0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi! Diana!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.

0: Escolta, Zicat.
1: Comencen per F, però no són fades. Enrique!

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. I Cat, la ràdio inquieta.

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que operaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat.

0: són al·lèrgiques al pol·len. Quin contesto?
1: Som sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies no tenim classe, els agrada massa. I la de grup joves sí, perquè són joves. Això ho tenen.
3: Vas de mi que sembleu més joves del que
4: sou. Sí, jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
1: Sis noies, eh?
5: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
6: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No t'ho passa la llengua, que això segurament us ho dic més d'una vegada.
7: Allò amb la bandera de Girl Band.
0: Deies Maria, oi?
8: Creu com una de Girl Band?
9: Que mores.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
10: Hi ha un no, no i no.
9: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al cony.
9: Hi ha moltes boy bands, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
11: Han venit a sortir el discurrit.
10: A Catalunya tenim la sort que tenim una boy band i també tenim una girl band, que en aquest cas són les al·lèrgiques al cony.

Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona continua avui alterat després de l'incendi en un tren que ahir va obligar a tallar la circulació durant més de 5 hores fins a quarts de 10 del vespre. El servei s'ha restablert de manera parcial i els combois hauran de seguir circulant per via única en un tram d'uns 25 quilòmetres prop del municipi de Ricla, a l'Aragó. És allà on es va produir la incidència, un foc que va afectar la locomotora de cua d'un tren que feia el trajecte entre Madrid i Figueres. Els gairebé 300 passatgers que anaven a bord del comboi es van haver de desallotjar, com explicaven declaracions a Catalunya Ràdio una de les afectades, Pili García.
2: S'ha aturat de cop, la gent ha començat a dir que hi havia fum al vagó de més enrere, els de la Renfe, i ens han començat a tirar els vagons endavant i al final ens han fet baixar. El que jo crec és que ha caigut la catenària.
1: Cap dels passatgers va quedar ferit i els bombers van poder apagar l'incendi que va calcinar totalment la màquina de cua del tren i part de la catenària. El foc va obligar a aturar tots els trens que feien la ruta entre Barcelona i Madrid, tant de Renfe com de Irio i Uigo. Repassem ara altres informacions en format breu, amb l'Agustí Serrat.
3: Els reis d'Espanya arriben avui a Ceuta en una visita històrica. Feia 19 anys que cap d'estat espanyol no visitava una ciutat autònoma. La corona vol expressar el suport als seus habitants després de l'entrada massiva d'immigrants. Demà continuaran la visita a Melilla.
1: Els estudiants francesos tornen avui a la càrrega amb una nova convocatòria de protestes, operant després que el govern francès hagi començat ja a moure fitxa per satisfer algunes de les seves demandes, però també després que Emmanuel Macron hagi condemnat la violència dels estudiants.
3: El Fons Monetari Internacional eleva fins al 2,5% la previsió de creixement de l'economia espanyola aquest any. És més del doble del que calcula per la zona euro i situa Espanya com la gran economia europea amb millors perspectives. L'FMI també millora lleugerament les seves previsions sobre l'evolució de l'economia europea i mundial, tot i que alerta de l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà i de l'augment de la inflació.
1: Rosalía s'endinsa en el post-funk irlandès. La cantant catalana estrena col·laboració amb Fontaines D.C. El tema Where is Gone, un dels avançaments del disc del grup que el grup de Dublín publicarà aquest divendres. Els irlandesos, a més, tenen una cita molt pròxima amb el públic barceloní el 24 d'octubre i tornaran a la ciutat l'any que ve perquè formaran part del cartell del Primavera Sound. Ha mort als 34 anys l'actor nord-americà R.J. Mita, conegut sobretot per interpretar el fill de Walter White a la sèrie Breaking Bad.
4: Seriously, kicking me out of my own house? Are you seriously doing that?
3: Mita interpretava Walter White Jr., conegut com a Flynn, que com ell tenia una paràlisi cerebral. A l'actor li van diagnosticar quan tenia 3 anys i es va acabar convertint en un activista pels drets de les persones amb discapacitat, creant fins i tot la seva pròpia fundació per lluitar per la seva representació. A banda de Breaking Bad, Mita també va produir i protagonitzar diversos documentals, sèries i pel·lícules, l'últim aquest mateix any, Talking to Strangers, on també interpretava un jove amb paràlisi cerebral. A més, tenia diversos projectes pendents d'estrenar. De moment, no han transcendit les causes de la mort.
1: Esports, el primer equip del Barça de futbol és a Istanbul, a Turquia, on aquest dimarts juga al camp del Galatasaray a la Champions. L'entrenador alemany Hansi Flick diu que es conforma amb guanyar 0-1.
3: El Girona ha empatat a 1 a Tenerife, el partit que ha tancat la novena jornada de la segona divisió de futbol. Esprilla ha marcat el gol dels gironins, que ara ocupen la setena posició a la classificació. El Sabadell té la cinquena.
1: També s'ha tancat la jornada de primera divisió. El Llevant i el Sevilla han empatat a 3 en uns últims minuts bojos, amb 3 gols en el temps afegit. L'Osasuna, per la seva banda, anuncia la destitució del tècnic Lluís Miquel Ramis i el fitxatge de Iagoba Arrasate. I encara en futbol, a la primera ref, Hèrcules 1, Sant Andreu 0.
3: En hoquei patins, Espanya ha debutat amb victòria 3-2 contra Itàlia al Mundial Masculí del Paraguai.
1: I acabem parlant de bàsquet. El Barça juga aquest vespre a casa, partit de l'Eurolliga contra el Maccabi de Tel Aviv, en directe a l'antena digital de Catalunya Ràdio. El Manresa jugarà a la pista del Baixet Xeir d'Istanbul a l'Eurocup i el Girona jugarà a la pista de l'Ostende a la FIBA Eurocup.
0: Fins aquí les notícies.
5: Àlex Bosch.
1: Bon dia.
5: Estaves desconcentrat?
1: Sí, estava. No, estava concentrat en una altra cosa.
5: Fas una cara...
1: De vacances. O d'haver tornat,
5: quants
1: no?
5: dies? Perquè,
1: una escolta, setmaneta.
5: Només ha passat una setmana.
1: Sí.
5: Pensava que feia una mica falta, més de... Molt. Vas anar al concert d'Oques Grasses o no?
1: No.
5: Devia ser dels pocs catalans que no va trepitjar l'estadi,
1: Però inevitable veure-ho, Home. Seguint Instagram, semblava que tothom hi hagués anat, tu.
5: Uns resultats d'audiència de TV3 espectaculars, un 23,2% de share, això vol dir 364.000 espectadors. El moment més vist va ser a 21:45 de la nit, amb un 26,7% de share i 436.000 espectadors.
1: Quina cançó tocaven,
5: Totes, van fer tot el concert en directe. Ah, a 21:45.
1: Un moment. Aquesta és la pregunta que m'has
5: fet. Va començar va començar tard. La Marta Viana no se'n recordarà perquè ho estava donant tot.
6: Sí, que me'n recordo, clar que me'n recordo.
5: I després, a 21:45, quina cançó estava sonant?
6: Jo diria la dels passos importants, perquè allà està tothom en el moment àlgid.
1: Però has posat amb un compromís.
5: Àlex, benvingut de nou.
1: Vinga,
5: va, comencem.
7: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Mireia, hola, bon dia, matiners. Avui és dimarts, 13 d'octubre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui mantindrem el temps estable amb sol al Pirineu i Ponent i amb núvols baixos, sobretot al litoral i prelitoral, on es pot escapar alguna gota. Mínimes una mica més altes i migdia estiuenc, màximes que aniran d'entre els 23 i els 26 graus i un altre cop podrem tocar els 30 graus. Marta Viana, bon dia, bon dilluns.
1: Bon dimarts.
0: Ai, bon dimarts. Clar, on
1: dimarts 13, eh?
0: Ui, quina por.
1: Quina por, quina por. Mentrestant, a l'Espluga de Francolí, el sol, no patiu perquè sortirà a les 8 i 5 minuts i aquí el dia durarà 11 hores i 13 minuts.
0: També ho va donar tot el concert d'Oques Grasses, tot i que no ens hem trobat part de l'equip de matiners. Lara García, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Hola. No ens vam trobar perquè jo estava grada.
0: Ah.
1: Jo estava grada. Va ser un error, també us ho dic.
0: Home, era dia de pista.
1: Era evident que era dia de pista.
0: Era dia de pista.
1: En fi, comencem el dimarts amb una declaració de l'actor Àlex Casanovas, al diari de Girona, que diu: necessitem que l'esperit també tingui temps per gaudir d'altres coses que no siguin treballar o pagar el pis.
0: 5 del matí, pràcticament 8 minuts. Arrenquem el programa d'aquest dilluns, els matiners, i ho fem amb una cançó que és una autèntica delícia.

0: És Mrs. Robinson de Simon & Garfunkel. I és que avui és l'aniversari de Paul Simon. La meitat d'aquest duet musical avui arriba als 85 anys. Per tant, des d'aquí, happy birthday, Paul. Si ha tingut un cap de setmana llarg, voldrà dir que aquesta setmana serà una mica més curta i per la resta dels mortals, ànims, que per sort, més aviat que tard, tornarà a ser divendres.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Al matí, 10 minuts. Àlex Bosch, què ha passat al món mentre dormíem?
2: Doncs mira, avui us parlem d'Elon Musk, que ser l'home més ric del món fa que tinguis tants diners que no sàpigues exactament en què gastar-los. Segons ha transcendit aquesta matinada, el magnat ha tornat a obrir la seva cartera per ajudar Donald Trump. Ha destinat 276 milions de dòlars a finançar els candidats republicans de cara a les eleccions de mig mandat als Estats Units, que ja saps que és el 3 de novembre, d'aquí no res.
0: Està a tocar, això.
2: Musk ja va posar 290 milions sobre la taula per ajudar Trump a tornar a la Casa Blanca el 2024. I recordes que van fer aquell pacte, eh? I va entrar
0: al govern. Ah, sí, sí, sí, però allà dona molt poc, no?
2: Molt poc, eh? No, no és una amistat desinteressada.
0: No.
2: Ni barata.
0: No, vindria a ser totalment interessada i molt cara, perquè 276 milions de dòlars no són pocs, eh?
2: Sí, sí. Una cosa és posar un granet de sorra, l'altra és posar tota una cantera. Eh?
0: Déu-n'hi-do.
2: En tot cas, que sàpigues que Donald Trump està en campanya electoral i justament avui ha tingut un petit incident mentre feia un míting a Ohio. Un manifestant contrari als republicans ha intentat boicotejar la seva intervenció recordant
0: mala idea. La seva
2: implicació en el cas del pedastre Jeffrey Epstein. Membres de seguretat l'han reduït i l'han fet fora mentre Trump li deia això.
3: He's a fat guy. Look at him.
2: Li diu gras i després li aconsella que faci una dieta de manera urgent. Com
0: ara
2: si
0: meva.
2: Un pinzell.
0: Recordem que les últimes hores Donald Trump també ha dit als seus votants que li reien totes les gràcies i que li compraven absolutament tot. És que Trump ja està tractant els seus votants de tontos directament.
4: Imagina't.
0: Mare meva, a veure si el món remunta en aquest dimarts 13 d'octubre. Gràcies, Àlex.
2: Fins ara.
0: I avui el món serà un lloc millor perquè els lleidatans estan amb el seu club de futbol, a les verdes i a les madures. Andreu Merino.
5: És el cas del Lleida Club de Futbol, el nom que rep el nou equip de la capital del Segrià, que continua amb el llegat de la Unió Esportiva Lleida. Per circumstàncies econòmiques i esportives, ho ha de fer des de la quarta catalana, l'última categoria del futbol a casa nostra. Però això no és impediment per desenvolupar un projecte arrelat a la seva terra i que ha enfortit vincles amb la gent de la capital del Segrià. Ho demostra el fet que aquest cap de setmana gairebé 5.000 persones es van aplegar al camp d'esports per veure el debut a casa, un moment històric dels molts més que vindran.
0: 2 minuts, arribem a 5:15. 3 bones notícies per engegar el dia. Soc molt, molt, molt fan d'aquesta desena de veïnes d'Àger que aprenen bricolatge per guanyar autonomia a casa, Marta.
6: Sí, són 10 veïnes que han començat un curs de bricolatge domèstic per aprendre a fer petites reparacions, com per exemple doncs, canviar un endoll, tapar forats o posar silicona a la cuina i al lavabo. La formació s'adapta a totes les necessitats que tenen cadascuna i el que vol és ajudar-les a guanyar autonomia i no haver de dependre sempre d'altres persones. Normalment aquestes feines les fan homes i, per tant, doncs, no caldria que truquessin amb aquestes persones. El curs forma part del programa Empodera't de la Diputació de Lleida i s'estén a 8 pobles de 4 comarques i compta ja amb una 50ena d'alumnes. Sentim-les.
7: He portat aquest curs per ser una miqueta com autosuficient a l'hora de fer mini reparacions a casa, no?
8: Tampoc vull dependre sempre del meu home o dels amics. Llavors, la manera de poder ser una mica més autònoma i fer el que m'agradi, doncs, és fer-ho jo.
7: Saber canviar una làmpara, saber posar una junta de silicona, si sap que una rajola, saber tornar a col·locar la rajola, que sàpiga canviar l'endoll, una mica per tindre una autonomia i no tindre que dependre sempre o que tingui que vindre el lampista o que tingui que vindre algú.
0: Celebro moltíssim aquesta iniciativa. També podrien trucar a Marta Lías per reparacions, perquè la Marta i jo es doblaran no tant, no?
4: No, a mi que no em truquin.
0: Marta i jo som molt manetes amb aquestes coses.
4: Jo m'agrada molt. També penso que aquestes coses s'haurien ja d'ensenyar a l'escola.
0: Clar, home, almenys lo bàsic.
4: Aniria genial.
0: Un forat a la paret no costa tant.
4: No,
0: això amb un matí ho tens arreglat.
4: I no sé, posar la bombeta, un endoll... Espavilem-nos.
0: Molt bona iniciativa. Més notícies. Troben una nova llar de 8 orangutans que vivien en boscos calcinats per focs forestals. Oc Serra.
9: Ha passat a Borneo, a Indonèsia. Es tracta de 3 parelles de mare i cria i 2 mascles adolescents d'aquesta espècie en perill d'extinció que van ser rescatats entre agost i setembre. Per arribar a la seva nova llar van caldre 6 hores de cotxe, 1 hora de barca i 2 hores més a peu, amb els orangutans dins de gàbies transportades en perxes de bambú. Abans d'alliberar-los al nou hàbitat, els veterinaris van revisar el seu estat de salut per assegurar-se que estaven en condicions de sobreviure pel seu compte.
0: I també és bona notícia que encara hi ha joves interessats en la pagesia, Lara.
4: Sí, no són pocs. Les escoles agràries de Catalunya han iniciat el curs amb 770 alumnes matriculats. És la xifra més alta registrada fins ara. I el podcast Camí de Cabres de 3CAT, una pagesa jove, la Noemi, anima a tothom a abandonar els estigmes que tenim sobre la pagesia.
10: Encara hi ha la idea de que el pagès o el ramader és un cazurro, que no t'estudis, i realment no. Tu, si vas a l'aula o si te'n vas de parlar amb un pagès o una pagesa de tota la vida, veus que tenen molt coneixement de números, de localitzacions, que si aquest ocell ara està volant per aquí, això vol dir que he de plantar no sé què.
4: L'Abel, un altre futur ramader, destaca totes les coses que cal saber per treballar al camp.
11: Per ser pagès has de saber ser mecànic, ser fontaner, si cal, has de saber portar els animals, has de saber soldar, has de saber fer de tot, i des de fora sembla més un treball que és mirar donar-los i menjar als animals, te'ls mires de lluny.
4: I Lisa, que vol ser horticultora, lamenta la falta de professionalització del sector.
12: Per mi hi ha una falta de professionalització, perquè són tasques que és veritat que han fet les nostres famílies, i llavors ara jo crec que aquesta realitat ha canviat. És algo fonamental.
1: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: Un quart de 6 del matí i un minut, tal dia com avui, un 13 d'octubre, però de l'any 1965, el grup britànic The Who gravava My Generation, una cançó que acabaria convertint-se en un himne juvenil.
4: La va escriure el guitarrista Pete Townshend per donar veu a una generació que en aquell moment se sentia qüestionada pel món dels adults. En un moment de la cançó escriuen "Espero morir abans de fer-me vell", i aquesta frase, doncs, evidentment va calar i molt en tota aquella generació. La cançó també va destacar per la manera com Roger Daltrey tartamudejava quan cantava, una decisió presa, van explicar, molt a consciència, però que no va acabar de convèncer la BBC, i al principi es veu que es van negar a emetre-la. Al final, evidentment, es va acabar emetent. Una cançó es va publicar a finals d'octubre i va arribar al número 2 de les llistes britàniques i va acabar convertir-se en el que tu deies, en un dels grans himnes del rock dels anys 60.
0: Bon dia, Catalunya. Tots els que encara no us hagueu despertat, us animem a fer-ho amb la música de The Who i aquests plats trencats per l'estudi amb My Generation. Vinga, va, seguim.

0: Ai, ja està. Vinga, l'estirem tranquil, te n'hi do.
1: No, tampoc.
0: Repassem el meravellós món de la tele i comencem parlant del programa Hoy en Día de Toni Moreno.
2: Que va trucar-hi una dona per explicar que va ocupar una de les tendes de campanya que hi ha a Puerta del Sol.
3: Quiero hablar con una señora que se llama... Le vamos a llamar Mari Carmen, porque no quiere dar su nombre. Mari Carmen...
4: A mi madre le ocuparon un piso, en Málaga, y pasaba por la Puerta del Sol, estaba con un helado, entré a ver cómo era el ambiente...
3: Calla.
4: Y decidí ocupar una tienda de campaña. Senté con ellos y les dije que esta tienda está ocupada, que podían llamar a desocupa, me podían llevar al juzgado, pero les dije que por experiencia propia iban a tardar más de 2 años.
2: Un acoso realista.
4: Optaron por el acoso inmobiliario, que lo hicieron muy divertido, porque me cantaron jotas.
5: Y en caso preciso...
4: Cantaban lo de, camarero, ¿qué? Una de enero. Lo que tiene una cana de ir al cuarto de baño tremenda, que iba a hacer pis y no iba a hacer pipí en la tienda. Y me fui.
3: ¿Cómo termina esto?
4: No. Bueno, no me echaron yo ya. Me fui, oye, yo tengo vida.
0: Ens està quedant el 2026 guapíssim.
2: Perquè
0: aquí estem barrejant pomes i peres, cadascú a la seva millor conveniència.
2: Sí,
0: saps què vull dir-te? Mare meva, això sí, hem de confessar que la Travessa VIP segueix en plena forma.
2: Sí, per dir-ho d'alguna manera, el Xavi dels Tiets pateix els efectes de tants dies de travessa, si es pensaven que seria senzill, estan comprovant ara que no ho és gens ni mica.
6: És morim, és morim. Rampes, boig.
7: On el tens?
8: Jo ja veig un moment que t'he vist allà plorant.
9: Plorava de dolor, sí.
8: Hòstia, pobre tio.
9: Les rampes eren... Jo tinc els bessons molt grossos.
10: És una cosa, estira així. Queden pocs metres, eh?
11: Jo al final crec que és la calma a la tempesta que hi ha dins del meu cap.
10: No tires de bessons.
11: El que més admiro de l'Uri és que si jo estic allò a punt de desistir, ell em diu, tira, i em dona ànim. M'extreu moltes coses bones meves que jo, de per mi sol, no puc arribar-hi, no? I al final és el meu germà, no? I jo no el deixaré mai tirar tan bé, i ell mai em deixarà tirar tan bé.
0: I gràcies a la Nerea Sanz hem sabut que hi ha polèmica a Calafell.
2: Es veu que la trobada que fan cada tarda els avis patanqueros no està agradant gaire als residents que es queixen del soroll que fan.
12: Per què dus una ploma, eh?
13: Porque estoy en guerra, no lo ves, que estamos en guerra. Guerra. Vosotros sois testigos de cargo.
14: Hi ha dies que passen motos i cotxes amb un soroll xocant.
12: Però les pilotes quan peguen...
14: Mira quin soroll fa. Quin escàndol, eh?
15: És que no es pot estar aquí, eh?
16: Bum! Ha llegat la guerra.
17: Ensenya una cosa petita i una grossa. No hi ha res. 4 hores i 4 jubilats, 5 a 7. Estem llegant-me la pitopàusia. Qui? Tu, que som perillós.
18: Me deixeu jugar? Uf!
17: Una mica mal, eh?
19: Una mierda. Una mierda.
0: A veure com acaba aquesta polèmica entre vins i avis patanqueros a Calafell. Digue'm, Lara, digue'm.
2: No, dic que el meu avi era patanquero a Calafell i vist els patanqueros, eh?
0: Ah, bé,
2: sort
0: bé, bé.
2: Sort els patanqueros. Home, ja.
0: Molt bé.
2: No es fiquin
0: alguna
2: amb
0: ells. Alguna cosa
2: més? No.
20: Intentarem
2: que no els molestin.
20: Posar llum a la foscor.
0: Obrim la revista del cor dels matiners. Pau Donés hauria fet 60 anys aquest cap de setmana i una de les seves parelles el recorda amb un missatge molt emotiu a les xarxes.
21: És

0: necesito.
1: Eugenia Silva ha posat un missatge inèdit a Instagram. És una carta que li va escriure Pau Donés a ella. Donés li deia que ell mai va ser exemple de res i que el que era, doncs, que ho havia après gràcies a la vida. Deia que era el resultat de la suma de l'ADN emocional que tenia ell i de l'experiència vital, que la discreció i la curiositat eren els seus punts forts, però que la paciència era encara la seva assignatura pendent. I sota aquest text, Eugenia Silva escriu: gràcies, Pau, feliços 60.
2: Quina emotiva, quina carta més emotiva que li ha escrit la Eugenia Silva a Pau Donés, i que la podeu recuperar perquè per xarxes està, vaja, s'ha estat publicant tot el cap de setmana. I molta atenció, la notícia que tots esperàvem. Torna Kiko Rivera al món de la música.
3: Chica loca, mulata, chica loca, preciosa, chica loca.
2: Vinga, va, sense samarreta.
1: Després de passar un estiu complicat, marcat per un segon ictus que el va obligar a aturar els compromisos professionals, ha anunciat el llançament del seu, atenció, primer disc,
4: Volver a sentir.
1: L'estrella de la música ha fet pública la notícia a través de les xarxes socials en un comunicat on diu textualment: després de 15 anys en el món de la música, arriba el meu primer disc i he posat molt del que sóc, del que he viscut i del que sento avui. Durant aquests meravellosos 15 anys, Kiko Rivera ha revolucionat el panorama musical amb temacles com Chica Loca, el que acabem de sentir, o també Quítate el top.
2: Nosaltres, que aquest va amb butxacança, saps què vull dir-te? No. Un bolo per aquí, una punxadeta per allà, i ja tenim el dia fet.
1: Ara, quina gran cançó que estem.
2: Quina gran cançó. 7 minuts, 2
1: quarts. 2011, eh? 2011.
2: I sona tan actual. 7 minuts, 2 quarts de 6 del matí. Moment de saber els matiners quin so ens ha deixat la ràdio. Et serra.
5: Al matí de Catalunya Ràdio, Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, alertava que els motoristes de més de 50 anys perden habilitats.
6: Doncs bé, igual que hem envellit nosaltres físicament, ha envellit aquell conductor que som, també. I, per tant, tenim unes habilitats diferents. No són els joves el problema, no ho són. La moto és un vehicle que hauríem de fer una reflexió general, tots plegats, bàsicament des de l'àmbit formatiu. Formar més el motorista a partir d'una edat en les habilitats i en els coneixements de circular amb aquest vehicle.
5: I l'economista Santiago Niño Becerra apuntava quins són els problemes de l'accés a l'habitatge.
7: L'oferta és insuficient. Cuidado, l'oferta de vivenda residencial. El segon problema és que l'oferta, de moment, és el que és. És a dir, des de que es decideix fer una promoció de vivendes fins que aquestes vivendes s'entren, passen anys. S'ha de comptar amb l'oferta que hi ha. Llavors, amb aquesta oferta, els salaris són insuficients.
5: A la tarda, Francesc Garriga i Antoni Bassas no sabien que estaven en antena. Afortunadament per ells, no parlaven de res gaire compromès.
8: Fer dissabte és una cosa molt de dissabte, però també pots fer dilluns. Avui és un dia per posar ordre una mica, no? Festiu.
9: Cada dia dissabte, de tota manera, també tenia una cosa de la velleta i del drap de la pols. Era més de netejar que d'endreçar. Què passa? Mira, que el netejar endreçava.
8: Ara ja m'ha espatllat el link, el Bassas.
9: No, home, no.
8: Estem en antena, Marta.
1: Sí,
8: sí.
1: Explica una cosa que, òbviament...
8: T'ho prometes, no?
1: Jo tampoc ho sabies,
9: Bassas. Això de fer dissabte, sí, que ha entrat.
8: Sí, no, sí, sabíem. Estem en antena, no, sí, sí.
5: I més enllà d'aquesta casa, a la SER, l'exmadreta de Pedro Sánchez, Iván Redondo, augurava un 50% de possibilitats que el PSOE sigui primera força en les pròximes eleccions. I diu que a Catalunya triomfaran el PSC i Esquerra.
10: Por lo general, Esquerra la tienes en 7, pero hombre, una Esquerra con 9 o 10 es espectacular. Y esto es compatible con el PSC por encima de los 19, sí.
11: Y entonces, ¿de dónde rascan? Si no se los quita el PSC.
10: Una cuestión, bueno, es que, vamos a decirlo con claridad, vamos a una movilización que ya se empieza a ver en las cifras, histórica. Probablemente del 76-77%.
2: Vinga, va, moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera amb tota l'energia del món. Sergi Tous, d'Astrocat.cat, bon dia.
12: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 13 d'octubre, seguim amb una bona concentració de planetes en tensió entre els signes de Lleó i Escorpí. L'energia de Lleó vol brillar, mostrar-se i que tothom la vegi. La d'Escorpí, en canvi, prefereix guardar secrets i moure's entre bastidors. I quan aquestes dues energies xoquen, poden sortir a la llum coses que fins ara estaven amagades. Però també és una bona oportunitat per atrevir-nos a mostrar allò que normalment amaguem. Així que, matiners, vigileu amb els secrets, que potser algun surt a la llum.
2: Doncs avui ja ho sabeu, un puntet a la boca, no diguem res.
1: Tothom callada,
2: no, avui. Tothom callada, que ningú digui res.
1: Ah, no tenim secrets.
2: Sí, no. Avui aquí li diem anys i anys per molts anys, Lara. Comencem per tu.
1: Avui felicitem a Paul Simon. El cantant en fa 85. També en suma un més l'actor Luis Tosar. Avui bufa 55 espelmes. I acabem felicitant la cantant Índia Martínez.
0: Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio.
1: Avui fa 41 anys que va néixer la cantant.
2: Ai, Mia Martínez, quina meravella de cançó versionant aquesta cançó original de Gloria Estefan. I com cada dia als matiners, ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
4: Xavier, bon dia, matiners.
13: Sílvia Coppulo, periodista, apassionada de la vida en general, però també de la tele i la ràdio.
4: A veure, la cançó que a mi m'anima molt i que va sempre bé, però encara més en aquestes dates, perquè t'ajuda a caminar, t'ajuda a córrer, a mirar endavant, a fer-ho amb optimista per aconseguir el que realment et proposes, és la cançó d'Obeses, ens en sortirem. Segur que ens en sortirem. Que tingueu un bon dia.
13: Els més matiners.

0: Són 6:15 del matí. Molt bon dia, matiners i matineres. Benvinguts al dimarts 13 d'octubre. Agustí Serrat, també, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Agustí, com sempre, un moment de repassar els titulars d'aquest matí. El servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona continua avui alterat després de l'incendi en un tren que ahir va obligar a tallar la circulació durant més de 5 hores.
1: Sí, el servei s'ha restablert de manera parcial i els combois han de seguir circulant per via única en un tram d'uns 25 quilòmetres a prop del municipi de Ricla, a l'Aragó. Allà és on hi va haver la incidència, un foc que va afectar la locomotora de cua d'un tren que feia el trajecte entre Madrid i Figueres. Els gairebé 300 passatgers que anaven a bord del comboi es van haver de desallotjar, com explicava en declaracions a Catalunya Ràdio una de les afectades, Pili García.
2: S'ha aturat de cop, la gent ha començat a dir que hi havia fum al vagó de més enrere, els de la Renfe, i ens han començat a tirar els vagons endavant i al final ens han fet baixar. El que jo crec és que ha caigut la catenària.
1: Cap dels passatgers va quedar ferit i els bombers van poder apagar l'incendi, que va calcinar totalment la màquina de la cua del tren i part de la catenària. El foc, però, va obligar a aturar tots els trens que feien la ruta entre Barcelona i Madrid, tant de Renfe com d'Irio i també de Ouigo, i milers de passatgers van haver de passar-se hores dins dels trens aturats a les estacions intermèdies.
0: L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la cap de llista del Front Ampli a les eleccions del 29 de novembre.
1: Les quatre formacions que integren la nova coalició d'esquerres, que són Més Madrid, Moviment Sumar, Esquerra Unida i els Comuns, l'han proposat oficialment com a candidata de la presidència espanyola i mantenen la mà estesa a Podem perquè s'hi sumi, tot i que l'acord electoral que han tancat els morats amb Esquerra Republicana ho fa difícil. Tot i això, ni la líder de Sumar, Verónica Martínez Barbero, ni el d'Esquerra Unida, Antonio Maillo, tiren la tovallola. Són declaracions a Televisió Espanyola.
3: Nosotras aspiramos una lista única que integre también a Podemos. Es que no podemos decirlo más claro.
4: Yo soy optimista porque creo no solo en la inteligencia de mis interlocutores, sino también en su sincera aportación al bien común.
1: Dins del Front Ampli, els comuns acusen Gabriel Rufián d'estar fent tot el possible per dividir les esquerres en comptes d'unificar-les.
0: Els nacionalitzats per la llei de nets no podran votar les eleccions al Congrés el 29 de novembre.
1: El Tribunal Suprem ha decidit, pràcticament per unanimitat, mantenir suspès cautelarment el vot dels nets d'exiliats pel franquisme. La Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat havien demanat aixecar la suspensió del vot, que es va decretar arran d'un recurs, entre d'altres, de Vox. Només una magistrada, però, els ha donat la raó i, per tant, no s'ha aixecat. El govern espanyol lamenta la decisió i avança que estudiarà si pot recórrer al Tribunal Constitucional.
0: Els estudiants francesos tornen avui a la càrrega amb una nova convocatòria de protestes.
1: Ho fan després que el govern francès hagi començat ja a moure fitxa per satisfer algunes de les seves demandes, però també després que Emmanuel Macron hagi condemnat la violència dels estudiants.
5: En cap cas no puc tolerar ni justificar cap mena de violència. I el que hem vist, tant entre els estudiants de secundària com entre els que no ho són, però que aprofiten l'ocasió per cremar, destruir o exercir la violència, és inacceptable.
1: La protesta d'avui canviarà el recorregut per acabar en un espai on no sigui tan fàcil que hi hagi enfrontaments amb la policia.
0: L'OTAN adverteix Rússia que qualsevol atac contra els països aliats fracassaria i comportaria una resposta militar en territori rus.
1: El cap militar de l'Aliança, el general nord-americà Alexus Grinkevich, ha presentat l'estratègia de defensa que estarà basada en la dissuasió durant una cimera a Polònia.
6: Això vol dir que és poc probable agafar l'aliança per sorpresa. Si s'acosta un atac, ho veurem, i això ens donarà temps per avaluar i posicionar ràpidament les nostres forces.
1: El general, no obstant, ha destacat que veu poc probable un atac directe contra cap país membre de l'aliança.
0: Seat admet que pot desaparèixer com a marca, però no com a companyia.
1: Segons els seus responsables, el futur de la marca Seat depèn en bona part de la regulació europea sobre les emissions i els cotxes de combustió. Ara bé, com a empresa, deixen clar que mantenen l'impuls gràcies a Cupra i al seu primer vehicle elèctric fabricat a Martorell, el Raval.
0: Ha mort als 34 anys l'actor nord-americà R.J. Mitte, conegut sobretot per interpretar el fill de Walter White a la sèrie Breaking Bad.
1: Mitte hi interpretava Walter White Jr., conegut com a Flynn, que, com ell, tenia una paràlisi cerebral. A l'actor li van diagnosticar quan tenia 3 anys i es va acabar convertint en un activista pels drets de les persones amb discapacitat, creant fins i tot la seva pròpia fundació per lluitar per la seva representació. De moment no han transcendit les causes de la mort.
0: Doncs vinga, ja tenim el dimarts fet, Agustí. Si és que ho veus, que ràpid que passa la vida amb els matiners.
1: Exacte.
0: Bona nit.
1: Bona nit.
0: Adéu. 6:45 del matí, 4 minuts. A aquestes hores del matí saludo la Sílvia Solanes. Molt bon dia, Sílvia.
7: Hola, bon dia.
0: També la Maria Fernández Noguera. Bon dilluns.
8: Bon dilluns, bon dimarts.
0: Ai, bon dimarts. Estic dient dilluns tota l'estona. Clar, avui és dimarts. Fem un cop d'ull a les portades d'avui, dimarts. Avui, evidentment, amb la foto de portada de les celebracions del 12 d'octubre.
7: La veiem pràcticament a totes les portades, tot i que en funció de la capçalera, el titular que l'acompanya és un o l'altre. La foto també varia. Hi ha qui se centra en la família real i qui prefereix la imatge de Sánchez. Per exemple, La Vanguardia diu: Sánchez i Feijóo exhibeixen optimisme electoral el 12 12-O, en aquest cas a imatges de la família reial.
8: Lara apunta una desfilada marcada pel 12-O, però en aquest cas el pla que han triat és el de Pedro Sánchez. El periódico titula La llei de Nets i Ceuta marquen el 12-O amb una foto del rei Felip VI i la princesa Eleonor.
7: De fet, la llei de Nets és l'altre gran destacat de les portades d'avui. El País diu el Suprem suspèn el dret de vot de 163.000 espanyols. El Mundo destaca el govern s'aferra a Pompidou per salvar el vot dels Nets i l'ABC ho rebla amb un contundent no podran votar. Recull també la visita de Reis, que comencen avui a Ceuta.
8: Altres titulars que ens han cridat avui l'atenció, aquest del País, que destaca que entre els llibres més venuts hi ha rastres d'intel·ligència artificial.
7: La majoria de portades d'avui també recullen l'incendi d'ahir de l'AVE que va tallar tota la línia Madrid-Barcelona.
8: I una dada que destaca el periòdico. 147 nens han sigut sostrets el 2026 per un progenitor i traslladat a un altre país.
0: I avui trobem articles d'opinió sobre la precampanya, sobre el 12 d'octubre i sobre la visita dels Reis a Ceuta.
8: La Vanguardia destaca que la proximitat de les eleccions del 29N va escalfar els ànims davant de la tradicional desfilada del 12 d'octubre.
7: I recorda que el Suprem manté la suspensió del dret a vot a part dels acollits a la llei de Nets.
8: Una suspensió que El Mundo considera que preserva les garanties electorals.
7: Encara sobre les eleccions, l'escriptor Sebastià Zamora diu a l'Ara que Rufián ha acabat convertint-se en una mena de candidat a mitges entre Esquerra i Podem.
8: El periódico salta que Ceuta va planar sobre el 12 d'octubre.
7: I lamenta que els que s'omplen la boca amb la nació sense conèixer-la en la seva integritat no estan legitimats per donar patents d'espanyolitat.
8: El País considera que la visita dels Reis a Ceuta i Melilla és oportuna i necessària.
7: I destaca que totes dues ciutats representen com pocs llocs d'una Espanya en què conviuen religions i cultures.
8: D'altra banda, a La Vanguardia hi trobem un article de l'exconseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, sobre habitatge.
7: Destaca que cal modificar normatives, tramitar projectes i edificar també i millorar Rodalies.
0: I si són aquesta sintonia, vol dir que arrenquem la setmana, avui en dimarts, repassant alguns apunts culturals. I escolta'm, jo crec que comencem per la Porta Gran, Marta.
9: Parlem d'Estopa, va. Siempre bebemos más cerveza de la que podemos
0: tragar. Vaya puta borrachera hemos cogido. Mira que és una d'aquelles cançons que no es va acabar de convertir en un dels grans èxits d'Estopa, però sempre que la poses a qualsevol lloc...
9: És que és la meva preferida.
0: I a mi també m'agrada molt. Tens a tothom guanyat amb aquesta cançó.
9: Vale, la cosa és que no sé gaire bé què explicar-vos d'Estopa, perquè no sabem què passarà avui. No sé si us n'heu adonat que aquestes últimes setmanes es veuen cartells d'Estopa pels carrers de Barcelona, però també, per exemple, en ciutats com Madrid o Sevilla. Ells han anat penjant vídeos a les xarxes, fent bullir una mica l'olla, i avui per fi sabrem què volen anunciar. Avui al migdia hi ha roda de premsa, ho explicaran ells mateixos, i per tant, doncs ens en farem ressò a partir de demà.
0: És cert que porten molt temps a fent bullir l'olla, és a dir, que estan enviant missatges, veiem cartellets, però no sabem exactament quina està preparant els germans Muñoz.
9: No
0: haurem
9: d'estar
0: atents. Per tant, jo crec que demà podrem desvelar el secret.
9: Sí, sí, sí, avui de cara al migdia ja, la gent ja sabrà alguna coseta més i nosaltres doncs, demà ho recollirem aquí als matiners.
0: I tenim més previsions per avui mateix.
10: Una mamba. Una trista, una petita pàtria.
9: A molts heu sonat aquesta veu, és per Arquillué, que protagonitza Coral Romput de Vicent Andrés Estellés i Toti Soler. És un muntatge que està dirigit i protagonitzat, com dèiem, per Pere Arquillué i acompanyat per Carles Coronado a la guitarra. Es pot veure a la sala Heartbreak Hotel al barri de Sants, un muntatge que es pot veure fins el 25 d'octubre. Tot això al barri de Sants i, mentrestant, al Teatre Coliseum, avui tenim nou espectacle de Los Morancos, si us interessa anar-hi, i si sou més d'anar a l'Auditori de Barcelona, teniu això. És un dels concerts que no us podeu perdre a l'Auditori, amb Gustavo Dudamel dirigint, en aquest cas, la Filarmònica de Nova York, amb l'Orfeo Català.
0: Ai, Déu meu senyor, quins nervis. 5 minuts, arribem a 6:45 del matí. Ens despertem amb els matiners de Catalunya Ràdio, també amb els que ens esteu escoltant. Arriba el moment de la Dada Maria.
9: Què toque, ara?
0: Dada Maria, Dada Maria. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
11: Hola, què tal?
0: Tinc el cordomí per aquí. No sé si està despert ja l'Eloi. Bon dia, Eloi. Encara dorm, Eloi. A veure
11: bon
0: si
11: dia.
0: El podem rescatar d'aquí uns moments. Maria, que estem molt pendents de la dada, com cada matí.
11: Avui és una dada dedicada a aquells que han passat el pont en algun poble de muntanya, o aquells que hi viuen, com per exemple a Cordomí, i els ha passat pel cap a fer un canvi de vida i quedar-se a viure. Avui parlem de despoblació, així l'explica el Ricardo Palacín, que és l'últim veí que encara queda al poble de Dons, a l'Alta Ribagorça.
12: Es van vendre els animals, i una setmana a treballar a Barcelona, l'altra setmana a treballar a Lleida, i se van tancar els pobles.
13: Un desastre.
11: Un desastre, deia aquest últim veí de dons al podcast al radar de 3Cat Info. Per això avui us pregunto... A quants nuclis de població a Catalunya estan totalment abandonats? És a dir, que ja no hi viu totalment ningú. Aquí hem de tenir en compte que són nuclis de població, no són municipis, eh?
0: Ah.
11: Això parteix d'un estudi que ha analitzat 1.095 nuclis a Catalunya. Inclou barris, inclou masies, inclou colònies industrials que ja estan abandonades.
0: La zona de cruising.
9: Allò, pedanies i tot això.
11: Pedanies, exacte.
0: Vinga, doncs comencem a despirar, a disparar, a despidar, a respirar la dada Maria d'avui. A veure, qui vol començar, estimades?
9: Pots tornar a dir en total l'informe aquest?
11: N'han analitzat 1.095.
9: 1.095.
0: Val. Jo dic 300.
14: No ho sé.
9: A lo loco. Lare, ostres, és que estic intentant pensar.
0: Vinga, va.
9: 210.
0: 210, diu Marta Viana.
9: Lara, 270.
0: 270, Macià. 355. Molt bé, doncs ja ho tenim. Lara García, 270, Marta Viana, 210, Macià Closes, 355, i jo dic que 300. I avui qui guanya la dada Maria és...
11: Marta Viana!
9: Són 206. Ai, gairebé.
0: Molt bé, Marta.
11: I d'aquests més de la meitat, 106 són a les comarques de Lleida, sobretot al Pirineu. El Pallars Jussà és la comarca que més nuclis totalment despoblats té, són més d'una trentena, com per exemple el poble de Tercui o el nucli del Pont de l'Urrit, tots dos a prop de Tremp.
0: Doncs diguem, apareix com sempre una mica més avui. Marta Viana, que s'emporta la dada Maria. Que tinguis bon dimarts, Maria.
11: Bon dimarts.
0: Adéu. Amb només 3 minuts arribem a 6:15 del matí. Bon dia, matiners, benvinguts i benvingudes al primer programa en directe de la Ràdio Catalunya. Avui tenim, vaja, tant teatre per regalar-vos que no sé per on començar. Per una banda, tenim un val per dues persones per anar a veure l'obra Morning Sun a la Villarroel. Estaran fent funcions del 9 d'octubre al 8 de novembre. Tres dones, tres generacions i tota una vida d'alegries, fracassos i esperances. Un val per dues persones per Morning Sun i també un val per dues persones per l'obra

0: No passa res, jo trobo a faltar sempre,
1: ja ho saps.
0: He
1: sentit els oients, han vingut oients a la porta dient per què no anuncieu els continguts del matí a les 5 i 3, avui ha sigut culpa meva, ho confesso, però aquí estem preparats com cada dia.
0: Exacte, i què?
1: Doncs mira, avui molt atents d'aquest pacte d'esquerres o pacte de, que sembla que s'està conformant, s'ha conformat entre Esquerra i Podem, i ens falta saber com anirà el Front Ampli, quines forces s'hi conjugaran i com acabarà tot, perquè la unitat de les esquerres és un dels grans temes del 29 de novembre, en parlarem a l'Àgora. També parlarem del debat de les pensions, que entren en campanya perquè l'extrema dreta vol directament carregar-se l'actual model, i en parlarem amb la Marea Pensionista, amb en Ramon Franquesa, perquè ens expliqui doncs com funciona fins ara i quines propostes hi ha de reformar-la, que no destruir-la. I també parlarem de la malaltia del Papa, que saps que l'endoparà, sí, i de com afecta això el relleu a l'arcabisbat de Barcelona, perquè estem pendents del canvi de l'arcabisbe Omella i l'operació del Papa pot enrederir-ho tot una mica. Després, secció de ciència amb el Pere Estupinyà i la teràpia boomer amb Sergi Pàmies.
0: A veure.
1: Com han canviat les desfilades militars?
0: Des de l'òptica del Sergi Pàmies, aquí tenim suc per una hora de secció, t'ho dic.
1: Jo ara m'estava mirant la d'ahir i et diré, potser ha canviat la cabra per una qüestió biològica, però la desfilada és la mateixa, els uniformes diria que són els mateixos, la música és la mateixa, els avions van malament però deuen ser nous.
0: Sempre, però sempre això
1: potser
0: també passa.
1: Potser canvia la realització televisiva, els crits, es va sentir un Viva Ceuta que no se senten habitualment, però tinc moltes ganes de sentir el Sergi Pàmies a les 11 parlant de com veu ell les desfilades militars.
0: Estarem atents, com sempre, al que passi al matí de Catalunya Ràdio i també especialment en aquesta teràpia boomer d'avui dimarts amb el Sergi Pàmies. Doncs ja ho tindrem fet.
1: Doncs ja està.
0: Hem de començar.
1: Sí, bueno, és una setmana que comença en dimarts per nosaltres.
0: Perfecte, perfecte. Demà dimecres.
1: Ja fa baixada, ja fa baixada.
0: Gràcies, Mariol.
1: Apa, fins ara.
0: Vinga, d'aquí uns moments, trucades al 93207474. I d'aquí uns moments també saludo el nostre home del temps que viu a les muntanyes, Eloi Cordomí.
2: La solució, amb Elisenda Carot.
3: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
4: On anàvem a buscar la solució és quin paper té la mentida, i té un paper social important.
2: Aquesta temporada tornarem a descobrir tota mena de temes i en parlarem en profunditat.
5: De dolç és una paraula molt general. Les respostes a vegades no són simples i són més complexes.
2: Amb els millors experts per aportar tots els matisos i les solucions.
6: I si fas la ventana en donarien alguna cosa?
5: No.
2: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
7: Codi civil del calçot. Sí? Menys de 12 és que no t'agraden els calçons.
2: La solució, de dilluns a divendres d'una a dues del migdia, amb Elisenda Carot.
3: La solució, passa-ho.

0: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: I engeguem aquesta setmana, avui una mica més curta, o aquesta setmana una mica més curta, saludant l'Eloi Cordomí. Eloi, molt bon dia.
2: Hola, bon dia, com anem?
1: Que t'has despertat fa poc, que t'he buscat allà a la Dada Maria i no t'he trobat.
2: Mira, m'hi he connectat quan estava a la meitat. Dic, ara ja no diré res perquè no m'he enterat de la pregunta.
1: No t'estaràs desmotivant, no, amb la Dada Maria?
2: No. Mira, estava aquí mirant mapes a veure què fem avui a la cara B i totes aquestes coses i m'he despistat, m'he connectat fins ara.
1: Em pots prometre que demà et tornarem a tenir aquí?
2: A 2:15 en punt estaré connectat ja, per si de cas us avanceu.
1: Que trobem a faltar les teves travesses. Ens has mal acostumat,
2: sí,
1: és el que té.
2: Perquè digui alguna bajanada i us enrigueu de mi.
1: No passa res, aquí tots acabem passant per l'aro, Eloi, no et preocupis.
2: Escolta, fins i tot els temes que més o menys crec que puc arribar a dominar, la cago.
1: Però això està molt bé, perquè això vol dir que a vegades la intuïció és més assertiva, a vegades anem més fluixos amb un tema, amb un altre, i et dic que estic convençut que això els hi passa a molts dels oients que ens estan escoltant a aquestes hores. Per tant, tots som humans, treballem a la ràdio, portem un camió o estiguem a una oficina, això és així. Per sort no en sabem de tot. Quin avorriment de vida, si no. Eloi, he sortit de casa avui i dic, caramba, sembla que tornem una altra vegada a temperatures primaverals.
2: Què? Sí, eh?
1: Home,
2: sí, ha estat una nit tropical, eh?
1: Sí.
2: Nit tropical en alguns llocs de la costa, perquè no hem baixat dels 20 graus. A Barcelona, per exemple, ara mateix en tenen 22, i els llocs on més ha baixat el Pirineu en tenen 9-10. Però gairebé tot arreu, entre 15 i 20 graus, eh? O sigui que avui serà un dia, mira, una mica curiós, perquè tindrem anticicló, però tindrem núvols.
1: Val.
2: Hi haurà molts núvols a les comarques de Barcelona, de la Catalunya Central i de l'interior de Girona, i llavors a la tarda...

0: D'aquests núvols poden arribar a més comarques, excepte Ponent, a l'Alt Pirineu i a la Costa Brava, que aquí farà sol gairebé tot el dia. A la resta estarà mig ennuvolat, sol, clarianes, algun ruixadet al litoral i prelitoral, però molt poca cosa, i aquestes temperatures que es mantindran suaus, altes, altes. I això es mantindrà així encara fins divendres.
1: Home, molt bé! Segurament
0: no tan núvols, però sí amb estabilitat. I el cap de setmana comença a baixar la temperatura, potser arriben algunes pluges. Després, ara, quan s'actualitzin els mapes de les 6, ja comencem a afinar més a veure si arriben aquestes pluges de cara al cap de setmana.
1: Doncs estarem molt pendents d'aquesta davallada de les temperatures, però com estaves comentant, això de cara al cap de setmana, de moment, temperatures una mica més estables.
0: Fins al cap de setmana, bé, fins divendres.
1: No està malament. Eloi, moltes gràcies, ens escoltem demà.
0: Que vagi bé.
1: Que tinguis un bon dimarts.
0: A 2:15 estaré connectat.
1: Gràcies. Adéu.
2: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
1: 10 minuts, arribem a les 6 del matí. Ens encanta que regaleu teatre perquè pensem que és el regal perfecte. És fàcil, només cal que entreu a regalateatre.cat i que feu feliç aquella persona que tant us estimeu, aquell amic, aquella mare, aquell pare, aquella parella. Avui, gràcies a Regalateatre, us convidem, per una banda, a anar a veure l'obra Morning Sun en funcions a la Villarroel des del 9 d'octubre fins al 8 de novembre i també per anar a veure Panorama des del Pont, al Teatre Goya de Barcelona. En aquest cas, en funcions des del 16 d'octubre fins al 29 de novembre. 93207474. Aquestes hores del matí vull saludar en Guim. Guim, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Què tal, Guim? Com va aquest primer despertar de la setmana?
3: Molt bé, molt bé.
1: Hem dormit bé avui o no?
3: Sí, perfecte, avui perfecte. 4 dies, una setmana curta.
1: Això es nota, quan, sí. quan només tens 4 dies per endavant. Et veig amb una veu de relaxat, també t'ho dic, has descansat molt aquest cap de setmana.
3: Molt, molt, molt. Són vacances, quan hi ha festa s'ha d'aprofitar.
1: Hem aprofitat per fer alguna cosa especial o no?
3: No, anar a fer esport, anar a caminar, però res estressant, totalment.
1: Molt bé. Llegir. Tot amb tranquil·litat, Guim?
3: Sí, sí.
1: Doncs escolta'm, tens el número 1, que tinguis molta sort, Guim.
3: Molt bé, bon dia.
1: Una abraçada, bon dia.
3: Adéu.
1: Adéu. I d'en Guim a l'Anna Maria. Anna Maria, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Què tal, Anna Maria? Com va això?
4: Bé, m'acabo d'aixecar.
1: Quanta estona fa? Fa poc que t'acabes de despertar?
4: Bueno, fa mitja hora, m'he pres un cafè.
1: Mitja horeta, i estem a dins del llit encara o no, Anna Maria?
4: No, estic amb bata.
1: Això m'encanta. A veure, explica'm una mica quina és la situació. Estàs en bata, ets a la cuina, al menjador, a l'habitació?
4: Estic al menjador.
1: Estàs al menjador, molt bé. Estàs sola, estàs acompanyada?
4: Estic sola.
1: Molt bé.
4: Vic sola.
1: Viu sola. I què tal aquest primer cafè del matí? Bé?
4: Sí, molt bo.
1: Molt bo. Ets cafetera, tu?
4: Sí.
1: Molt bé, perfecte.
4: Doncs m'agrada més la Coca-Cola.
1: No, però ara aquesta, una beguda amb gas a aquestes hores del matí, no sé jo si l'estómac ho acabaria d'agrair massa, Anna Maria.
4: No, home, sí, més que el cafè amb Coca-Cola, malament el cafè amb Coca-Cola.
1: Home, sí, també et dic, que aquesta barreja rotllo calimocho, no sé jo si acabaria de funcionar. En tot cas, Anna Maria, tens el número 2, que tinguis molta sort.
4: El número 2, i que tinc cafè.
1: Doncs esperar-te que en Ricard Ostrell d'aquí uns moments ens dirà 2 números. D'acord, Anna Maria?
4: Com 2 números.
1: Tu estigues atenta, tens el número 2. Si sents el número 2 d'aquí uns minuts, voldrà dir que t'emportes les entrades.
4: Gràcies.
1: Gràcies, adeu. Anna Maria, una abraçada, adeu. Joana, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Què
5: bon
1: tal,
5: dia,
1: Joana? Bon dia, bona hora. Com va aquest dimarts?
5: Molt bé, estupendo. Podeu parlar amb vosaltres, això ja és rodó, parlant de teatre.
1: Has dormit bé, Joana, o no?
5: Justet, perquè llevar-me tant d'hora no faig mai tant d'hora. Ah, això per mi és un extra.
1: Val. I com és que ens hem llevat tant d'hora avui, Joana?
5: Oh, perquè he sentit la paraula teatre i m'heu posat... Encara estava excitada d'ahir que la vam fer molt grossa i dic, mira, doncs avui és molt important poder comunicar amb vosaltres i felicitar-vos.
1: Home, moltíssimes gràcies. Ets una dona de teatre, de consumir teatre, eh?
5: Bueno, més que consumir i dirigir.
1: Ah, no m'ho diguis.
5: Tota la vida me l'he passat formant grups i fent teatre.
1: M'encanta.
5: Bueno, no, dirigint.
1: A veure, però explica'm això, on, Joana?
5: Per què? Digues, perdona.
1: Explica'm una mica on has dirigit aquest teatre i tot.
5: Bueno, vaig començar amb un jovenet, formant un grup juvenil, a Guardiola, després de Guardiola ja vaig començar aquí a Altafulla, i, bueno, tot ha anat lligant. Sempre he tingut gent al costat que m'han reforçat, equips molt formals, i ara encara estic al peu del canó després de tants anys amb el camí de la Creu d'Altafulla.
1: Joana, i...
5: dirigit tot tipus de teatre.
1: I sí, que important que és el teatre, que important sobretot... que són les associacions, els ateneus de poble, de ciutats...
5: No us ho podeu imaginar mai, perquè quan sereu grans mirareu enrere i direu quina base van deixar totes aquelles persones. Nosaltres vam recollir una mica modestament l'entorxa.
1: I tant.
5: Aquest any un programa que fan aquí a Altafulla, que es diu Faustina, em van nomenar padrina d'honor.
1: Home!
5: I sí, la Mònica, molt famosa per nosaltres i molt estimada, Mònica Pérez. I llavors va ser tan important poder aconseguir que des de la primera nomenació de la primera dona de dirigir teatre juvenil infantil de Catalunya arribés a la meva edat i em fes aquest nomenament.
1: Imagina't.
5: No sé, ho vaig trobar com tancar un cercle, saps?
1: I tant.
5: Una cosa que diu, sí, perquè encara està en actiu, que em segueixi tanta gent, ho trobo molt important.
1: Doncs escolta'm, Joana, jo que ho celebro, tens el número 3, i a veure si aquesta dona de teatre s'emporta avui aquestes entrades per anar al teatre.
5: Moltíssimes gràcies, un petó per tots,
1: un petó.
5: I que sigueu molt afortunats amb tot el que feu.
1: Gràcies, Joana, t'envio el petó, que vagi molt
5: un
1: bé.
5: Un petó.
1: Adéu, gràcies, adéu. Més matiners desperts a aquestes hores, 93207474. Marta, bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Mira quina
6: bon
1: energia. Clar que sí. A mi m'encanta la gent amb energia a aquestes hores.
6: Escolta, aquesta senyora, que maca.
1: Has vist o no?
6: Ai, per favor.
1: El món del teatre.
6: M'encantat.
1: El món del teatre és una meravella, Marta.
6: Sí, ja veus.
1: Has fet teatre tu alguna vegada o no a la vida?
6: Sí, i tant. Bé, veus? Pastorets.
1: Què et tocava fer? Què et tocava fer els pastorets, Marta?
6: Vaig fer de tot.
1: De tot?
6: Des d'Àngel Volador fins, jo què sé... de tot. Quan era molt joveneta, que tenia 16 anys o 17, vaig fer de Verge Maria i, clar, i em vaig casar 4 vegades. I el que feia de... I el que feia de Sant Josep era molt gran. I em anava dient, no, tu tranquil·la, carinyo, tu tranquil·la. Era un senyor una miqueta més gran que jo. Bueno, suposo, no ho sé, potser en aquells moments en tenia 30 o 40, que ara jo
1: home,
6: penso...
1: Home, sí, clar, clar.
6: Tampoc és tan gran. No,
1: però...
6: en aquells moments jo pensava
1: clar,
6: que era molt gran.
1: Clar. I escolta'm, a part dels pastorets, no hem tornat a fer cap incursió més al món del teatre?
6: No. Cop ja vaig ser un pèl més gran i vaig a la universitat i després ja tot, i després ja no. Però sóc molt consumidora de teatre i de cultura en general, m'agrada moltíssim.
1: Escolta'm, Marta, quina és l'última obra que has anat a veure, te'n recordes?
6: L'última obra que he anat a fer, no sé, encara quedaré fatal.
1: Sempre pots dir el concert d'Oques Grasses, eh?
6: No, no hi vaig anar-hi.
1: No hi vas anar-hi?
6: No, no vaig poder anar-hi, però és que, de fet, bueno, és igual, tampoc m'interessa Catalunya, diguéssim.
1: Bé, en tot cas, Marta, tens el número 4, que tinguis moltíssima sort, i escolta'm, gràcies per aquesta energia positiva, aquestes hores del matí, és una meravella.
6: Sempre, i tant.
1: És la millor manera per començar el dia, clar que sí. T'envio una abraçada, Marta.
6: Una abraçada.
1: Que vagi molt bé.
6: Sou fantàstic.
1: Gràcies, adéu.
6: Adéu, bon dia.
1: Estem fregant ja pràcticament les 7 del matí, i aquestes hores del matí, abans d'acabar, és moment de saber amb quina reflexió va acabar ahir l'Agnès Marquès. Molt bon dia, Agnès.
7: Bon dia, matiners. Com esteu? Va, que ja és dimarts, aquesta setmana. Nosaltres ahir no vam fer Catalunya nit, però sí que vam fer un Catalunya vespre, amb què vam oferir una crònica de la Marta Vives explicant que torna a la Harbrick Hotel a Coral Romput, aquest poema de Vicent Andrés Estellés, segurament un dels més emblemàtics per mi, el millor, de Vicent Andrés Estellés, llegit, interpretat per Pere Arquilloé. És una reposició, ja es va estrenar l'any passat, i és un acte brillantíssim en què Pere Arquilloé, de veritat, que està descomunal. Està descomunal. I el poema us el recomano moltíssim, perquè si no el coneixeu és perquè el llegiu o perquè aneu a veure el Pere Arquilloé, perquè en ell, Vicent Andrés Estellés, també trobareu una versió llegida, que és la més coneguda per l'Ovidi Montlló. En ell, doncs, fa un repàs de la seva vida, s'acaba reconciliant amb la vida després de moments molt intensos, d'alguna crisi. El moment àlgid, diríem, per mi, és quan parla de la mort de la filla i quan parla de la quotidianitat, de la pàtria, de la vida, que és aquest territori que al final tots tenim cadascú al seu. És meravellós i em sembla una proposta de primera per començar aquesta setmana curta. Que vagi bé.

0: Vinga, va, que estem fregant ja a les 6 del matí i arribem amb només dos minuts. Bon missatge, bon consell, bona reflexió, com sempre, de la mà de l'Agnès Marquès. I a punt d'arrencar el matí, saludo aquestes hores a Ricard Ostrell. Bon dia, Ostrell.
1: Bon dia, bon dia.
0: Com ha anat el cap de setmana?
1: Molt bé.
0: Has pogut descansar?
1: Sí, molt, he dormit molt.
0: Has dormit... Home, això és important, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Com es noten els 3 dies?
1: Sí, ahir em va costar molt anar a dormir i avui he dormit 4 hores, però la resta de dies he dormit molt.
0: Quina hora vas anar a dormir ahir, va?
1: Em va costar molt, a les 12 de la nit.
0: Ui, Déu-n'hi-do, sí. on vas?
1: Sí, sí, em va costar.
0: I a més, allò que et fiques al llit i encara et poses més nerviós perquè sí. No pots dormir, vas donant voltes al cap, no?
1: Sí.
0: Ui, aquestes nits són complicades, eh?
1: Sí.
0: Però escolta'm, et veig des d'aquí, des de la pantalla que connecta els estudis i encara et veig prou bé, també t'ho he de dir.
1: No, estic bé, descansat.
0: Sí. I tant. Escolta'm, digue'm dos números en aquest cas, de l'1 al 4.
1: El 3 i el 4.
0: El 3 i el 4. Doncs vinga, va, la Joana, que se'n va veure Morning Sun, i la Marta, que se'n va veure Panorama des del pont. Avui, per ser Ricard, engegueu al matí, home, entre d'altres, parlant del pacte d'esquerres, del debat de les pensions i també de la malaltia del papa, per exemple.
1: Sí, el pacte d'esquerres o el prepacte d'esquerres.
0: O el prepacte, millor dit, exacte.
1: Perquè tot això està canviant, i avui ho explicarem, va minut a minut, i pot ser que hi hagin canvis. Per tant... Atents avui al matí de Catalunya Ràdio.
0: Estarem pendents de tot el que passi. Que vegem molt bé el programa d'aquest dimarts, Ricard.
1: Fins ara.
0: Una abraçada. Engega l'actualitat ara mateix amb Ricard Ostrell i tot l'equip del matí de Catalunya Ràdio. Nosaltres, com sempre, ja ho sabeu, disposats a fer el primer cafè del dia amb tots vosaltres. I tornem demà a partir de les 5 del matí, que serà meitat de setmana.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Des de ben jove, Gauss va destacar per la seva capacitat matemàtica. D'ell s'explica l'anècdota que quan tenia 9 anys, durant la classe d'aritmètica, el mestre va proposar el problema de sumar els nombres de l'1 al 100, tot pensant que els alumnes estarien una bona estona ocupats fent càlculs amb les seves petites pissarretes. Per sorpresa del mestre, Gauss va trobar la resposta correcta amb una enorme rapidesa, a diferència dels seus companys, que van necessitar molt de temps o fins i tot que es varen equivocar en el munt d'operacions que havien de fer. Us proposem de pensar com ho faríeu per trobar la resposta de manera ràpida, tal com va fer el jove Gauss, tan sols fent unes poques operacions.
2: Dam de 54 és... M'ho heu dit.
3: Sí, carinyo, ho hem de dir.
2: Anna Morgades.
3: Anna? Com dius? Anna?
2: Anna Morgades.
3: Morgades.
2: Morgades.
3: Morgades. Valdosera.
2: Valdosera.

0: Steamboat Willie, el vaixell de vapor Willie, va ser el primer curtmetratge d'animació sonora de Mickey Mouse. Era en blanc i negre i es va estrenar el 18 de novembre de 1928. Li falten 2 anys per fer-ne 100. Quin esglai! Des d'aleshores, Disney ha fet moltes pel·lícules d'animació, moltíssimes. L'Arnau s'ha quedat captivat amb el gall trobador de Robin Hood, cosí del Pota Blava del Prat, que va sonar l'altre dia. Arnau, des d'aquí, una abraçada i millora't. I sabem que a Lleida hi ha un col·leccionista que té més de 3.000 peces del baratillo L'Eridano que vol que no deixin de jugar, exactament com a Toy Story. El que no sé si saps, jo de fet no en tenia ni idea fins que la Sabina Pedrós m'ho va explicar, és que alguns dels personatges de Disney, atenció, s'han dibuixat a casa nostra, concretament a El Picat. És una història màgica, com els dibuixos. Sabina, ben tornada al Rambla.
1: Hola, què tal, Anna?
0: Avui, Sabina, ens portes un convidat de luxe.
1: Sí, avui tenim ja aquí als estudis del Picat Ràdio una persona que, com deies, ha dibuixat alguns dels grans clàssics de Disney, com ara el Mickey Mouse o l'Ànec Donald. Ell és el Marçal Abella, és dibuixant professional, il·lustrador i també humorista gràfic. Què tal, Marçal? Benvingut, com estàs?
2: Hola, gràcies, bona tarda.
0: Marçal, encantada de saludar-te, és un honor, de veritat, tenir-te aquí, deixa'm dir-t'ho. I tenim una primera pregunta que vam pensar tots quan la Sabina ens va explicar aquesta història, i és... com va anar això? Com s'arriba a dibuixar amb Mickey o l'Ànec Donald per Disney des del Picat?
2: Bé, jo vivia a Barcelona. Amb 15 anys em vaig presentar a l'editorial Bruguera amb una carpeta sota el braç. Llavors a la Bruguera feien tot allò del Mortadelo i Filemón i tota aquesta sèrie de personatges, les revistes. I bé, em van començar a preparar com a dibuixant i vaig entrar a la plantilla, dintre de la plantilla dels passadors a tinta. Allà passàvem les pàgines a tinta de Mortadelo y Filemón, de Tipitape, tots aquests sèrie de personatges. Allà vaig conèixer molts dibuixants d'aquella època consagrats i evidentment hi teníem companys allà que també dibuixaven, més grans que jo. I ja van comentar, hi ha uns estudis a Barcelona que estan col·laborant amb revistes que fan dibuixos per l'estranger i tal, que algunes són personatges, alguns són de Disney i això. I, bueno, mitjançant tot això em vaig anar tensant en aquest món i, bueno, vaig començar a dibuixar. I vaig dibuixar Disney durant més de 30 anys, els personatges aquests clàssics, i dibuixo des del Picat, perquè després vaig vindre a viure al Picat i vaig continuar dibuixant des del Picat, clar.
0: Has dit 15 anys, no? Vas arribar a Bruguera?
2: Amb 15 anys...
0: Amb 15 anys?
2: Amb 15 anys em presento a Bruguera amb una carpeta sota el braç perquè jo volia ensenyar els meus dibuixos amb algú, a veure, perquè a mi el que m'agrada era dibuixar historietes i dibuixar tot això. I amb 15 anys... Pues suposo que els hauria de fer gràcia allò que dibuixava perquè, diguéssim, em van donar moltes indicacions i ajudes per poder després entrar a la plantilla de Bruguera. Quan ja vaig ser una mica més gran, amb 17, vaig entrar a la plantilla de Bruguera. Però aquella època jo estava estudiant i dibuixant tot el que podia.
0: I els dibuixos de Disney, és clar, quan tu fas un dibuix de Disney no pots simplement dibuixar un ànec o un ratolí, perquè són personatges que tothom reconeix claríssimament i immediatament. Això suposo que deu afegir pressió a la feina, o la fa més senzilla el fet de tenir ja uns models i no haver-se de bellugar d'allà?
2: Bueno, havíem de conèixer molt el personatge, havíem de conèixer com es bellugava, com camina. Amb això l'animació t'ajuda moltíssim, el fet de perquè els veus caminar i això. I llavors amb el còmic sí que és veritat que quan els dibuixàvem en revistes podíem exagerar moltíssim, podíem fer coses molt xules i distorsionar fins i tot el personatge, no? Que de fet amb animació també passa, el que passa que amb animació, com que són microsegons, moltes vegades és una distorsió molt gran, és un moment i no molesta, no? I en el còmic, pues, certament teníem una llibertat també, hem de dir que teníem una llibertat de que cada dibuixant teníem un estil propi. Partíem tots d'una mateixa base, estudiàvem sobretot, recordo amb l'Anec Donald, que hi havia un dibuixant estadounidenc que es deia Cal Barks, que era un dels creadors, va ser el creador de l'oncle Gilito, per exemple, o els tres nebots de l'Anec Donald, etc. I era una mica la referència, no? Era un dibuixant que va aconseguir marcar un estil en l'Anec Donald. I la referència una mica que teníem tots, però després cadascú va fent una mica el seu estil sense que l'Anec Donald perdi la pròpia essència. No?
1: Uh-huh. Clar, jo ara m'imagino, Marçal, més la logística. Estem parlant dels anys 80, no havia internet, no teníem ordenadors. És a dir, com feies tu per dibuixar un Anec Donald que ara estàs referenciant des d'aquí al Picat i després que s'acabés, doncs, això, publicant a Alemanya, França, Itàlia?
2: Uh-huh. Bé, amb els segurs, els DHLs i fent paquets, amunt i avall. Ens arribaven els guions, ens arribaven per fax, llavors hi havia els fax, i ens arribaven tots els guions escrits, i a partir d'aquí nosaltres tot allò ho plasmàvem en les pàgines i, bueno, fèiem uns paquets ben grans, perquè nosaltres dibuixàvem, en el format de dibuix era bastant més gran que el format que es publicava. I clar, havíem de fer aquests paquets, portar-los portar-los al DHL o al Segur o a l'empresa que sigui i cap al país que sigui. I així anàvem. Sí, sí.
0: I, Marçal, una cosa. La Sabina m'ha explicat, i de fet tu ho has mencionat, que també has participat en còmics, doncs, del mític oncle Gilito o sí, dels tres nebots. Per mi sempre seran Juanito, Jorgito i Jaimito, perquè jo els vaig llegir així. Has treballat amb molts personatges. Dels de Disney, quin és el que més t'agrada o que potser has gaudit més dibuixant?
2: Sens dubte, amb l'Anec Donald. Per mi és el personatge més histriònic, el que podíem fer-li passar totes les malifetes que li podíem fer passar. Per mi és l'Anec Donald, clarament, és el personatge. L'Anec Donald i la família que l'envolta, tot el que dèiem abans, el Gilito, els tres nebots, la Daisy, el món aquest del Donald. Jo ho vaig passar molt bé dibuixant-los i al final, tants anys dibuixant l'Anec Donald, al final són, per molt que no són personatges propis, te'ls fas una mica propis. Jo ara mateix l'Anec Donald el dibuixaria fins i tot amb els ulls tancats. Vull dir que per això dic que te'ls fas propis, sí. Després em va agradar molt el Mickey Mouse, també. El Mickey tenia la seva cosa, també, molt xula.
0: I n'hi ha algun que no hagis dibuixat mai i que pensis, ostres, si demà em truquen, doncs em faria il·lusió?
2: Et diria que hi ha una pel·lícula que es diu Los Tres Caballeros, uh-huh. No sé en català com es titula, que hi havia els tres personatges, que un justament era l'Anec Donald. El Donald era un mexicà, un gall mexicà, que era el Panchito,
0: i el lloro carioca,
2: que era el brasiler. Pues aquests tres personatges els trobava divertidíssims. Els trobava que els tres donaven moltíssim joc per fer molta paròdia i molta conya, per dir alguna cosa, no? I no els vaig dibuixar mai, però si m'arribés a arribar a la possibilitat de fer-lo, sí. Els personatges més clàssics, els personatges de la Bella Dorment i tot això, potser m'interessaven menys, si dic la veritat.
1: Ara dius que portes quants 30 anys havies estat dibuixant per
2: Disney? Sí, més de 30 anys.
1: Més de 30 anys. Durant aquests 30 anys, ara et preguntem una mica de xafarderia, quines curiositats o quines anècdotes ens podries explicar que t'hagin pogut passar dibuixant aquests personatges?
2: Ostres, no ho sé, és que ara això de les anècdotes, clar, pensa que era una... Jo sempre he dibuixat de manera molt solitària, perquè jo tenia la meva taula de dibuix, excepte una temporada que vam estar en un estudi a Barcelona, que érem una colla de dibuixants, no era l'únic que feia Donald, o Donald Disney. I allà dibuixaven cada un les seves històries i I jo recordo d'haver-me quedat allà a l'estudi aquell a altes hores de la nit intentant acabar una Espanya. Ens quedàvem tota una colla que ens sopàvem, hasta jugàvem a futbol a dintre l'estudi i tot. Bueno, érem joves, que és el que té el ser jove, no? I llavors, com a anècdotes dibuixants, no, això no sabré dir-te, perquè era jo mateix i la pàgina, com no sigui que esborrar una pàgina perquè repetir-la de nou, que això ha passat més d'una vegada, perquè de vegades he fet una pàgina i la mires, la remires, i de vegades la meva parella venia per allà i diu, bueno, què et sembla? I ella em diu, vols dir que això no ho faries d'aquesta manera? I jo defensant, no, això no, està bé així. Però clar, només falta que et digui això perquè comences a mirar-te la pàgina, i potser sí, i l'acabes esborrant i l'acabes fent de nou. Sí,
0: ja m'ha passat, eh? I la gent aquesta de Disney són molt exigents? Us posaven moltes condicions o us deixaven fer a veure si sortia alguna cosa?
2: Jo vaig tenir bastanta llibertat, tinc que dir. He comentat abans que t'emportaves els personatges al teu estil. Hi havia dibuixants que... per exemple, hi havia un dibuixant xilè, que era el Vícar, que tenia un estil molt proper al Calvars original, però després hi havia un dibuixant argentí que es deia Daniel Branca, que era molt lliure i feia un dibuix molt suelto, molt divertit, no? Bueno, cada un li donava el seu estil. És veritat que de tant en tant et corregien alguna cosa, perquè segurament ja te n'anaves de vegades tant d'estil que et picaves una mica de cresta i dius, escolta, aquest Donald ja està començant a semblar un Mickey i no un Donald. Vull dir, ho exagero una mica, però de vegades marxàvem fins i tot una mica de l'estil de la llibertat que ens preníem nosaltres a l'hora de dibuixar, no?
1: A banda de treballar per Disney, hem de dir que el Marçal ha fet moltíssimes il·lustracions en diferents editorials i també al Farrús, aquí a La Mañana, que és el diari que tenim a la província de Lleida. Marçal, jo et pregunto, ara que dius d'exigències, que és més complicat treballar per Disney fent un Mickey d'aquests que dius exacte, que no se'n vagi d'aquests estàndards, o fer humor amb els teus dibuixos?
2: L'humor és molt exigent. O sigui, fer humor és molt exigent. M'ho vaig passar molt bé. Jo vaig arribar a l'humor gràfic una mica de rebot, però és molt exigent, perquè és cada dia. Els Farrús era una tira que feia la contraportada del diari i era més atemporal, però el diari mateix vaig estar dibuixant altres seccions, com era la Marçalada, i la Marçalada era l'humor d'actualitat diari, l'humor editorial. I era molt exigent, molt exigent. O sigui, diumenges, dissabtes, m'ho vaig passar molt bé, vaig aprendre molt, i em va costar, sobretot al començament, perquè jo venia del món del Disney, el món del Disney és tot molt rodonet i molt de goma i molt així, i a l'humor gràfic has de ser un dibuix més contundent, més canyero, més... I em va costar molt a nivell d'estil, al començament. Després, poc a poc, vaig anar agafant el tranquillo i anava... Cada vegada que canviava de tema, anava canviant també d'estil. I, bueno, suposo que al començament em feia una mica de lío mental, però després ja ho vaig tindre una mica més per la mà.
0: I a l'hora de fer tires còmiques d'aquestes d'actualitat, sí, hi ha un altre tema delicat, que és que no se t'enfadi ningú, no? T'han dit mai això, no es pot publicar, o el límit de l'humor?
2: Jo, el dia de la mañana teníem bastanta llibertat. És veritat que tu mateix, quan dibuixes, també veus allà, dius, uf, això potser deixem-ho en el tinter, perquè potser m'he passat una mica, no? I... Segurament tots acabem fent una mica d'autocensura, que no sé si està bé o no, però bueno, sé que la fèiem, i en principi no vaig tindre problemes. Sí que alguna vegada, amb alguna cotet, em consta que el director del diari va rebre alguna trucada en queixant-se, però el director em va recolzar sempre. Vaig tindre una sèrie, la contraportada de la revista que es feia, és dominical, el diari La Mañana, que era sobre... vaig fer 80 setmanes seguides un acudit sobre el papa de Roma. Era un acudit d'humor blanc, eh? Uh-huh. Però, tot i això, em consta que hi va haver va haver un cert rebombori, no, tampoc no massa, a nivell nacional, perquè hi havia algunes publicacions digitals que es queixaven una mica. Era l'època també en el que va haver el problema de les caricatures del Mahoma i bueno, va haver una mica de rebombori amb això perquè feia els acudits sobre el papa. Però bueno, era humor blanc, vull dir que tampoc. Si ho veus avui en dia, dius, tampoc no n'hi ha per tant.
0: Marçal, i has de saber que la Sabina fa molt bé la seva feina davant i darrere del micro. I m'ha passat un informe sobre tu, de tot el que fas, que, escolta'm, jo crec que ni la CIA. M'ha dit que tens un projecte molt bonic que passa per les estacions de Lleida. Una història que comença amb un dibuix a l'estació d'Almacelles. Com
2: sí,
0: va això?
2: Això és un llibre que vaig publicar fa 3 anys, segurament, i és un projecte que a mi em va fer moltíssima il·lusió, moltíssima. Jo vaig començar... I, bueno, jo pertanyo al grup dels Urban Sketchers Lleida, que som els dibuixants urbans que sortim a dibuixar els caps de setmana i ens ajuntem i dibuixem in situ els llocs. I aquell dia no teníem sortida amb el grup dels Urbans i vam anar tot sol a dibuixar l'estació d'Almacelles, que és un poble que està aquí a prop del Picat, i em vaig posar a l'andana i el dibuixar la solitud de l'andana, perquè dissortadament moltes estacions estan completament abandonades, no hi paren els trens, fins i tot no hi circulen molt pocs trens, algun de mercaderies i pocs, i allà amb aquella solitud vaig gaudir moltíssim pensant el que faig, com ho faig, això. I vaig fer aquella primera estació, bueno, la vaig guardar, tal. Després va vindre una segona i una tercera estació. I quan ja en vaig tindre 3 de dibuixades, vaig pensar, ostres, això podria ser una col·lecció xula per tindre-la. I vaig començar fent-ho, no pensant en fer un llibre, sinó pensant en fer una col·lecció pròpia. De, bueno, aniré dibuixant estacions, que m'agrada, m'ho gaudeixo molt, i tinc temps per pensar en mi, per fer introspecció mentre dibuixo i tot això. Però em vaig creuar pel camí amb el Vidal Vidal, que el coneixia abans, és un escriptor d'aquí de Lleida, que és molt aficionat als trens, i ell em va... Li vaig explicar el que estava fent, no, però és molt maco, tal i qual. Escolta, et presentaré un col·leccionista d'imatges ferroviàries, que era l'Antoni Nebot, que ja dissortadament ja va traspassar. I l'Antoni Nebot tenia una col·lecció brutal de fotografies velles d'estacions. I parlant amb ell, em deia, tinc tot això, si mai vols fer una cosa, pues tens tota la meva col·lecció a disposició. Llavors em va acudir a fer el llibre. Pensava, ostres, aquí sí que podríem fer un llibre xulo, pues, dibuixant totes les estacions, publicant com eren abans aquestes estacions, fent recerca en biblioteques d'anècdotes i coses que hagin pogut passar a les estacions. I així vaig estar treballant 4 anys pues això, cercant, no només dibuixant, sinó cercant molta informació, i de fet vaig trobar anècdotes força divertides i fets que van passar a les estacions que bueno, completament sorprenents moltes vegades. No?
0: Com per exemple?
2: Sempre poso un exemple que a mi em va sorprendre llegint a Castellnou de Seana. Castellnou de Seana és una estació que hi ha a prop de Mollerussa, entre Mollerussa i Bellpuig, i llavors no hi paraven tots els trens, com ara, que no hi paren tampoc tots els trens, però llavors no hi paraven tots els trens. I passava el ràpido que li deien, que anava cap a Barcelona i passava a la matinada, a primeres hores del matí. I allà vaig llegir que a Castellnou de Seana s'hi feien... algun casament es va fer a la nit, no recordo si les 3 o les 4 de la matinada, casaments amb aquesta hora, perquè així els nuvis ja anaven directament del casori a l'estació per agafar el tren, per anar-se'n cap a Barcelona, bueno, de viatge de nuvis, no? Crec que feien xocolata en xurros com a celebracions i cap allà. I aquesta em va sorprendre per això, els casaments a les 4 del matí. I això està documentat en un llibre que vaig trobar. Sí, sí.
0: I quantes històries com aquestes has anat trobant durant tots aquests anys de recerca? M'imagino que moltes. Estan totes al llibre o hi haurà una segona edició?
2: Segurament que si segueixo fent recerca en trobaré molt més, no? Em vaig trobar una també de l'estació de Vila... d'Anglesola, perdona, d'Anglesola, que està una estació a prop de Tàrrega, no? Que allà els Girona, la família dels Girona, que també van impulsar tot el que era el Castell del Remei, van impulsar que hi hagués una estació en aquest poble i tot això, no? I allà, al final, més que res perquè a Tàrrega, que és on parava el tren per anar cap al Castell del Remei, el Girona era esbroncat cada vegada per qüestions de terres i qüestions econòmiques del temps, i les brocaven, i per això va impulsar, dir, escolta, jo aquí jo no vull, era un senyor amb molts diners, i aquí jo no vull parar, vull pujar el tren amb aquesta estació, va impulsar l'altra estació d'Anglesola, que estava ben a prop, i era l'estació que utilitzava ell per pujar i baixar del tren, vull dir que...
1: Estació a demanda, parada sol·licitada, totalment.
2: Sí, sí.
1: Escolta'm, has dibuixat 73 imatges, sí. És a dir, estan reportades.
2: Estan totes les estacions.
1: Fins
2: totes.
1: I tot algunes que no hi són o que han desaparegut des de que vas publicar el llibre fa uns 3 anys.
2: Exacte, estan totes... el llibre estan totes en color, excepte les que ja no hi són, que estan en blanc i negre. Les que estan dibuixades les vaig fer totes in situ a l'estació, evidentment les que no hi són estan fetes a partir de fotografia i les vaig fer en blanc i negre. Hi han dues estacions que jo les vaig dibuixar en color que avui en dia ja estan al terra també. I després també tinc que dir que s'ha fet una estació nova que no està al llibre, que això si fa una nova edició ha d'estar a l'estació nova també.
0: L'has de posar al dia per una de nova que en tenim, no?
2: Sí, bueno, és un baixador, tampoc es pensa que és una estació amb edifici, és una andana amb una marquesina, no és gaire cosa més, Però bé, sí, sí.
1: Doncs escolta, abans d'acabar, sí que no puc acabar l'entrevista sense parlar d'una altra iniciativa que és molt d'aquí de casa nostra, que és aquesta festa del llibre gegant, i aquí el Marcel té molt a dir, així que jo, si te'n recordes, Anna, del llibre gegant que m'han parlat?
0: Sí, anava a dir, és aquella festa del dibuix que ens vas apuntar quan ens parlaves de la Núria i el Manelic, no?, dels gegants.
2: Són els gegants d'aquí, sí, sí.
1: Marcel, tu ets un dels impulsors, fa 27 edicions ja que s'està fent aquesta festa que apropa la cultura i la il·lustració aquí al poble, i ve gent de tot arreu. Explica'ns què té això del llibre gegant, perquè continuïs participant i tu il·lustrant els llibres també dels més petits després de 27 edicions.
2: Clar, quan jo vaig arribar al Picat, jo arribo al Picat l'any 94. Vaig estar 2 anys vivint a Lleida i jo venia de Sant Cugat i Barcelona, és on vivia abans. I quan vaig arribar al 94, vaig proposar a la regidora de Cultura, no sé si va ser el 94, potser va ser el 96 o el 97, no recordo l'any, li vaig proposar a la regidora de Cultura, l'Alba Roure, que hi havia la possibilitat de fer aquesta festa. Aquesta festa la feien a Sant Cugat i la feien a Mataró, a Barcelona, una festa semblant, i vaig proposar de fer-la aquí. Primer la vaig proposar de fer a Lleida, a la ciutat de Lleida, però no sé si la ciutat de Lleida no la van entendre o no... Bueno, la veritat que no em van fer cas. I la vaig proposar aquí al
0: doncs
2: Picat.
0: Doncs molt mal fet,
2: Bueno,
1: no. Perquè mira l'èxit, ens l'hem emportat.
0: Sí,
1: exacte. Era el lloc idoni aquí.
2: Sí, sí, sí, sí. I aquí al Picat la regidora li va semblar bé la idea. La idea de fer el llibre gegant pels gegants del Picat també és idea de la regidora. I jo crec que va ser un plus que es pogués fer un llibre gegant i donar un contingut també així molt xulo de cultura popular. I sí, vam començar a dibuixar. Primer vaig tirar dels amics que jo coneixia dibuixants. Escolta, veniu a dibuixar, que farem una festa, tal i qual. I, ara la festa ha crescut moltíssim. Ara encara hi dibuixo, però ja hi vaig de manera més testimonial. És que ja m'he fet gran, 27 anys, ja són molts anys. I tota la tarda dibuixant, jo ara hi vaig més, perquè és una festa que me la sento molt meua. No és meua, però me la sento molt meua perquè sóc un dels impulsors i intento anar-hi sempre, intento almenys que hi hagi un dibuix meu a cada festa.
1: Tu has proposat una festa cultural i l'Anna en Pic li vaig dir que venies aquí al programa, ha estat indagant les teves il·lustracions i està bé, fascinada, li han agradat moltíssim i hem estat aquí parlant. Ens podries fer una il·lustració del Rambla perquè fos una mica la portada del programa? Què et sembla, Marçal?
2: Bé, no, no, aquí no hi ha càmeres, però bueno, ja...
1: Et fem l'encàrrec.
2: Ja farem alguna
1: cosa. I quan la tinguis, nosaltres ja li fem arribar a l'Anna o l'enviem en paqueteria, missatgeria, com fes amb els això... dibuixos dels anys 80 del Miqui i el Dani
0: Toral. Bueno, exactament igual. Ràpid, eh? Com, bueno, ara avui en dia amb una foto, amb un per PDF, això. Amb un...
2: Avui, no, avui en dia és que això és molt fàcil. Eh? Això ens va passar també, no sé si hem d'acabar ja, amb el diari La Mañana. Jo quan vaig començar La Mañana anava cada dia a la redacció i allà anava i dibuixava la redacció. Quan va començar internet, allò va ser una meravella.
0: Sí, i tot és positiu d'aquestes noves tecnologies, t'ho dic per la irrupció de la intel·ligència artificial i aquestes
2: bueno,
0: coses.
2: Això és una altra cosa. Això és una altra cosa. Sí. Eh? Jo, amb la intel·ligència artificial, aquí les noves generacions no sé si patiran bastant més a nivell d'il·lustració, perquè avui en dia la intel·ligència artificial està fent molta cosa. Jo que estic de jurat en concursos, normalment em criden per fer de jurat, la veritat és que és molt difícil avui en dia en algun dibuix dir això és la intel·ligència artificial o no. Eh? Vull dir que s'estàs fixant petits detalls i en petites coses i és complicat, és complicat. Sí, sí, per les noves generacions... No, bueno, no ho sé dir, eh? Ja en dibuixant. Suposo que el factor humà encara tindrà un plus i tindrà un... Espero, desitjo. No ho sé.
0: Esperem que sigui així, perquè si no ens estem fent trampes al solitari nosaltres mateixos, eh?
2: Sí, sí, sí. Sí.
0: Doncs, sí, sí, Marçal, moltíssimes gràcies per ramblejar avui amb nosaltres. Realment, com et deia, ha estat un luxe. Jo estaré amatent a veure si ens fas algun dibuixet pel Rambla 54, que serà un honor. I gràcies a tu també, Sabina, per descobrir-nos la història del Marçal. Una abraçada immensa a tots dos i fins aviat.
1: Un plaer. Adéu, fins aviat.
2: Gràcies, adéu.

0: Si parlem de gegants, a Catalunya, segurament tard o d'hora acabarem parlant dels de Sallent. Va ser un dels primers pobles que als anys 80 va recuperar la tradició gegantera. Les primeres figures del municipi van desaparèixer, però l'any 1978 un grup de joves va decidir recuperar aquesta part de la cultura popular. I per repassar tota la seva història, no hi ha ningú millor per fer-ho que el cap de colla dels gegants i nans de Sallent, el Miquel Gili.
1: Que tenim documentacions de fa més de 100 anys, el que passa que durant tots aquests 100 anys hi han anat passant diverses parelles de gegants i per diversos motius han desaparegut, els han canviat, etc. Fins al moment actual, que això des de l'any 78 ha recuperat la tradició i no s'ha deixat perdre.
0: La recuperació es va fer des de zero i amb recursos propis. El veïnat va construir uns gegants casolans de guix, cosint els vestits i aprofitant materials que tenien a l'abast.
1: Entre dones que sabien cosir, perruques, etc. I llavors tot el que és l'escultura, que era del Sant Lluís Rubio, eren de guix, pesaven molt. I llavors, al cap de 3 anys o així, van encarregar ja uns gegants amb un escultor professional com del Casserres de Solsona.
0: L'encàrrec, com diu el Miquel Gili, va ser pel mestre Manel Casserres i va marcar un punt d'inflexió a la colla. Els primers d'arribar van ser el Gaspar i la Mariona, uns noms triats per votació popular entre els veïns del poble. L'any 1981 la família va créixer amb les dues de les figures més representatives de la vila, que són els reis Bernat i Ermessenda, amb uns noms que tenen una mica de vincle amb Sallent.
1: El nom de Bernat prové de recuperar el nom del barri on es van fer els gegants dels anys 50, aquells que deia que havien desaparegut. Com que es coneix que es van fer al barri de Sant Bernat o al carrer Sant Bernat, doncs el nom de Bernat prové d'aquí, és un homenatge a tots aquells veïns. I Ermessenda porta el nom de la comtessa que va ser propietària del castell de Sallent a l'època medieval.
0: Ara mateix, la colla de Sallent té figures de diverses mides i tipologies per mantenir els gegants vells originals ben cuidats i conservats al seu local. A banda del Gaspar i la Mariona, el Bernat i l'Ermessenda, també tenen els gegantons Eulàlia i Guillem i una colla de nans. Totes aquestes figures tenen el seu propi acompanyament musical creat, també, com no podia ser d'una altra manera, per sallentins.
1: Sallent té una dotzena de músiques pròpies pels gegants de Sallent i totes fetes per sallentins exclusivament. Vull dir que també hi ha una riquesa musical de les figures que també quan surten o quan van fora del poble són les que s'interpreten.
0: Aquesta gran infraestructura musical i l'activitat també de la colla els va convertir, com dèiem al principi, en pioners. Als anys 80, Sallent va ser clau en el ressorgiment geganter a Catalunya. Van ser dels primers a fer trobades d'intercanvi amb altres pobles i allà es va fundar l'any 1984 l'Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya. Dos anys més tard, la Generalitat els va triar per portar la cultura catalana a l'Àsia.
1: Des de la Generalitat de Catalunya i des de l'agrupació, em sembla, també. Es va celebrar al Japó l'any 86, les primeres jornades de Sant Jordi, i volien una representació gegantera per anar allà, no?, i explicar una mica la cultura i ensenyar com es fan ballar els gegants i fer cercaviles. I Sallent va ser l'escollida per fer aquesta representació.
0: L'imaginari sallentí, però no es va aturar als anys 80. El 2023 van estrenar una figura totalment diferent dels gegants clàssics. Van construir un gegant amb braços tous dissenyat per interactuar directament amb el públic. És l'Antoñito, un homenatge a l'Antonio Valladolid, un veí d'origen andalús, que va arribar a Sallent ben jove i que al llarg de la seva vida va participar moltíssim en el teixit associatiu, esportiu i festiu del poble.
1: Es va construir el 2023 en homenatge a l'Antonio Valladolid, i aquesta diferència dels altres, que són uns gegants més rígids i més seriosos, aquí el que és el voler és que fossin menotes, que fos un gegant menotes, que tingués interacció amb la gent i que, bueno, i realment també amb la música que l'acompanya, doncs, ha fet que sigui una figura totalment singular i que traspassi més enllà de Sallent.
0: Tot i aquest impacte social que té en els gegants de Sallent, com ja hem anat comentant, i també els projectes educatius que fan, per exemple, tenen l'Alça't, una festa que fan a finals de març, amb la que volen i la que aconsegueixen realment realçar la cultura gegantera del poble. Tot i això, i tot i l'energia que hi posen, l'entitat s'enfronta a un problema pràctic, que és la falta de voluntaris per moure tota aquesta imatgeria. I això, que com dèiem, tenen molta fama entre el públic sallentí.
1: falten moltes mans, falten geganters, no? Ara tenim com una bossa de geganters, però que alguns no són propis de Sallent, en el sentit que no són vilatans de Sallent, no? Sinó que venen d'altres pobles a fer ballar els gegants. No? També s'ha creu que la gent pròpia, no? Els hi costi sumar-se.
0: Per tant, l'esforç logístic és alt. Per fer sortir els gegants realment es necessita un equip força ampli, d'unes 25 persones, això per garantir la seguretat també, per fer sonar la música. No serveix només qui porta el gegant, sinó que també cal grallers i timbalers. Aquests segons són figures també bastant essencials per l'entramat geganter de Sallent. De fet, la seva història de bon principi ja és molt especial, la dels grallers. Ho explica el graller, justament, i també director de Ràdio Sallent, Pitu Galobart.
2: Va ser un grup de gralles pioner a la seva època, ja que estava format tot per dones, que es van engrescar a tocar la gralla acompanyant les seves parelles, els seus amics, amb els gegants de Sallent.
0: Per tant, un grup de dones que va aprendre a tocar la gralla perquè els hi venia de gust i que van compondre cançons sense ser músiques. I parlant de músiques, les de Sallent, com també hem anat dient, són molt especials. Les han anat creant diversos sallentins, entre ells el músic il·lustre Jordi Fàbregas, i que fan que els veïns del poble mirin els seus gegants i músics amb moltíssima satisfacció.
2: Hem pogut anar al Tradicionarius a tocar les nostres pròpies cançons i presentar el llibre de les músiques de Sallent, músiques que tenen més de 40 anys, perquè ja dic que les gralleres originals, que encara algunes d'elles encara toquen amb la colla, doncs és un motiu d'orgull.

Per tant, una tradició gegantera a Sallent que aguanta i aguanta forta gràcies a l'esforç de l'entitat. En l'última dècada han restaurat peces i han fet pastís nous. A banda, altres entitats de Sallent han fet gegants com l'associació Adona't o l'Ateneu Popular Rocaus, que fa uns anys van decidir fer la Joana la Negra i el Maqui. Dos gegants que representen, per una banda, una dona que van penjar per bruixa a Sallent i, per l'altra, un gegant dedicat a la figura dels guerrillers antifranquistes, el primer de tot Catalunya. Per tant, no queda res més que convidar tothom a venir a veure els gegants i nans de Sallent.

0: Som-hi, Marga, quan vulguis.
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Pots dir meua, eh?
1: Vale. Jo escolto Rambla 54 a la meua ràdio local.
0: Perfecte. Molt bé.
2: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio Sandvi.
0: El nostre itinerari geganter avui també fa parada a Caldes d'Estrac. Martí Capçada, ben tornat al Rambla.
3: Així és, Anna. Què tal? Com estàs?
0: Molt bé. Martí, a Caldes hi ha dues figures, la Fàtima i el Busquets, que aquest any han fet 45 anys, i una colla gegantera que se n'encarrega i que té una dona al capdavant, visca, que és la Georgina Pou. Georgina, benvinguda al programa.
4: Hola, bona tarda.
0: Georgina, el Martí m'ha dit que sou de les tradicions més top de Caldes, tant és així que aquest any fins i tot heu fet el pregó de Festa Major.
4: Sí, aquest any, com que fèiem 45 anys, doncs ens van deixar fer el pregó.
0: I com va anar això?
4: Bé, nosaltres, a veure, fa anys que estem a la colla, però així al capdavant fa, 5-6 anys potser. I aleshores el que vam fer per homenatjar a totes les persones que han portat la colla fins a aquests 45 anys, doncs vam demanar a algú que havia sigut membre de la colla, que havia sigut sempre l'speaker de la colla, i li vam demanar amb ell que fes aquest pregó.
3: Anna, aquest any, que és de festa grossa, a més d'això del pregó que ens has explicat, també hi ha hagut més novetats. Explica'ns una miqueta, perquè una ha sigut en forma de llibre sobre la història de la colla, oi, Georgina?
4: Sí, aquest any, bueno, els gegants d'aquí Caldes, la Fàtima i en Busquets, tenen una llegenda, com una història d'amor molt xula, i aleshores el que hem fet aquest any és editar-la amb conte infantil, amb un format així de conte infantil, i el vam editar per Sant Jordi i l'estem venent.
0: I una segona novetat són, m'ha explicat el Martí, els vestits nous dels gegants. No sé si s'han restaurat, s'han copiat, són un disseny nou. Explica'ns, Georgina.
4: No, s'han fet de nou. Després de 10 anys picant pedra, al final hem aconseguit uns vestits nous. Pensa que els vestits tenien ja quasi 40 anys i estaven molt malmesos, s'anaven trencant. A cada vegada que fem una sortida els hem de desmuntar, hem de plegar i, clar, es fa malbé. I hem aconseguit que ens els facin tots nous. Hem intentat mantenir l'estètica que tenien fins ara i els colors característiques de cada gegant. En Busquets i el gegantó no han canviat gaire, sí que són més elegants, ara quan els veus, però ella, la Fàtima, sí que ha canviat molt. El color segueix sent el lila, però és més elegant ara. És nou, brilla més, molt maca ha quedat.
3: Dono jo raó a la Georgina, que de fet, des de Ràdio Sami vam estar el dia de la Festa Major, el dia de l'estrena, i fan molt goig, aquests vestits, així que animem a tothom que els vagi a veure. Georgina, anem a parlar una miqueta de la història dels gegants. Per què diries que són tan importants per Caldes d'Estrac?
4: Bueno, perquè representen una història, representen la llegenda de Caldes. Parla sobretot de les aigües termals que tenim aquí a Caldes, també, i la llegenda va lligada a això, i a més és una història d'amor.
3: I a més que, a part d'aquesta història, 45 anys donen per molt. Imaginem que darrere d'aquests gegants hi ha moltes generacions de persones que han format part d'aquesta colla, però tu, Georgina, com diries que ha anat evolucionant durant tot aquest temps la colla? Heu vist algun canvi? Les noves generacions venen amb ganes? O com ho veus?
4: A veure, les noves generacions costa, eh? Sí que abans, clar, hi havia menys coses potser a fer, era com... Sempre han sigut molt familiar, eh? Famílies que entraven, doncs, un portava el gegant, l'altre tocava la gralla, els nens, clar, tots entrem pels nens. Ara mateix estem en un moment que noves generacions n'hi ha poques. Tots, tant tots els que estem a la colla, tenim fills petits, i gent jove n'hi ha molt poqueta. I també, com ara escoltava a la colla de Sallent, que si fan falta mans, nosaltres també ens falten mans. Clar, es necessiten molta gent per moure els gegants, per tocar, per cada sortida. I abans era molt nombrosa la colla i ara, bueno, també hi ha més estímuls externs, el jovent és diferent i costa trobar gent jove que vingui.
0: Georgina, i jo tinc una darrera pregunta mentre fem una crida, perquè, si us plau, gent, aneu a portar els gegants de Caldes. Jo deia visca... Sí, exacte. Jo deia visca quan he dit el teu nom, perquè nosaltres estem fent una tournée gegantera i encara no havia parlat mai amb cap de colla dona. És una impressió equivocada o en aquest camp encara hem de picar molta pedra? No sé, com dirien els oques grasses, com està el pati?
4: No, el pati no està malament, eh? Hi ha moltes caps de colla, sí. Quan parlem entre nosaltres, n'hi ha moltes. Sí que és veritat que tradicionalment sempre eren homes i a vegades a mi em passa que quan parlo per telèfon així, per WhatsApp o per correu amb algú, sempre em diuen gràcies, company. Sempre es pensen que sóc un home, eh? Jo hi ha moments que no hi entro, ja està, segueixo el rotllo i ja està. Però sí que he vist que hi ha aquest canvi, sí que l'he vist. Hi ha moltes dones al capdavant de colles geganteres.
0: Doncs escolta'm, me n'alegro molt d'aquesta resposta, perquè realment doncs, ha estat simplement mala sort, que encara no ens havíem topat amb alguna dona, però celebro que em diguis això. Georgina, Martí, moltíssimes gràcies a tots dos per portar la història d'aquests gegants de Caldes, la Fàtima i el Busquets, fins al Rambla 54, feta la crida perquè vingui la gent a participar de la colla gegantera. Una superabraçada i fins aviat.
4: Moltes gràcies, fins aviat.

0: Vale, la primera, aquesta.
1: Val. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
0: Per aquesta?
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: I ara l'última?
1: Quedem a la Rambla 54.

0: estretament lligat al port i, sobretot, a l'activitat pesquera. Una comunitat on les famílies, els oficis i la vida quotidiana estaven profundament connectats. Carme Pedrol, expresidenta de l'Associació de Veïns, ha viscut bona part d'aquesta evolució.
1: Abans ja hi havia una associació de veïns que lluitava pel barri. Llavors, quan van canviar les lleis i les normes, quan va pujar la Generalitat, que no hi havia Generalitat, llavors van fer una sèrie de passos per legalitzar-ho, que aquí no es van fer. I llavors es va perdre l'associació de veïns que en aquell moment hi havia. I llavors es va fer com una plataforma que es titulava Salvem el Serrallo. A què vol dir això, Salvem el Serrallo? Perquè el Serrallo anava més com a part industrial, com a zona industrial, que no pas com una zona d'habitable per la gent, de lleure, era diferent. Llavors, clar, el que no volíem és que es perdés aquesta essència que tenia el barri com a barri en si i que no es convertigués en una zona industrialitzada.
0: El seu relat és el d'un barri que ha canviat però que ha mantingut una manera molt particular de relacionar-se i a partir d'aquí comencem a lligar caps, com es diu precisament en l'argot pescador. Durant anys pràcticament tot passava al voltant del mateix lloc, el port, i si hi havia una activitat que marcava el ritme de la vida al Serralló era la pesca. Ara la Carme demana que això no es perdi.
1: S'ha de salvar d'alguna manera o altra. No sé què ho ha de fer, no ho sé, però s'ha de salvar. Però la pesquera és que s'ha de conservar perquè el barri és la pesquera. Si el barri està viu és perquè hi ha pescadors. Si això es perd, s'ha perd, no et diré tota l'identitat, però molta part de l'identitat s'ha perd. I la pesquera no s'ha de perdre mai la vida, perquè el pescador està lluitant i té ganes de que continuï. Però, esclar, avui en dia es posen molts entrebancs. També el relleu no hi és. El pescador jove busca una altra manera de viure, però jo diria que això és el que s'ha de mantindre, que no es pot perdre mai la vida. Perquè, torno a dir, el Serrallo és el que és gràcies als pescadors.
0: La pesca no és només un ofici al Serrallo, sinó que és l'ofici del Serrallo. Una tradició que ha passat de generació en generació i que encara avui es manté com la senyal d'identitat del barri. Pere Josep Núñez, o més conegut al barri com a Peret, és un dels pescadors més reconeguts del Serrallo i la seva història permet entendre què significa viure de la mar.
2: Ser pescador és una manera de viure i jo per mi s'hi neix. Hi ha molta gent que va per necessitat, però la majoria de pescadors s'hi neix. És una manera de viure en tot. Tot, la manera de fer, en tot. Companyerisme, és... No sé com explicar-ho, això. No ho sé, tio, és que és la meva vida. Vull dir que... I ara amb el meu fill, que és pescador, doncs també encara més que més. No sé com explicar-ho, això.
0: Sortir a pescar implica molt més que una jornada laboral, és llevar-se de matinada, dependre del temps i tornar sense saber exactament què hi haurà a les xarxes i adaptar-se a tots els canvis pràcticament per no desaparèixer. Per sort, el que no canvia és el component emocional, així ens ho descobreix el Peret.
2: A les 5 del matí, per dir alguna cosa, anaves a vora mar i hi havia una gentada, i ara se m'ho ha robat. Que et facis una idea, perquè no quedem pescadors. I igual que abans, el companyerisme que hi ha, perquè els quatre que quedem, doncs mira, intentes ajudar. Trobo que hi ha bastant més companyerisme que abans, perquè com que ja estem prou fotuts, només falta que entrenar-nos se la fem. Vull dir, penso... Per buscar una cosa bona, penso que és això.
0: I de tot el que surt de la mar a tot el que acaba arribant a la taula per descobrir l'altre puntal del Serrallo, la restauració i la gastronomia de quilòmetre zero. Avui els restaurants són un dels principals reclams del barri i han convertit el Serrallo en un punt de trobada també per a persones que venen de fora. Gerard Pardo, propietari del restaurant L'Àncora, és una de les figures que encapçala des de fa molts anys el teixit gastronòmic del barri.
3: El negoci neix des de fa més d'uns 60 anys, quan el pare va fer cap al Serrallo, perquè antigament no hi havia les tecnologies actuals, i és a dir, no hi havia mòbils, no hi havia maneres, i llavors tothom feia cap al port quan viatjava de qualsevol ciutat, i d'allí s'anava als hotels, anava als restaurants i demés. Era un punt de concentració d'arribada de gent de fora, i així va començar l'Àncora.
0: La restauració ha fet encara més visible el Serrallo, però també ha canviat la manera com el barri es relaciona amb l'exterior i l'imatge que transmet a qualsevol persona que hi arriba per primera vegada, tal com ho explica el Gerard.
3: És el lloc, l'espai, la marca.

0: Tens davant. És un punt a Tarragona, gràcies a Déu, molt, molt, molt, molt, molt creat. Anem a dir pels romans, perquè una mica de broma, però és un punt que te sentes, gaudeixes, tens la mà al costat, que no habitualment s'hi té, i això és un gran ganxo comercial, perquè hi ha molta gent de dins, que doncs, el fet d'estar al costat vora mar i passejar per allà, a veure les barques, doncs això els hi fa una sensació, ja t'omple l'àpat, ja gaudeixes, a més el serrallo remodelat ha quedat molt xulo. Jo també sóc de la vieja escola i el Serrallo d'abans a mi m'agradava també perquè era el nostre barri pesquer, de les xarxes per allà en terra, però clar, això tot evoluciona i s'ha de millorar.
1: Per a qui ve de fora, el Serrallo pot ser un lloc on menjar peix, passejar pel bord o descobrir un dels barris més característics de Tarragona. Per a qui viu, però, és molt més que això i és aquí on les tres històries es troben. Una expresidenta veient com el barri es transforma, un pescador mantenint viu, un ofici que ha definit diverses generacions i un restaurador que ha vist com el Serrallo s'obria cada vegada més, però sense perdre la seva essència. Tres mirades diferents sobre un mateix lloc, però al mateix temps, tres formes de viure al i pel Serrallo.
2: Jo, clar, com a serrallenca, és que només te puc dir grandeses del barri. És un barri que és molt viu, molt. Té moltes entitats que fan moltíssimes coses. Evidentment, per la gent que som, repetim sí, d'altres entitats. I llavors, home, també potser perquè és el barri marítim que dona cara al mar, la gent són molt oberts. O sigui, el barri és molt obert.
3: Jo, per mi, és la meva vida. És el que m'ha donat tot. La meva dona és del Serrallo, perquè jo ben bé del Serrallo no ho soc. Qui és del Serrallo és els meus avis i el meu pare. Tinc molta família del Serrallo. Però al començar de pescador, doncs vaig començar la barca amb el meu tiet i bueno, tot porta una sèrie de coses. Vaig conèixer la meva dona, fa 32 anys que estic casat. El Serrallo és la meva vida. El meu fill s'ha fet pescador i tot tinc aquí els meus amics. Dic, i donaria la vida pel Serrallo, el que convingués.
0: Tot, és que no... Tot, perquè d'allí m'he fet gran, d'allí estic i suposo que allí acabaré, perquè per l'edat que tinc ja acabaré allà, al meu barri. I el meu contorn de la gent del barri, que són collonuts. És un sentiment. Jo sempre faig la broma que pel barri tan petitet que som, només ens falta ajuntament, ho tenim tot.
1: El Serrallo, un barri que ha canviat i ha evolucionat, però que continua reconeixent-se en les seves històries, amb els veïns, amb les barques o en una taula on el que acaba d'arribar es converteix en part de la cultura del barri. Perquè el Serrallo va començar al mar i ara el mar ja no és només davant del barri, el mar és dins del barri, amb la seva història i en la manera com encara avui s'explica què és aquest racó únic de Tarragona.
4: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
5: Solució al nostre repte. La manera directa de resoldre el repte que havia proposat el mestre de Gauss era anar sumant. 1 més 2 donava 3. 3 més 3, 6. 6 més 4, 10. 10 més 5, 15. 15 més 6, 21. I així successivament acumulant la suma fins a arribar a sumar el 100. Déu-n'hi-do la feinada. Gauss, en lloc de sumar directament de manera consecutiva, com ara descrivíem, va adonar-se que podia sumar d'una altra manera. Podia agafar el primer número més l'últim, 1 més 100, i donava 101. Llavors agafava el segon número més el penúltim, 2 més 99, i també li donava 101. Després, 3 més 98, i donava 101. 4 més 97, i donava 101. 5 més 96, i donava 101. Fins a 50 més 51, i donava 101. És a dir, amb els 100 números formava 50 parelles, cadascuna de les quals sumava 101. Així doncs, tan sols havia de calcular 50 multiplicat per 101, que dona 5.050, que és el resultat correcte. Genial, no? Propi d'en Gauss.
6: Continguts en xarxa.
7: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
8: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Què tenen a veure les margarides i l'estima? El poema que ara sentirem ens ho explica molt bé.
9: Hola, sóc l'Àngel López, de l'Escola Les Tereses. Vaig a quart de primària. El poema que he escollit es diu La Margarida i l'ha escrit Joana Raspall. L'he triat perquè m'agraden les flors. Estimo l'amic, estimo l'amiga, estimo l'amor i la margarida. Les fulles tres dits, preguntant, m'estima? Ara diu que sí, ara diu que no. Quan em diu mentida?
8: Moltíssimes gràcies, Àngel. Ens encanta que hagis triat un poema ple de flors i d'estima. Fins al proper Embaladits. Adeu!
9: Adeu, Embaladits!
7: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Nutrició amb Laura Crosas.
1: El porro. El porro, Allium porrum, és una hortalissa que pertany a la mateixa família que l'all i la ceba, a la de les liliàcies. És de sabor més suau, però aromàtic, fulles grans i planes i bulb allargat. Tot i ser una planta resistent al fred i considerada d'hivern, ara es conrea tot l'any i la podeu trobar sempre fresca al mercat. Aporta poques calories perquè gran part del seu pes és aigua, però és molt saciant perquè conté força fibra que ajudarà a regular el trànsit intestinal i evitar l'estrenyiment. És beneficiós per la gent hipertensa o amb retenció de líquids, per tenir un efecte diurètic gràcies a ser ric en potassi i baix en sodi, i el seu contingut en àcid fòlic el fa un aliment interessant per a les embarassades. També destaca l'aport de vitamina C, magnesi i alicina, un compost ric en sofre responsable de les seves propietats antibiòtiques, antitrombòtiques i reductores del colesterol. A la cuina pot ser incorporat a sopes, cremes, guisats o bullits, però també pot ser l'ingredient principal si es fa, per exemple, al vapor, planxa, escalivat al forn o saltejat i s'afegeix algun condiment com julivert i ametlles picades i oli d'oliva verge. Els dos plats més tradicionals en porro són la bichisuas, que és una crema de porro, i la porrosalda, plat típic de la cuina basca, que és un estofat amb porro, ceba, patata i bacallà. Personalment, és una hortalissa que combina d'allò més bé amb totes les quisques olanes. No oblideu que es pot aprofitar totes les parts del porro i que la part verda no es llença. Es poden afegir per donar més sabor els caldos o tallades finament a la juliana i saltejades a la paella per enriquir altres plats. Aprofiteu per afegir el porro tant a la cuina d'estiu en forma de cremes fredes com a la cuina d'hivern dins dels caldos o en coccions llargues al forn per així gaudir dels seus beneficis tot l'any.

0: Sabies que...
1: El moniato és una planta originària dels tròpics de l'Amèrica Central, que ha estat cultivada des de fa més de 8.000 anys. A la zona del Perú s'han trobat representacions d'aquests tubercles en peces precolombines i restes en algunes tombes. Va arribar a Europa de la mà de Cristòfol Colom, abans, fins i tot, que el blat de moro, el panís i la patata. I es va difondre molt ràpidament per tot el continent. Fins i tot aquí, ja saben, la castanyera té moniatos.
2: Continguts en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. Els partits a l'esquerra del PSOE van definint posicions en el compte enrere perquè es tanqui el termini per presentar coalicions el 29N aquest divendres. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli. Les quatre forces que l'integren, Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Comuns, la defineixen com la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual i també fan una crida a la unitat de totes les esquerres. En aquest sentit, han mostrat el seu malestar per la decisió de Podem de col·laborar amb la candidatura de Gabriel Rufián, que ha confirmat que continuarà sent el candidat d'Esquerra Republicana. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimarts 13 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. Matí complicat el que es preveu avui a la circulació ferroviària de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona després que ahir a la tarda estigués suspesa per l'incendi en un tren AVE a l'altura de Ricla, a la província de Saragossa. Els trens ja tornen a circular des d'ahir a la nit, però ho fan encara per via única en un tram de 25 quilòmetres. Els Reis d'Espanya viatgen avui a Ceuta, una visita que posa a prova les relacions amb el Marroc després de l'entrada massiva de persones migrants el passat mes de juliol. Aquesta qüestió ha planat en la desfilada militar del 12 d'octubre a Madrid, on s'han sentit xiulades i insults contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Badia del Vallès arrenca avui la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, la ciutat va incorporar fibrociment en molts elements dels 5.400 habitatges que la conformen. El municipi serà el primer d'eliminar de manera integral aquest tòxic. El Barça ja és a Istanbul, on aquesta nit a partir de les 9 s'enfrontarà al Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions. Hansi Flick s'endú tots els disponibles, encara sense Rafinha. Després de l'estrena golejadora a la competició contra el Feyenoord, l'equip s'haurà de sobreposar a la pressió ambiental de l'estadi turc per mantenir la dinàmica guanyadora. Fins al 17 de gener, al centre KBR de Barcelona, es pot visitar l'exposició American Images, la primera gran retrospectiva de la fotògrafa holandesa Dana Ligsenberg. Durant més de 30 anys, els seus retrats han ofert una visió profunda i matisada de la societat nord-americana. Ara mateix passen 3 minuts gairebé de les 7 del matí. Volem saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimarts amb un accident fa tot just uns instants que deixa el vehicle al voral a l'altura de Cerdanyola del Vallès, a la AP7, en sentit sud i que ja provoca aproximadament uns 4 quilòmetres de retencions. També des de primera hora del matí trobem un vehicle avariat, també de fa tot just uns instants, a l'altura del Papiol, a la mateixa AP7, on es talla un carril de circulació, en aquest cas, però en sentit nord, amb un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, també ja tenim retencions habituals intenses des del Vallès per la C58 en direcció a Barcelona. També per la mateixa AP7 hi ha cues en sentit sud de manera intermitent entre Mollet i Barberà del Vallès. Des del Nus de la Trinitat també ja es fan retencions intenses cap a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Precisament, al vessant Llobregat, doncs també cap a la capital catalana, hi ha retencions intermitents des de Pallejà i Molins de Rei per la A2 i la P23. De moment, això seria tot des del RAC. Bon dia.
2: Doncs tanquem portada, com sempre, amb la previsió del temps que ens porta Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
4: Bon dia. Desperta aquesta primera jornada laborable per la majoria i ho fa amb força núvols a gran part del país. De fet, al llarg d'aquest matí, un cel força tapat a les comarques de la Catalunya central, de les valls del Prepirineu, a cavall de Tarragona i Barcelona i fins i tot amb alguns ruixats, especialment a la costa nord-tarragonina o al voltant del delta del Llobregat, ja que aquesta nit passada ha plogut amb moltes ganes, per exemple, al Prat del Llobregat. Al llarg d'aquesta tarda continuarà les clarianes, sobretot al nord de Girona, a gran part de l'Alt Pirineu, i en canvi núvols més gruixuts a les comarques de la costa i prelitoral de Tarragona o les de Barcelona, i una altra vegada amb algun xàfec local, però intens. Compte, per exemple, a l'àrea metropolitana. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: En el compte enrere, perquè aquest divendres s'acabi el termini per presentar coalicions de cara a les eleccions del 29 de novembre, els partits a l'esquerra del PSOE van movent fitxa. Finalment, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli. Les quatre forces que l'integren, Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Comuns, han emès un comunicat conjunt en què defineixen Colau com la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual i també fan una crida a la unitat de totes les esquerres. En aquest sentit, han tornat a allargar la mà a Podem després que la formació d'Irene Montero hagi tancat un pacte amb Esquerra Republicana per no presentar-se a Catalunya i contribuir a la candidatura de Gabriel Rufián. De fet, el Front Ampli s'ha mostrat molest amb aquesta col·laboració perquè considera que contribueix a dividir encara més l'esquerra en un moment en què cal unir més forces contra l'avenç de la dreta i l'extrema dreta. En una piulada a les xarxes socials, Rufián, que descarta presentar-se amb unes sigles que no siguin les d'Esquerra Republicana, ha deixat clar que intentarà que hi hagi una entesa en el progressisme sobiranista català i espanyol i que no pensa criticar ningú per més ganes que en tingui. Mentrestant, la militància de la CUP ha ratificat la decisió de no presentar-se a les eleccions espanyoles amb un 68,9% dels vots. La formació, que el 2023 va perdre els dos escons que tenia al Congrés, ha defensat que la seva prioritat ara és construir una força nacional i popular i canalitzar-la cap a una ruptura amb l'estat espanyol. I un cop tancat el cens electoral, el Tribunal Suprem ha decidit mantenir la suspensió del dret de vot de les persones nacionalitzades a través de la coneguda com a Llei de Nets. Desestima així el recurs presentat per l'Advocacia de l'Estat contra la mesura cautelar que va anul·lar les inscripcions al cens de persones que havien obtingut la nacionalitat espanyola a través de la Llei de Memòria Democràtica del 2022. El gruix principal són descendents d'exiliats de la Guerra Civil. Fonts del govern espanyol han apuntat que estudiaran a través de si la mesura cautelar es considera una decisió definitiva i, per tant, es pot recórrer al Tribunal Constitucional des del mateix executiu o només pels afectats directament. Els reis d'Espanya viatgen avui a Ceuta, una visita que posa a prova les relacions amb el Marroc després de l'entrada massiva de persones migrants el passat mes de juliol. Precisament la gestió d'aquesta crisi migratòria per part del govern espanyol i també l'avançament electoral han estat protagonistes de la desfilada militar del 12 d'octubre a Madrid. Durant la jornada s'han sentit insults i xiulets contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per part dels seus detractors. Per tercer any consecutiu, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha participat en la jornada, on ha compartit espai i converses amb diversos ministres i presidents autonòmics. A Barcelona, unes 1.700 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 20.000, segons els organitzadors, s'han manifestat pel Passeig de Gràcia de Barcelona aquest dilluns al migdia, arran del Dia de la Hispanitat. Convocada per la plataforma Units per Ceuta i amb el suport de PP i Vox, la mobilització ha començat a les 12 del migdia davant de la Pedrera i encapçalada per una gran pancarta amb el lema Catalunya amb Ceuta, una mateixa Espanya. A la manifestació hi havia un grup nombrós de neonazis del Núcleo Nacional, amb banderes franquistes. I també la Guàrdia Civil ha celebrat a Sant Andreu de la Barca aquest 12 d'octubre la festivitat de la seva patrona, la Mare de Déu del Pilar. La jornada ha servit per reconèixer diverses actuacions policials amb la imposició de condecoracions i el lliurament de distincions a agents de la Guàrdia Civil i de diferents policies locals. L'acte també ha estat marcat pel record del tiroteig que va tenir lloc a Terrassa a principis d'aquest mes, en què dos agents d'aquest cos policial van resultar ferits. Segons s'ha explicat durant la celebració, tots dos es troben fora de perill. Matí complicat a la circulació ferroviària d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona, després que ahir a la tarda estigués suspesa per l'incendi en un tren AVE a l'altura de Ricla, a la província de Saragossa. Un cop extingit l'incendi, s'ha donat el vistiplau a la represa del servei de forma progressiva. Ara bé, serà necessari circular per via única el tram afectat entre Ricla i Plasencia de Jalón, fins que es retiri el tren afectat, i això pot provocar retards al llarg del dia d'avui. Segons Renfe, la incidència ha afectat aquest diumenge prop de 13.000 viatgers. A més, 18 trens no han pogut sortir de l'estació d'origen i 14 han quedat aturats en altres estacions. Des de Madrid, ja a la nit, donava explicacions al director general de presidència de Renfe, Sergio Bueno.
5: Es muy difícil determinar la demora de los trenes porque tened en cuenta que se han ido acumulando y ahora lo que se está haciendo es ir dando salida a todos ya con independencia del horario. Lo que sí garantizamos es que aproximadamente desde las 11 puede estar todos los trenes en origen ya en circulación.
2: L'operatiu especial de trànsit per aquest cap de setmana llarg s'ha saldat amb 3 víctimes mortals a les carreteres catalanes, totes 3 motoristes. La darrera mort ha estat la d'un home de 60 anys a la T-700 a Vimbodí i Poblet, a la comarca de la Conca de Barberà, que ha sortit de la via per causes que encara es desconeixen. Diumenge perdia la vida un altre motorista a la C-260 a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, en un xoc amb una altra motocicleta. La primera víctima mortal del cap de setmana es va produir dissabte a la C-65 a Girona, quan un motorista va morir en xocar contra un cotxe. En el que va d'any, ja han mort 99 persones a les carreteres catalanes. Les pluges de la setmana passada no han tingut pràcticament repercussió en les reserves d'aigua a Catalunya. Des del 3 d'octubre, primer dia que hi va haver fortes tempestes, les reserves de les conques internes tot just han augmentat mig punt. Han passat del 74,23% al 74,76%. El fet que no plogués massa a les capçaleres dels rius ha impedit que els embassaments catalans hagin pogut acumular reserves. Des d'ahir fins demà, a Brussel·les acull la Setmana Europea de les Regions i les Ciutats 2026. És el principal esdeveniment anual de la Unió Europea dedicat al paper dels governs locals en la governança europea i el debat sobre les polítiques de cohesió. Ens ho explica Lamón Carvajal.
6: El lema d'enguany és Regions fortes, una Europa forta, i aborda la competitivitat econòmica, la transició ecològica, l'accés als serveis públics o el paper de les ciutats i les regions en el reforç del projecte europeu. Milers d'experts i representants polítics fan debats, tallers i seminaris, i és una oportunitat per descobrir projectes innovadors impulsats a escala local. Els participants catalans són el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, l'Associació Catalana de Municipis i les Diputacions de Tarragona i Barcelona.
2: Precisament, també a Brussel·les, la Diputació de Barcelona participa en una taula sobre l'envelliment actiu i per combatre l'edatisme, dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. El diputat i alcalde de Polinyà, Javier Silva, explicarà a representants d'altres ens locals europeus les polítiques que duen a terme per combatre l'edatisme i promoure l'envelliment actiu. L'habitatge per a la gent gran serà també qüestió de debat.
7: És un repte diferent a altres etapes, però és un repte perquè, d'una banda, ens trobarem cada vegada més generacions noves que no són propietàries i, per tant, això té un impacte concret en les polítiques públiques que hem de fer d'habitatge, i també ens trobarem molt relacionat amb la soledat no desitjada. Hi ha un moment que les persones grans comencen a tenir aquesta soledat i l'habitatge pot estar molt relacionat amb positiu per evitar aquesta soledat.
2: 2 minuts i arribarem a 8:15 del matí. Badia del Vallès inicia avui una actuació històrica i llargament reivindicada, la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, la ciutat va incorporar fibrociment en molts elements dels 5.400 habitatges que la conformen. Ara, Badia es convertirà en la primera ciutat d'Europa en eliminar de manera integral aquest material tòxic. Les actuacions començaran pels blocs del carrer Porto. Ens ho explica Antoni Arisa, de TV Sabadell Vallès.
8: Badia del Vallès fa un pas decisiu cap a la fi de l'amiant. Aquest dimarts comencen els treballs per retirar les canonades de fibrociment a la façana del carrer Porto número 19, unes obres que avançaran fins a arribar al número 1. Es tracta del tret de sortida de la primera fase d'un projecte que inclou 128 comunitats de veïns. Aquestes actuacions tindran un impacte directe en la mobilitat de la zona. A partir de dimarts a les 12 de la nit quedarà prohibit aparcar al principi del carrer Algarve, una restricció que es mantindrà mentre s'utilitzi maquinària pesant a la part posterior dels blocs. En principi, els treballs duraran una jornada per cada comunitat, tot i que el termini es podria ampliar fins als 3 dies si es produeixen dificultats tècniques o condicions meteorològiques adverses. Les tasques es faran íntegrament des de l'exterior, de manera que no caldrà que els operaris entrin a l'interior dels pisos. Per motius de seguretat, és indispensable desconnectar prèviament les calderes enllaçades a aquestes canonades, mantenir les finestres tancades, no encendre l'aire condicionat i retirar de les façanes tendals, estenedors i roba.
2: La retirada de l'amiant a Badia compta amb un pressupost inicial de 4 milions i mig d'euros i posa fi a anys de reclamacions per abordar aquesta problemàtica. Encara, però, quedaran per finalitzar altres actuacions. N'ha parlat a la xarxa Juan José Díaz, president de l'Associació de Veïns de Badia del Vallès.
9: Això és una lluita i li donem les gràcies als veïns que han participat. No han tingut ningún problema a la hora de cuando íbamos a tomar las mediciones a las diferentes comunidades, no hemos tenido problema y, bueno, hemos hecho un trabajo exhaustivo y también gracias a los vecinos, pues se ha podido realizar el mapa del amianto de Badía. También hay que decir otra cosa, y es que ahora quedan 38 comunidades que tienen que quitar los techos, que eso no entra dentro del presupuesto de los 4 millones y medio. Supongo que no habrá problema.
2: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home per arma blanca la matinada de dilluns al barri de Roquetes, al districte de Nou Barris de Barcelona. Els Mossos han acudit al lloc dels fets després de rebre un avís per una agressió comesa per un grup de persones contra un home en ple carrer. Un cop localitzada la víctima, se l'ha intentat reanimar, però ha acabat morint. I a Girona, l'Ajuntament ha condemnat les dues agressions amb arma blanca que s'han produït a la ciutat aquest dilluns. Segons l'alcalde Lluc Salelles, l'agressor de la primera baralla, la matinada de dilluns, ja ha estat detingut. A més, la policia ja ha identificat també l'autor de la segona agressió que s'ha produït aquest dilluns al migdia.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
2: Amb la campanya de tardor ja en marxa, el Banc de Sang i Teixits alerta d'una situació de reserves ajustades. Per esbrinar-ho, perquè ens expliqui en concreció quins són bàsicament els sectors més afectats, parlem amb Àgueda Ancochea, que és cap de centres del banc, per entendre el que deia, quina és la fotografia real, quins factors hi influeixen i com es treballa, en tot cas, per garantir que cap hospital hagi de posposar intervencions per falta de sang. Àgueda Ancochea, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
10: Hola, bon dia.
2: Ho deia, amb la campanya de tardor ja en marxa, expliqui'ns quin és avui mateix el nivell real de reserves de sang i plasma a Catalunya.
10: A veure, el nivell de reserves és òptim per poder donar servei. Penseu que nosaltres diem sempre que necessitem 1.000 donacions al dia per donar servei a tots els hospitals de Catalunya, però a dia d'avui el que ens passa és que no tenim un problema de subministrament, però sí que tenim un problema de la conseqüència d'aquests dies amb aquestes pluges i amb aquests aiguats importants, no? El que hem de fer, el que necessitem, i la crida és per això, és per recuperar una mica les reserves perquè han davallat en comparació a com estàvem, no?
2: Parlem en general o hi ha alguns components més tensionats? No sé si els globus vermells, les plaquetes, el plasma...
10: A veure, nosaltres necessitem tots els components sanguinis. Si bé és cert que hi ha components sanguinis com els glòbuls vermells en determinats grups que són més crítics que d'altres, no? I nosaltres sempre diem que tots aquells els grups que són RHD negatius són menys freqüents i es necessiten per més gent en el sentit de que són compatibles amb més persones i, per tant, sempre són més necessaris i sempre estan en més risc.
2: Vostè parlava de les pluges dels últims dies, però també és cert que la calor s'ha allargat enguany fins a entrat l'octubre. Aquest canvi en la climatologia, i no vull parlar de canvi climàtic, però sí en els hàbits habituals, no? quan la calor s'acaba abans o s'allarga més, com ha estat el cas d'aquest any, deia, aquest canvi en la climatologia afecta la regularitat de les donacions, afecta el comportament dels donants?
10: Moltíssim, afecta moltíssim. Penseu que les temperatures extremes fan que s'hagin de cancel·lar campanyes de la mateixa manera que, òbviament, la impossibilitat de desplaçament de les persones també, no? Llavors, en aquest punt en els que ens trobem, quan les temperatures són molt altes i durant molt de temps, l'efecte estiu, l'efecte de davallada d'estiu, continua durant més temps i, per tant, les reserves se'n poden ressentir més.
2: Aquesta tardor, pel que tinc entès, heu reforçat la presència de les unitats mòbils i també de donació en els punts municipals. Quin és l'objectiu d'aquesta estratègia? Què voleu? Incrementar el volum de donacions? Buscar nous perfils de donants? Les dues coses? No sé, ja potser estic responent jo sola a la pregunta, però vaja, digui'ns.
10: Sobretot el que volem és apropar a la gent que sigui fàcil per ells donar. Val? Penseu que els models de comportament des de l'època de la pandèmia han canviat i ara actualment la gent ja no s'apropa tant als hospitals. A més, els hospitals estan fora de l'abast i tots sabem el ritme de vida que portem. Llavors, el que pretén el Banc de Sang és apropar a la població i fer fàcil donar, no? Que això no sigui un impediment.
2: No sé quin és el perfil de donant a Catalunya avui. No sé, fa temps que poseu el focus en captar públic jove. No sé si ho esteu aconseguint. I, en tot cas, quines són les principals traves que hi trobeu?
10: A veure, la gent jove està venint i jo crec que tenim molt bona resposta en general de la població. El que sí que és cert és que falta, sorprèn a vegades parlant amb la gent, que encara hi ha molta gent que no coneix què és la donació de sang o, si més no, té com una sèrie de barreres, no, que del fet de no conèixer-ho, que fa que no vinguin. El perfil de donant a dia d'avui segueix sent una persona de mitjana edat, 40-50 anys, sobretot dona, però bueno, seguim reforçant, penseu que cada any, per motius de salut o per motius d'edat, hi ha gent que ha de deixar de donar, tot i que no ho vulguin, i per tant seguim reforçant també molt que aquesta gent jove s'apropi i vingui a provar l'experiència.
2: Àgueda Ancochea, gràcies per atendre'ns aquest matí i queda feta la crida, si més no, hi hem volgut contribuir una mica aquest matí de dimarts, que sembla dilluns.
10: Moltíssimes gràcies.
2: Que vagi bé. Adéu-siau. 4 de cada 10 noies han tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida, una proporció molt superior a la dels nois, segons un estudi amb més de 4.000 participants liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu. És una informació que ens amplia ara la Maite Polo.
11: Investigadores i professionals alerten que molts problemes de salut mental de les dones continuen sent invisibilitzats perquè la recerca i els models diagnòstics s'han construït històricament a partir de patrons masculins. Maria Ribas és adjunta a la Direcció de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
12: Quan tu vas a un congrés científic i veus presentacions, te'n dones compte que els resultats es presenten a nivell global. Hi ha símptomes i malestars que són diferents entre els nois i les noies. Les noies presenten més ansietat, més depressió, tenen la sensació de més estrès percebut, no? I tenen també més impulsivitat.
11: Maria Ribas explica que el pensament suïcida forma part de l'etapa de l'adolescència, uns anys en què els nois i noies entren per primer cop en contacte amb moltes dificultats de la vida que es tornaran a trobar després com a adults i pensen en aquesta possibilitat, la de llevar-se la vida, per tal d'evitar el patiment.
2: El Barça ja és a Istanbul, on aquesta nit a partir de les 9 s'enfrontarà al Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions. Hansi Flick ha convocat els 22 jugadors disponibles encara sense Rafinha amb molèsties físiques, ni els lesionats De Jong, Christensen i Verdagy. Després de l'estrena golejadora contra el Feyenoord, els blaugrana confien en mantenir la dinàmica guanyadora que també estan exhibint a la Lliga. Ho hauran de fer, però, sobreposant-se a la pressió ambiental d'un dels estadis més complicats del continent. Pau Cubarsí explica per on passen les opcions d'enllaçar la desena victòria consecutiva.
13: Ens esperem a un rival amb l'atac amb les idees clares, que aniran a per totes perquè estan al seu camp. Imparables no, perquè al final cada partit és un món, com diuen, però sí que estem en una dinàmica molt bona, estem molt, molt positius, amb molta confiança. Jo crec que també hem de seguir així, fent les coses com les estem fent i no frenar.
2: A segona divisió, empat a un del Girona al camp del Tenerife. Els blanquivermells es van avançar amb una diana matinera d'Esprilla, però el conjunt canari va igualar el marcador abans del descans. Les males notícies van continuar amb la lesió de Gazzaniga, que es va haver de retirar a la mitja part. El punt sumat és insuficient perquè els gironins continuïn en zona de play-off. I l'Assolim Mataró és el campió de la Supercopa de Waterpolo després d'imposar-se a la final al Sant Andreu per 15-5. La superioritat dels de Dani Ballar va quedar palesa en tots els períodes en què l'avantatge no va parar d'eixamplar-se. És el segon títol que suma el Mataró en aquest inici de curs, després de la Copa Catalunya i la quarta Supercopa que aixeca l'equip femení. L'hongaresa Camila Farago, amb tres dianes, va ser la màxima golejadora, mentre que Martina Claveria va ser escollida MVP de la final. Mariona Tarré, designada millor portera, feia aquesta anàlisi de la final.
14: A veure, sabíem que anava a final, que teníem molt clar que no anava a ser la nostra final més difícil, ja que hem vist la trajectòria.

0: I arribarem a 7:45 explicant-vos que fins al 17 de gener al centre KBR de Barcelona es pot visitar l'exposició American Images, la primera gran retrospectiva de la fotògrafa holandesa Dana Ligsenberg. La mostra reuneix algunes de les fotografies més rellevants d'aquesta artista. Durant més de 30 anys, els seus retrats han ofert una visió profunda i matisada de la societat nord-americana. Ens ho explica el David Navarro.
1: Dana Ligsenberg és una fotògrafa holandesa amb una llarga carrera que ha treballat per a publicacions com The New Yorker o Newsweek. Entre els seus treballs més destacats hi ha sèries com Imperial Courts, que des del 1993 retrata els habitants d'un complex d'habitatges socials de Los Angeles. La mostra de KBR presenta aquests i altres treballs de Ligsenberg en 126 fotografies, 300 polaroids, dues videoprojeccions i material audiovisual. Un recorregut per una mirada fotogràfica que ofereix una visió complexa i humana de la societat nord-americana.
2: And I think I'm not saying it's the camera that connects it all, but my way of looking, I think the different projects where I have a similar approach to people if they're like unknown individuals in sort of underserved communities or the publicly known figures like celebrities.
1: A les fotografies socials de Ligsenberg, la mostra hi afegeix una sèrie de retrats tant de figures públiques com Tupac Shakur, Leonard Cohen o Whitney Houston, com de persones anònimes procedents de contextos molt diversos.
0: La Fundació Miró s'endinsa en l'univers d'una de les dissenyadores més influents del segle XX, Charlotte Perriand, La llibertat de repensar el món. Fins al 28 de febrer, l'exposició permet conèixer de primera mà les obres d'una dona que va treballar amb Le Corbusier, va ser amiga de Josep Lluís Serra i va defensar una arquitectura dirigida a millorar les condicions de vida dels ciutadans.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: Sabies que...
4: Una curiositat fascinant del regne animal és que molts poden caminar poc després de néixer. Aquest fenomen s'observa principalment en espècies que són preses potencials al seu hàbitat natural. Per exemple, els herbívors com els cérvols, els cavalls i els antílops neixen amb l'habilitat innata de posar-se drets i caminar en qüestió de minuts o hores. Aquesta capacitat és crucial per a la seva supervivència, ja que els permet seguir les mares i evitar els depredadors des de l'inici de les seves vides. En el cas dels cérvols, per exemple, els cervatells poden estar drets en uns 10 o 20 minuts i caminar dins de les primeres hores. Les seves cames llargues i primes, juntament amb els músculs desenvolupats, els ajuden a mantenir-se drets ràpidament. Els cavalls també mostren habilitats similars, amb poltres que solen estar drets i alletant-se en menys d'una hora després de néixer. Aquesta habilitat és deguda a un desenvolupament neuromuscular avançat que es produeix durant la gestació. El sistema nerviós i els músculs d'aquests animals es desenvolupen prou a l'úter per permetre'ls fer moviments complexos poc després del naixement. En contrast, els humans i altres primats no tenen aquesta capacitat degut a diferents estratègies de supervivència. Els humans neixen amb cervells menys desenvolupats que continuen creixent significativament després del naixement, cosa que els permet aprendre i adaptar-se a un entorn social complex.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
6: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que els partits a l'esquerra del PSOE van definint posicions en el compte enrere perquè es tanqui el termini per presentar coalicions el 29N, aquest divendres. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli. Les quatre forces que l'integren, Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Comuns, i la defineixen com la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual i també fan una crida a la unitat de totes les esquerres. En aquest sentit, han mostrat el seu malestar per la decisió de Podem de col·laborar amb la candidatura de Gabriel Rufián, que ha confirmat que continuarà sent el candidat d'Esquerra Republicana. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 13 d'octubre. Matí complicat el que es preveu avui a la circulació ferroviària de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona després que ahir a la tarda estigués suspesa per l'incendi en un tren AVE a l'altura de Ricla, a la província de Saragossa. Els trens ja tornen a circular des d'ahir a la nit, però ho fan encara per via única en un tram de 25 quilòmetres. Els Reis d'Espanya viatgen avui a Ceuta, una visita que posa a prova les relacions amb el Marroc després de l'entrada massiva de persones migrants el passat mes de juliol. Aquesta qüestió ha planat en la desfilada militar del 12 d'octubre a Madrid, on s'han sentit xiulades i insults contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Badia del Vallès arrenca avui la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, la ciutat va incorporar fibrociment en molts elements dels 5.400 habitatges que la conformen. El municipi serà el primer d'Europa en eliminar de manera integral aquest tòxic. Dels esports, el Barça ja és a Istanbul, on aquesta nit, a partir de les 9, s'enfrontarà al Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions. Hansi Flick s'endú tots els disponibles, encara sense Rafinha. Després de l'estrena golejadora a la competició contra el Feyenoord, l'equip s'haurà de sobreposar a la pressió ambiental de l'estadi turc per mantenir la dinàmica guanyadora. Fins al 17 de gener, al centre KBR de Barcelona es pot visitar l'exposició American Imagines, la primera gran retrospectiva de la fotògrafa holandesa Dana Ligsenberg. Durant més de 30 anys, els seus retrats han ofert una visió profunda i matisada de la societat nord-americana. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha 3 accidents actius. El primer deixa un vehicle al voral de l'AP7 a Cerdanyola del Vallès en sentit sud. El segon ha estat a la C58 a Sabadell cap a Barcelona, amb un carril tallat i 3 quilòmetres de cues. I el tercer accident s'ha produït a la B23 a Molins de Rei, que deixa 4 quilòmetres de retencions també cap a la capital catalana. També des de primera hora hi ha un vehicle avariat al Papiol, on es talla un carril de circulació en sentit nord. I pel que fa al temps, aquest matí el cel estarà especialment tapat a la Catalunya central, a les valls del Prepirineu i entre les comarques de Tarragona i Barcelona. També tindrem algun ruixat, sobretot a la costa nord de Tarragona i al voltant del delta del Llobregat, on aquesta nit ja hi ha plogut amb intensitat, per exemple, al Prat del Llobregat. A la tarda s'obriran més clarianes, especialment al nord de Girona i a bona part del Pirineu. En canvi, els núvols continuaran sent abundants i més gruixuts a les comarques del litoral i prelitoral de Tarragona i Barcelona, on no es descarta algun xàfec localment intens, especialment a l'àrea metropolitana de Barcelona.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: En el compte enrere perquè aquest divendres s'acabi el termini per presentar coalicions de cara a les eleccions del 29 de novembre, els partits de l'esquerra del PSOE van movent fitxa. Finalment, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli. Les quatre forces que l'integren, Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Comuns, han emès un comunicat conjunt en què defineixen Colau com la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual, i també fan una crida a la unitat de totes les esquerres. En aquest sentit, han tornat a allargar la mà a Podem després que la formació d'Irene Montero hagi tancat un pacte amb Esquerra Republicana per no presentar-se a Catalunya i contribuir a la candidatura de Gabriel Rufián. De fet, el Front Ampli s'ha mostrat molest amb aquesta col·laboració perquè considera que contribueix a dividir encara més l'esquerra en un moment en què cal unir més forces contra l'avenç de la dreta i l'extrema dreta. En una piulada a les xarxes socials, Rufián, que descarta presentar-se amb unes sigles que no siguin les d'Esquerra Republicana, ha deixat clar que intentarà que hi hagi una entesa en el progressisme sobiranista català i espanyol i que no pensa criticar ningú per més ganes que en tingui. Mentrestant, la militància de la CUP ha ratificat la decisió de no presentar-se a les eleccions espanyoles amb un 68,9% dels vots. La formació, que el 2023 va perdre els dos escons que tenia al Congrés, ha defensat que la seva prioritat ara és construir una força nacional i popular i canalitzar-la cap a una ruptura amb l'estat espanyol. I un cop tancat el cens electoral, el Tribunal Suprem ha decidit mantenir la suspensió del dret a vot a les persones nacionalitzades a través de la coneguda com a Llei de Nets. Desestima així el recurs presentat per l'Advocacia de l'Estat contra la mesura cautelar que va anul·lar les inscripcions al cens de persones que havien obtingut la nacionalitat espanyola a través de la Llei de Memòria Democràtica del 2022. El gruix principal són descendents d'exiliats de la Guerra Civil. Fonts del govern espanyol han apuntat que estudiaran a través de si la mesura cautelar es considera una decisió definitiva i, per tant, es pot recórrer al Tribunal Constitucional des del mateix executiu o només pels afectats directament. I els Reis d'Espanya viatgen avui a Ceuta, una visita que posa a prova les relacions amb el Marroc, després, sobretot, de l'entrada massiva de persones migrants el passat mes de juliol. Precisament, la gestió d'aquesta crisi migratòria per part del govern espanyol i també l'avançament electoral han estat protagonistes de la desfilada militar del 12 d'octubre a Madrid. Durant la jornada s'han sentit insults i xiulets contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per part, sobretot, dels seus detractors. Per tercer any consecutiu, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha participat en la jornada on ha compartit espai i converses amb diversos ministres i presidents autonòmics. A Barcelona, unes 1.700 persones, segons la Guàrdia Urbana, 20.000, segons els organitzadors, s'han manifestat pel Passeig de Gràcia aquest dilluns al migdia arran del Dia de la Hispanitat. Convocada per la plataforma Units per Ceuta i amb el suport de PP i Vox, la mobilització ha començat a les 12 del migdia davant de la Pedrera i l'ha encapçalat una gran pancarta amb el lema Catalunya amb Ceuta, una mateixa Espanya. A la manifestació hi havia un grup nombrós de neonazis de Núcleo Nacional amb banderes franquistes. Matí complicat a la circulació ferroviària d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona, després que ahir a la tarda estigués suspesa per l'incendi en un tren AVE a l'altura de Ricla, a la província de Saragossa. Un cop extingit l'incendi, s'ha donat el vistiplau a la represa del servei de forma progressiva. Ara bé, serà necessari circular per via única el tram afectat entre Ricla i Plasencia de Jalón fins que es retiri el tren afectat, i això pot provocar retards al llarg del dia d'avui. Segons Renfe, la incidència ha afectat aquest diumenge prop de 13.000 viatgers. A més, 18 trens no han pogut sortir de l'estació d'origen i 14 més han quedat aturats en d'altres estacions. Des de Madrid, ja a la nit, donava explicacions el director general de Presidència de Renfe, Sergio Bueno.
2: Es muy difícil determinar la demora de los trenes porque tened en cuenta que se han ido acumulando y ahora lo que se está haciendo es ir dando salida a todos, ya con independencia del horario. Lo que sí garantizamos es que aproximadamente desde las 11 puede estar todos los trenes en origen ya en circulación.
1: Les pluges de la setmana passada no han tingut pràcticament repercussió en les reserves d'aigua a Catalunya. Des del 3 d'octubre, primer dia que hi va haver fortes tempestes, les reserves de les conques internes tot just han augmentat mig punt. Han passat del 74,23% al 74,76%. El fet que no plogués massa a les capçaleres dels rius ha impedit que els embassaments catalans hagin pogut, doncs, acumular reserves. L'àrea metropolitana de Barcelona alerta que el sistema de contenidors oberts ha arribat al límit. El reciclatge està estancat al 39,9%, lluny del 55% que exigeix Europa, i només 8 municipis superen aquest objectiu. L'AMB aposta per models individualitzats de recollida, com el porta a porta o els contenidors tancats amb identificació, per revertir aquesta situació. En parlem tot seguit amb Josep Simó. Ell és director d'infraestructures de l'Agència Catalana de Residus. Senyor Simó, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
3: Molt bon dia.
1: Ho deia ara, eh? L'AMB afirma que el sistema de contenidors oberts ha arribat al límit. Per què resulta insuficient? On hi trobem el coll d'ampolla?
3: Bé, el sistema de recollida amb contenidors oberts és voluntari i, per tant, aquí depèn de la voluntat de les persones d'ubicar els diferents residus en els contenidors que pertoca. I veiem que aquest sistema de contenidors, que ja està implantat des de fa molts anys a l'àmbit metropolità i també arreu de Catalunya, doncs no acaba de superar aquest valor més o menys mig, que no arriba al 50% de la recollida.
1: Ho dèiem, el reciclatge, per tant, està estancat. Generalitzar la recollida individualitzada, com proposa l'AMB, és la clau per assolir els objectius?
3: Bé, a Catalunya tenim moltes viles que estan aplicant aquest sistema de recollida individualitzat i està clar que superen amb escreix els valors de recollida selectiva que s'obtenen amb els contenidors oberts. Per tant, tot fa pensar que aquest sistema és la clau de volta per poder tirar endavant i assolir els objectius europeus.
1: Senyor Simó, tot i ser la via correcta, com vostè ens explica, aquest sistema només s'ha implantat en 8 municipis dels 36 de l'àrea metropolitana. Quines dificultats reals comporta aplicar aquest model en un territori tan heterogeni, amb realitats i densitats tan diferents?
3: Bé, la veritat és que amb un model de població tan densa com tenim a les ciutats metropolitanes, doncs té una complicació més gran que no pas en municipis més petits, com pot ser l'horitzontalitat de la distribució de la població a través de les seves vivendes, doncs permet una recollida més pormenoritzada. Aquí tenim grans edificis de vivendes amb molts veïns, doncs d'alguna forma o d'una altra cal buscar el millor sistema que s'adapti a les ciutats.
1: La ciutadania, i parlo en general ja només del ciutadà anònim, sinó també dels botiguers, té la sensació que paga una taxa de residus molt alta i, en canvi, no veuen millores. Sovint demanen o diuen que se'ls exigeix molt. Aquesta sensació, deixi-m'ho dir així, d'emprenyamenta, pot acabar també desincentivant l'esforç que requereix una mica tot el reciclatge.
3: Bé, el tema de la taxa, evidentment, és un tema important per tots nosaltres i quan ens toca la butxaca, doncs, d'alguna manera o d'una altra, doncs, ens en fem ressò. El que hem de ser conscients per això és de l'enorme servei que tenim a les nostres ciutats i pobles amb la recollida de la brossa. Pensem que la baixem gairebé cada dia i cada dia desapareix. Això és un mecanisme que exigeix una logística i uns mitjans per part dels municipis que fan aquesta recollida molt important, i això val diners. Recollir selectivament exigeix un esforç individual, evidentment a casa nostra, en segregar bé aquests residus. I fem aquest canvi d'hàbits i moltes vegades ens suposa una modificació de la nostra manera habitual de fer. Però igualment, els municipis han de recollir selectivament aquests residus. És a dir, el cost no es redueix, malgrat, evidentment, ho hem de fer cada vegada millor. I d'aquí ve doncs, que

0: manera integral aquest material tòxic. Les actuacions començaran pels blocs del carrer Porto. Ens ho explica Toni Arisa, de TV Sabadell Vallès.
1: Badia del Vallès fa un pas decisiu cap a la fi de l'amiant. Aquest dimarts comencen els treballs per retirar les canonades de fibrociment a la façana del carrer Porto número 19, unes obres que avançaran fins a arribar al número 1. Es tracta del tret de sortida de la primera fase d'un projecte que inclou 128 comunitats de veïns. Aquestes actuacions tindran un impacte directe en la mobilitat de la zona. A partir de dimarts a les 12 de la nit quedarà prohibit aparcar al principi del carrer Algarve, una restricció que es mantindrà mentre s'utilitzi maquinària pesant a la part posterior dels blocs. En principi, els treballs duraran una jornada per cada comunitat, tot i que el termini es podria ampliar fins als 3 dies si es produeixen dificultats tècniques o condicions meteorològiques adverses. Les tasques es faran íntegrament des de l'exterior, de manera que no caldrà que els operaris entrin a l'interior dels pisos. Per motius de seguretat, és indispensable desconnectar prèviament les calderes enllaçades a aquestes canonades, mantenir les finestres tancades, no encendre l'aire condicionat i retirar de les façanes tendals, estenedors i roba.
0: La retirada de l'amiant a Badia compta amb un pressupost inicial de 4,5 milions d'euros i posa fi a anys de reclamacions per abordar aquesta problemàtica. Encara, però, quedaran per finalitzar altres actuacions. N'ha parlat a la xarxa Juan José Díaz, president de l'Associació de Veïns de Badia del Vallès.
2: Això és una lluita i li donem les gràcies als veïns que han participat. No han tingut ningún problema a la hora de cuando íbamos a tomar las mediciones a las diferentes comunidades, no hemos tenido problema y bueno, hemos hecho un trabajo exhaustivo y también gracias a los vecinos, pues se ha podido realizar el mapa del amianto de Badía. También hay que decir otra cosa, y es que ahora quedan 38 comunidades que tienen que quitar los techos, que eso no entra dentro del presupuesto de los 4,5 millones. Supongo que no habrá problema.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home per arma blanca la matinada de dilluns al barri de Roquetes, al districte de Nou Barris de Barcelona. Els Mossos han acudit al lloc dels fets després de rebre un avís per una agressió comesa per un grup de persones contra un home en ple carrer. Un cop localitzada la víctima, se l'ha intentat reanimar, però ha acabat morint. I a Girona, l'Ajuntament ha condemnat les dues agressions amb arma blanca que s'han produït a la ciutat aquest dilluns. Segons l'alcalde, Lluc Salelles, l'agressor de la primera baralla, la matinada de dilluns, ja ha estat detingut. A més, la policia ha identificat ja també l'autor de la segona baralla que s'ha produït aquest dilluns, en aquest cas, al migdia.
3: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
0: I a partir d'avui, la ciutadania de Barcelona ja pot demanar els bonus consum, una campanya municipal que vol impulsar el comerç local promocionant la compra en botigues i establiments de proximitat. Es tracta d'avals de 10 euros de descompte per gastar en compres superiors als 30 euros en mercats municipals i botigues de barri, com ara establiments d'alimentació, drogueries, ferreteries o llibreries. En canvi, no es poden gastar en grans cadenes de distribució, franquícies o botigues obertes 24 hores al dia. Per aconseguir un val, només cal inscriure's al web de l'Ajuntament de Barcelona, que repeteix així una iniciativa que ja es va impulsar després de la pandèmia, a finals del 2021. El sector turístic del Pirineu i les Terres de Lleida tanca el Pont del Pilar amb gairebé plena ocupació. El bon temps ha permès superar les previsions i els hotels són els establiments amb percentatges més alts. Tot plegat, encara que al Pirineu la temporada de bolets no ha arrencat del tot encara. És una notícia de la Carolina Ríos, de Televisió del Ripollès.
4: Ciclistes, excursionistes i boletaires són només alguns dels perfils que han visitat la comarca del Ripollès durant aquests dies en què l'ocupació hotelera ha estat molt elevada, fregant en alguns casos el 100%.
5: He fet un cap de setmana que és un pont de dilluns, són bons els ponts de 3 dies, la gent respon bé i hi ha hagut una molt alta ocupació, gairebé ple cada dia.
6: Demà encara allargarem perquè el seu fill d'Espinovina encara s'aprofita, per tant, ha estat un bon pont, ocupació pràcticament al 100%, i per tant molt contents.
7: Bé, no crec que no ens podem queixar, ens ha fet bons dies, ha pujat la gent, hi ha hagut molta gent de pas també que han fet que s'emplenés al 100% el que era restaurants, bars i allotjaments, i això crec que hem estat al 90% o així.
4: Pel que fa als visitants, els establiments coincideixen

0: Cideixen a destacar que és un perfil molt familiar, format principalment per persones que busquen natura i activitats de muntanya, a més dels bolets. Enguany, però, la temporada boletaire no ha començat amb bon peu.
1: I la 37a Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt ha registrat aquest cap de setmana una gran afluència de públic i ha exhaurit entrades en moltes de les activitats gastronòmiques. L'edició també ha reforçat l'aposta pels productes de Ponent i la formació de futurs professionals del sector. Ens ho explica la Cel Márquez, de Lleida Televisió.
2: La Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt tanca la 37a edició amb un balanç positiu de visitants i vendes. Durant els 3 dies del certamen ha registrat una gran afluència de públic i una elevada demanda de les activitats gastronòmiques, moltes de les quals han exhaurit les entrades.
3: Els dies de la Fira d'aquest any han estat un èxit. La veritat és que sempre que es fan 3 dies és un repte a nivell organitzatiu perquè s'han de programar activitats per a tots els dies i la programació ha de ser suficientment atractiva perquè els visitants vinguin a la Fira, però el temps ens ha acompanyat molt, ha fet sol, ha fet una bona temperatura i això ha fet que el visitant sigui constant al llarg dels 3 dies.
2: Enguany, les aules gastronòmiques han donat protagonisme als productes i als cuiners de Ponent, amb tastos, maridatges i demostracions. La fira també consolida projectes com l'Aula de la Xocolata i el Vi i l'Acadèmia del Torró, que ha reunit més de 140 estudiants d'hostaleria.
1: El Barça ja és a Istanbul, on aquesta nit a partir de les 9 s'enfrontarà al Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions. Hansi Flick ha convocat els 22 jugadors disponibles encara sense Rafinha amb molèsties físiques, ni tampoc els lesionats de Jong, Christensen i Bardaji. Després de l'estrena golejadora contra el Feyenoord, els blaugrana confien en mantenir la dinàmica guanyadora que també estan exhibint a la Lliga. Ho hauran de fer, però, sobreposant-se a la pressió ambiental d'un dels estadis més complicats del continent. Pau Cubarsí explica per on passen les opcions d'enllaçar la desena victòria consecutiva.
4: Ens esperem a un rival amb l'atac amb les idees clares que aniran a per totes perquè estan al seu camp. Imparables no, perquè al final cada partit és un món, com diuen, però sí que estem en una dinàmica molt bona, estem molt, molt positius, amb molta confiança. Jo crec que també hem de seguir així, fent les coses com les estem fent i no frenar.
1: A segona divisió, empat a 1 del Girona al camp del Tenerife. Els blancs i vermells es van avançar amb una diana matinera d'Esprilla, però el conjunt canari va igualar el marcador abans del descans. Les males notícies van continuar amb la lesió de Gazzaniga, que es va haver de retirar a la mitja part. El punt sumat és insuficient perquè els gironins continuïn en zona de play-off. I en bàsquet, el Barça rep a partir de 8:45 el Maccabi de Tel Aviv a l'Eurolliga. Els de Sekulic continuen en fase de construcció i buscant una regularitat que no acaba d'arribar. El duel contra el conjunt israelià serà el tercer dels 4 partits que disputa en 8 dies al Palau i que van arrencar amb la desfeta contra els alguiris. Avui els blaugrana intentaran donar continuïtat al triomf aconseguit contra el València a la Lliga i completar un balanç positiu divendres davant l'Olympiacos. L'equip té un balanç de 2 victòries i 2 derrotes a la competició europea. I avui també hi ha jornada a l'Eurocup, on el Kitzenas Manresa juga a la pista del Bahçeşehir turc a les 6 de la tarda. Els vegencs, coers a l'ACB, buscaran un triomf per oblidar la derrota de la passada jornada contra l'Ulm alemany. D'altra banda, a la Europe Cup, el FIAC Girona visita l'Ostende amb l'objectiu de sumar el segon triomf a la competició. El tècnic, Moncho Fernández, destaca el potencial del conjunt belga.
5: Jugadors que ja coneixen la Lliga ACB, com el Costadino o el Gillette, han sempre fitxat molt bons joves dels Estats Units, doncs penso que a la seva casa serà un rival molt complicat que demanarà molt d'esforç, no sóc físic, sinó mental.
1: L'Assolim Mataró és el campió de la Supercopa de Waterpolo després d'imposar-se a la final al Sant Andreu per 15-5. La superioritat de les de Dani Ballar va quedar palesa en tots els períodes en què l'avantatge no va parar d'eixamplar-se. L'hongaresa Camila Farago, amb 3 dianes, va ser la màxima golejadora, mentre que Martina Claveria va ser escollida MVP de la final. Mariona Tarré, designada millor portera, feia aquesta anàlisi de la final.
6: A veure, sabíem que era una final que Teníem molt clar que no havia d'anar a ser la nostra final més difícil, ja que hem vist la trajectòria del Sant Andreu aquesta temporada, però mai se sap quin equip et pot cometre els problemes. I hem anat a tope, no ha sigut el millor dia, però estem pensant en un futur, en partits que ens venen de cara d'aquí 2 setmanes, com el Sabadell, i, bueno, molt bé, estem millorant.
1: El Freiking Balomano Granollers defensarà avui a la pista de l'Auga Santes Portuguès el segon lloc del grup E a la Lliga Europea d'Handbol. Després de perdre amb el Flensburg i guanyar el Busau romanès, els d'Antonio Rama buscaran un triomf que els ajudi a passar pàgina de la primera derrota a la Lliga contra el Ciudad Real.
7: Penso que ara l'equip té un repte majúscul, que és guanyar aquest primer partit contra Guasantes. Sí que és veritat que després ens queda un mes fins al següent partit de competició europea, però si ens mirem la competició europea, diguéssim, única i exclusivament, tenim els 2 partits seguits de Guasantes, que si els traiem estaríem classificats. Penso que això és un repte que la gent ho té claríssim, que la competició europea és diferent, que tenim ganes de tornar a fer-ho bé.
1: Fins al 17 de gener, al centre KBR de Barcelona, es pot visitar l'exposició American Images. És la primera gran retrospectiva de la fotògrafa holandesa Dana Ligsenberg. Durant més de 30 anys, els seus retrats han ofert una visió profunda i matisada de la societat nord-americana. Ens ho explica el David Navarro.
8: Dana Ligsenberg és una fotògrafa holandesa amb una llarga carrera que ha treballat per a publicacions com The New Yorker o Newsweek. Entre els seus treballs més destacats hi ha sèries com Imperial Courts, que des del 1993 retrata els habitants d'un complex d'habitatges socials de Los Angeles. La mostra de KBR presenta aquests i altres treballs de Ligsenberg en 126 fotografies, 300 polaroids, 2 videoprojeccions i material audiovisual. Un recorregut per una mirada fotogràfica que ofereix una visió complexa i humana de la societat nord-americana.
9: And I think I'm not saying it's the camera that connects it all, but my way of looking, I think the different projects where I have a similar approach to people if they're like unknown individuals in sort of underserved communities or publicly known figures like celebrities.
8: A les fotografies socials de Ligsenberg, la mostra hi afegeix una sèrie de retrats tant de figures públiques com Tupac Shakur, Leonard Cohen o Whitney Houston, com de persones anònimes procedents de contextos molt diversos.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
5: Ara sentirem un poema d'aquells tan bonics i divertits que dubtarem si és una poesia o un embarbussament.
6: A la Quioca, un ànec i una oca damunt d'una roca, embullen la troca i toca qui toca. Ni l'ànec que soca, que sembli una lloca, ni l'oca tan oca que arribi a tan oca.
5: Ens ha agradat moltíssim aquest poema, Àlex. O és un embarbussament? Vosaltres què penseu? Fins al proper Embaladits. Adeu.
6: Adeu, Embaladits.
3: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de... Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Belena Puigdueta.
7: Bon dia. Els partits a l'esquerra del PSOE van definint posicions en el compte enrere perquè es tanqui el termini per presentar coalicions el 29N aquest divendres. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli. Les quatre forces que l'integren, Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Comuns, la defineixen com la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual i també fan una crida a la unitat de totes les esquerres. En aquest sentit, han mostrat el seu malestar per la decisió de Podem de col·laborar amb la candidatura de Gabriel Rufián, que ha confirmat que continuarà sent el candidat d'Esquerra Republicana. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimarts 13 d'octubre i al punt de les 8 repassem més titulars. La circulació ferroviària de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona es manté alterada aquest matí després que ahir estigués suspesa durant hores per l'incendi en un tren AVE a l'altura de Ricla, a la província de Saragossa. Els trens ja tornen a circular des d'ahir a la nit, però ho fan encara per via única en un tram de 25 quilòmetres. De seguida anirem en directe fins a l'estació de Sants de Barcelona per veure quin és l'abast de l'afectació. Els Reis d'Espanya visiten avui Ceuta, una visita que posa a prova les relacions amb el Marroc després de l'entrada massiva de persones migrants el passat mes de juliol. Aquesta qüestió ha planat en la desfilada militar del 12 d'octubre a Madrid, on s'han sentit xiulades i insults contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Badia del Vallès arrenca avui la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, la ciutat va incorporar fibrociment en molts elements dels 5.400 habitatges que la conformen. El municipi serà el primer d'Europa en eliminar de manera integral aquest tòxic. L'àrea metropolitana de Barcelona alerta que el sistema de contenidors oberts ha arribat al límit. El reciclatge està encara lluny del 55% que exigeix Europa i l'AMB aposta per models individualitzats de recollida. El director d'Infraestructures de l'Agència Catalana de Residus, Josep Simó, ha parlat de la dimensió d'aquest repte fa pocs minuts des del Notícies en Xarxa.
8: Amb un model de població tan densa com tenim a les ciutats metropolitanes, doncs té una complicació més gran que no pas en municipis més petits, on potser l'horitzontalitat de la distribució de la població a través de les seves vivendes doncs permet una recollida més pormenoritzada.
7: El Barça ja és a Istanbul, on aquest vespre, a partir de les 9, s'enfrontarà al Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions. Hansi Flick s'ha endut tots els disponibles, encara sense Rafinha. Després de l'estrena golejadora a la competició contra el Feyenoord, l'equip s'haurà de sobreposar a la pressió ambiental de l'estadi turc per mantenir la dinàmica guanyadora. Fins al 17 de gener, al centre KBR de Barcelona, es pot visitar l'exposició American Images. És la primera gran retrospectiva de la fotògrafa holandesa Dana Ligsenberg. Durant més de 30 anys, els seus retrats han ofert una visió profunda i matisada de la societat nord-americana. Passen ara mateix gairebé 4 minuts de les 8 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb la Mireia Camats. Molt bon dia.
9: Hola, bon dia. Situació complicada a l'autopista AP7 i a l'antitud i aturades entre la Roca i Montornès del Vallès i de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà del Vallès en sentit Tarragona. També hi ha cua de Castellbisbal al Papiol en sentit Girona per un camió avariat que talla un carril. A la B23 hi ha retencions de Molins de Rei al Papiol en sentit Girona i del Papiol a Barcelona. A l'A2 hi ha retencions de Castellbisbal a Cornellà de Llobregat en sentit Barcelona i de Pallejà a Sant Andreu de la Barca en sentit Lleida. A la C32 hi ha cua de Gavà Esplugues en sentit Barcelona. A la C31 hi ha retencions de Viladecans al Prat de Llobregat en sentit nord. A la C-17 hi ha retencions de l'Ametlla del Vallès a Granollers en sentit Barcelona per un accident que talla un carril i també de Parets a Mollet en sentit Barcelona. A la C-58 hi ha retencions de Terrassa a Badia i entre Ripollet i Barcelona en tots dos sentits. A la C-33 hi ha cua de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la C-60 hi ha retencions d'Argentona a la Roca del Vallès en sentit Granollers. La C-31 va molt carregada a Badalona en sentit Barcelona. A la Pota Nord, a la B-20 hi ha retencions a Santa Coloma Gramenet en sentit Barcelona. I a Barcelona, situació complicada a les rondes. Destaquem la Ronda Dalt. Hi ha un vehicle avariat a Meridian en sentit Llobregat i un accident al Nus de Trinitat en sentit Besòs que talla un carril. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
7: I ara, temps pel temps, amb en Lluís Miquel Pérez. Lluís Miquel, molt bon dia. Avui a Catalunya pràcticament tothom veurà força núvols al cel.
10: Doncs així és, Helena, molt bon dia. De fet, una bona mostra són els núvols actualment que ocupen molts indrets del Prepirineu, també Baix Pirinenques, amb boira i tot. Tenim un bon pastís de núvols baixos a la Catalunya central, a la costa, prelitoral, moltes comarques de Barcelona i de Tarragona, i sobretot aquests núvols són més gruixuts al llarg de... o seran més gruixuts al llarg d'aquestes immediates hores del matí, on hi viu més gent, per tant, entre l'àrea metropolitana i el Camp de Tarragona, que és on el cel estarà més atapeït. De fet, començaran, o de fet, tornaran a caure alguns ruixats locals. Aquesta nit passada, gairebé 40 litres per metre quadrat al Prat del Llobregat i a la resta de poblacions al voltant ni s'han enterat, doncs aquests tipus de ruixats tan i tan locals els tindrem també aquest matí, especialment allà, al delta del Llobregat. Al llarg d'aquest migdia, primeres hores de la tarda, també algun remet, per tant, algun xàfec local, però amb ganes, atenció, els tindrem entre el Camp de Tarragona, l'àrea de Barcelona i també fins a la Catalunya central. A canvi, més clarianes al nord de Girona, cap a les comarques de Ponent. Allà, a l'oest de Lleida, és on pujarà més la temperatura. Arribarem fins als 26-27 graus aquesta tarda. N'estarem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
7: En el compte enrere perquè aquest divendres s'acabi el termini per presentar coalicions de cara a les eleccions del 29 de novembre, els partits de l'esquerra del PSOE van movent fitxa. Finalment, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli. Les quatre forces que l'integren, Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Comuns, han emès un comunicat conjunt en què defineixen Colau com la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual. I també fan una crida a la unitat de totes les esquerres. En aquest sentit, han tornat a allargar la mà a Podem, després que la formació d'Irene Montero hagi tancat un pacte amb Esquerra Republicana per no presentar-se a Catalunya i contribuir a la candidatura de Gabriel Rufián. De fet, el Front Ampli s'ha mostrat molest amb aquesta col·laboració perquè considera que contribueix a dividir encara més l'esquerra en un moment en què cal unir més forces contra l'avenç de la dreta i l'extrema dreta. En una piulada a les xarxes socials, Rufián, que descarta presentar-se amb unes sigles que no siguin les d'Esquerra Republicana, ha deixat clar que intentarà que hi hagi una entesa en el progressisme sobiranista català i espanyol i que no pensa criticar ningú per més ganes que en tingui. Mentrestant, la militància de la CUP ha ratificat la decisió de no presentar-se a les eleccions espanyoles amb un 68,9% dels vots. La formació, que el 2023 va perdre els dos escons que tenia al Congrés, ha defensat que la seva prioritat ara és construir una força nacional i popular i canalitzar-la cap a una ruptura amb l'Estat espanyol. I un cop tancat el cens electoral, el Tribunal Suprem ha decidit mantenir la suspensió del dret a vot de les persones nacionalitzades a través de la coneguda com a llei de nets. Desestima així el recurs presentat per l'Advocacia de l'Estat contra la mesura cautelar que va anul·lar les inscripcions al cens de persones que havien obtingut la nacionalitat espanyola a través de la Llei de Memòria Democràtica del 2022. El gruix principal són descendents d'exiliats de la Guerra Civil. Fonts del govern espanyol han apuntat que estudiaran si la mesura cautelar es considera una decisió definitiva i, per tant, es pot recórrer al Tribunal Constitucional des del mateix executiu o només pels afectats directament. Els Reis d'Espanya viatgen avui a Ceuta, una visita que posa a prova les relacions amb el Marroc després de l'entrada massiva de persones migrants el passat mes de juliol. Precisament, la gestió d'aquesta crisi migratòria per part del govern espanyol i també l'avançament electoral han estat protagonistes de la desfilada militar del 12 d'octubre a Madrid. Durant la jornada s'han sentit insults i xiulets contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Per tercer any consecutiu, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha participat en la jornada on ha compartit espai i converses amb diversos ministres i presidents autonòmics. A Barcelona, unes 1.700 persones, segons la Guàrdia Urbana, 20.000, segons els organitzadors, s'han manifestat pel Passeig de Gràcia aquest dilluns al migdia arran del Dia de la Hispanitat. Convocada per la plataforma Units per Ceuta i amb el suport de PP i Vox, la mobilització ha començat a les 12 del migdia davant de la Pedrera i encapçalada per una gran pancarta amb el lema Catalunya amb Ceuta, una mateixa Espanya. A la manifestació hi havia un grup nombrós de neonazis de Núcleo Nacional amb banderes franquistes. I acaba de transcendir fa poca estona que el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, preveu proposar el sobreseïment de la causa contra l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig entre divendres d'aquesta setmana i dimarts de la vinent. Segons fonts del Suprem, el magistrat actuarà tan bon punt expiri el termini de 5 dies que es va donar a les parts la setmana passada perquè es pronunciessin sobre l'aplicació de la sentència del Tribunal Constitucional que va estimar el recurs de l'exconsellera Dolors Bassa i va avalar l'amnistia de la malversació. Vuit i onze, matí complicat a la circulació ferroviària d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona, després que ahir a la tarda estigués suspesa per l'incendi en un tren AVE a l'altura de Ricla, a la província de Saragossa. Un cop extingit l'incendi, s'ha donat el vistiplau a la represa del servei, però de forma progressiva. L'escenari, per tant, serà necessari circular per via única el tram afectat entre Ricla i Plasencia de Jalón fins que es retiri el tren afectat i ja està, evidentment, això provocant retards des de primera hora d'aquest matí. A l'estació de Sants hi tenim el Lluís Sánchez i el Marc Dalmau. Bon dia, Marc. Quina és la situació aquí, hores d'ara?
11: Bon dia, doncs. De moment aquí tenim una estació de Sants en ple bullici amb retards en l'alta velocitat de més de mitja hora. Alguns d'aquests retards són de més de fins a dues hores, segons hem pogut veure en els panells informatius. I fins i tot hi ha trens que encara no se sap a quina hora sortiran. Tot degut a aquest incendi, ahir en un comboi a l'altura de Ricla, a l'Aragó, que ha obligat, com deies, a tallar una via, i es dona pas per una sola via, en 25 quilòmetres i a no més de 80 quilòmetres per hora. Hi ha molts passatgers que han veure aquestes cues i els retards han optat per buscar alternatives o bé canviar els bitllets per trens regionals que no estan afectats per l'incident. molts d'aquests passatgers ens han explicat, hem pogut parlar amb ells i ens han explicat que els han enviat correus electrònics durant aquesta nit, al llarg d'aquesta nit, per avisar-los que hi havia aquests retards.
12: Nos enviaron un mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid. Íbamos para Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos, el conocimiento. No sabemos qué fue lo que pasó ni nada.
13: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9 i sortirà amb una altra. Sí, també m'he vist afectat per aquesta situació. Bé, espero arribar a l'hora, tinc classe aquesta tarda a Madrid, espero arribar a l'hora, en principi no hi hauria problema, però...
14: Sí. Mitjana distància, destinació Portbou.
11: Com us dèiem, encara no se sap quan es restablirà del tot amb normalitat aquesta circulació de trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid, però el que sí sabem, com us dèiem, és que hi ha retards de més de mitja hora i alguns arriben a les 2 hores.
7: Gràcies, Marc. Doncs per aquesta última hora us mantenim aquí, perquè si hi ha alguna novetat ens la pugueu explicar. Gràcies, molt amables. L'àrea metropolitana de Barcelona alerta que el sistema de contenidors oberts ha arribat al límit. El reciclatge està estancat al 39,9%, lluny del 55% que exigeix Europa, i només 8 municipis superen aquest objectiu. L'AMB aposta per models individualitzats de recollida, com el porta-porta o els contenidors tancats amb identificació, per revertir aquesta situació. Josep Simó, director d'Infraestructures de l'Agència Catalana de Residus, és conscient de la dificultat d'instaurar aquests sistemes a municipis amb alta densitat de població, tal com ha explicat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
8: La veritat és que amb un model de població tan densa com tenim a les ciutats metropolitanes, doncs, té una complicació més gran que no pas doncs en municipis més petits, com pot ser l'horitzontalitat de la distribució de la població a través de les seves vivendes, doncs permet una recollida més pormenoritzada. Aquí tenim grans edificis de vivendes amb molts veïns, doncs d'alguna forma o d'una altra cal buscar el millor sistema que s'adapti a les ciutats.
7: Quan són 8:15 del matí us expliquem que Badia del Vallès inicia avui una actuació històrica i llargament reivindicada, la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, la ciutat va incorporar fibrociment en molts elements dels 5.400 habitatges que conformen aquesta ciutat. Ara, Badia es convertirà en la primera ciutat europea en eliminar de manera integral aquest material tòxic. Les actuacions començaran pels blocs del carrer Porto. Ens ho explica Toni Arisa, de TV Sabadell Vallès.
15: Badia del Vallès fa un pas decisiu cap a la fi de l'amiant. Aquest dimarts comencen els treballs per retirar les canonades de fibrociment a la façana del carrer Porto número 19, unes obres que avançaran fins a arribar al número 1. Es tracta del tret de sortida de la primera fase d'un projecte que inclou 128 comunitats de veïns. Aquestes actuacions tindran un impacte directe en la mobilitat de la zona. A partir de dimarts a les 12 de la nit quedarà prohibit aparcar al principi del carrer Algarve, una restricció que es mantindrà mentre s'utilitzi maquinària pesant a la part posterior dels blocs. En principi, els treballs duraran una jornada per cada comunitat, tot i que el termini es podria ampliar fins als 3 dies si es produeixen dificultats tècniques o condicions meteorològiques adverses. Les tasques es faran íntegrament des de l'exterior, de manera que no caldrà que els operaris entrin a l'interior dels pisos. Per motius de seguretat, és indispensable desconnectar prèviament les calderes enllaçades a aquestes canonades, mantenir les finestres tancades, no encendre l'aire condicionat i retirar de les façanes tendals, estenedors i roba.
7: Aquesta retirada de l'amiant a Badia compta amb un pressupost inicial de 4,5 milions d'euros i posa fi a anys de reclamacions per abordar aquesta problemàtica. Encara, però, quedaran per finalitzar altres actuacions. N'ha parlat a la xarxa Juan José Díaz, president de l'Associació de Veïns de Badia del Vallès.
16: Això és una lluita i li donem les gràcies als veïns que han participat. No han tingut ningún problema a l'hora de quan íbamos a tomar les mediciones a las diferentes comunidades, no hemos tenido problema y, bueno, hemos hecho un trabajo exhaustivo y también gracias a los vecinos pues se ha podido realizar el mapa del amianto de Badía. También hay que decir otra cosa, y es que ahora quedan 38 comunidades que tienen que quitar los techos, que eso no entra dentro del presupuesto de los 4,5 millones. Supongo que no habrá problema.
17: Investiguen la mort violenta d'un home per arma blanca la matinada de dilluns al barri de Roquetes, al districte de Nou Barris de Barcelona. Els Mossos han acudit al lloc dels fets després de rebre un avís per una agressió comesa per un grup de persones contra un home en ple carrer. Un cop localitzada la víctima, se l'ha intentat reanimar, però ha acabat morint. I a Girona, l'Ajuntament ha condemnat les dues agressions amb arma blanca que s'han produït a la ciutat aquest dilluns. Segons l'alcalde, Lluc Salelles, l'agressor de la primera baralla, la matinada de dilluns, ja ha estat detingut. A més, la policia ja ha identificat també l'autor de la segona de les baralles que s'ha produït aquest dilluns, en aquest cas, al migdia.
18: Notícies en xarxa. Actualitat local.
17: Passen 3 minuts d'un quart de 9 del matí. Les cases de colònies catalanes, un sector que mou prop de 50 milions d'euros l'any, viuen un moment delicat. Després de 5 mesos de boicot del professorat de l'escola pública a les sortides escolars, l'activitat s'ha desplomat fins a un 80% i el futur és incert. Aquest matí en parlem amb Pep Montes. Ell és gerent de l'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
19: Bon dia.
17: Deia, després de 5 mesos de boicot del professorat de l'escola pública a les sortides i colònies escolars, en quina situació es troba avui el sector del lleure educatiu?
19: Bé, la veritat és que la dada ja ho descriu per si mateix. Una caiguda del 80% de l'activitat deixa les empreses afectades pràcticament inactives, no? Amb els braços plegats, esperant que es produeixi algun tipus de novetat que permeti reprendre l'activitat en algun moment.
17: I quins són els perfils empresarials més afectats per aquesta caiguda de l'activitat? De quins empresaris o de quines empreses estem parlant?
19: Cal tenir en compte que en el sector de les activitats de colònies, molt majoritàriament es tracta de petites i mitjanes empreses, el que coneixem com a pimes. Per tant, a vegades es fa una certa frivolització pensant que es tracta de grans corporacions. Efectivament, hi ha algunes empreses o entitats de majors dimensions, però la gran majoria d'activitats són petites i mitjanes empreses. Això vol dir que tenen molt poca capacitat de resposta quan es produeixen imprevistos com aquest tipus, no? Els seus marges d'activitat són escassos, són petits. A més, es tracta d'una activitat que té la vocació de ser universal, d'arribar al conjunt de la població, i, per tant, també prima els preus reduïts tant com sigui possible. Això fa que quan hi hagi una caiguda remarcable, no cal que sigui així, doncs tenen dificultats per mantenir l'activitat. No cal dir-ho ja quan la caiguda és d'aquestes dimensions.
17: Quin percentatge de la facturació del sector depèn directament d'aquestes activitats, doncs?
19: Sí, les colònies, l'activitat de colònies, es divideix sobretot en dos grans grups. Les colònies que possiblement són més conegudes, que són les colònies de vacances, són aquelles que es produeixen a l'estiu, a Setmana Santa, etc. I llavors les colònies escolars, que paradoxalment són les que tenen un major volum d'activitat. Com a mínim el 70% de la facturació del sector depèn d'aquest tipus d'activitat. Això dona dimensió de la gravetat de la situació que s'ha produït amb aquest boicot.
17: Senyor Pep Montes, entenen vostès les raons del boicot del professorat?
19: Entenem allò que estan reivindicant, per descomptat, que compartim la necessitat que millori el sistema educatiu, que es millorin les ràtios, que es facin inversions als centres educatius, que es pugui treballar amb més recursos d'inclusivitat. Com que nosaltres també som part del sistema educatiu, les entenem perfectament. El que no entenem és que una manera de defensar aquestes millores, insisteixo, amb les que podem estar d'acord, sigui boicotejar una part del propi sistema educatiu. Perquè això per nosaltres és essencial. Nosaltres també som sistema educatiu. Nosaltres som companys, som educadors de tots aquests docents que estan fent aquestes reivindicacions. És per aquesta raó que no acabem d'entendre com es pot reivindicar millores del sistema educatiu perjudicant una part del sistema educatiu que som nosaltres quan no en tenim cap responsabilitat.
17: I acabo amb una darrera pregunta. No sé si vostès estan detectant cada vegada més famílies, fins i tot al marge de les AFA, que s'estan organitzant per fer colònies pel seu compte, perquè els seus fills no es quedin sense aquesta activitat. Quines implicacions legals i de responsabilitat civil
7: pot tenir aquest tipus de desplaçament de funcions cap a les famílies? Insisteixo, és una doble pregunta, si ho estan detectant i quines implicacions pot tenir això?
19: Sí, evidentment ho estem detectant. De fet, la nostra organització rep moltes consultes sobre aquesta qüestió, per descomptat de les empreses que són les nostres associades, però també d'AFES i, com dèieu, doncs de famílies que directament ens demanen. Tampoc no entenen la raó d'aquesta aturada de l'activitat de colònies escolars i busquen la manera de fer aquestes activitats sense comptar amb els mestres que ara no hi volen participar. La realitat és que jurídicament és una mica ambigu. El Departament d'Educació estableix que les sortides durant el temps lectiu només es poden realitzar amb la participació de docents. Nosaltres compartim aquesta idea. Les colònies escolars són valuoses pel seu caràcter educatiu i, per tant, pels criteris pedagògics en què realitzen. Per tant, reforcem i creiem que, efectivament, s'han de poder realitzar amb els mestres. Fer les activitats en temps lectiu sense els mestres implicaria que qui les promogui està promovent l'absentisme escolar, cosa que possiblement no està penada o no és sancionable, no hi ha cap regulació que ho faci, però efectivament entra en una situació d'una certa ambigüitat legal que pensem que no és ni bona ni necessària per al sector, per descomptat tampoc per a les famílies i per als infants.
7: Pep Montes, doncs esperem que reprenguin les negociacions ben aviat i que això se solucioni pel bé de la canalla, però també pel bé dels negocis que estan en joc. Gràcies i bon dia.
19: Moltes gràcies, bon dia.
7: El Barça ja és a Istanbul, on aquest vespre a partir de les 9 s'enfrontarà al Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions. Hansi Flick ha convocat els 22 jugadors disponibles, encara sense Rafinha, amb molèsties físiques, però tampoc no hi seran els lesionats De Jong, Christensen i Bardaggi. Després de l'estrena golejadora contra el Feyenoord, els blaugrana confien en mantenir la dinàmica guanyadora que també estan exhibint a la Lliga. Ho hauran de fer, però, sobreposant-se en aquesta ocasió a la pressió ambiental d'un dels estadis més complicats del continent. A segona divisió, el Girona no va poder passar de l'empat al camp del Tenerife. Els blanquivermells es van avançar amb una diana matinera d'esprilla, però el conjunt canari va igualar el marcador abans del descans. Les males notícies van continuar amb la lesió de Gazzaniga, que es va haver de retirar a la mitja part. El punt sumat és insuficient, doncs, perquè els gironins continuïn en zona de play-off. I debut en victòria de la selecció espanyola masculina al Mundial d'Hockey Patins, que es disputa en el marc dels World Skate Games d'Asunción. El combinat s'ha imposat a Itàlia per 3-2. Pau Bargalló, autor d'un hat-trick, ha estat el gran protagonista. Aquesta nit l'equip tornarà a jugar contra Portugal, un dels rivals més exigents d'aquesta primera fase. El seleccionador, Pere Barías, fa aquest balanç de l'estrena.
20: El debut sempre és difícil, portem moltes setmanes de preparació, els jugadors arriben amb moltes ganes. A més, el primer partit ens ha trobat un rival dur de veritat. Llavors sempre ho fa molt difícil. Crec que els primers 3-4 minuts ens ha costat una miqueta, per això, pels nervis de debutar. També és cert que hem tingut molt poc temps per escalfar i això també condiciona una mica. Però després l'equip s'ha refet molt bé i hem tingut uns minuts molt bons.
7: I amb la cultura arribarem a 9:15. Fins al 17 de gener, al centre KBR de Barcelona es pot visitar l'exposició American Images, la primera gran retrospectiva de la fotògrafa holandesa Dana Ligsenberg. Ens ho amplia el David Navarro.
21: Dana Ligsenberg és una fotògrafa holandesa amb una llarga carrera que ha treballat per a publicacions com The New Yorker o Newsweek. Entre els seus treballs més destacats hi ha sèries com Imperial Courts, que des del 1993 retrata els habitants d'un complex d'habitatges socials de Los Angeles. La mostra de KBR presenta aquests i altres treballs de Ligsenberg en 126 fotografies, 300 polaroids, dues videoprojeccions i material audiovisual. Un recorregut per una mirada fotogràfica que ofereix una visió complexa i humana de la societat nord-americana.
22: No dic que sigui la càmera el que ho connecta tot, sinó la meva mirada. Crec que en els diferents projectes tinc un enfocament similar cap a la gent, tant si són persones anònimes en comunitats, en certa manera desafavorides, com si són personatges públics, com ara celebritats.
2: publicly known figures like celebrities.
21: A les fotografies socials de Lichtenberg, la mostra hi afegeix una sèrie de retrats tant de figures públiques com Tupac Shakur, Leonard Cohen o Whitney Houston, com de persones anònimes procedents de contextos molt diversos.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: Sabies que...
4: Urà és, probablement, el món més estrany entre els 8 planetes del sistema solar amb la seva peculiar composició química, temperatures força extremes i la inclinació axial més inusual d'entre tots els mons veïns. Si bé és el 7è planeta des del Sol, continua estant molt més a prop que Neptú, que té una distància mitjana de 4.500 milions de quilòmetres del Sol, però és més fred que aquest últim. La seva temperatura mitjana és de 200 graus sota zero, aconseguint una mínima de 218 sota zero. És molt fred i molt ventós. El planeta és assotat per vents de fins a 900 km hora. A l'Equador, els vents són retrògrads i es mouen en la direcció oposada a la rotació del planeta. Tot i això, quan arriba als pols, el vent canvia de direcció progressiva i es mou amb la rotació d'Urà. El gegant del gel gira a una inclinació gairebé de 90 graus des del pla de la seva òrbita i està envoltat per 11 anells nebulosos i 27 llunes conegudes. Urà sembla girar sobre el seu costat i orbitar al voltant del Sol com una bola rodant a causa d'aquesta peculiar inclinació. La seva atmosfera és inhòspita per a la vida tal com la coneixem. Està composada principalment d'hidrogen i heli, i el metà, també present, és responsable del distintiu to blau d'Urà. El metà dels núvols superiors absorbeix l'espectre vermell de la llum solar i reflecteix blau, cosa que confereix al planeta el seu característic to blau verdós.
0: La xarxa.
5: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
6: Bon dia, són 8:45 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que la circulació ferroviària de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona es manté alterada aquest matí després que ahir estigués suspesa durant hores per l'incendi en un tren AVE a l'altura de Ricla, a la província de Saragossa. Els trens ja tornen a circular des d'ahir a la nit, però ho fan encara per via única en un tram de 25 quilòmetres. Això està provocant que s'acumulin retards de fins a 2 hores en alguns casos, mentre que hi ha trens que ni tan sols apareixen a les pantalles. De seguida, tornem a connectar en directe amb l'estació de Sants de Barcelona per veure quin és l'abast de l'afectació. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, podria quedar totalment amnistiat entre aquest divendres i dimarts de la setmana vinent. És el marge que el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha fixat per l'arxivament de la causa contra ell i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, un cop el Constitucional ha avalat l'amnistia per malversació. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli. Les quatre forces que l'integren, Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Comuns, fan una crida a la unitat de totes les esquerres. En aquest sentit, han mostrat el seu malestar per la decisió de Podem de col·laborar amb la candidatura de Gabriel Rufián, que ha confirmat que continuarà sent el candidat d'Esquerra Republicana. Els Reis d'Espanya viatgen avui a Ceuta. Una visita que posa a prova les relacions amb el Marroc després de l'entrada massiva de persones migrants el passat mes de juliol. Aquesta qüestió ha planat en la desfilada militar del 12 d'octubre a Madrid, on s'han sentit xiulades i insults contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Badia del Vallès arrenca avui la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, la ciutat va incorporar fibrociment en molts elements dels 5.400 habitatges que la conformen. El municipi serà el primer d'Europa en eliminar de manera integral aquest tòxic. L'àrea metropolitana de Barcelona alerta que el sistema de contenidors oberts ha arribat al límit. El reciclatge està encara lluny del 55% que exigeix Europa i l'AMB aposta per models individualitzats de recollida. El director d'Infraestructures de l'Agència Catalana de Residus, Josep Simó, ha parlat de la dimensió d'aquest repte fa pocs minuts des del Notícies en xarxa.
3: amb un model de població tan densa com tenim a les ciutats metropolitanes, doncs té una complicació més gran que no pas doncs en municipis més petits, com pot ser l'horitzontalitat de la distribució de la població a través de les seves vivendes, doncs permet una recollida més pormenoritzada.
6: I el Barça ja és a Istanbul, on aquesta nit a partir de les 9 s'enfrontarà al Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions. Hansi Flick s'ha endut tots els disponibles, encara sense Rafinha. Després de l'estrena golejadora a la competició contra el Feyenoord, l'equip s'haurà de sobreposar a la pressió ambiental de l'estadi turc per mantenir la dinàmica guanyadora.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho destacàvem ara en els titulars. Matí complicat a la circulació ferroviària d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona després que ahir a la tarda estigués suspesa per l'incendi en un tren AVE a l'altura de Ricla, a la província de Saragossa. Un cop extingit l'incendi, s'ha donat el vistiplau a la represa del servei de forma, però, progressiva. Ara bé, serà necessari, a més, circular per via única el tram afectat entre Ricla i Plasencia de Jalón fins que retiri el tren afectat i ja està provocant això retards des de primera hora d'aquest matí. A l'estació de Sants hi tenim el Lluís Sánchez i el Marc Dalmau. Bon dia, Marc. Quina és la situació ara mateix aquí, a l'estació de Sants?
2: Bon dia, Helena. Doncs des de fa uns minuts a l'estació de Sants, a la zona de l'AVE, de l'alta velocitat, s'ha començat a omplir de gom a gom de passatgers que arribaven per agafar doncs, el seu tren. Trens que porten retards de 30 minuts en alguns casos. En altres hem pogut comprovar en els panells informatius que aquests retards són de fins a dues hores i altres trens encara no se sap a quina hora sortiran, tot degut a aquest incendi ahir en un comboi a l'altura de Ricla, a l'Aragó, que ha obligat a fer pas només en una sola via, en un tram de 25 quilòmetres i a una velocitat màxima de 80 quilòmetres per hora. Hi ha molts passatgers que, en veure les cues i els retards, han optat per buscar alternatives o bé canviar els bitllets per trens regionals que no estan afectats per aquesta incidència. Per cert, també fa uns minuts han aparegut uns informadors de Renfe per anar avisant els diferents trens que han de sortir i per anar donant informació als passatgers. Els passatgers, per això, quan hem pogut parlar amb ells, ens han explicat que durant aquesta nit han estat rebent correus electrònics que els informaven d'aquests retards.
3: Nos enviaron mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid y vamos para Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos, el conocimiento. No sabemos qué fue lo que pasó ni nada.
4: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9 i sortirà amb una altra. Sí, també m'he vist afectat per aquesta situació. Bé, espero arribar a l'hora, tinc classe aquesta tarda a Madrid, espero arribar a l'hora, en principi no hi hauria problema, però sí.
2: I un minut més hem de parlar d'incidències a Rodalies, en aquest cas avui a les línies R2 i R11 per actes vandàlics i a les línies R13 i 14 es dona servei alternatiu en autobús entre les estacions de Lleida Pirineus i la Plana Picamoixons.
1: Gràcies, Marc, per aquesta última hora. Déu-n'hi-do, quina manera, com sempre, més tràgica de començar la setmana per aquests pobres viatgers. Gràcies.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: En el compte enrere perquè aquest divendres s'acabi el termini per presentar coalicions de cara a les eleccions del 29 de novembre, els partits a l'esquerra del PSOE van movent fitxa. Finalment, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli. Les quatre forces que l'integren, Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Comuns, han emès un comunicat conjunt en què defineixen Colau com la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual. I també fan una crida a la unitat de les esquerres, de totes les esquerres. En aquest sentit, han tornat a allargar la mà a Podem després que la formació d'Irene Montero hagi tancat un pacte amb Esquerra Republicana per no presentar-se a Catalunya i contribuir a la candidatura de Gabriel Rufián. De fet, el Front Ampli s'ha mostrat molest amb aquesta col·laboració perquè considera que contribueix a dividir encara més l'esquerra en un moment en què cal unir més forces contra l'avenç de la dreta i l'extrema dreta. En una piulada a les xarxes socials, Rufián, que descarta presentar-se amb unes sigles que no siguin les d'Esquerra Republicana, ha deixat clar que intentarà que hi hagi una entesa en el progressisme sobiranista català i espanyol i que no pensa criticar ningú per més ganes que en tingui. Mentrestant, la militància de la CUP ha ratificat la decisió de no presentar-se a les eleccions espanyoles amb un 68,9% dels vots. La formació, que el 2023, recordem-ho, va perdre els dos escons que tenia el Congrés, ha defensat que la seva prioritat ara és construir una força nacional i popular i canalitzar-la cap a una ruptura amb l'Estat espanyol. I un cop tancat el cens electoral, el Tribunal Suprem ha decidit mantenir la suspensió del dret de vot de les persones nacionalitzades a través de la coneguda com a Llei de Nets. Desestima així el recurs presentat per l'Advocacia de l'Estat contra la mesura cautelar que va anul·lar les inscripcions al cens de persones que havien obtingut la nacionalitat espanyola a través de la Llei de Memòria Democràtica del 2022. El gruix principal són descendents d'exiliats de la Guerra Civil. Fonts del govern espanyol han apuntat que estudiaran si la mesura cautelar es considera una decisió definitiva i, per tant, si es pot recórrer al Tribunal Constitucional des del mateix executiu o només pels afectats directament. I els Reis d'Espanya viatgen avui a Ceuta, una visita que posa a prova les relacions amb el Marroc després de l'entrada massiva de persones migrants el passat mes de juliol. Precisament la gestió d'aquesta crisi migratòria per part del govern espanyol i també l'avançament electoral han estat protagonistes de la desfilada militar del 12 d'octubre a Madrid. Durant la jornada s'han sentit insults i xiulades contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Per tercer any consecutiu, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha participat en la jornada on ha compartit espai i converses amb diversos ministres i també presidents autonòmics. A Barcelona, unes 1.700 persones, segons la Guàrdia Urbana, 20.000, segons els organitzadors, s'han manifestat pel Passeig de Gràcia aquest dilluns al migdia, arran del Dia de la Hispanitat. Convocada per la plataforma Units per Ceuta i amb el suport de PP i Vox, la mobilització ha començat a les 12 del migdia davant de la Pedrera i ha estat encapçalada per una gran pancarta amb el lema Catalunya amb Ceuta, una mateixa Espanya. A la manifestació hi havia un grup nombrós de neonazis de Núcleo Nacional, amb banderes franquistes. I segons acaba de transcendir, el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, preveu proposar el sobreseïment de la causa contra l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig entre divendres d'aquesta setmana i demà i dimarts de la setmana vinent. Segons fonts del Suprem, el magistrat actuarà tan bon punt expiri el termini de 5 dies que es va donar a les parts la setmana passada perquè es pronunciessin sobre l'aplicació de la sentència del Tribunal Constitucional que va estimar el recurs de l'exconsellera Dolors Bassa i que va avalar l'amnistia de la malversació. I més coses. Avui també és notícia, deia, que Badia del Vallès inicia una actuació històrica i llargament reivindicada, la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, la ciutat va incorporar fibrociment en molts elements dels 5.400 habitatges que la conformen. Ara, Badia es convertirà en la primera ciutat d'Europa en eliminar de manera integral aquest material tòxic. Les actuacions començaran pels blocs del carrer Porto. Ens ho explica Toni Arisa, de TV Sabadell Vallès.
5: Badia del Vallès fa un pas decisiu cap a la fi de l'amiant. Aquest dimarts comencen els treballs per retirar les canonades de fibrociment a la façana del carrer Porto número 19, unes obres que avançaran fins a arribar al número 1. Es tracta del tret de sortida de la primera fase d'un projecte que inclou 128 comunitats de veïns. Aquestes actuacions tindran un impacte directe en la mobilitat de la zona. A partir de dimarts a les 12 de la nit quedarà prohibit aparcar al principi del carrer Algarve, una restricció que es mantindrà mentre s'utilitzi maquinària pesant a la part posterior dels blocs. En principi, els treballs duraran una jornada per cada comunitat, tot i que el termini es podria ampliar fins als 3 dies si es produeixen dificultats tècniques o condicions meteorològiques adverses. Les tasques es faran íntegrament des de l'exterior, de manera que no caldrà que els operaris entrin a l'interior dels pisos. Per motius de seguretat, és indispensable desconnectar prèviament les calderes enllaçades a aquestes canonades, mantenir les finestres tancades, no encendre l'aire condicionat i retirar de les façanes tendals, estenedors i roba.
1: Aquesta retirada de l'Amiant a Badia compta amb un pressupost inicial de 4,5 milions d'euros i posa fi a anys de reclamacions per abordar aquesta problemàtica. Tot i això, encara quedaran per finalitzar altres actuacions. N'ha parlat a la xarxa Juan José Díaz, president de l'Associació de Veïns de Badia del Vallès.
6: Això és una lluita i li donem les gràcies als veïns que han participat. No han tingut ningún problema a la hora de cuando íbamos a tomar las mediciones a las diferentes comunidades. No hemos tenido problema y, bueno, hemos hecho un trabajo exhaustivo y también gracias a los vecinos pues se ha podido realizar el mapa del amianto de Badía. También hay que decir otra cosa, y es que ahora quedan 38 comunidades que tienen que quitar los techos, que eso no entra dentro del presupuesto de los 4,5 millones. Supongo que no habrá problema.
1: Des d'ahir fins demà, Brussel·les acull la Setmana Europea de les Regions i les Ciutats 2026. És el principal esdeveniment anual de la Unió Europea dedicat al paper dels governs locals en la governança europea i el debat també sobre les polítiques de cohesió. Ens ho explica tot plegat l'Amunt Carvajal.
7: El lema d'enguany és Regions fortes, una Europa forta, i aborda la competitivitat

0: Prat i alcalde de Polinyà, Javier Silva, explicarà a representants d'altres ens locals europeus les polítiques que duen a terme per combatre l'edatisme i promoure l'envelliment actiu. L'habitatge per a la gent gran serà també qüestió de debat.
1: És un repte diferent a altres etapes, però és un repte perquè, d'una banda, ens trobarem cada vegada més generacions noves que no són propietàries i, per tant, això té un impacte concret en les polítiques públiques que hem de fer d'habitatge, i també ens trobarem amb, molt relacionat amb la soledat no desitjada. Hi ha un moment que les persones grans comencen a tenir aquesta soledat i l'habitatge pot estar molt relacionat en positiu per evitar aquesta soledat.
0: I atenció a aquesta dada. 4 de cada 10 noies han tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida, una proporció molt superior a la dels nois, segons un estudi amb més de 4.000 participants liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Ens ho explica la Maite Polo.
2: Investigadores i professionals alerten que molts problemes de salut mental de les dones continuen sent invisibilitzats perquè la recerca i els models diagnòstics s'han construït històricament a partir de patrons masculins. Maria Ribas és adjunta a la Direcció de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
3: Quan tu vas a un congrés científic i veus presentacions, te'n dones compte que els resultats es presenten a nivell global. Hi ha símptomes i malestars que són diferents entre els nois i les noies. Les noies presenten més ansietat, més depressió, tenen la sensació de més estrès percebut, no? I tenen també més impulsivitat.
2: Maria Ribas explica que el pensament suïcida forma part de l'etapa de l'adolescència, uns anys en què els nois i noies entren per primer cop en contacte amb moltes dificultats de la vida que es tornaran a trobar després com a adults i pensen en aquesta possibilitat, la de llevar-se la vida, per tal d'evitar el patiment.
0: Les cases de colònies catalanes, un sector que mou prop de 50 milions d'euros l'any, viuen un moment delicat. Després de 5 mesos de boicot del professorat de l'escola pública a les sortides escolars, l'activitat s'ha desplomat fins a un 80% i el futur és incert. Aquesta situació ha dut algunes famílies a plantejar-se organitzar pel seu compte les colònies dels seus fills. Pep Montes, gerent de l'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura, alerta que s'ha de vigilar com es gestionen aquests casos per no sortir de la legalitat. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
4: La realitat és que jurídicament és una mica ambigu. El Departament d'Educació estableix que les sortides durant el temps lectiu només es poden realitzar amb la participació de docents. Fer les activitats en temps lectiu sense els mestres implicaria que qui les promogui està promovent l'absentisme escolar, cosa que possiblement no està penada o no és sancionable, no hi ha cap regulació que ho faci, però efectivament entra en una situació d'una certa ambigüitat legal que pensem que no és ni bona ni necessària per al sector, per descomptat tampoc per a les famílies i per als infants.
5: Notícies en Xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera.
0: El Pont del Pilar deixa bones xifres d'ocupació turística al Pirineu i a les Terres de Lleida. El bon temps i les reserves d'última hora han permès superar les previsions inicials. La mitjana d'ocupació dels hotels, bungalows i cases de turisme rural de la demarcació ha estat aproximadament del 85% durant aquests 3 dies festius. Ens ho amplia la Noèlia Burgos, de Lleida Televisió.
6: El sector turístic del Pirineu i les Terres de Lleida tanca el Pont del Pilar amb una ocupació mitjana del 85%. Segons el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, els establiments han registrat puntes de fins al 90% durant els 3 dies festius. El bon temps ha afavorit les reserves d'última hora i ha permès superar les previsions inicials, que situaven l'ocupació mitjana al voltant del 75%. Per zones, els hotels del Pirineu han assolit els millors resultats amb ocupacions d'entre el 85% i el 90%. En canvi, als hotels de les Terres de Lleida, l'ocupació s'ha situat al voltant del 40%.
0: I canviem de comarca perquè a partir d'avui i durant 2 setmanes estudiosos de tot el món es reuneixen a Olot per endinsar-se en el vulcanisme de la Garrotxa. Participaran en un curs de vulcanologia que els permetrà també fer treball de camp i que es traslladarà uns dies a l'illa de Palma, a les Canàries. Són a Olot, a l'espai Cràter, els companys d'Olot Televisió, Aniol Puigvert i Gerard Puigdemont. Bon dia, Gerard. Explica'ns una mica en què consistirà tot plegat.
7: Bon dia, Helena. Doncs la veritat és que aquest curs internacional de vulcanologia ja es va fer l'any passat i

0: Com bé explicaves, és la perfecta unió entre la zona volcànica de la Garrotxa i la de la Palma, que com bé sabeu fa uns anys va ser notícia. Una mica d'allà va néixer aquesta unió entre aquestes dues àrees i durant aquests dies aquí a la Garrotxa hi participaran una vintena de persones arreu del món, del Canadà, de l'Uruguai, d'Argentina, d'Itàlia, d'Alemanya, de Guatemala i de molts altres llocs, que tindran com a 200 a 15 experts també internacionals. Estem amb el doctor Xavier de Bolòs, que és vulcanòleg aquí, geòleg. Bon dia, Xavier.
1: Hola, bon dia.
0: Explica'ns una mica quin és l'objectiu d'aquest curs.
1: Bé, l'objectiu d'aquest curs és donar un coneixement integral en vulcanologia per poder que s'adquireixi el coneixement des de la formació dels magmes, de com fan els volcans erupció, per què fan erupció els volcans, i també donant una visió de les noves eines i els nous models que es fan servir des de models automatitzats d'aprenentatge i intel·ligència artificial aplicats en el món de la vulcanologia.
0: Aquests dies estareu aquí a Olot, després aquest curs es traslladarà a la Palma i es dividirà una mica en dues parts, no? Les parts teòriques que tindran lloc aquí a Espai Cràter i què aniran a veure per la comarca aquests dies.
1: Bé, el curs integra classes teòriques, classes pràctiques i també camp, no? Fer sortides de camp on es pot veure en directe els afloraments i els volcans que tenim a la Garrotxa, que ens poden ajudar molt a donar un coneixement integral d'aquest vulcanisme, tant el que tenim aquí com també els dies que anem a la Palma. De fet, a la Palma hi ha també diversos dies de camp on entre ells es va veure el volcà que va fer erupció l'any 2021 i tenim accés per poder pujar i de poder visitar la zona volcànica comparable entre la Palma i el volcanisme que tenim aquí a la Garrotxa.
0: Gràcies, Xevi. I també podem parlar amb la regidora de promoció de la ciutat, amb la Gemma Canalia. Gemma, bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Explica'ns una mica què suposa per la ciutat i també per Espai Cràter aquest curs internacional de volcanologia.
2: Sí, en aquest cas ja sabeu que a Olot, la Garrotxa, tenim un patrimoni natural i volcànic excepcional. Per tant, per nosaltres és molt important que aquest patrimoni, sobretot, sigui una font de coneixement, de formació i d'oportunitats. I, evidentment, el fet que Olot, la Garrotxa, sigui l'epicentre de ciència, de formació, realment és molt important, no només per nosaltres, sinó per la ciutadania, per la connexió amb la Palma i per projectar-nos internacionalment.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Gemma. Ja ho veieu, aquest és el curs d'Internacional de Volcanologia que aquests dies fa aturada a la Garrotxa, un curs que organitza moltíssima gent, entitats, associacions d'aquí a la comarca, com per exemple la FES, Dinàmic, el mateix Parc Natural de la Zona Volcànica, també el Cabildo de la Palma i, òbviament, també des del CSIC i les Geociències Barcelona, que a través de tots aquests experts donen coneixement a tots aquests estudiosos d'arreu del món.
3: Doncs obrim ara la crònica esportiva amb la Cristina Álvarez. Molt bon dia, Cristina.
4: Bon dia.
3: Nova cita del Barça amb la Lliga de Campions.
4: Sí, l'equip ja és a Istanbul, on aquesta nit, a partir de les 9, s'enfrontarà el Galatasaray en la segona jornada d'aquesta fase Lliga de la Champions. Els blaugranes Hansi Flick s'han dut a Istanbul els 22 jugadors disponibles, encara sense Rafinha, amb molèsties físiques, ni els lesionats De Jong, Christensen i Bardaggi. Després de l'estrena golejadora contra el Feyenoord, els blaugranes confien en mantenir la dinàmica guanyadora que també estan exhibint a la Lliga. Ho hauran de fer, però, sobreposant-se a la pressió ambiental d'un dels estadis més complicats del continent. Pau Cubarsí explica per on passen les opcions d'enllaçar la desena victòria consecutiva.
5: Ens esperem a un rival amb l'atac amb les idees clares, que aniran a per totes perquè estan al seu camp. Imparables no, perquè al final cada partit és un món, com diuen, però sí que estem en una dinàmica molt bona, estem molt, molt positius, amb molta confiança. Jo crec que també hem de seguir així, fent les coses com les estem fent i no frenar.
4: A segona divisió, el Girona no va poder passar de l'empat a 1 al camp del Tenerife. Els blanquivermells es van avançar amb una diana matinera d'Esprilla, però el conjunt canari va igualar el marcador abans del descans. Les males notícies van continuar amb la lesió de Gazzaniga, que es va haver de retirar a la mitja part. El punt sumat és insuficient perquè els gironins continuïn en zona de play-off. L'Assolim Mataró és el campió de la Supercopa de Waterpolo després d'imposar-se a la final al Sant Andreu per 15-5. La superioritat de les de Dani i Ballart va quedar palesa en tots els períodes en què l'avantatge no va parar d'eixamplar-se. És el segon títol que suma el Mataró en aquest inici de curs després de la Copa Catalunya. També és la quarta Supercopa que aixeca l'equip femení. L'hongaresa Camila Farago, amb 3 dianes, va ser la màxima golejadora, mentre que Martina Claveria va ser escollida MVP de la final. Mariona Tarré, designada millor portera, feia aquesta anàlisi de la final.
6: A veure, sabíem que era una final que teníem molt clar que no anava a ser la nostra final més difícil ja que hem vist la trajectòria del Sant Andreu aquesta temporada, però mai se sap quin equip et pot comentar de problemes. I hem anat a tope, no ha sigut el millor dia, però estem pensant en un futur, en partits que ens venen de cara d'aquí 2 setmanes, com el Sabadell, i bueno, molt bé, estem millorant.
4: I debut amb victòria de la selecció espanyola masculina al Mundial d'Hockey Patins que es disputa en el marc dels World Skate Games d'Asunción. El combinat s'ha imposat a Itàlia per 3-2. Pau Bargalló, autor d'un hat-trick, ha estat el gran protagonista. Aquesta nit l'equip tornarà a jugar contra Portugal, un dels rivals més exigents d'aquesta primera fase. La selecció femenina va guanyar el Mundial. Veurem ara quin paper fa la selecció masculina, que també té moltes opcions.
3: També, però no els hi posarà fàcil Portugal,
4: eh? I tant que no.
3: Gràcies, vinga, Cristina. Fins demà, que vagi bé. Bé, doncs nosaltres posem d'aquesta manera avui el punt final. Gràcies per l'atenció. Demà ja som dimecres i us esperem, com sempre, aquí, a partir de les 7 del matí. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: La xarxa de comunicació. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: A les 9 al territori 17.

0: És dimarts 13 d'octubre del 2026. Soc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17, un magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí. I ja sabeu que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui al Territori 17, a partir de 9:45, després de repassar l'actualitat de les nostres comarques, serà el moment per l'entrevista, on l'Isaac Muntades parlarà amb en Ramon Roquer, alcalde de Sant Joan de les Abadeses, per parlar sobre la Fira de la Tardor. Després, a 9:45, serà el moment de veure què s'hi cau a Twitter, com sempre, de la mà de Guillem Sánchez, i acabarem el programa amb el Cafè Cultural, on avui nosaltres entrevistarem a Jofre Verdolet per parlar sobre l'obra de teatre Amadeus de la producció de La Barca. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. Les quatre carreteres, un dels punts de parada més emblemàtics de la C-17 d'Osona, es prepara per estrenar una nova etapa. L'estació de servei renovarà les instal·lacions, ampliarà la cafeteria i incorporarà un minimercat a més d'un miler de productes. Andreu Jiménez, del Nou FM.
1: Les quatre carreteres, un dels punts més concorreguts de la C-17 a Osona, encara una nova etapa. L'estació de servei obrirà un minimercat que vol ser referent en un producte de qualitat i una cafeteria reformada, mentre que Feixes Aulet assumirà la gestió de les dues benzineres sota la seva marca, Zona 10. Ho expliquen la CEO de Feixes Aulet, Laia Feixes, i el CEO de l'estació de servei Quatre Carreteres, Ramon Solà.
2: Nosaltres ens dedicarem a portar les gasolineres, estrictament, sota el nostre model de low cost i de gasolineres automàtiques, com ja tenim implantat en les altres gasolineres del nostre grup.
3: Nosaltres doncs, explotarem com a propietat el minimercat que tenim direcció Vic i ampliarem a la cafeteria La Total que tenim direcció Barcelona.
1: L'objectiu de totes dues empreses és, clar, actualitzar els serveis en el que és un punt de trobada mític a Osona.
2: Vam arribar al punt de que això havia de tornar a ser el punt de trobada i el punt de referència de la comarca, d'entrada a la comarca.
3: Tot un encaix, un engranatge, en el qual les dues parts veiem un projecte de futur del punt de quatre carreteres com havia estat abans i com ha de ser ara i de cara al futur.
1: Feixes Aulet està aquests dies en fase d'obres amb la previsió d'obrir les noves benzineres a tot tardar a finals de novembre. En aquest sentit, s'hi està fent una actualització de l'equipament, dipòsits i assortidors inclosos, alhora que s'està instal·lant tota la tecnologia necessària perquè funcionin de manera automatitzada les 24 hores.
2: La gasolinera és veritat que estaven una mica poder més deixades perquè l'antiga empresa que ho portava no va d'invertir en el que ara es porta, que és les gasolineres automàtiques, transformar-la total, fer-la amb tota la tecnologia d'avui dia, perquè la gent pugui venir a repostar automàticament, evidentment oferint un preu competitiu com ha de ser i com som la nostra marca Zona Diesel.
1: Un altre parc que està en obres és l'estació de serveis Quatre Carreteres. En aquest cas s'està ampliant la cafeteria. A més, es posarà en marxa un minimercat amb 1.000 i 1.500 productes, uns treballs que van començar a finals de setembre i que s'allargaran com a mínim un mes més. El seu nom respon a la confluència de diversos vies que uneixen Tona amb Osona, el Vallès, el Moianès, el Montseny i les Guilleries. L'estació de servei es remunta a l'any 1956, en el que és un nus de comunicacions. Durant dècades ha estat un punt habitual de parada per als conductors.
0: I l'Ajuntament de Moià va celebrar un ple extraordinari el passat dijous per tornar a fer la votació de l'aprovació inicial del projecte de modificació urbanística del polígon del Prat, Laia de Déu Codinenco.
4: Una iniciativa que va vinculada amb la construcció d'una planta de biogàs pública i la possibilitat que l'escorxador de Masia Toro pugui ampliar-se. Un recurs presentat a la votació feta el passat 26 d'agost que ha provocat aquesta repetició. El problema es trobava en l'ús del vot telemàtic, que des del passat mes de juliol no es pot fer servir de manera habitual degut a un canvi de normativa aprovat pel Parlament de Catalunya. La secretària municipal ho explicava responent una pregunta de la regidora Maria Tarté en el ple del passat matí.
5: Perquè, clar, aquí no hi ha constància de que hagi passat res en els antecedents que hagi fet que l'Ajuntament es plantegi el per què dos vots emesos telemàticament no són vàlids.
6: Arrel del recurs presentat per el grup municipal de la CUP, no, perquè anirà al proper ple. Anirà al proper ple perquè no s'ha de contestar, s'ha de resoldre, hi ha un mes, i llavors examinant una mica els antecedents invocats, sí que es constata que hi ha aquests dos vots que no complien amb aquesta modificació d'aquesta llei, de la llei municipal de règim local de Catalunya.
4: La votació, com el passat dia 26 d'agost, s'ha aprovat amb els vots a favor d'Ara Mollà, l'abstenció del PSC i els vots en contra de Junts i la CUP. Les conseqüències d'aquesta repetició és que s'ha de tornar a comptar de zero el període d'exposició pública i el temps per a presentar al·legacions al projecte.
0: Manlleu recorda un any marcat per la tragèdia, però també per la resposta i el compromís dels seus cossos de seguretat. La policia local ha reconegut tres agents que van intervenir en el tràgic incendi del carrer Montseny en el marc de l'acte del seu patró Sant Miquel Arcàngel Andreu.
1: El 16 de febrer va ser un dels dies més foscos de la història recent de Manlleu. Cinc menors van perdre la vida en un incendi al traster d'un edifici del carrer Montseny. Aquell vespre, tres agents de la policia local que passaven per la zona van ser els primers a iniciar les tasques de desallotjament i de rescat. Dijous al migdia, els tres agents van rebre un reconeixement durant l'acte de celebració de Sant Miquel Arcàngel, patró de la policia local, en què també es van lliurar les distincions corresponents a l'últim any. Moisés Jimeno, cap de la policia local de Manlleu.
7: Un any que no es mesura només amb indicadors. Ens ha posat a prova com a cos policial, en dues ocasions molt diferents. Cadascú al seu lloc, cadascú fent la seva feina, i tots amb un mateix objectiu: protegir les persones. Ens van posar a prova com a policia davant d'un incident de gran magnitud i ens va recordar de la manera més dura per què fem aquesta feina. La resposta no s'improvisa. Es construeix cada dia amb un model policial, amb els professionals que hi creuen, que aporten el seu granet de sorra dia a dia.
1: Durant l'acte, la regidora de Seguretat Ciutadana, Lluïsa Bautista, també va recordar la tragèdia del carrer Montseny i la mort per ofegament de dos infants al riu Ter el juliol passat.
8: Hem viscut situacions que ens han posat a prova. Han posat a prova la vostra preparació, la vostra capacitat de resposta i també la vostra fortalesa personal. Però l'endemà cal sortir al carrer un altre cop. Hi ha una nova trucada, una altra patrulla, un conflicte que necessita la vostra intervenció o una persona que demana ajuda. I vosaltres hi torneu a ser. Aquesta constància diu molt del nostre cos.
1: A banda d'aquest homenatge, diversos agents del cos van rebre altres reconeixements per la seva tasca en matèria de seguretat del municipi. Una feina que, segons el cap de la policia local, també reflecteix en l'evolució de les dades delictives.
7: Manlleu va tancar l'any amb 41 delictes per cada 1.000 habitants, la taxa més baixa dels últims 5 anys. La policia local va registrar més de la meitat dels delictes del municipi i va practicar el 66% de les detencions.
1: Durant l'acte també es va posar sobre la taula alguns dels principals reptes del futur del cos, com la multireincidència, la durada dels processos judicials, l'impacte de les noves tecnologies i els canvis que comportarà la nova llei de policies.
0: I l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines s'ha dotat d'un pla d'emergència per la sequera, una eina que ha de garantir, entre d'altres, el subministrament d'aigua potable a tota la població en casos d'escassetat. El pla es va aprovar per unanimitat al darrer ple ordinari, Laia.
4: Sant Feliu de Codines compta amb un pla d'emergència per sequera, tot i no estar obligat per llei, i que s'ha aprovat per unanimitat en el darrer ple municipal. L'eina, que encara es troba en exposició pública, es presentarà en societat dimarts a les 7 de la tarda a la sala d'actes de la biblioteca, en un acte obert a la ciutadania. L'alcalde Pol Cabotí, que també és regidor de l'aigua, explicava en el ple que el pla és una eina de planificació tècnica i organitzativa que defineix de manera exacta com s'ha de gestionar l'aigua del municipi en una situació de falta o escassetat d'aigua. El pla se suma al pla que s'uneix als plans d'emergència ja existents al municipi. La diferència amb un incendi forestal o una inundació és que la sequera és una emergència que té més durada i, segons l'alcalde, això fa més planificables les accions que pot fer l'Ajuntament. El pla d'emergència per sequera és obligatori en els municipis de més de 20.000 habitants. Tot i no estar obligat, l'Ajuntament de Sant Feliu l'ha volgut impulsar per les singularitats de la xarxa d'aigua del poble. Pol Cabotí, l'alcalde de Sant Feliu.
9: Tot i així, creiem des de l'Ajuntament que el seu municipi, doncs, que depèn només de fonts pròpies i, per tant, no estem regulats per un sistema d'abastament com podria ser Aigües Ter Llobregat, doncs ens obliga, doncs, a prendre segurament les nostres pròpies decisions i les nostres pròpies mesures en funció de com tenim aquestes fonts, no?
4: El pla es marca com a objectiu prioritari poder garantir l'aigua potable a la població i assegurar especialment el que es qualifica d'usuaris crítics, és a dir, com podria ser l'atenció sanitària o els centres educatius. Entre els objectius, protegir el sistema d'aigua per evitar que es malmeti i, si no hi ha aigua, i també establir els protocols de l'Ajuntament. El pla s'ha fet a partir de les dades recollides en l'anterior sequera i ha rebut el suport de tots els partits polítics del consistori.
0: I Molló acaba les obres de rehabilitació del centre històric amb prioritat per als vianants. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
10: L'Ajuntament de Molló ha acabat les obres per rehabilitar el centre històric del municipi i convertir-lo en un espai de prioritat pels vianants. Els treballs, que s'han concentrat a la plaça Major i al carrer de l'Església, s'enmarquen dins el projecte Patrincat 2 i han tingut un cost de 280.000 euros, finançats en un 65%, uns 182.000 euros per la Unió Europea a través del POCTEFA, i la resta, uns 98.000 de fons propis. L'actuació va començar al febrer i va acabar a finals de juny. Ara només hi falta col·locar algun element de mobiliari urbà i al novembre està previst que se soterri el cablejat elèctric perquè dona mala imatge i una sensació de desordenació. L'obra ha consistit en la renovació del paviment i s'ha posat tota la zona al mateix nivell en una plataforma única. També s'ha renovat el clavegueram, alguna canonada d'aigua, la jardineria i s'ha col·locat nou mobiliari. A banda, també hi ha alguns aparcaments. Sentim l'alcalde de Molló de Junts, Josep Coma.
11: Hi ha tres places d'estacionament de 15 minuts màxim, zona verda comercial, regulat per l'ordenança, i van amb rellotget, si has de deixar un rellotget o un paper que posi l'hora d'arribada, aquests 15 minutets doncs, per anar a fer aquestes compres ràpides a la botiga de queviures, a la carnisseria o per anar a fer un cafè.
10: Coma destaca que l'obra ajudarà a dinamitzar la vida social, comercial i turística del poble.
11: La gent et deia, quan era la plaça de Dixo, és una plaça, la gent no identificava que allò fos una plaça, ¿vale? no identificaven que estiguin al mig del poble, saps? De dir, hi havia cotxes aparcats, donava una sensació com de carrer de pas, i que es necessitava una mica reordenar tot aquest sector, que quedés tota aquesta plaça doncs, més decent, més arreglada, i això afavoreix doncs, en aquests establiments que sigui un lloc més agradable per estar-hi. Tot i que la plaça continua sent un lloc de pas pels vehicles, perquè nosaltres, per l'estructura urbana que té el poble, necessitem passar per la plaça Major i no la podem tancar al trànsit, però sí que ha quedat una plaça més amable i, per tant, això, per exemple, els bars que hi ha o que tenen terrassa a la plaça han millorat, han pogut ampliar la terrassa.
10: Gràcies al projecte Patrincat 2 s'han fet actuacions que restauren patrimoni a 11 municipis dels dos costats dels Pirineus.
0: I els agents rurals han aturat uns treballs il·legals de tala d'avets i moviment de terres en una finca forestal d'Espinelves. Andreu.
1: L'empresa responsable havia talat 200 avets en una superfície de 8.000 metres quadrats i havia eliminat el sòl vegetal amb moviments de terres d'uns 3.000 metres cúbics sense les autoritzacions necessàries. L'Ajuntament ha decretat l'aturada cautelar de les obres i l'empresa ha estat denunciada per infraccions urbanístiques i forestals. Durant el 2025, els agents rurals van fer 3.134 actuacions relacionades amb romput i talers que van derivar 236 denúncies.
0: I Ràdio Vilamajor inicia una nova etapa en una ubicació encara més cèntrica que l'actual. Enric Rubio, des de Ràdio Televisió de Cardedeu.
12: Així és, Ona, bon dia. I és que els companys radiofònics de Sant Antoni de Vilamajor han inaugurat aquest diumenge el nou espai de Ràdio Vilamajor, un projecte que continua creixent amb nous equipaments, programació i propostes obertes a la ciutadania. I és que aquesta nova etapa, que compta amb un tret diferencial, un nou estudi ubicat a peu de carrer, a la plaça Joan Casas, visible des del propi carrer, amb grans finestrals que mostren l'estudi des de l'exterior i amb una major accessibilitat. El nou estudi incorpora també la renovació dels equips tècnics i dues noves cabines de ràdio finançades per l'Ajuntament de Vilamajor, una millora que permet ampliar les possibilitats del projecte i continuar desenvolupant nous formats. Més enllà de l'espai físic, expliquen des del mitjà que la nova etapa de Ràdio Vilamajor vol reforçar el seu paper com a espai de comunicació, participació i comunitat, amb noves propostes de programació i activitats obertes a persones amb ganes d'aprendre, crear i comunicar. Entre aquestes propostes hi ha les formacions de ràdio, podcast i creació sonora que s'han posat en marxa aquest curs, així com nous espais radiofònics que aniran incorporant a la programació. El projecte compta amb la implicació de les persones voluntàries que al llarg dels anys han fet possible mantenir viva la ràdio local. Alhora, explica des de la ràdio que continuen oberts a noves incorporacions, persones que vulguin proposar un programa, participar en un espai existent o experimentar amb el podcast o, simplement, descobrir el món de la ràdio, poder trobar-hi un espai per fer-ho.
0: I Sant Miquel de Balanyà presenta una temporada més al cicle de teatre de petit format Escena 6, una programació que enguany se sumarà al Festival Shakespeare de Barcelona amb la funció Macbeth Moet. Andreu.
1: Després de l'èxit de la primera edició, dissabte va arrencar a Sant Miquel de Balanyà la segona temporada d'Escena 6, el cicle de teatre de petit format del municipi. La programació s'allargarà fins al mes de maig i comptarà amb 6 propostes teatrals, a més dels Pastorets com a espectacle complementari. Sentim l'actor i programador d'Escena 6, Ernest Villegas.
13: Tampoc no anar més enllà, crec que l'essència és aquesta, és fer aquestes 6 coses. És un poble petit, de 1.400, i fer una cosa al mes és molt, molt excepcional.
1: les activitats. El cicle és possible gràcies a la complicitat de l'EMD del Sant Miquel de Balanyà i al programa Puntcat, una iniciativa que connecta els professionals de les arts escèniques i la música amb els municipis amb l'objectiu d'apropar la cultura al conjunt de la ciutadania.
13: Parlo moltes vegades amb companys de la comarca i per mi una de les singularitats importants és poder fer això aquí, al poble, perquè som del poble, perquè som de Sant Miquel de Balanyà. Però sumar i entendre que hem d'apropar aquesta cultura de petit format.
1: La companyia Produccions de Ferro va ser l'encarregada d'obrir la programació amb aquest carrer dissabte a la Sala Cultural del Teatre. Després hi va passar propostes com Els ocells, de la Calòrica, Escenes d'una separació, DG Productions, Pla pel Roig, de Ferran Utzet, Som Vermís, de Ferran Doral i Macbeth Moet, una proposta que representarà en el marc del Festival Shakespeare de Barcelona.
13: Ara, per exemple, una de les grans dificultats que hi ha, per mi, és la negativa a propostes. És a dir, que no a molta gent. I ara tindríem la sort de tenir fins al 29 ple, si volguéssim, de coses.
1: En total, 6 funcions que consoliden l'aposta de Sant Miquel de Balanyà per una programació cultural variada, de qualitat i plural, i que acosten les arts escèniques de petit format al municipi.
0: Sant Joan de les Abadeses rep 3 flors d'honor i un premi especial de vi les Floridors pels jardins de la Torre de la Puda, Isaac Muntades.
10: Sant Joan de les Abadeses ha estat distingit amb 3 flors d'honor en l'edició 2026 de Viles Florides, un projecte en què la vila santjoanina participa des dels seus inicis, l'any 2011. En aquesta ocasió van ser reconeguts 177 municipis de tota Catalunya. La iniciativa, que impulsa la Confederació d'Horticultura Ornamental de Catalunya, va lliurar les distincions el passat 2 d'octubre a Reus. Els premis reconeixen els municipis de Catalunya i comuns d'Andorra que promouen les transformacions de l'espai públic a partir d'espais verds urbans. Es valora la gestió dels espais verds, l'enjardinament, el paisatge urbà i l'aplicació de pràctiques sostenibles, però també es valoren altres coses. Sentim a l'alcalde Ramon Roquer.
14: I no només valora la flor de temporada o no, sinó que valora també com se planifiquen les millores urbanes que es van projectar en els municipis. Per tant, la seva sostenibilitat en el seu conjunt, no? El tema de la pacificació del trànsit, el fet que anem reservant espais per a les persones enfront dels cotxes, que s'incorporin aquell tipus d'ornament a través de la planta més adequada per cada, no només temporada, sinó per cada zona geogràfica. O desenvolupaments de millor urbana que s'han fet a la Vila Vella, amb el Parc de la Muralla, amb la recuperació del safareig de la Font d'en Roca, amb la compra dels jardins de la Torre de la Puda, amb tota l'actuació de pacificació que s'ha fet al centre. Tot això ha anat sumant per mantenir-nos a les 3 flors.
10: No hi ha cap municipi que tingui 5 flors. Hi ha molt poques poblacions que en tenen 4, que solen tenir més habitants i més recursos. El Premi Especial valora la recuperació dels jardins de la Torre de la Puda, respectant-ne la vegetació i els dissenys originals. Van ser creats el 1954 a partir d'un disseny del paisatgista Joan Mirambell, executat pel jardiner local Antoni Vinuesa. El consistori va adquirir la finca el 2012 per recuperar-los i obrir-los al públic. Un procés que va culminar amb la seva inauguració l'any 2022 després de diverses actuacions de jardineria, il·luminació, accessibilitat i seguretat. La documentació gràfica dels jardins de la Torre de la Puda també ha comptat amb la col·laboració del grup fotogràfic Abadeses, que hi va realitzar una sessió fotogràfica.
0: I prop de 400 persones grans de residències i centres de dia del Vallès participaran en una jornada d'esport adaptat, convivència i inclusió el divendres 16 d'octubre a partir de les 10 del matí. Enric.
12: Així és, Ona, i és que, com bé dius, les quartes regió olimpiades al Vallès reuniran a prop de 400 persones entre participants, monitors i persones voluntàries en una trobada esportiva i social dedicada a les persones grans que enguany té el lema Som grans i seguim aquí. Les regió olimpiades són una jornada pensada perquè les persones grans tornin a ser protagonistes, surtin dels seus centres, es trobin amb persones d'altres residències i centres de dia i comparteixin una experiència marcada per l'esport, l'alegria i les relacions socials. Aquesta quarta edició està organitzada conjuntament per l'Ajuntament de Cardedeu, la residència Maranata, la residència El Racó, el centre de dia Les Teixidores i la residència Anturium, amb la voluntat de continuar consolidant una iniciativa que uneix centres, professionals, administració i comunitat. Durant la jornada, els participants prendran part en diferents proves esportives adaptades a les seves capacitats, de manera que l'edat, una mobilitat reduïda o l'ús d'una cadira de rodes no siguin pas un impediment per participar. L'objectiu no és buscar grans marques esportives, és moure's, compartir, riure, esforçar-se, animar els companys i descobrir que encara hi ha molts reptes per viure. Per això, a les Regió Olimpiades, tothom hi té cabuda i expliquen que tothom pot sentir-se guanyador. Un dels principals objectius d'aquestes regió olimpiades és contribuir a canviar la mirada que la societat té sobre l'envelliment. Fer-se gran no és deixar de formar part de la comunitat, expliquen des del consistori. Les persones que viuen en una residència o assisteixen a un centre de dia continuen sent veïnes del seu municipi, amb interessos, capacitats, emocions, ganes de relacionar-se i dret a continuar participant activament en la societat. El projecte, en definitiva, pretén promoure l'envelliment actiu, l'activitat física i les relacions socials. Vol reforçar l'autoestima, evitar situacions d'aïllament i passivitat i donar visibilitat a les residències i centres de dia com a centres també de vida.
0: I acabem aquí aquest repàs informatiu i ara anem a saber com està el temps. Casa Tarradellas us ofereix el temps. I és moment de saludar un dia més al nostre home del temps, Pep Acosta, bon dia.
15: Bon dia. Per fi ja comença una nova setmana laboral. Ja... Som dimarts, per això. Avança, avança de pressa la setmana, avança de pressa aquest mes d'octubre. I ho fa després d'un cap de setmana on el temps ha sigut molt assolellat. No hi ha hagut gaire incidència meteorològica i amb unes temperatures molt agradables, força altes durant les zones centrals del dia i només un mica de fred a la zona del Pirineu. Continuarà aquest ambient estable, però avui tenim una petita, molt petita, petitíssima, entrada de vent de llevant, i això fa que tinguem molta, molta humitat, tenim molts núvols baixos i unes temperatures força suaus també aquesta nit. Tot això degut a això, aquest flux de vent de llevant que fa que les temperatures es mantinguin força suaus a la nit, que no baixin gaire les temperatures. I aquest matí tindrem això, bastants núvols baixos, molta humitat, i no es descarten fins i tot quatre gotes a la zona del prelitoral. Si és que deuen a caure, seran quatre gotes, molt poca cosa. A les dues centrals del dia, l'ambient continua suau, les temperatures força altes, s'aproximaran als 23-24 graus de màximes. Unes temperatures, com deia, molt, molt agradables. De cara a la tarda continuarà aquest flux molt petit de vents de llevant i que farà això, que hi hagi bastanta nuvolositat, però al principi no tindrem cap precipitació. El temps continuarà bastant estable fins dijous o divendres. Tots els mapes indiquen que a partir d'aquelles dates pot canviar notablement la situació meteorològica, però bueno, falten molts dies i ja ho anirem desgranant i ho anirem explicant aquí dia rere dia. Moltes gràcies, molt bon dimarts, adeu.
0: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai. Moltes gràcies, Pep. Fins demà. Nosaltres ara farem un breu repàs de quina és la situació a l'R3. Andreu Jiménez, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia, Ona.
0: Avui som dimarts, per tant, ahir era dia festiu. No sé si després d'un dia festiu, avui el servei de l'R3 va amb problemes o, de moment, normalitat.
1: Els trens funcionen bé, per tant, normalitat.
0: Normalitat en el servei.
1: Com sempre, el que sabem, de la Garriga a Puigcerdà, la Tor de Carroll i el servei ferroviari. Entre Ripoll i Puigcerdà també tens l'opció del bus i, evidentment, des de Barcelona, és a dir, des de Fabra i Puig fins a Puigcerdà, també hi ha el servei alternatiu amb bus a causa de del desdoblament de la via per aquestes obres.
0: Situació bona a l'R3. Pel que fa a les carreteres, la C-17 com està?
1: A la C-17, en el Vallès Oriental, sí que trobem més retencions. A la zona de Parets del Vallès, en sentit Barcelona. I pel que fa aquí a Osona, destacar que a Gurb ja la calçada està restringida per obres i doncs, pot ser que els cotxes que vagin direcció a Ripoll es trobin una mica de congestió a causa d'aquesta calçada restringida.
0: Doncs aquesta és la situació a l'R3 i a la C-17. Moltes gràcies, Andreu.
1: A tu, Ona.

0: I ara, abans d'entrar a publicitat i després amb l'entrevista, farem un repàs de la portada que va sortir d'ahir al 9-9. Andreu, explica'ns.
1: Doncs mira, una, el repàs de la portada del 9-9 d'ahir destaca el titular, doncs, que jutgen a 13 membres d'una associació canàbica d'Osona acusats de traficar amb droga, on els estatuts deien que es dedicaven a l'estudi de les plantes, però la fiscalia els acusa de venda indiscriminada. I pel que fa a la imatge destacada, ha sigut un cap de setmana llarg amb el pont del Pilar. I bé, doncs aquí a Osona hi ha hagut la Fira del Bolet, concretament a Ceba, on aquest any els bolets, de moment, ha plogut, però no ha plogut el suficient perquè comencin a arribar.
0: Exacte, haurà de sortir d'aquí poc, els bolets.
1: I el que llegim, doncs, al peu de la imatge del 9-9 de la portada, doncs, que la temporada de bolets es fa esperar. I bé, a la imatge, doncs, que veiem del 9-9 és d'una parada plena de bolets i de gent, doncs, evidentment, comprant-ne.
0: No sé si hi ha algun tema més a destacar, Andreu.
1: Destacar, bé, també, evidentment, que la portada fa, té el, o que gràcies té el seu raconet, encara que ja va ser el tema principal de la portada del divendres. I bé, el derbi d'hoquei per al Manlleu, cap de setmana en lleu d'esport, i també, doncs, el Dia Mundial de la Salut Mental, vaig veure que no bevia per plaer, sinó per necessitat. Un exemple,
0: un testimoni,
1: doncs, un testimoni de, d'algun problema de salut mental.
0: I pel no que sé, fa a la portada això, del 9, ràpid, del Vallès,
1: doncs, continuen el tema principal a destacar, doncs, que a causa dels aiguats de fa una setmana a Vilanova del Vallès, una de les poblacions més afectades, doncs, hi ha voluntariat de suport en aquest poble. Desenes de persones estan col·laborant per treure vehicles de pàrquings inundats i en tasques de neteja. I a la imatge es veu, doncs, un cotxe ple de fang que va acabar, doncs, en així per culpa d'aquestes pluges.
0: Doncs, Andreu, moltes gràcies. I aquestes són les dues portades del diari del 9-9 d'Osona, el Ripollès i el Lluçanès i el Vallès Oriental. 3 minuts i tornem. Fins ara.
2: El 9FM, el nou so d'Osona.
3: 24-7.
4: Vols donar un nou aire als teus espais?
5: A Pintures Osona som especialistes en pintura d'interiors, exteriors i façanes, pàrquings i reparació de tot tipus de superfícies amb acabats professionals i de qualitat.
4: També fem treballs de pintura en via pública i pintura industrial. No dubtis en demanar pressupost.
5: Pintures Osona. Fem fàcil el canvi que necessites.
4: Visita la nostra web pinturesosona.cat.
6: Coberta Serveis Funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Coberta Serveis Funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
7: Has estat mai a la Vall d'en Bas? És un lloc espectacular. I saps què hi he descobert?
0: Què hi has trobat aquí, tan a prop nostre?
7: Una residència per gent gran que sembla feta perquè t'hi sentis com a casa, al mirador del Puigsecalm.
0: Ah, sí? Què té d'especial?
7: Doncs que no és només una residència o un centre de dia. És un espai on el que compta de veritat són les persones. L'equip és proper, professional i molt atent. Tracten cada resident amb una calidesa que impressiona. A més, està literalment al costat de la Vall del Gers.
0: Això en un entorn com aquell ha de ser una meravella.
7: Ho és. Tranquil·litat, qualitat i un paisatge únic. Si tens algú que li podria encaixar, val la pena conèixer-los.
0: I com s'hi pot contactar?
7: Molt fàcil. Truca al 872 20 25 47 o entra al seu web. El mirador del Puigsecalm. T'hi sentiràs bé només d'arribar-hi.
8: Obrir un llibre, trobar el regal perfecte, conèixer els teus autors preferits.
9: A Mater, cada racó és una invitació a descobrir, compartir i aprendre. Una llibreria on cultura i proximitat es donen la mà.
8: Llibres, papereria i regals.
9: Mater, des del 1957. Ens trobaràs al carrer Pla de Balanyà 23 de Vic.

0: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
1: Això va en sèrie. Dilluns a les 11 de la nit al 9 FM.
2: El 9 FM. 90.
3: Són 2:15 del matí i, per tant, és moment per l'entrevista. I aquest pròxim dissabte, Sant Joan de les Abadesses serà l'escenari de la segona edició de la Fira de la Tardor. Una mostra que ha arribat per quedar-se i que vol consolidar-se en una situació, en una substitució, perdó, de la Fira de la Carbassa. Isaac Muntades, bon dia de nou.
4: Sí, avui a l'estudi de la veu de Sant Joan tenim amb nosaltres l'alcalde del municipi, en Ramon Roquer, que també és el regidor, entre altres coses, de promoció econòmica, turisme i comerç. Bon dia, alcalde, i moltes gràcies per ser al Territori 17 amb nosaltres un cop més.
5: Bon dia a vosaltres, per invitar-me.
4: L'any passat es va celebrar, alcalde, la primera edició d'aquesta nova fira, que venia a recollir una mica el llegat de l'antiga fira de la Carbassa. No sé com en valora la seva implantació, si creu que es consolidarà, i el millor de tot és que no hi va haver any de transició, que una va substituir l'altra directament.
5: Sí, estic convençut que anirà bé. De fet, l'any passat vam quedar sorpresos de lo bé que va anar, aquesta evolució, no?, que apuntàvem, no?, des que veníem d'una Fira de la Carbassa amb molt d'èxit, evidentment, amb una personalitat molt forta. Aquesta Fira de Tardor, que pretenia recollir el llegat d'aquesta Fira de la Carbassa, però també incorporar en la pròpia fira altres productes de tardor, que la tardor és un molt bon moment perquè tenim uns fruits boníssims, no?, sobretot per la gastronomia, per la casa, per la llar, i ens va semblar molt adequat potenciar tots aquests fruits de tardor i potenciar molt més la tardor. Finalment, també és veritat, va ser una evolució necessària, obligada d'alguna forma, les coses totes tenen un inici i un final, i finalment la Fira de Carbassa, doncs, després de moltíssimes edicions i de molt d'èxit, va arribar a un punt, no?, en què tots els voluntaris i tota la gent que l'impulsava, doncs, van dir, doncs, bueno, doncs, fins aquí ha arribat la nostra energia, i a partir d'aquí, doncs, amb la Unió de Botiguers, l'Ajuntament, i també voluntaris, col·laboradors i entitats del municipi, tots abocats, doncs, amb aquesta Fira de la Tardor.
3: Clar, perquè, és a dir, l'anterior Fira de la Carbassa tenien com a principal atracció que els carbassaires portaven carbasses gegants al municipi. No és el cas d'aquesta, però sí que sembla que la carbassa, doncs, també tindrà un gran protagonisme i que també hi haurà activitats, doncs, que se centraran en aquest fruit, no?
5: Sí, la veritat és que ho apuntaves, la Fira de la Carbassa, el seu principal èxit eren les carbasses gegants. De fet, tot aquest món de la carbassa i la carbassa gegant va tenir els seus moments en què hi havia molts cultivadors que cultivaven carbasses gegants. Els últims anys ja va començar a costar moltíssim tenir carbasses gegants, perquè cada vegada eren menys els cultivadors, i per tant la pròpia fira perdia aquest atractiu. Per tant, a l'hora de dir seguim amb la Fira de la Carbassa, però el sol fet tan sols de no tenir, no?, la principal, diguem, allò estrella, no?, que era el concurs de carbasses gegants, vam decidir ampliar una mica la mirada i, per tant, doncs, potenciar tot el que és el fruit de tardor, sobretot també la carbassa, perquè veníem d'aquests anys i, per tant, també a la comarca, Sant Joan i comarca, ja havíem aconseguit, doncs, que molts cultivadors col·laboressin amb la Fira de la Carbassa i, per tant, aquests segueixen ara col·laborant amb la Fira de la Tardor. I com molt bé apuntaves, per tant, segurament la carbassa acabarà sent un 80% de la fira, perquè les parades que ens venien, doncs, ens segueixen venint, però és veritat que perdem aquest concurs de carbasses gegants, però aquest any introduïm un concurs de carbasses originals, perquè finalment, doncs, és una època de moltíssima carbassa, tenim molts cultivadors que volen col·laborar de la comarca, i penso que està bé que continuem també cuidant-los, no?, i entre tots, doncs, posant en valor tot aquest producte de tardor, i per què no la carbassa, que venim d'aquest llegat, com dèiem, no?
4: Tot i així, alcalde, ara deia això, que les carbasses, doncs, aquests últims anys, els cultivadors els costava molt portar-les, també eren molt més petites per al tema de la meteorologia, no?, perquè tampoc plovia en excés, no?, i això era un problema per ells, perquè no eren tan grosses, no tornarem segurament a veure carbasses de 800 quilos, vull dir, això és una cosa molt complicada, com vam tenir aquí a Sant Joan de les Abadesses, però potser sí que a la llarga, potser un dels objectius seria que, si més no una petita mostra, no sé si ho han pensat, és molt complicat, entenc?
5: No, sí, realment és complicat, i ho apuntaves, el canvi climàtic també va afectar aquest cultiu de carbasses gegants, finalment eren les mateixes carbasses les que havien d'anar passant fira a fira de la carbassa al nostre país. Aquestes carbasses moltes vegades no eren prou resistents com per poder anar passant fira a fira, i per tant les anaven perdent. Com et deia, de fet era fruit de que cada vegada hi havia menys cultivadors que s'atrevissin a apostar per la carbassa gegant, i jo crec que les coses finalment, mira, passats uns anys, doncs ara penso que hem de seguir apostant per tots aquests fruits de tardor, hem de seguir apostant per la carbassa, sobretot en zones que també encara podem tenir molts cultivadors i que la carbassa és molt present durant aquesta època, però bueno, però també doncs, donar-li presència doncs, a les castanyes i altres fruits propis d'aquesta època, el moniato, etc. De fet, a la fira de tardor se'ns hi han sumat establiments de la Unió de Botiguers, que també doncs, ens aportaran productes elaborats, locals, i que enriqueixen moltíssim la pròpia fira. De fet, hi haurà activitats durant tot el dia, no sé si voleu que a poc els vagi explicant, i per tant el que nosaltres volem és que tot el visitant i també gent del municipi que es volqui a la fira, que vingui, que s'apropi Sant Joan, passi un dia de gaudi amb amics, companys, família, i que per tant també pugui emportar-se'n cap a casa doncs, aquesta carbassa, aquest fruit de tardor, i que s'ho hagi passat bé. Finalment, les fires, a part de ser un aparador del municipi, posen valor també el territori, la gent que hi viu i també aquesta hospitalitat, no?, que volem mostrar quan organitzem qualsevol esdeveniment, i volem acollir persones que s'apropen per conèixer una mica més el municipi, per compartir amb nosaltres aquesta diada.
3: Clar, la mostra s'ubicarà a la plaça Clavé. Explica'ns una mica doncs, quantes parades tindrem i també doncs, quins productes es demana que portin els paradistes. No sé si s'intenta que siguin homogenis en aquest sentit.
5: Bueno, bàsicament, nosaltres farem això, no? És a dir, a la plaça Clavé ens hi queben una trentena de parades. Totes elles s'ha demanat que fossin de producte de tardor. Hi haurà alguna d'artesania, poqueta cosa, però bàsicament, doncs, decoració i producte de tardor, amb molta carbassa, amb castanyes, amb moniato, amb varietat d'aquests productes. També de decoració, no només de pensant en la gastronomia. Tindrem també una noia que fa escultura a través amb una carbassa, i per tant tall de carbassa. Podrem esmorzar i dinar amb entrepans de botifarra amb bolets. El bolet també esperem que sigui present en la fira, i tindrem aquest concurs de les carbasses més originals. Ens animaran la fira, els grallers del poble, tindrem tallers infantils, amb temàtica de fruits de tardor i de carbassa. A la una tindrem una mostra de balls de country. També a la tarda tindrem una exhibició de batutaga per dinamitzar la fira. Per tant, nosaltres estem convençuts que serà doncs, un dia concorregut amb molta gent, amb activitats per tots, activitats també pels petits, que finalment doncs, són els que volem que s'emportin una bona sensació d'haver visitat Sant Joan les Abadeses. I també, home, m'agradaria que els cultivadors i que tothom que s'apropa amb la seva parada a Sant Joan, amb la il·lusió d'oferir doncs, aquest producte, passat el dia, no? Doncs veiem aquestes paradetes ja més buides de producte, que això vol dir que haurà anat bé i que tothom podrà una casa supercontent.
4: Ara ho deia l'alcalde, però també per ampliar la gastronomia tindrà un pes important en aquesta fira. Vull dir que al final és una fira de tardor que, com deia, hi ha aliments que només estan en aquesta època de l'any, o que és el seu moment, no? És el moment del producte, no?
5: Sí, l'any passat va funcionar molt bé. Aquest any ens participen més d'un restaurant amb producte propi, algun establiment de menjar per emportar, alguna pastisseria que també ens participa amb el seu producte. Jo he de dir que l'any passat la parada de producte local va funcionar molt bé, es va vendre molt bé, perquè és un producte ja elaborat, en què es pot comprar ja pensant en el dinar o pensant en el sopar o pel record de dir quan arribem a casa doncs ho provarem, i va funcionar molt i molt bé. Jo penso que és una de les d'aquelles parts que si les fires poden introduir, no?, aquesta petita part gastronòmica, tothom ho agraeix moltíssim. De fet, aquest any potenciem molt a través d'un restaurant el poder esmorzar amb botifarra de bolets. Jo he de dir que a la fira de la carbassa funcionava molt bé, llavors feien botifarra de carbassa i funcionava molt bé tant per esmorzar com per dinar, a veure si aquesta botifarra de bolets agrada, i també, per tant, funciona molt bé.
3: Clar, també explica'ns, perquè no sé quina ha estat la resposta del comerç local en aquest sentit, i no sé si també hi participa el comerç local d'alguna manera a la fira.
5: Sí, sí, el comerç local, de fet, forma part de l'organització, juntament també amb l'Ajuntament i altres entitats del municipi, doncs, que es volquen amb la fira, perquè finalment el que volem és que sigui un dia també un punt festiu, no? La Unió de Botiguers, precisament, la fem dissabte, perquè dissabte tenim els comerços oberts i ells, precisament, durant l'any el que volen és que el municipi sigui capaç d'organitzar esdeveniments firals que tinguin èxit, que tinguin identitat i que puguin funcionar. De fet, des de l'Ajuntament fa molts anys que apostem no tant per la quantitat, sinó per la qualitat d'aquells esdeveniments que fem, que estan ben marcats en el calendari, que els fem sempre amb col·laboració de la Unió de Botiguers i amb altres entitats, i de fet és el producte que acaba funcionant. Per tant, entre tots ho fem, i esperem, doncs, que la Fira de Tardor sigui, com deia, molt concorreguda, molt visitada, ens funcioni, i penso que aquesta participació que apuntaves del comerç local és bàsic. Des de l'Ajuntament, amb molt bona voluntat, amb molta il·lusió que es vulguin fer les coses, si no hi ha la implicació real de la gent del poble, és molt difícil que les coses funcionin.
4: Mm-hmm. També en repassar una mica les activitats d'alcalde, que les entitats del municipi sí que hi tindran un pes important, sí que hi seran, hi haurà diverses actuacions previstes, no?, la programació del dia que ens faran, expliqui'ns en detall, i això, que s'hi volquen, no?, que això és el més important, no?, que les entitats hi són.
5: Sí, de fet, nosaltres aquest any tenim la participació dels grallers, que passaran al matí. Tenim una entitat que es diu Ubuntu, que farà, doncs, també els tallers infantils. Tenim una entitat que balla country, i ells també volen estar a la fira, i per tant ens animaran, com ho fan en moltes fires, amb molt d'èxit, amb un magnífic ball de country d'assaig, que per ells acaba sent un assaig, però per tots nosaltres acaba sent un gaudi. I també a la tarda tindrem el Batutaga, amb una mica de soroll, però també per animar una mica la festa, i més tallers infantils. Durant el dia, el que apuntava, no?, té molt d'èxit l'escultura de carbassa, molt d'èxit, i aquest any la tornem a tenir. Per tant, jo penso que la dinamització de la fira està garantida, i que l'èxit de la fira, si tenim la sort de que ens acompanyi una mica el clima, la Fira de Tardor de Sant Joan de les Abadeses, estic segur que serà un èxit un any més.
3: I per anar acabant, a Sant Joan de les Abadeses també es fan fires durant tot l'any, i també un munt de festes i activitats destacades. No sé si és important fer-ne en una època de l'any en què hi ha menys turisme, també, i per al final dinamitzar el municipi d'una altra manera, no?
5: Sí, la veritat és que la tardor per nosaltres, per la zona, és una bona època. Encara tenim, doncs, molt de turisme, sobretot vinculat a aquests productes de tardor. Segurament el producte estrella seria el bolet, no? Aquest any, també una mica degut, no sé si el canvi climàtic, els bolets ens estan arribant tard, i per tant tenim aquí un impàs abans doncs arriba la neu, no? Però bueno, per tant jo penso que és important aquestes fires de temàtiques d'aquesta època, són molts els municipis que s'hi apunten. Nosaltres de fet he d'avançar que el mes que ve, el dia 14 de novembre, també estem preparant una fira així més, en diem fira rural, que vam tenir ja un primer exemple al juliol i que també va funcionar molt bé, i bàsicament és per això, no? Per intentar portar aquell plus de dir, home, generem oferta perquè el territori i el municipi s'ho mereix, però a la vegada és una època de l'any que tenim molts visitants i també hem de ser capaços de generar oferta per seguir sent atractius com a poble i com a territori. Jo crec que Sant Joan, que és un poble doncs, que a poc va creixent doncs, amb infraestructura turística i comercial, en el sentit de que manté molt bé encara el comerç, doncs penso que hem de seguir en aquesta línia, apostant entre tots per posar en valor el municipi, perquè acabem sent aquest recurs turístic, no? Aquesta destinació turística que jo crec que els últims anys ens hem anat guanyant a pols, picant molta pedra, i seguim creixent.
4: Doncs moltes gràcies a Ramon Roquer, alcalde de Sant Joan de les Abadeses, per explicar-nos doncs, totes les activitats d'aquesta Fira de la Tardor, un cap de setmana tapeït també a Sant Joan de les Abadeses, perquè també tenim els dos dies trial de Santigosa clàssic, per sí, tant, sí. Motor
5: I trobada gegantera comarcal. La
4: exacte.
5: Veritat és que... I doble audició de sardanes amb castanyada el diumenge a la tarda. D'activitats moltíssimes tot el cap de setmana. I només m'heu deixat parlar d'una.
4: Exacte. No tenim temps per més. Moltes gràcies, alcalde.
5: A vosaltres.
4: Fins una altra. Adéu.

0: I ara és moment de saludar en Guillem Sánchez. Guillem, bon dia de nou.
1: Què tal, com estem?
0: Molt bé. Cap de setmana llarg, eh?
1: Cap de setmana llarg, hem pogut descansar, hem pogut agafar forces i tornar, evidentment, amb totes les ganes aquí al Territori 17.
0: Exacte, com sempre.
1: Tot i que hi ha gent que no ho ha fet, eh?
0: Ja.
1: Mira, en Claudi. En Claudi,
0: a veure, en Claudi.
1: En Claudi ens diu, avui he anat a comprar. He treballat unes quantes hores i he anat a classe de pilates. Avui només se celebra Santa Pilar i prou.
0: Molt bé.
2: A classe de què? Pilates?
0: De pilates. Pilates.
1: Ah, bueno. Un dia 12 d'octubre, eh? Atenció, eh?
0: Sí. Pilar Pilates, està bé.
1: Evidentment, evidentment. Tot i que en José Luis ens verbalitza allò que tots pensem i ens diu que agradables els caps de setmana de 3 dies. Increïble que només un dia més de descans pugui provocar tanta diferència.
0: És que jo crec que hem de promocionar a partir d'ara 3... El cap de setmana són 3 dies, no 2 dies.
1: Farem un partit polític i la nostra única proposta serà...
0: Guanyaríem molts vots, jo penso.
2: Jornada laboral de vores, 4 dies i ja està.
1: Va, aquest usuari respon això. Diu, si tots els dilluns fossin no laborables, el món seria un paradís. I seria el que fes falta.
0: 100%.
1: Va, que l'Andreu s'ha trobat, atenció, eh?, amb un cop de realitat.
0: No sé
1: si ets tu, Andreu, o no.
2: A veure si soc.
1: He tret un bitllet de 50 per pagar el bon preu i la caixera m'ha dit 82 euros. I fins aquí la meva anàlisi de la terrible inflació que patim.
0: Fatal, això.
1: A mi, he de reconèixer que fa 2 setmanes em va passar, que vaig anar refiat dels diners que portava al súper...
0: I no, et van faltar, oi?
1: I vaig haver d'anar a buscar més diners per pagar allò
0: Oi,
1: que...
0: mi momento más humilde.
1: Va, l'Helena, reconeix que la vida adulta resumeix en 4 simples coses. Tot està car, no sé què menjar, estic cansada i ibuprofè.
0: Sí. Sí.
1: Esteu bastant d'acord amb
2: no.
1: això?
2: No. Que victimista.
1: Home, no. Bueno, depèn també de la

0: a més d'un amic meu, eh?
1: Sí.
2: Ai, tenim temps per tres per acabar molt ràpides.
1: Podem fer una més.
2: Una va, doncs, per exemple...
1: La que tu vulguis, Guillem.
2: Aquesta, l'en Rafa, que ens diu... Els que diuen que fer classe de 8 a 9 del matí és una aberració perquè pobres nens s'han d'aixecar molt d'hora, no en deuen haver fet de les 2 a les 3 de la tarda. Es veu que és molt beneficiós per a tothom.
1: Sí, beneficiós per qui?
2: Entre calors, entre mandres i entre cansaments...
1: I entre cadines a les 4, també?
2: Evidentment.
1: Mare meva.
0: Això és el pitjor, l'últim que has dit.
2: Visca oques, visca oques.
1: Visca oques, Guillem. Demà més i millor.
2: Esperem que sí.
1: Vinga, va. Adéu-siau. Que vagi bé. Adéu. I ara és moment de seure i fer una parada al nostre cafè cultural.

0: La productora usonenca La Barca porta Amadeus de Peter Schaffer al Casino de Vic, sota la direcció de Pep Simón. L'obra explora la rivalitat entre Mozart i Salieri, marcada pel talent, l'ambició i també la gelosia. I avui tenim ja amb nosaltres aquí a l'estudi amb el director de l'obra, Pep Simón, i també Jofre Verdolet, que interpreta a Mozart. Què tal? Com esteu? Bon dia.
1: Molt bon dia, i gràcies per convidar-nos.
2: Això mateix, gràcies, Ona.
0: Queden uns quants dies encara perquè s'estreni l'obra. Entenc que ara esteu en aquest moment d'explicar, de precampanya.
2: Sí.
0: Però m'agradaria començar perquè com és que vau escollir Amadeus, fer aquesta obra? No sé què us va atraure, expliqueu-m'ho.
1: A mi m'agradaria molt saber-ho, també.
2: No, a veure, la veritat és que la gent que em coneix sap que jo amb Mozart tinc una relació especial, propera. Ha sigut el compositor de referència sempre. Jo sempre explico que em dedico a la música per un enamorament absolut cap a la flauta màgica. Llavors, hòstia, sempre havia tingut la idea de hem de fer alguna cosa algun dia sobre Mozart, però no musical, o no només musical, no? I de fet, part de la conya parteix de que amb en Jordi Arqués, que per cert interpreta Salieri, doncs això, ho havíem anat comentant en els darrers anys. Ell havia sigut el director escènic d'una òpera que vaig estrenar quan era més jove, Mozartiana, sobre Mozart, no? I a partir d'aleshores ja havíem començat a fer càbales d'algun dia hem de fer alguna cosa sobre Mozart. I de fet jo vaig anar de viatge a Salzburg, la ciutat natal de Mozart, fa any i mig, i allà se'm va encendre la bombeta i li vaig dir: Jordi, hem de fer això, farem Amadeus. I llavors vam embolicar amb Pep Simón, que s'afegeix amb un bombardeig, i aquí ja està. Ja ho vam tenir encès.
1: I aquí embolicat amb dos friquis de Mozart, perquè són tan sonats amb Mozart. A mi m'agrada, però el seu és malaltís. I bueno, sí, aquí embolicat amb aquesta meravella de projecte.
0: Clar, amb dos friquis de Mozart, però com és el fet de treballar amb ells i també de poder com recrear tot l'univers mozartià? Com ho heu fet, això?
1: A veure, primer de tot, esclar, nosaltres, quan llegeixes l'obra, t'imagines un muntatge espectacular, gran, dimensions, etcètera, etcètera, i realment hem anat pel contrari. Mirar de fer una cosa petita. També ens interessava el fet d'allargar-ho una mica més i, per tant, fer-ho en un espai més reduït, això ens afavoria. I llavors, després de pensar i investigar diversos locals, hem anat a parar molt, molt ben atesos, doncs, pel casino de Vic. I això ja hi dona un caire diferent al muntatge. Més proper, més íntim, més... I això per una banda. I per l'altra, doncs, el tractament que estan fent dels personatges també és molt suggerent, és molt diferent. Hi ha uns personatges que són els Venticelli, que en el text són més o menys secundaris o menys, fins i tot, potser. I aquí estan agafant un protagonisme molt important. Tota la part escenogràfica, vestuari, tot això ho estem cuidant molt, moltíssim. I l'avantatge és que

0: l'equip és un equip excel·lent. Excel·lent.
1: Mm. Quants sou més o menys treballant en la producció?
2: Som 7 actors, en Pep que dirigeix, la Jussi que ens fa de Joan de direcció, llavors tenim en Juanca Moreno, que és un crac, que és un fiera, que fa tot l'apartat d'escenografia i vestuari, i en David Parera, que fa la il·luminació. Mm-hmm. Aquest és l'equip, 12 persones, em sembla.
1: Al final, Amadeus és una obra i una història que és coneguda. No sé si heu tingut algun repte per... No sé si heu volgut buscar fer-la diferent, o no sé... Amb què us heu volgut inspirar? És a dir, fer una cosa totalment diferent? O...
2: Convé, diguem-ne, posar sobre la taula un tema, que és que l'obra de teatre aquesta, justament, és prèvia a la pel·lícula. Mm. Diguem-ne, esclar, tothom recorda la pel·lícula de l'any 84, no? Però justament aquesta pel·lícula es basava en l'obra de teatre, que és original, que és prèvia, i que, de fet, per cert, ja s'havia fet en català. Fa 27 anys es va fer produït per Focus amb en Lluís Soler, d'aquí a casa nostra també, fent de Salieri, i en Roger Pera fent de Mozart. Llavors, l'espectador que hagi vist la pel·lícula reconeixerà directament moltes escenes. Hem de dir que la mítica del final de Mozart dictant el Requiem al llit de Salieri, aquesta no hi és. Aquesta no us l'espereu, perquè aquesta no hi és. Però, ostres, és xulo. Com a espectador que has vist la pel·li, de seguida veus el paral·lelisme. Però més enllà d'això, que és molt evident, nosaltres hem fet ben bé la nostra pròpia versió. A més, el teatre, en Pep ho explicarà molt millor que jo, permet situacions o dinàmiques que el cinema no permet, és clar, i al revés, suposo.
0: Sí, sí. I, de fet, els personatges pràcticament estan tots en escena, o quasi, eh? I això també és un tret característic. També l'estètica predomina el daurat amb tot el muntatge. Escenes més fosques, més... Llavors, esclar, disposem d'aquest magnífic espai que és el casino, que ja ens dona un caire així més majestuós, més... I aprofitem tot el que podem.
2: Exacte.
0: Del casino.
1: I clar, al final Amadeus va relacionat directament amb la música, vull dir que al final la música acaba sent un personatge més. Com l'heu treballat a dins l'obra, tot el tema musical?
2: Bé, en l'obra mateixa, diguem-ne, ja se cita molt clarament quan intervé la música i quina música és. Pràcticament totes les vegades es diu quina música exactament ha de sonar, no? Per tant, evidentment, això hi fem un cas pràcticament escrupolós, sobretot perquè, clar, aquesta obra, bàsicament el que explica és els 10 darrers anys de la vida de Mozart, des de la perspectiva ficcionada de Salieri, perquè es van conèixer, però ni de lluny van ser els rivals, fins a l'un a l'altre, enviar-lo fins a la mort, això no va passar. Però sí que tot el que passa a nivell musical és real. Per tant, hem volgut ser molt prudents amb això, molt curosos, i efectivament que la música en el muntatge té un pes específic important. Sonarà molt de música de Mozart, una mica de Salieri, no gaire. Però crec que l'espectador... La música ajuda molt a viure aquests últims anys de la vida de Mozart, especialment a través de les seves òperes, que és el gènere en el que més va excel·lir, pel qual més ha estat recordat.
0: Mm-hmm. I des de l'apartat musical també estaria bé de recordar que també hi ha música en directe. I disposem, gràcies a l'Escola de Música, als quals agraïm ja la seva col·laboració, d'un clave que en algun moment s'utilitza com a instrument que sona en directe.
1: I clar, Amadeus parla de gelosia, també parla de mediocritat. No sé si aquests dos conceptes els podríem relacionar o els podríem portar a l'actualitat. No sé si voleu que també l'espectador s'emporti això, no? Que faci aquesta relació del passat amb l'actualitat, no sé. Us ho deixo sobre la taula.
2: Bé, de fet, des del primer moment de l'obra passa això, no, Pep? De fet, Salieri el que fa a l'inici de l'obra és convidar el que ell en diu els espectres del futur, que és el públic que l'està veient en aquell moment, a fer-se presents, a anar-lo a trobar en aquell moment que ell explica la història, que és a inicis del segle XIX, perquè siguin partícips de la història que ell els explicarà, que és com va matar Mozart, no? Per tant, des d'aquest moment l'espectador se sent absolutament interpel·lat perquè és el 2026, en realitat, l'espectador que està veient allò, no? Però, de totes maneres, evidentment, el que li passa a Salieri, diguem-ne, que és... Hòstia, jo sóc un tio que m'ho curro, que tinc una vocació clara, tal, no sé què, però és que no me'n surto més. I n'hi ha un altre que és un beneit, però que ho peta, que és un geni, això ens passa encara a l'actualitat, això passa cada dia, no? Vull dir, hi ha molta gent que se sent així, i per tant, efectivament, és clar que és un tema universal, sí, sí.
0: I l'hem treballat en el muntatge des del punt de vista més que racional, des del punt de vista emotiu, no? Com viu tot el que li està passant Mozart, com viu el que li està passant Salieri, i la relació, també. I des d'aquest punt sí que pots fer el traspàs a la història, o la història verídica o no, de la seva relació, però sempre partint de l'emoció.
1: I ja per acabar, breument, què voleu que s'emporti l'espectador després de veure Mozart? No sé què voleu que s'emporti.
2: Sí, jo ho tinc bastant clar. És a dir, jo soc una persona que dedico la música clàssica i que sempre intento apostar perquè la gent entengui que aquesta gent, abans de ser genis, per exemple, com el cas de Mozart, eren persones. Llavors, Amadeus crec que justament humanitza molt Mozart, perquè tu veus un tio irreverent, borratxo, que fa bromes, que estira pets. És un personatge molt estripat, però que segur que està bastant a prop de la realitat. Molt més això que no pas quan ens l'imaginem allà amb perruca i... Ostres! Llavors, això també és una motivació meva personal, no? D'explicar a la gent que Mozart, escolta, era un... Primer de tot, era una persona humana i tenia, bueno, els seus problemes i les seves manies com tothom, no?
1: Com tothom,
2: no?
1: Exacte. Sí. Pep?
0: Bueno, jo diria això... jo crec que sortirà, o esperem que sigui així, amb aquest toc actual de l'obra, amb aquest caire que li estem donant de des del punt de vista de la nostra època, i tocat perquè jo, no, esclar, assegurar-ho no, però en aquests moments que ens falta més d'un mes, ja hi ha escenes que fan posar la pell de gallina, i l'escena, amb la música, el tractament, la interpretació, tot plegat, doncs m'imagino que quan tot això estigui acabat de vestir, espero que s'emportin això als espectadors.
1: Doncs Pep Jofró, moltes gràcies per estar aquí avui amb nosaltres.
2: Del 20 al 29 de novembre, crec
1: exacte,
2: que no ho hem dit.
1: Exacte.
2: I es poden comprar les entrades a Entradium, que és una plataforma online, o si no, al casino.
1: Perfecte, moltes gràcies, que vagi bé.
2: A vosaltres.
0: A tu, gràcies.
3: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa. El nou FM.

0: Enganxats als pedals.
1: Hola, sóc el Raül Rota, ciclista sabadellenc, i aquests mesos he estat per la Xina competint i us explicaré l'experiència i algunes rutes.
0: Enganxats als pedals, el teu podcast de ciclisme.
2: Asseguts en una taula, l'Adrià, en Jordi i l'Isaac donen la benvinguda a en Raül Rota. Aquesta és la seva cinquena temporada com a ciclista professional. Amb 26 anys, el 2026 havia de suposar un punt d'inflexió en la seva carrera després d'aconseguir l'any passat la seva primera victòria. Però la retirada del seu equip Illes Balears d'Arabai al gener, quan estava en plena concentració, el va deixar a l'estacada i s'ha hagut de guanyar les garrofes a fora. Concretament, el país xinès, una força emergent en el món del ciclisme. Conversem amb ell en un podcast en el qual també coneixerem la nissaga de ciclistes, de la qual forma part, i altres casos de professionals que han hagut d'anar a pedalar lluny de casa. Vinga, Adrià, dispara!
3: Raül Rota, què tal, com estàs?
1: Hola, bé, bueno, descansant ara, que en principi ja acaba temporada i re, aprofitant aquests dies per casa.
3: Hi ha jet lag o no? Sobretot tornant de la Xina cap aquí després de tantes setmanes de mesos per allà.
1: Sí, ara aquests dies una mica, i bueno, la veritat que sí que em noto com més cansat, no? Sobretot quan arriba ja les 9 o 10 de la nit, ja normalment no tinc son, però ara sí que em noto més cansat.
3: Quina aventura, per això. Vas marxar cap allà, cap a la Xina, a mitjans del mes de juliol. Aquesta oportunitat d'anar cap allà, tan poc habitual pels ciclistes d'aquí, com va sorgir?
1: Em va contactar un noi que ara mateix viu a Andorra, però bueno, fa tot el calendari català de curses i bueno, sabia que jo estava sense equip i així, i va coincidir que jo estava allà fent una concentració en altura i bueno, es va posar en contacte amb mi i va dir que tenia aquesta oportunitat de cara al juny-juliol i bueno, com en aquell moment jo no tenia res, doncs vaig optar per marxar cap allà, no? Perquè també les condicions i l'oportunitat jo crec que era molt bona i bueno, i això doncs per provar i veure què tal.
3: I el primer impacte un cop hi arribes, què tal? Molt bèstia?
1: Sí, bueno, jo crec que és un canvi cultural bastant, bastant gran. Però la veritat que, bueno, jo em vaig adaptar ràpid. Sí que canvia, doncs, per exemple, tot el tema del menjar, l'alimentació i així. Però, bueno, has d'estar... Jo crec que has d'anar... Si vas allà, has d'anar una mica amb la mentalitat aquesta d'adaptar-te el millor possible, no? I bueno, i això, i aprofitar l'oportunitat.
2: Rota ha compartit equip aquests mesos, el ProWheel Kung Shenzhen Cycling Team xinès, amb un company australià, un iranià i un de Mongòlia.
4: A banda de canviar amb coses de menjar, a l'hora de muntar en bici hi ha algunes diferències, ja sigui en àmbits de seguretat o de carretera, o realment és bastant semblant?
1: Bueno, sí que és veritat que allà, per exemple, el metre i mig que tenim aquí a Espanya doncs no existeix i no sé ben bé si està, diguem, permès com a tal. O sigui que hi ha una llei de circular en parelles, no? Però bueno, jo sí que és veritat que havia escoltat abans d'anar cap allà que la seguretat era una mica doncs més complicat, no? Per anar amb bici, sobretot a les grans ciutats i així. Sí que és veritat que bueno, et sents igual una mica més insegur perquè igual doncs hi ha com més tràfic, no? per les grans ciutats, però bueno, jo no he tingut cap problema. Normalment acaben respectant tots els conductors i això per aquest aspecte jo he tornat bastant content d'allà.
2: Si volem pedalar amb més seguretat, potser que ens plantegem anar cap a la Xina.
3: Aquí acostumem a buscar rutes. Clar, evidentment aquesta serà difícil d'agafar l'Strava i fer-la a nivell d'usuari als que vulguem pujar la bici. Però què t'has trobat també allà, això, a nivell de paisatges, de rutes?
1: Bueno, a nivell de paisatges, jo crec que... Bueno, et diria que és com més salvatge que aquí. És que no sé com dir-ho, però bueno... Jo he vist més verd que aquí, almenys a les zones a les que he estat, perquè també vaig anar allà i vaig estar per Shangri-La, tota la zona de l'Himàlaia, que bueno, sí que és veritat que igual falten algunes pujades, no? I alguna carretera així com més de les que tenim aquí, però bueno, són tot bones carreteres, hi ha molt pla, això sí, sí que ho he notat molta diferència, però bueno, m'he trobat de tot. Però realment m'ha agradat tota la zona que he estat a Xina i jo crec que us recomanaria per almenys estar-hi 2 setmanes o així entrenant, sí que...
5: La Xina, Raül, és un país que està en auge en molts àmbits. No sé si tens la sensació que des d'allà demanen pas en el panorama ciclista mundial, en tots els sentits, poder des de proves en el calendari, també patrocinis com a fabricants de bici, com ho vius?
1: Sí, jo abans d'anar-hi també pensava això, no? I bueno, estan allà sí que crec que els hi queda molt per millorar. Òbviament, bueno, a tothom, no? Però en les diferències que he vist, per exemple, aquí a Europa, o almenys a Espanya i Portugal, sí que és veritat que ells doncs, estan en progressió i sí que és veritat que tema pressupost allà, jo crec que les curses mouen més quantitat de diner que aquí, però sí que és veritat que igual tenen menys retorn, no? Perquè ells, diguem que tema xarxes socials o igual la televisió, doncs es veu només allà a Xina i igual no tenen tanta repercussió aquí a Europa, però jo crec que sí, que l'organització, per exemple, de totes les curses ha estat de 10, la seguretat en cursa, el tràfic tancat, tipus del començament de la prova fins al final, i sí que és veritat que en això estan molt avançats, però després igual en el tema de la gestió de l'equip o coses així, doncs sí que jo crec que podrien millorar moltes coses, però bueno, jo crec que en un futur poden estar a la part que a Europa.
3: Abans ho deies també, i aquí cridava una mica l'atenció, que a vegades repassàvem el perfil d'alguns tours que has fet allà i veies etapes, no sé si dir molt semblants, però com a mínim altimetria de poc desnivell, no? Que aquí no és gens habitual que tota una cursa sencera o tens un dia allà una mica trencacames, però si no la resta és tot pla i és pensat només per sprinters.
1: Sí, sí. Bueno, jo també quan vaig anar cap allà esperava que sí que igual si una volta tenia 5 dies, doncs que almenys 1 o 2 dies tingués alguna pujada o tingués alguna de duresa, no, el recorregut, però sí que és veritat que, bueno, dels 20 dies que he tingut de competició allà a Xina, doncs igual 15 o, no sé, et diria menys 3 o 4, la resta han sigut tot etapes planes i així, i amb poc desnivell, i bueno, sí que m'ha tocat adaptar-me, no, i bueno, sí que ho he fet el millor que he pogut i, bueno, tret de que, òbviament, no sóc un sprinter, però bueno, he intentat fer el millor que podia en cada dia i ja està.
2: S'ha de fer feixuga una volta amb un recorregut tan pla.
3: I venies de mitja temporada, uns mesos, a Portugal, fora del calendari professional, acabar l'any així a la Xina amb aquesta experiència, diguem-li, exòtica. Entenc que també et deixa un bon regust, sobretot veient com havia començat aquesta temporada, no?
1: Sí, bueno, al cap i a la fi jo crec que era també un bon objectiu, no?, de diguem, anar allà i aprofitar l'oportunitat i mirar de rascar algun bon resultat. Sí que és veritat que a l'estat en temps allà, doncs igual, bueno, m'ha afectat una mica, ja no sé si molt físicament, però mentalment sí que, bueno, se m'ha fet dur i una mica llarg, però, bueno, jo crec que he intentat prendre-m'ho de la millor manera possible i aprofitant l'experiència, òbviament.
2: Abans de continuar, posem-hi una mica de context. En les estructures ciclistes no tot són flors i violes, sobretot si no hi ha patrocinador. Aquest 2026 ha estat un any mogut, que va començar amb la retirada de l'Illes Balears Aravall i pot acabar també amb la desaparició del Kern Pharma de la categoria UCI Pro Team. Ens ho explica l'Andreu Jiménez.
6: A la categoria UCI Continental, la tercera del ciclisme internacional, a inicis d'any s'hi trobava l'equip Illes Balears Aravall. Per sorpresa de tothom, dies abans de començar la competició, el 19 de gener, l'equip balear va anunciar en un comunicat que no podrien córrer el 2026. Aquesta notícia va ser inesperada. Ho tenien tot a punt per començar un nou camí. Patrocinadors tancats, corredors, membres de l'staff, fins i tot el pressupost que la majoria de desaparicions d'equips són provocades per la falta de diners. Segons el comunicat, que van emetre des del conjunt de les Illes, la raó era per circumstàncies vinculades a compromisos institucionals. Això va agafar de forma desprevinguda tots els corredors, que, com Raül Rota, es van trobar sense equip en pràcticament totes les esquadres tancades. En el cas del ciclista de Sabadell, ha trobat sort, lluny de casa, però n'hi ha que no han tingut la mateixa sort. L'Illes Balears Aravall no ha desaparegut, però ja no forma part del ciclisme professional. Ara té un equip sub-23 i a categoria elit, amb l'objectiu de fer créixer joves talents que puguin arribar al professionalisme. Casos com el de l'Illes Balears Aravall en el ciclisme, malauradament, són cada vegada més freqüents. Aquest 2026, dos equips, el Kern Pharma i el Flanders Valois belga, deixaran de formar part de la categoria Pro Teams, la segona divisió del ciclisme professional, per la falta de recursos econòmics, provocant una enorme reconfiguració en els seus projectes.
0: Posa't a roda i escolta Enganxats als pedals.
3: Arribem a aquest punt, bàsicament, perquè el gener l'Illes Balears Aravall et deixa penjat, parlant malament, a escassos dies de debutar aquesta temporada. Ara que han passat ja gairebé 10 mesos, com ho veus en perspectiva? Es veu diferent del primer dia que et truquem i et diem, Raül, què ha passat?
1: Jo crec que no. Tipo, quan em poso a pensar-ho i així encara... Òbviament ara és diferent perquè han passat molts mesos i és com... Ja no ho sento com la realitat que anava a viure, però sí que és veritat que els mesos posteriors a la notícia, doncs, era com que no aconseguia assimilar-ho perquè, clar, jo m'havia preparat per fer un calendari específic, córrer les curses, no?, que ara, en aquell moment, estava veient per la televisió i està entrenant a casa sense poder córrer i esperar, doncs, a que algun equip et cridi, doncs, és complicat, no? Però, bueno, ara ho penso i sí que és veritat que, bueno, estic content i satisfet, jo crec, amb la temporada que he fet. Més que res perquè he pogut tenir una continuïtat de calendari i competicions, que també és molt important, i també he aconseguit fer resultats i bueno, i he seguit lluitant, no?, que al cap i a la fi jo crec que és molts cops l'important i amb això em quedo.
3: Per tant, al principi, un punt d'incredulitat, després assumint una mica més, però entenc que també amb la ràbia, més enllà de la preparació, de la logística, dels entrenaments, etc., perquè és que amb el que havia costat havies aconseguit la primera victòria com a professional al Jornal de Notícies, per tant, m'imagino que aquesta ràbia o frustració també l'has hagut de saber canalitzar durant l'any, no?
1: Sí, jo crec que, bueno, ho canalitzava a les competicions, no?, i bueno, i una mica reivindicant que igualment em mereixia, diguem, un lloc, no?, en un equip professional. I, bueno, jo crec que també, per exemple, els Campionats d'Espanya va ser, doncs, un dels objectius de l'any que vaig poder aconseguir. Sí que, bueno, m'hagués agradat fer millor resultat a la general, diguem. O sigui, no, per mi no era, diguem, un objectiu ser campió d'Espanya Elite, sinó que volia fer una bona cursa. Però, bueno, dintre de que igual el resultat no era l'esperat, jo crec que sí, de rendiment sí que em vaig veure, diguem, com... Bueno, a prop dels millors i jo crec que em quedo amb això, no? I de veure que també sóc capaç d'estar al davant en curses importants.
2: El passat mes de juny, a Sabiñánigo, el sabadellenc es va proclamar campió d'Espanya en categoria elit i va fer un top 30 absolut.
5: De fet, Raúl, el 2022 em sembla que et va passar una cosa similar amb el Manuel Afundación. No sé si t'ha ajudat aquella experiència a gestionar l'actual que has viscut.
1: Bueno, et diria que no gaire, perquè quasi que ja ho tenia oblidat, no? Però bueno, sembla que la vida o el destí, doncs, tipus, continua posant pedres al camí, però bueno, jo crec que no queda altra que afrontar les coses, doncs, el millor possible. I, bueno, sí que és veritat que inclús el gener aquest any, doncs, no en tenia, no? Perquè no l'equip, almenys, no feia, diguem, com el Manuela, d'almenys, bueno, si tens X pressupost que et duri fins meitat d'any o el que sigui, deixa'ns córrer, tipus 3 mesos, 4, 5, fins que s'acabi, no, diguem, el pressupost, i almenys ens dones l'oportunitat de mostrar, no, el nostre nivell o deixar-nos veure'ns, i ja després, si vols tancar, doncs tanca. Però, clar, no vam tenir ni oportunitat de començar, i diguem que és encara com més frustrant, i això, sí, són situacions similars, però també són diferents, jo crec.
4: Per què creus que està costant molt consolidar projectes continentals o ProTeam a Espanya? Hem tingut aquests casos, no?, de l'Arabé i el Kern, i fa uns anys també vam tenir el cas de Massi a les Noies.
1: Bueno, jo crec que és problema, diguem, dels patrocinadors, suposo, perquè també és un esport que té molt retorn perquè té moltes hores de televisió, però, bueno, com a tots els esports, és complicat invertir, no, en ells, i bueno, jo crec que el complicat aquí a Espanya és treure un equip continental. Per això hem vist en els últims anys que no hi ha cap projecte així que duri més de 2-3 anys. També perquè, bueno, hi ha certes normatives que obliga, diguem, un equip continental aquí a Espanya a tenir un mínim de sou, un mínim de pressupost, i així, diguem, que et surt més a compte treure un equip pro-continental, que és, diguem, una categoria superior, a treure un continental. I, òbviament, ja un equip pro-continental, doncs, igual requereix un pressupost mínim d'un milió d'euros o així, i diguem que no és fàcil d'aconseguir aquest pressupost.
3: I la solució moltes vegades passa per sortir fora, no? Que molts heu triat la via portuguesa. No sé si dir que és la més còmoda per proximitat fins i tot geogràfica, on teniu més contactes, una mica de tot.
1: Sí, jo crec que, bueno, els últims anys ha millorat bastant el ciclisme portuguès. Jo crec que un dels problemes, diguem, és la imatge que té aquí a Espanya, no? Bueno, temes de dopatge així. Però jo crec que en els últims 3-4 anys s'ha anat netejant molt aquesta imatge. I jo crec que és un ciclisme de molt nivell que ara igual pot continuar progressant i agafar més nivell, perquè ja ho hem vist aquest any a la Volta a Portugal, que hi ha estat participant l'UAE, no?, amb l'Adrià Periques i amb un bon equip. I això, jo crec que, bueno, sí, per proximitat, òbviament, és el país, diguem, que més ens convé. I perquè, per exemple, si parlem de França, que també és un país germà, és més complicat, no? Ells sí que igual tenen més ciclistes i són més, doncs, d'agafar només francesos, i és molt complicat veure un espanyol en un equip francès. Però, bueno, sí, en Portugal jo crec que Espanya sempre ha tingut bona relació, almenys a nivell ciclístic, i bueno, doncs ho hem pogut veure, perquè també molts dels que ara estan a un equip Pro Conti o World Tour, doncs també han passat, igual en algun moment, per algun continental de Portugal.
2: La història d'en Raül és compartida per altres ciclistes que s'han hagut de buscar la vida lluny de casa. L'Isaac Domínguez en té més exemples.
7: El camí cap al ciclisme professional no sempre és una afable carretera. També té els seus revolts i alts i baixos. Per arribar al somni de competir dins un World Team o un Pro Team i disputar el Tour, el Giro o la Vuelta, alguns ciclistes els toca buscar camins alternatius. Per això, hi ha casos com en David Domínguez, ciclista, també sabadellenc, que competeix a Portugal des del 2024.
8: Doncs ara mateix a Catalunya és impossible de quedar-se, perquè, bueno, només podria ser ciclista amateur, no hi ha cap equip ni continental, ni de segona divisió, ni del World Tour. I a Espanya, doncs, el que et deia, hi ha tres equips. Bueno, l'any que ve n'hi haurà només tres equips de segona divisió, i ja, bueno, en el meu cas, amb 26 anys, és una mica complicat. El ciclisme està agafant una tendència cap a ciclistes molt joves, on en categoria júnior ja estan molt professionalitzats. Per mi és pràcticament impossible trobar un lloc.
7: Aquí, Portugal apareix com l'opció més viable, una experiència a prop de casa amb molts equips de categoria continental que permeten donar el salt al professionalisme dins un entorn a l'alça en el paradigma del ciclisme internacional.
0: Enganxats als pedals, el teu podcast de ciclisme.
3: Si algun ciclista més jove li passés o es trobés en una situació similar a la que has anat vivint tu, algun consell que li donaries?
1: Bueno, ojalá que no els hi passi a ningú.
2: Tant de bo, tant de bo.
1: Però bueno, de consell, si jo crec que realment no sé si hi ha algun consell així com molt bàsic o important, però si t'agrada el ciclisme, jo crec que bueno, ho voldràs seguir fent, no? Costi el que costi, sí que és veritat que òbviament no a qualsevol preu, però sempre quan algú t'agrada, costa menys fer-ho. I doncs el ciclisme és un d'aquests esports, no? Clar, jo el 2022 acabava de passar a professionals i venia de fer un bon any amateur i tenia ganes, no? Diguem que tampoc en aquell moment no m'importava tant el diner. I jo volia tenir l'oportunitat, doncs, d'almenys córrer les curses que hi havia al calendari i així, i aprofitar l'oportunitat. I, bueno, això. Però, bueno, si hagués de donar un consell, seria que ho aprofitin totes les experiències que tinguin, no?, amb el ciclisme, ja sigui concentracions en altura, quan vas a competir al País Basc o això, els viatges o així, perquè són moments que no tornen, no? I després, jo ara, aquest any, per exemple, li he donat moltes voltes, no?, a tots els temes, i sí que és veritat que les concentracions en altura, per exemple, anar amb el meu germà o entrenar amb el David i així, doncs són coses que no les valores, no?, en el moment, però que ara ho penso i dic, uah, disfrutava o he disfrutat, saps?, fent això i anant amb companys o així, que realment no t'ha de suposar un esforç anar amb bici, i si et suposa molt esforç, jo crec que no és el teu món.
2: Una concentració en altura és un període d'entrenament on els ciclistes es desplacen a viure i entrenar en zones elevades, entre 1.500 i 2.500 metres d'altitud, durant diverses setmanes per millorar el seu rendiment físic. En altura, la pressió atmosfèrica és menor i hi ha menys oxigen disponible. Això fa que el cos reaccioni produint més eritropoetina natural, l'EPO, i augmentant els glòbuls vermells per transportar oxigen de manera més eficient. D'aquesta manera, quan el ciclista torna a baixar a les cotes més baixes, el seu cos té més capacitat per absorbir i utilitzar l'oxigen, la qual cosa millora la seva potència i resistència.
3: Deies, el teu germà és l'Òscar Rota, també ciclista professional, el David és el David Domínguez, exactament el mateix, els dos de Sabadell, el Pau Matarín, que ve també més jove, la Marta Romance, gent de la grupeta que heu sortit en un moment o altre, el Pau Miquel, l'Abel Balderston, sou molts d'aquesta zona que us hi dediqueu i que, no sé si en certa manera... Bé, primer si m'he deixat algú o no dels noms que comentava ara, i després si per tu també ha estat una sort, no?, el poder tenir com un grup de treball de tant nivell, tan proper, amics o familiars entre vosaltres, que serveix per continuar amb la roda encara que t'hagis quedat tallat, no?
1: Sí, jo crec que no, al moment no ho valores, no? Com moltes de les coses en aquesta vida. Però ara, per exemple, estant a Xina, sí que és veritat que jo ho pensava i dic, és que he tingut molta sort de tots aquests anys poder entrenar en grupeta, no?, amb un bon grup, portar-nos bé i a sobre amb gent de nivell, saps? Perquè no tot l'any tens les mateixes ganes d'entrenar i no tot l'any estàs igual de forma. Llavors, veure que algú igual et supera en algun moment, doncs et dona sempre ganes a voler superar o igualar aquella persona. I jo crec que això, tenir un grup d'entrenament bo és molt important i, òbviament, l'entorn influeix moltíssim.
3: Repassa'ns la grupeta, a veure qui surt de normal i qui es va afegint de tant en quant.
1: Bueno, ara sí que és veritat que molts s'han anat perdut pel camí perquè, bueno, ho han anat deixant o igual s'han anat a viure fora, però ara per ara amb els que més surto són el meu germà, el David Domínguez, Pau Matarín, i després amb l'Abel també sortim moltíssim. Després hi ha un altre que és algú més gran, però, bueno, el Dani León també. Noies no tantes, sí que és veritat que la Marta Romance, bueno, l'últim any crec que es va mudar i ara ja no viu aquí a Sabadell, però sí que hem sortit molt amb la Marta. I això, doncs gent que... Juniors, ara hi ha molts, cadets. I, bueno, la veritat que cada any és com... Es van afegint nous, no? I sí que és veritat que d'altres, doncs, venen menys sovint, però sempre acostumem a sortir junts.
5: Suposo que el Vallès Occidental, Raül, us coneixeu ja tots els racons, pel que som de fora, en el meu cas del Ripollès, que és una comarca més muntanyosa, que tenim poc pla. No sé si ens pots recomanar alguna ruta per la qual doncs, tinguis predilecció, que feu sovint amb aquesta grupeta que ara comentaves. Què us agrada fer?
1: Bueno, sí, normalment tenim la típica ruta de fer el cafè, que bueno, sortim de Sabadell, anem... Bueno, t'explico punt per punt i així la pots dibuixar una mica, però sortim de Sabadell pel nord, anem fins a Matadepera, després girem a la dreta i anem cap a Castellar, i un cop a Castellar ja pugem fins a Sant Llorenç de Savall, i allà ja fem el cafè i després tornem cap a casa per la mateixa carretera.
2: Un cafè més que merescut. Abans del cafetó, la distància entre la casa del Rota, Can Uriac i Sant Llorenç Savall és d'uns 25 quilòmetres amb un desnivell positiu de 383 metres.
1: I després doncs, bueno, fem molt la zona aquesta de Sant Llorenç de Savall, tipus Caldes, Sant Feliu de Codines, després si no també anem molt cap a Artés, algun cop anem cap a Montserrat, però normalment això, anem cap a l'interior, i sí que és veritat que la zona de Barcelona o la zona de la costa no la toquem gaire perquè hi acostuma a haver-hi bastants cotxes. Llavors, si t'hagués de recomanar, seria això, anar cap a l'interior i zones així més tranquil·les per poder entrenar tranquil i que tenen també molt bones carreteres.
2: Prenem nota. Nosaltres aviat crearem la grupeta d'enganxats als pedals.
4: Ara, més o menys, estava intentant dibuixar aquesta ruta en el mapa. Anant cap a l'interior, suposo que també són zones muntanyoses. Pels que vulguem algun detall més o ens agrada el ciclisme, que vulguem fer rutes que no coneixem, explica'ns una mica aquesta ruta. És dura? Hi ha molta gent?
1: Bueno, dura... Sí, és trencacames, diria. Perquè sí que és veritat que fins a Sant Llorenç va pujant així una mica... en fals pla i té una petita pujada que nosaltres li diem al perro, i després sí que és veritat que si segueixes cap a... Bueno, si passes de Sant Llorenç i vas a Artés, doncs tens unes dues pujades més, i sí que és veritat que el més dur seria si d'Artés gires a l'esquerra i tornes per Navarcles i fas totes les estenalles senceres fins a Matadepera un altre cop. Sí que és veritat que aquesta zona de tornada és molt més dura i crec que són com uns 20 quilòmetres d'anar pujant. No constant, però sí que, bueno, normalment tardem una hora o així i sí que es fa dur. I després de vehicles, bueno, de tràfic i així, és una bona zona perquè normalment entre setmana no hi va gaire gent. Sí que és veritat que els caps de setmana molta gent va esmorzar a Sant Llorenç. Però bueno, és una zona tranquil·la igualment i això, per la gent que fa cicloturisme, és la zona perfecta, jo crec.
3: Que dins d'aquesta grupeta estigui el teu germà i hagi coincidit un any complicat com el que estàs explicant ara en el teu cas individual amb el seu debut com a professional a casa del Rota, això com s'ha portat?
1: Bueno, bé, jo la veritat que quan em vaig assabentar que tindria l'oportunitat aquest any, no? I més a un equip on jo hi he estat 3 anys, em vaig posar molt content. Més que res perquè jo he vist tot el que ha treballat, no?, durant l'any passat i bueno, també els problemes que ha tingut, que bueno, caigudes i a vegades no surten del tot els resultats. I bueno, això jo disfruto com el que més. Jo crec, si no sóc el seu fan número 1, doncs seré el segon o el tercer, però sí que sempre intento ajudar-lo, no? És complicat a vegades. Bueno, i escoltar-nos entre nosaltres perquè diguem que com ens veiem de tu a tu, doncs no... Diguem que no, és complicat, no?, a vegades gestionar amb el teu germà, perquè amb la confiança que hi ha, doncs sempre t'ho acabes dient tot, però això, jo la veritat que em sento molt afortunat de compartir amb ell aquests anys, no? I bueno, ja només... quan ha estat a professional, sinó tots aquests anys d'amateur i així, doncs, els he disfrutat moltíssim. I bueno, això ara, per exemple, doncs, quan he estat a Xina, m'anava a dormir una mica més tard per veure a ella a volta a Portugal, no? I això, doncs, la veritat, que encara que fos a 10.000 quilòmetres, l'estava animant igualment i això me n'he alegrat moltíssim quan ha aconseguit.
3: I a tot això el vostre pare, que va ser corredor en el seu dia i que ara és director, primer us dona molts consells, moltes recomanacions o no? I després, suposo que en certa manera també és un suport, no? D'algú que més enllà de ser familiar, també comparteix el saber fer aquest estar dins del món del ciclisme.
1: Sí, bueno, jo crec que bàsicament som ciclistes gràcies a ell, no? Perquè ell és el que ens va apropar a aquest món. I bueno, consells doncs, ens ha donat mil. I bueno, sí que és veritat que ara, des de petits, doncs, l'hem anat escoltant i així ara doncs, bueno, ens diu menys coses, però bueno, sempre ens va aconsellant i qualsevol opinió, qualsevol opció que tinguem, doncs ell ens aconsella des del seu punt de vista i òbviament, juntament amb ell i ma mare, doncs són els dos que sempre ens estan recolzant i bueno, sempre ens incentiven, no?, a seguir lluitant pels nostres somnis i bueno, a ser feliços, sobretot, perquè, com he dit abans, si no ets feliç fent el que fas i sobretot un esport tan dur com el ciclisme, doncs és complicat.
2: Raül Rota és un apassionat de la bicicleta, però no ho és per casualitat. La seva és una família de ciclistes, tal com ens explica en Jonathan Marín.
9: El cognom Rota és ben conegut al ciclisme de casa nostra. Afincats al barri de Can Oriac, de Sabadell, són una nissaga que s'hi dedica des de fa dècades. El pare, Ramon Rota, va ser ciclista professional a inicis dels 90. De 1990 a 1993 va pertànyer al mític equip Kelme, compartint equip amb gent de la talla del rus Assiad Saitov o els colombians Fabio Enrique Parra o Oliveiro Rincón. Va prendre part de proves com el Tour de l'Avenir, tres voltes a Catalunya o dues edicions de la Vuelta a Espanya.
10: És més complet que jo, tant l'Òscar com el Raül són més bons que jo, crec, perquè així ho demostra, però jo crec que Raül és més sprinter, li costa una mica més pujar, que ho passa a la muntanya, millor que els que són sprinters, i l'Òscar és més escalador. Jo penso que tant un com l'altre poden viure d'això i bueno, jo crec que és una mica el que estan.
9: En l'actualitat, Ramon Rota segueix vinculat al ciclisme. És el director esportiu del Team MP Group, equip tarragoní sub-23. I el Raül no és l'únic fill que s'hi dedica professionalment. 2 anys més jove que ell és l'Òscar Rota, que enguany ha debutat com a professional amb el Feira dos Sofàs Boavista, l'equip en el qual ja havia estat el Raül.
11: El dedicar-m'hi professionalment és la veritat que complim somni per mi. És més fàcil, bueno, sabent que ha estat el meu germà, que aprengui tot el possible i que no m'esperi a donar-ho tot, que posi tot dins i a donar-ho tot.
9: Després de córrer com amateur al calendari espanyol, el salt al professionalisme ha tingut el seu sostre a la Volta a Portugal, el principal objectiu de la temporada del Boavista. Allà, el petit dels Rota va pujar al podi com el ciclista més combatiu de les 10 etapes més pròleg que formaven el recorregut. L'Òscar ha tancat la seva primera temporada al conjunt portuguès ara fa un parell de setmanes al Tour de Luxemburg.
3: Per anar acabant, la pregunta segurament del milió ara. I ara què, no? Què t'ha de deparar el 2027?
1: Fa poc que ja diguem que he encaminat una mica l'any que ve.
2: Exclusiva!
1: I bueno, això, la veritat que bastant il·lusionat. Aviat suposo que publicaré alguna cosa o anunciarà, no així, però bueno, bastant content. Ara sí que és veritat que vull aprofitar el descans i bueno, com sempre, començar a poc a entrenar i ja pensar en l'any que ve i a veure què tal.
3: Sí, que m'imagino que és un tema d'acords signats, de confidencialitat, que encara no us pot explicar quin és l'equip, però hi ha hagut molts pretendents, pocs, hi ha hagut moltes trucades de dir sé el que t'ha passat, a veure si en parlem d'aquí uns mesos o no.
1: No, ara, últimament aquests mesos no. Va ser més quan vaig estar corrent a Portugal, justament abans dels d'Espanya, dels campionats d'Espanya, que sí que és veritat que allà vaig fer alguns resultats així i bueno, alguns equips portuguesos es van interessar en mi i, clar, jo en aquell moment ja tenia allò de Xina i així, i va ser com complicat, no?, després tornar cap enrere, però bueno, això, la decisió jo crec que ha sigut bastant fàcil perquè jo també ho tenia clar, no?, I jo crec que ara el que vull també és tranquil·litat, no?, de cara a l'any que ve i això, tornar a disfrutar, que bueno, he disfrutat molt aquest any, però bueno, tornar a disfrutar, diguem, de preparar tranquil a casa i així entrenar i això, la veritat, que no ha sigut gaire difícil.
3: Doncs una mica d'estabilitat, que també va bé. I ho remato, i a la tardor i a l'hivern toques d'altres disciplines també, dins d'aquest descans i de desconnexió que deies ara, agafes una altra bici que no sigui la de carretera, o...?
1: Sí, ara normalment agafem un parell de dies la bicicleta de gravel i, bueno, acostumem a fer sempre a final de temporada, quan ja tots acabem, una sortida nocturna, que normalment la fem amb mountain bike. I això, després també ens juntem per fer alguna cosa de pàdel, gimnàs, òbviament. Però, bueno, tampoc... A mi realment no m'agrada, per exemple, anar a caminar i si ho puc evitar, ho evito. I ja la que puc començar a sortir a entrenar amb la bicicleta a carretera, doncs començo a sortir i entreno ja normal.
3: Doncs Raül Rota, que ha estat un plaer tenir-te aquí, que ens expliquis alguna ruta pel Vallès, alguna per la Xina també, i saber una miqueta de cara al futur els plans que tens. Moltíssima sort.
1: Moltes gràcies.

0: Illes Balears, Portugal, Xina... Podria semblar un pla perfecte per un mes d'agost intens de vacances, però com heu sentit, ha estat l'any que li ha tocat viure a en Raül Rota. A les penes punyalades, perquè ell ho ha aprofitat per continuar gaudint del que més li agrada, el ciclisme. Ha conegut nous paisatges per on pedalar i unes curses amb més inversió i una organització més estricta, però sense l'impacte que tenen les de casa nostra. Ara ja sembla que té nous plans per poder pedalar més a prop de casa i poder sortir a fer un cafè a Sant Llorenç Savall, sempre que el calendari li ho permeti, amb la seva grupeta de confiança. Llarga vida al Raül Rota i ens retrobem al pròxim capítol d'Enganxats als pedals.
1: Enganxats als pedals, un podcast del nou FM, el Prat Ràdio, La Veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Sabadell i Ràdio Tordera, amb el suport de la xarxa.

0: Molt bona nit. Avui no fem tu jugues perquè és 12 d'octubre i fem festa, però el que sí que tindrem és una edició de butxaca de la Lliga de Jugues i de l'agenda esportiva de la setmana. Per tant, sense més dilacions, anem amb la segona jornada de la Lliga Tu Jugues.
1: Participa a la Lliga a través de lligatujugues.onacodinenca.cat.
0: Som-hi, doncs, segona jornada, que ja venia una mica més carregada que la primera de la Lliga Tu Jugues i que en aquest cas ens deixa una rookie nova líder de la setmana. Enhorabona, Gemma Martínez, que quedes primera després de 3 encerts que clarament t'ha xivat el nostre estimat amic Raúl Jiménez. 28 punts, encerts, perdoneu, encerts del tercer catalana, de la Gemma, del Roger Barrios, de la Mònica Coll, de l'Aleix Serrats, del Francesc Roura, del Xavi Miralda, del Joan Serra, de Servió de Vostès i d'Àlex Aguirre. Encerts també del Villar, que és més fàcil, però bueno, s'han encertat. De la Gemma del Roger, de l'Aleix Serrats, Ritus Codina, Marina Nuevo, Òscar Mañez i també Quim Izquierdo. Encerts del segona catalana, això és Futbol Sala, BCN Grup 2, contra el Centelles, Gemma Martínez també, tripleta d'encerts, Jessica Tudela, Raúl Jiménez, Montse Guadé, i ja està, i tenim uns encerts més aquí del Sènior B, per part de la Mòlica Coll, de la Ruth Cruz, i del Joan Adell. Un encert de la Gemma Blanc del tercer català masculí d'hoquei, i amb això tanquem aquesta segona jornada. Gemma Martínez líder amb 28 punts, Roger Barrios segon amb 25, Mònica Coll, Jessica Tudela i Aleix Serrats amb 24 punts, top 5 de la setmana. Destacar la meritòria participació de Beba Costa, que tot i apostar tots els partits ha sumat 2 puntets i suma menys punts, com hem dit ja en el grup, que gent que s'ha deixat alguna aposta pel camí. La general, com ens queda? Doncs Gemma Martínez salta al liderat, amb 2 setmanes ja, 38 punts per la Gemma, Aleix Serrat segon, 35, Litus Codina tercer amb 32, els mateixos que Jessica Tudela, i tanca el top 5 Roger Barrios amb 31 punts. Afineu la punteria, que la setmana vinent ve ja carregadeta al 100%, i tot seguit repassem el calendari d'aquest cap de setmana.

Vinga, doncs aquesta tercera jornada de la Lliga de Jugues començarà molt d'hora. Atenció, risqueta, atenció a tots aquests que us lleveu a quarts de 15 i aposteu quan us heu acabat de rentar la cara, perquè el primer partit és divendres i a la tarda, divendres a les 5 de la tarda, tenim partit avançat de la jornada del Villar, segona, quarta de divisió Barcelona, grup B, Sant Feliu, Banyoles. A les 4 dissabte, Villar, grup A, Sant Feliu, Unió Coral. A les 5, futbol, Sènior B, Centelles, Sant Feliu. I a 6:15, futbol sala, segona divisió, grup 1, femení, Aigua Freda, Sant Feliu. A les 6, Sènior A de futbol, Sant Feliu, Tona. I a les 8, futbol sala, segona divisió femení, grup 2, Sant Feliu, Parets. Diumenge, a les 11 del matí, hoquei, segona catalana femení, les franqueses, Sant Feliu. A 1:15, hoquei, primera catalana femení, Vilanova, Sant Feliu. I a la tarda, a 4:15, futbol sala, Sènior B, Vall d'Altenes, Sant Feliu. A les 7, hoquei, tercera catalana masculí, Sant Josep de Badalona contra Sant Feliu. A 7:45, bàsquet, tercer territorial, Malgrat, Sant Feliu. I a 8:15 del vespre, tancarà la setmana el primer catalana masculí d'hoquei que se'n va a jugar a Roda. Tots aquests partits, que són 3, 6, 12 o 13 partits, ja estan disponibles a la Lliga Tu Jugues per apostar i els teniu també en el calendari que tenim a la web d'On Acudirenca, el programa Tu Jugues. Ja està, això és tot. Esperem que passeu una molt bona setmana i ens escoltem ara, ja sí, dilluns vinent, repassant tots aquests resultats i el que ha donat de si la jornada esportiva. Molt bona nit!

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: El president Salvador Illa busca una resposta europea a la crisi de l'habitatge i fons específics per Catalunya. Illa és a Brussel·les amb la voluntat de liderar aquest debat, segons ha explicat la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
3: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
2: El president també reclamarà a la vicepresidenta executiva de la Comissió, Teresa Ribera, que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català a la vigília d'una nova tracturada dels pagesos. És dimarts 13 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Els Reis d'Espanya visiten Ceuta amb mig aplaudiments al president autònom Juan José Vivas i escridassada al ministre de Política Territorial, Sònia Kerr.
4: Coincidint amb la visita, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma.
2: Caos i aglomeracions a l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid l'endemà de l'incendi d'un comboi.
4: Que obliga encara a circular per via única i que generarà retards encara els propers dies. A l'estació de Sants s'han viscut moments d'incertesa per accedir a les andanes, tot i que molts passatgers havien rebut avisos.
5: Nos enviaron un mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos.
6: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9.
2: 4 de cada 10 noies han tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida.
4: Es tracta d'una proporció superior en un 61% dels nois. Ho alerta un estudi amb més de 4.000 participants, liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
2: En cultura, la dibuixant Pilarín Vallès i el cineasta Pere Portabella rebran la medalla d'or del Parlament.
4: Ho ha decidit la mesa de la cambra, que també ha aprovat guardonar dues entitats Promemòria Democràtica i el Centre Excursionista de Catalunya.
2: Als esports, el Barça vol aconseguir la desena victòria consecutiva en competició oficial. Joan Barberà.
7: Els blaugrana juguen aquesta nit a les 9 al camp del Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions de Futbol, en un curs on estan invictes en totes les competicions.
2: Fem un cop d'ull al temps que ens espera. Luis Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Aquest dimarts està portant un temps variable en funció de la comarca. Mentre l'Alt Pirineu i a gran part, per exemple, del nord de Girona, el cel està destapat a hores d'ara, a les comarques de Tarragona, de Barcelona, també cap a la Catalunya central, tenim aquests núvols baixos, un temps una mica més carregat i fins i tot s'escapa alguna pluja. Fa poca estona que hi ha en alguns indrets del prelitoral barceloní i, de fet, al llarg de les immediates hores, alguns ruixats o algunes pluges més aviat locals anirem tenint a les muntanyes justament del prelitoral, per exemple, el Penedès, els Vallesos, també a la Selva, i en alguns indrets del Camp de Tarragona, especialment interior, per tant, cap a l'Alt Camp o a les muntanyes del Baix Penedès. Encara més clarianes a l'Alt Pirineu, si de cas el de Lleida, amb alguns nuvolots, i també més clarianes a Ponent. Això farà que allà, a la terra ferma, és on pugi més la temperatura. El dimecres tindrem menys núvols que avui, però despertarem amb molta boira a les fondalades interiors. N'estem pendents a la xarxa.
2: Al control de so, Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama a la Unió Europea una resposta global a la crisi de l'habitatge, així com fons específics per Catalunya. Aquest és el motiu principal del viatge que està fent a Brussel·les, segons ha explicat la portaveu del govern, que també ha proclamat la voluntat del president de liderar el debat sobre la crisi de l'habitatge a escala europea. Illa també té una altra reivindicació a la seva agenda, la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, en concret a Teresa Ribera, a qui li vol reclamar que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català just la vigília d'una nova protesta dels pagesos. Maite Polo, bon dia.
9: Bon dia. És el tercer viatge institucional de Salvador Illa a Brussel·les i va reclamar a la Unió Europea un seguit d'actuacions en matèria d'habitatge, que posi límits als fons especulatius i que les institucions europees impulsin de manera decidida l'habitatge social. Demanarà recursos econòmics per a Catalunya per acompanyar la construcció d'aquest nou parc. Ha explicat totes les demandes la portaveu del govern, Sílvia Paniquer, després de la reunió d'avui del Consell Executiu.
3: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
9: Salvador Illa reunirà amb la vicepresidenta executiva de la Comissió, Teresa Rivera, i li reclamarà que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català. Illa reuneix la vigília de les mobilitzacions convocades per sindicats agraris de tot Catalunya a Barcelona.
2: Illa no és l'únic càrrec públic català que és aquests dies a Brussel·les, ja que la Diputació de Barcelona participa en una taula sobre l'envelliment actiu que es fa a la capital comunitària i que té per objectiu combatre l'edatisme. Són dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. L'habitatge per la gent gran serà també qüestió de debat. Enviada especial a Brussel·les, Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. Milers d'experts i representants polítics fan debats, tallers i seminaris i és una oportunitat per descobrir projectes innovadors impulsats a escala local. La Diputació de Barcelona participa d'una taula sobre l'envelliment actiu i per combatre l'edatisme, dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. El diputat de Cicle de Vida i alcalde de Polinyà, Javier Silva, ha explicat a la xarxa com enfoca la trobada.
11: Un repte diferent a altres etapes, però és un repte perquè, d'una banda, ens trobarem cada vegada més generacions noves que no són propietàries i, per tant, això té un impacte concret en les polítiques públiques que hem de fer d'habitatge, i també ens trobarem amb, molt relacionat amb la soledat no desitjada. Hi ha un moment que les persones grans comencen a tenir aquesta soledat i l'habitatge pot estar molt relacionat en positiu per evitar aquesta soledat.
10: El president Salvador Illa arriba avui a Brussel·les i demà participarà a la sessió plenària del Comitè de les Regions. A més, es reunirà amb representants de les comissions d'Agricultura i d'Habitatge del Parlament Europeu.
2: Tornem a Espanya. Els Reis han arribat aquest migdia a la ciutat autònoma de Ceuta en una visita que els durà també a Melilla i en la qual viatgen acompanyats del ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
4: En la rebuda de les autoritats als monarques, el públic ha aplaudit el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, i ha escridassat el ministre Torres. L'entrada dels Reis al Palau de l'Assemblea ha estat corejada pel crit Ceuta no es ven.
2: En paral·lel a aquesta visita dels Reis d'Espanya, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma de Ceuta. Es tracta de dues subvencions per cobrir despeses extraordinàries relacionades amb l'entrada massiva de migrants a finals de juliol. Carina Bellbé, bon dia.
12: Bon dia. L'objectiu del Reial Decret és, segons el govern espanyol, garantir l'estabilitat financera de Ceuta per mitigar la crisi migratòria de l'estiu. Una xifra, la de 45 milions, pactada amb el govern saudí, que li han de servir a la ciutat autònoma per sufragar despeses relacionades amb la salut pública, protecció civil o educació, entre d'altres. Irma Saiz és la ministra portaveu.
13: El viaje de sus majestades los reyes es muy importante, es un viaje histórico. Pero este gobierno va a seguir acompañando a Ceuta. Y hay una parte muy importante en la resolución de todas las crisis, que es el relanzamiento de una ciudad que estaba, como se ha referido muchas veces el ministro de Economía, que estaba en un buen momento económico. Y por eso, efectivamente, vamos a seguir acompañando, no solamente en esa parte migratoria, sino también con una apuesta muy importante en fondos para que Ceuta siga siendo una tierra próspera.
12: La ministra portaveu també ha qualificat d'extraordinària gravetat que el Suprem mantingui la suspensió de vot dels descendents d'exiliats nacionalitzats per l'anomenada llei de nets. Segons la ministra, en una democràcia, el dret a vot s'ha de garantir i no restringir.
2: I en plena precampanya per les eleccions generals, un dia després de l'anunci de la coalició electoral entre Esquerra Republicana i Podem, els partits d'Esquerra han volgut evitar entrar en conflicte. Podem estén la mà als partits del Front Ampli, però els comuns ja tenen coll avall, que aniran per separat. David Navarro, bon dia.
14: Bon dia. Des del Congrés dels Diputats, la portaveu de Podem, Ione Belarra, ha celebrat l'acord amb Esquerra Republicana. Pensa que el tàndem Gabriel Rufián-Irene Montero és el que tothom estava esperant i que així es dona resposta a les demandes dels acampats a moltes places d'Espanya.
15: Hemos hecho una cosa histórica que no se veía desde la Segunda República ni desde la transición. Nuestra mano está abierta para que podamos seguir sumando esfuerzos a ese equipo que yo creo que es el equipo titular, es el equipo que puede salir a ganar este partido.
14: Al seu torn, al Parlament, el portaveu dels comuns, David Cid, ha evitat tornar a parlar de l'acord entre Esquerra i Podem. Per a Cid, l'objectiu de les eleccions del 29N és clar.
16: Jo crec que, insisteixo, al final, òbviament, no, tenim competidors electorals, però nosaltres no confonem mai l'enemic. Nosaltres tenim molt clar qui és l'adversari de cara al 29N. L'adversari es diuen Feijó i Abascal, es diuen PP i Vox.
14: Per a David Cid, la candidatura d'Ada Colau, amb el seu passat d'activista per l'habitatge, dona resposta a les demandes del carrer.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Tornem a Catalunya. Els passatgers de l'alta velocitat entre Figueres i Madrid continuen patint el desgavell causat per l'incendi d'un comboi ahir a la tarda que obliga a circular per via única i que provoca retards generalitzats, així com aglomeracions a les estacions. Uns retards d'almenys 15 minuts que encara s'allargaran els propers dies, segons ha informat el govern amb fonts de Renfe. A l'estació de Sants s'han viscut moments de caos a primera hora del matí perquè només els passatgers en via assignada podien accedir a les andanes. El Marc Dalmau ha passat el matí a l'estació. Bon dia, Marc.
17: Bon dia. Els passatgers s'han aglomerat durant tot el matí davant de l'accés a les vies d'alta velocitat de l'estació de Sants per mirar d'esbrinar quan sortiria el seu tren. Allà, diversos agents de Renfe miraven d'informar i posar ordre per fer passar cap a l'andana els viatgers del següent tren. En veure aquestes cues, alguns han buscat alternatives diverses, entre les quals hi havia canviar els bitllets de l'AVE per bitllets de trens regionals que no han estat afectats per aquesta incidència. Amb els que hem pogut parlar, destacar que durant la nit han rebut correus electrònics advertint dels retards.
5: Nos enviaron un mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos.
6: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9. Sí, també m'he vist afectat per aquesta situació. Bé, espero arribar a l'hora. Tinc classe aquesta tarda a Madrid.
17: Un retard d'entre 30 minuts i fins a 2 hores és el que s'han anat trobant els passatgers de la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid.
2: Els usuaris de l'alta velocitat del Camp de Tarragona s'han carregat de paciència i de confiança abans d'agafar un tren fins a Saragossa o Madrid. La circulació ha mantingut els retards després de l'incendi que us explicava. Amb Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
18: Els usuaris que anaven aquest dimarts a agafar l'alta velocitat a l'estació del Camp de Tarragona confiaven en no trobar excessius problemes. Així ho espera Diego, que viatja a Madrid i confia que tot s'hagi normalitzat. I també Mila, que s'havia carregat avui de paciència abans d'agafar el tren.
19: Sí, me entré por las noticias y esas cosas que se quemó un ave y esas cosas. Uy, no sé, me espero todo menos eso, porque quiero viajar y esas cosas, pero con el Dios siempre adelante y bueno, que sea lo que Dios quiera. Espero encontrarme cosas buenas y que esté todo bien para no tener problemas al viajar.
20: Pues habrá que estar prevenidos para lo que sea, porque ya sé que ayer hubo un problema. O sea que, a ver si es la cosa suave.
18: Els usuaris asseguren que els problemes a l'alta velocitat han sovintejat des de fa un any. Asseguren que es plantegen tornar a l'avió si han de fer nous desplaçaments fins a Madrid o al sud de la península.
2: Tampoc no ha estat un matí fàcil per al passatge de Rodalies. S'han registrat retards de 25 minuts de mitjana a les línies R2, R2 Nord i R11 per l'accident d'un camió que ha impactat contra una barrera de pas del pas de nivell de Montcada i Reixac.
4: A causa de l'impacte, la circulació de vehicles i vianants s'ha interromput fins que s'ha resolt la incidència. Després, els trens han anat recuperant progressivament la freqüència de pas habitual i això ha provocat retards generalitzats. A més, hi ha servei alternatiu per carretera entre Lleida Pirineus i la plana de Picamoixons a les línies R13 i R14. Això s'ha afegit una incidència tècnica que ha deixat les estacions sense megafonia ni monitors.
2: I no deixem el transport públic, ja que Barcelona reforça el servei de metro de la línia 1 i la línia 5 per reduir el temps d'espera. A partir d'aquest dijous s'incorporarà un tren a les tardes els dies feiners de la línia blava. I els dissabtes, tant la vermella com la blava, tindran dos combois més. Esther Minguell, bon dia.
21: Bon dia. A partir de dijous, de les 5 de la tarda a les 9 del vespre, la línia 5 del metro, que va de Cornellà a la Vall d'Hebron, tindrà un tren més i reduirà el temps d'espera a 2 minuts 45 segons. Els dissabtes, aquesta línia i també la vermella, la línia 1, que va de Bellvitge a Fondo, tindran dos combois més entre les 10 del matí i les 9 del vespre, deixant el temps d'espera en 5 minuts. Laia Bonet és la presidenta de TMB.
22: Poder garantir el bon servei que requereix un servei com el de metro, que està funcionant molt bé, però que justament això fa créixer la demanda i, per tant, necessitem anar ajustant de forma permanent la demanda al servei que oferim. Creix la demanda, doncs hem de créixer en servei.
21: Aquestes dues línies concentren el 60% del passatge i en els darrers 3 anys, els dissabtes, hi ha crescut entre un 10 i un 15% el nombre d'usuaris.
0: Notícies en xarxa.
2: Gairebé un quart de tres, 4 de cada 10 noies han tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida. Es tracta d'una proporció superior a la dels nois, fins a un 61% superior. Ho alerta un estudi amb més de 4.000 participants, liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Maite Polo.
9: Investigadores i professionals alerten que molts problemes de salut mental de les dones continuen sent invisibilitzats perquè la recerca i els models diagnòstics s'han construït històricament a partir de patrons masculins. Maria Ribas és adjunta a la Direcció de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
1: Quan tu vas a un congrés científic i veus presentacions, te'n dones compte de que els resultats es presenten a nivell global. Hi ha símptomes i malestars que són diferents entre els nois i les noies. Les noies presenten més ansietat, més depressió, tenen la sensació de més estrès percebut, no? I tenen també més impulsivitat.
9: Maria Ribas explica que el pensament suïcida forma part de l'etapa de l'adolescència, uns anys en què els nois i noies entren per primer cop en contacte amb moltes dificultats de la vida que es tornaran a trobar després com a adults i pensen en aquesta possibilitat, la de llevar-se la vida, per tal d'evitar el patiment.
2: Preocupació de les cases de colònies a Catalunya pel boicot dels mestres de l'escola pública a les sortides escolars. El sector mou prop de 50 milions a l'any, però després de 5 mesos sense pràcticament colònies, l'activitat s'ha desplomat un 80% i ara el futur és incert.
4: Aquesta situació ha dut algunes famílies a plantejar-se organitzar pel seu compte les colònies dels seus fills. Pep Montes, gerent de l'Associació Catalana d'Empreses de Lleure, Educació i la Cultura, alerta que s'ha de vigilar com es gestionen aquests casos per no sortir de la legalitat. Són declaracions a la xarxa.
7: La realitat és que jurídicament és una mica ambigu. El Departament d'Educació estableix que les sortides durant el temps lectiu només es poden realitzar amb la participació de docents. Fer les activitats en temps lectiu sense els mestres implicaria que qui les promogui està promovent l'absentisme escolar, cosa que possiblement no està penada o no és sancionable, no hi ha cap regulació que ho faci, però efectivament entra en una situació d'una certa ambigüitat legal que pensem que no és ni bona ni necessària per al sector, per descomptat tampoc per a les famílies i per als infants.
2: Badia del Vallès ha arrencat avui una actuació històrica i llargament reivindicada, la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, aquest municipi va incorporar fibrociment amb molts elements dels 5.400 habitatges que el conformen. Ara Badia es convertirà en la primera ciutat d'Europa que elimina de manera integral aquest material tòxic. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
8: L'inici de les obres tindrà un impacte directe en la circulació i l'estacionament de la zona. A partir d'ara quedarà prohibit aparcar al principi del carrer Algarve. Aquesta restricció es mantindrà activa fins que finalitzi l'ús de la maquinària pesant a la part posterior dels blocs de Porto. La zona afectada ja es troba senyalitzada i el consistori anirà actualitzant la informació sobre noves afectacions segons l'evolució dels treballs. De fet, l'alcalde Josep Martínez explicava que, amb l'inici de la retirada d'amiant, compleixen un deute històric que es tenia amb la ciutat de Badia.
23: D'alguna forma, el que fem és canviar tot el passat, no un passat que hem heredat amb amiant i encarem el futur amb una ciutat molt més saludable i sobretot amb l'orgull de poder dir doncs, que comencem a ser la primera ciutat d'Europa a lliurar amiant.
8: La durada prevista de les obres és d'una jornada per comunitat sempre que no es produeixin incidències. No obstant això, s'ha establert un termini màxim de 3 dies per bloc en cas de condicions meteorològiques adverses o dificultats tècniques. Cal recalcar que totes les tasques es duran a terme íntegrament des de l'exterior dels edificis.
2: Aquesta retirada compta amb un pressupost inicial de 4 milions i mig d'euros i posa fi a anys de reclamacions per abordar la problemàtica.
4: Encara, però, quedaran per finalitzar altres actuacions. N'ha parlat a la xarxa Juan José Díaz, que és president de l'Associació de Veïns de Badia del Vallès.
24: Hemos hecho un trabajo exhaustivo y también gracias a los vecinos pues se ha podido realizar el mapa del amianto de Badía. También hay que decir otra cosa, y es que ahora quedan 38 comunidades que tienen que quitar los techos, que eso no entra dentro del presupuesto de los 4 millones y medio. Supongo que no habrá problema.
4: Justament avui el govern ha aprovat la regulació de la Comissió Catalana d'Erradicació de l'Amiant i ha incorporat entitats veïnals i el món municipal.
2: Passem avui també per les comarques gironines, ja que Saludables i Responsables és el model de fires pel qual aposta l'Ajuntament de Girona en l'edició d'aquest Sant Narcís. És per això que s'ha preparat un còctel sense alcohol i diversos espais segurs per gaudir d'unes bones barraques. Televisió de Girona, Marc Vives.
25: L'Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona ha presentat avui, juntament amb l'Ajuntament de Girona, el nou còctel sense alcohol que estarà disponible per a les properes fires de Sant Narcís. Anomenat Siset, el combinat incorpora suc de poma, llimona, xarop de pastís de poma i xarop de gingebre per donar-li el toc final. Se n'ha preparat 400 litres, que es repartiran entre les barraques de les diferents entitats durant aquestes fires i les següents. D'altra banda, l'Ajuntament de Girona ha anunciat l'obertura d'un nou espai per detectar infeccions de transmissió sexual a través de proves autogestionades.
3: Es tracta d'un nou punt d'atenció en salut sexual adreçat especialment als i les joves, però obert a tota la ciutadania. Aquest espai oferirà informació i assessorament sobre sexualitat, anticoncepció, salut emocional i drets sexuals i reproductius. Però, a més, també s'hi podran fer proves ràpides i autogestionades d'infeccions de transmissió sexual.
25: D'aquesta manera, tothom qui es desplaci fins a la ciutat podrà gaudir d'unes fires sense alcohol a totes les barraques de la Copa i tindrà diversos espais per gaudir d'unes fires saludables i responsables.
2: Passem ara pel Ripollès, en concret per Espinavell, on avui se celebra la tria de mulats amb 300 animals. La tradicional fira ramadera torna enguany, com cada 13 d'octubre, després de la suspensió l'any passat a causa de la dermatosi nodular. Ràdio Ripoll, Paula Sayago, bon dia.
10: Bon dia, doncs, com bé deies, enguany amb uns 300 animals s'han omplert aquestes planes d'Espinavell amb una fira que, com deies també, doncs, ha recuperat tota la seva activitat després d'un any fluix per aquesta dermatosi nodular. Una tornada que ha sigut molt esperada principalment pels ramaders, però també per tots els visitants. És que, de fet, han sigut centenars les persones que han vingut d'arreu de Catalunya i fins i tot també de França. Des del consistori ens han destacat la satisfacció per aquesta recuperació, però també i sobretot per la quantitat de joves de la comarca que s'impliquen en la jornada, però també en el fet de mantenir les tradicions i en la ramaderia. Paral·lelament a aquesta Fira d'Espinavell s'han produït doncs, diverses parades amb productes de proximitat, en definitiva una jornada per reivindicar la importància del món local. Ara l'espera queda doncs, dijous una nova fira ramadera que en aquest cas passarà per la capital del Ripollès, per Ripoll.
2: Gràcies, Paula Sayago, des de Ràdio Ripoll. I és moment per a la cultura. La dibuixant Pilarín Vallès i el cineasta Pere Portabella rebran la medalla d'or del Parlament. Ho ha decidit la Mesa de la Cambra, que també ha aprovat guardonar dues entitats, Promemòria Democràtica i el Centre Excursionista de Catalunya.
11: La ninotaire Pilarín Vallès rebrà la medalla d'or per ser una de les figures més reconegudes de la il·lustració catalana contemporània, amb més de 60 anys de trajectòria. El director de cinema Pere Portabella se li reconeix haver estat una figura clau en la recuperació de les llibertats. Justament, una altra de les guardonades és l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme pels seus 50 anys de treball per la recuperació de la memòria democràtica. En el mateix sentit, també rebrà la medalla d'or l'Associació Promemòria dels Immolats per la Llibertat de Catalunya, amb un paper destacat en la dignificació del fossar de la Pedrera i en el record dels executats per la dictadura. Finalment, al Centre Excursionista de Catalunya se li reconeix ser pels seus 150 anys d'història com una de les entitats més representatives de la societat civil catalana.
2: I a Tarragona avui s'ha presentat una nova edició de la Tardor Literària, amb més de 120 activitats repartides per diferents espais de la ciutat. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
12: La iniciativa, impulsada per l'Ajuntament amb la col·laboració de biblioteques i entitats culturals, vol fomentar l'hàbit lector, especialment entre els joves, i reforçar el paper de la literatura com a eina de pensament crític i cohesió social. La consellera de Cultura, Sandra Ramos, ha remarcat com d'important és desenvolupar aquest hàbit.
13: Continuem treballant per extendre activitats literàries i, sobretot, per desplegar un dels eixos essencials dins del nostre pla estratègic de cultura, que és el foment de la lectura.
12: Entre les propostes destacades hi ha la presentació de En una gota a l'oceà d'Andreu Carranza, guanyadora del Premi Pini Soler, el projecte Veus i mirades compartides, que recull relats i il·lustracions d'una cinquantena de persones vinculades al barri de Sant Salvador, i diverses activitats que apropen la poesia i la creació literària als centres educatius.
2: I arriben els esports. Amb Joan Barberà, molt bon dia. El Barça vol aconseguir la desena victòria consecutiva en la competició oficial.
15: Bon dia, Marta. Els blaugranes juguen aquesta nit a les 9 al camp del Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions masculina de futbol, en un curs on estan invictes en totes les competicions. En Lliga, 8 jornades i 8 partits guanyats, i en la màxima competició continental a l'estrena van golejar contra el Feyenoord holandès. El president del Barça, Joan Laporta, té clar que ara per ara són el millor equip d'Europa.
26: El Barça és el que, ho dic amb tota la humilitat, però penso que estem practicant el millor futbol d'Europa, i per tant el millor futbol del món. i altres equips que jo crec que també estan molt bé, com el PSG, com el Bayern de Múnich, doncs són equips que també són candidats a guanyar les competicions en les que participem, i després sempre salta algun equip que és una sorpresa i has d'estar atent a tot això, però a nivell de qualitat del futbol penso que en aquests moments som els que estem jugant millor.
15: A segona divisió, ahir el Girona va empatar al camp del Tenerife a un gol. Quique Álvarez és l'entrenador dels gironins.
5: A la primera ocasió hem marcat i crec que hem tingut 25 minuts que ens ha faltat mala llet, com es diu, per anar per ells, no? I per ser més... Jo crec que ells han notat el gol i nosaltres en aquells minuts pues, no hem sigut d'allò i després a sobre pues, hem regalat un gol.
15: En bàsquet a l'Eurolliga masculina, el Barça rep el Maccabi a 8:45 del vespre i a l'Eurocup masculina avui juga el Kitsanàs Manresa. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
6: El 120-83 rebut al Palacio de los Deportes de la Comunitat de Madrid deixa palès que l'equip necessita créixer per competir amb els equips de l'ACB, sobretot amb els que tenen nivell Eurolliga. L'equip necessita més solidesa defensiva i millorar la presa de decisions en atac. En aquesta situació arriba un partit contra un dels equips més potents de l'Eurocup. Carlos Flores és el tècnic assistent del Kitsanàs Manresa.
14: L'equip arriba en un moment en el que ha de demostrar si venim de la derrota que venim, és capaç de donar un pas endavant i competir a nivell físic, sobretot, que estem esperant que rendeixi l'equip. És veritat que la derrota de la que venim és dura, però té coses bones en les que ens hem de focalitzar i hem d'intentar aixecar l'equip per competir al màxim nivell.
6: El Manresa ha sumat una victòria i una derrota a les dues primeres jornades de l'Eurocup. El partit serà a les 6 de la tarda al complicat pavelló Sinan Erdem d'Istanbul.
15: I a la FIBA Eurocup, el bàsquet Girona juga a la pista de l'Ostende belga.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:45, hora de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: Salut activa. Perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: Com utilitzar la piscina per fer exercici saludable?
5: La piscina és un entorn excel·lent per fer exercici saludable, ja que l'aigua ofereix resistència natural i redueix l'impacte en les articulacions. Nedant o realitzant exercicis aquàtics, es pot millorar la força muscular, la flexibilitat i la capacitat cardiovascular de manera segura i efectiva. Activitats com l'aquagym o caminar dins l'aigua són especialment beneficioses per a persones amb lesions o problemes articulars. A més, l'aigua tèbia pot ajudar a relaxar els músculs i alleujar el dolor. Incorporar la piscina a la teva rutina d'exercici és una manera divertida i refrescant de mantenir-se en forma i cuidar la salut.
3: Salut activa.
6: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: El medi aquàtic és ideal per persones que tinguin problemes articulars o que siguin grans. Val? Aquest medi aquàtic ens ajuda a disminuir la pressió que hi ha sobre les articulacions perquè no hi ha gravetat i ens ajuda que puguem moure'ns millor sense dolor. És molt important que quan vulguem anar a la piscina no pensem només en nedar, sinó que també pensem que també hi ha unes activitats que són més dinàmiques i més divertides, com l'aquagym, caminar dins de l'aigua i fer exercicis específics que dediqui el monitor, o fins i tot fer bicicleta estàtica dins de l'aigua, que se li diu aquabike. I molt important, abans d'introduir-se dins de l'aigua, hem de trencar la temperatura que tenim externa amb la que tenim interna, és molt diferent. Llavors, hem d'habituar el cos a aquesta temperatura. Primer ens hauríem de refrescar amb una dutxa i després ja podríem començar a introduir-nos dins de la piscina per evitar aquest xoc tèrmic que podria provocar-nos un malestar general. Anar a piscina és un exercici molt complet tant per gent adulta, gent gran, com per infants, i és important que ens puguem mobilitzar allà dins i passar-nos-ho bé.
3: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
8: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'Eix 59 d'avui dilluns 5 d'octubre del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Moià, Castellterçol, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i els municipis del Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que segon dia d'un episodi de tempestes excepcional. Castellterçol en positiu. Actualment el govern anuncia que no es presentarà a les municipals del 2027. Enric Terencio serà el cap de llista del PSC a Moià.
1: El butlletí dels municipis de la C-59.
0: Comencem l'edició d'avui dilluns 5 d'octubre, segon dia d'una situació meteorològica excepcional a tot Catalunya i especialment al Vallès Oriental. Sant Feliu de Codines i els municipis de la Rodalia no s'han escapat d'una situació que durant el dia d'avui ha deixat pocs litres de pluja per metre quadrat i incidents puntuals que se sumen als més de 110 litres que l'episodi de diumenge va deixar només a Sant Feliu de Codines. Minuts després de les 3 de la tarda, Protecció Civil ha aixecat el confinament del Vallès Oriental, però l'episodi encara no ha acabat i el Pla Inuncat es manté en fase d'emergència. Protecció Civil farà seguiment a la tarda dels possibles xàfecs aïllats i dispersos que encara poden provocar problemes, sobretot al Vallès Oriental, al Maresme, a la Selva i al Baix Empordà. I és que només aquest dilluns al matí els bombers de la Generalitat han fet 44 salvaments i el SEM ha atès 58 persones, totes amb afectacions lleus o menys greus, segons apunta l'Agència Catalana de Notícies. Aquest temporal excepcional ha castigat especialment Granollers, que des de divendres porta acumulats 353 litres de pluja per metre quadrat. 164 van caure diumenge, però només aquest matí n'han plogut 105. La situació als municipis de l'Eix no ha estat tan accentuada, però també hi ha hagut incidències menors, tals puntuals de carreteres, i després han arribat les alertes de confinament i de pluges torrencials i possibles desbordaments dels rius. Al llarg d'aquest informatiu repassarem els efectes d'aquest temporal excepcional als nostres municipis. A les 8 del matí sonava la primera S-alert del dia al Vallès Oriental, que alertava altra vegada de pluges localment intenses tant a la comarca com al Maresme. Es demanava extremar les precaucions en la mobilitat i no acostar-se a les zones inundables. Abans de les 10 del matí ha sonat la segona alerta, ampliant l'alerta per pluges torrencials fins a les 2 del migdia i incidint amb la importància de no acostar-se ni a rius ni rieres. La primera alerta, però, ha atrapat a molta gent anant en direcció a la feina o a l'escola. Una és alert que ha agafat a tothom per sorpresa, ja que la previsió era de pluges intenses a partir de les 11 del matí, però la previsió meteorològica s'ha alterat. Gemma Permanyer en té més detalls.
2: La complexa situació de Granollers i Rodalia ha obligat a suspendre les escoles a Granollers, Canovelles, La Roca i Vilanova, mentre que les escoles de Sant Feliu, Caldes i Vigues han funcionat amb normalitat. A l'escola Jaume Balmes de Sant Feliu han esperat a obrir portes a que arribessin els professors. La directora del centre, Lídia Gasull, explicava a una codinenca que a les 8 han avisat a les famílies per assegurar que arribarien prou mestres. A les 9 i 19 han pogut avisar que l'escola feia activitat normal i només 2 minuts després ha sonat l'alarma del confinament, però l'escola ha pogut fer activitat amb tota seguretat. Una història que s'ha repetit a FEDAC Sant Feliu, que també està funcionant amb tota normalitat. Hi han faltat un parell de professors que venien des de Barcelona i ha estat la mateixa escola qui els ha demanat que per prudència no vinguessin. Ens ho explica la directora del centre, Carmina Campo.
3: Però igualment les classes fan normal, perquè si feien 2 professors tot continua igual, és com si estiguessin malalts durant un dia, no passa res. I el tema d'alumnes, bueno, és cert que hem enviat un missatge a les famílies com dient que era un dia amb aquesta irregularitat, no, d'aquest tema de que podia haver-hi algun canvi, però que en principi podien venir amb normalitat a l'escola, que estaven totes mestres, o gairebé tots, i que, per tant, tot era el més normal possible. Llavors, alumnes que hagin fallat, molt pocs. Potser, no sé què dir-te, potser en total han fallat, bueno, o cap, de cap o un a la classe, com a molt una classe, vull dir que res. Vull dir, com un dia gairebé normal, la veritat.
2: El fet que l'alerta fos fins les dues i, per tant, agafés l'hora de dinar dels infants ha fet que l'escola FEDAC parlés amb l'Ajuntament per saber com havien de gestionar la mobilitat de les famílies que venen de fora de Sant Feliu.
3: Llavors, aquí he parlat amb l'Ajuntament, perquè si hi ha famílies que venien de fora de Sant Feliu, havíem d'esbrinar de quines poblacions venien i veure si podien o no venir. Doncs hem avisat dient, mireu, si no es queden a dinar, potser s'havien de quedar a dinar perquè vosaltres potser no podeu venir perquè des de Protecció Civil i l'Ajuntament, no, doncs ens comenten que és millor no venir. I sí que és cert que s'han trucat aquestes famílies i algunes han decidit o bé que es quedin aquí a dinar a l'escola o bé que ja tenien aquí alguns avis que vivien a Sant Feliu i per tant ja s'han quedat a Sant Feliu i no han hagut de fer mobilitat.
2: Manifesten, a més, que es mantenen a l'expectativa i consulten les informacions tant de Protecció Civil com de l'Ajuntament per si la situació canviés, però insisteixen en el fet que l'escola és un lloc segur.
3: A l'escola estem bé, no hi ha, vull dir, ja ahir ja vam venir a mirar que no hi ha gent goteres o algun... i no, tot bé. Avui sí que hem mirat a clavegram, no? Quan una mica que no hi haguessin inundacions a vegades perquè hi ha aquestes reixetes, no?, que tenim a fora del pati que a vegades doncs, estan tapades per sorra o per fulles, doncs ja ho hem destapat tot, vull dir que no hi hagués cap risc d'inundació, de res.
2: A Caldes, l'escola El Farell, que es troba a la zona de les Cremades i s'hi arriba pel pont Romà, que creua la Riera de Caldes, també ha funcionat amb normalitat, però amb un terç menys dels alumnes que són habituals. I només hi han faltat dues mestres que venen de Granollers. Dolors Codina és la directora de l'Escola El Farell.
4: A veure, l'Escola El Farell, en principi, hi ha una relativa normalitat. És cert que en el moment d'entrada de l'alumnat a les 9, doncs hi ha hagut forces alumnes que no han vingut, donat que hem rebut l'alerta, les famílies estaven espantades, però al llarg del matí hi ha anat havent degoteig d'alumnes que venien i d'altres que els venien a buscar. És a dir, a nivell d'alumnat, doncs podríem dir que potser un terç d'alumnes no han vingut a l'escola, aproximadament. D'altres han anat arribant tard, i d'altres, doncs, un cop hem rebut l'alerta del confinament, les famílies s'han espantat, algunes d'elles, i han vingut a buscar l'alumnat.
2: Amb tot, el centre ha fet arribar a les famílies que l'escola és un lloc segur, però han canviat alguns temes de funcionament intern, per exemple, per evitar que els alumnes es desplacessin al pavelló per fer educació física. També que els que marxen sols a dinar a casa es quedessin a l'escola.
4: Dir el missatge clar que hem donat des de l'escola és que aquí a l'escola estàvem bé, que l'escola era un lloc segur, un espai tranquil. Hem pogut fer classe amb total normalitat. Sí que també l'altre, a nivell organitzatiu, el que hem fet degut al confinament fins a les dues, és que l'alumnat que anava a dinar a casa i marxant sols, hem comunicat a les famílies que no els podíem deixar sortir. Aleshores, la majoria d'aquestes famílies els han vingut a buscar a dos quarts d'una i els davant de si et ve un adult a buscar l'infant, doncs nosaltres li hem donat l'infant i han marxat a dinar a casa. Però sí que hem dit que tot l'alumnat que a dos quarts d'una havia de sortir a dinar i marxava sol cap a casa, es quedaria aquí al centre, si no venia ningú a buscar-los, i ja he parlat amb la coordinadora del menjador perquè es poguessin quedar a dinar.
2: A l'escola El Farell, diumenge, ja van revisar l'estat de l'equipament i han detectat algunes incidències, com ara filtracions d'aigua.
4: Que tenim una aula d'I3 amb els seus lavabos corresponents que ens hi va entrar aigua. Després tenim dues aules de 6è que també s'ha filtrat aigua per la teulada i unes escales d'emergència que s'ha filtrat aigua per la paret. Però que són zones on, quan plou fort, sempre pateixen petites inundacions i exactament és el que ha passat. Per tant, dintre del que cap, tot força controlat, donat que amb el temporal que hi ha hagut, doncs les incidències han sigut força menors. Per tant, el resum seria això. L'escola El Farell ha funcionat amb una relativa normalitat.
2: A Bigues i Riells el FAI, els centres educatius, també s'han obert com a espais segurs. Alguns mestres, però, no han pogut arribar als centres i per aquest motiu les classes no s'han pogut desenvolupar amb normalitat, però l'alumnat sí que hi ha pogut ser atès. L'alcalde de Bigues i Riells insisteix en el fet que les escoles són espais segurs i de fàcil actuació en cas d'emergència. Per això, de manera excepcional, es dona la possibilitat d'utilitzar el servei de menjador per facilitar que els infants es mantinguin als centres i evitar així desplaçaments innecessaris.
0: Una de les principals preocupacions de la jornada és la crescuda de rius, rieres, torrents i zones inundables. L'episodi de pluges de diumenge ja va fer créixer de manera exponencial els cabals fluvials. L'exemple més visible de la crescuda dels rius per a les persones de Sant Feliu i Rodalia és Sant Miquel del Fai. Des de diumenge, el salt del Tena raja amb molta intensitat, però també ho fa el salt del Rossinyol, un salt que només brolla quan plou molt. L'espai natural, però, aquest cap de setmana ha estat tancat pels riscos associats a la pluja i avui dilluns es troba tancat al públic per esllavissades. Tot i això, aquest diumenge a la tarda molts curiosos s'han acostat a fer fotos a les cascades. L'alcalde de Sant Feliu, Pol Cabotí, ja feia diumenge la crida a la prudència i recordava que l'espai natural no és un lloc segur després de les pluges.
5: És un espai que durant les pluges i els dies següents no és un espai segur. És tan espectacular com insegur, segurament, perquè recordem doncs, que els últims anys hem tingut desprendiments de roques, desprendiments de pedres en la, a la carretera. Aquest cop no, també ho hem revisat, tota la carretera fins a Sant Miquel.
0: No obstant això, avui dilluns la situació a Sant Miquel del Fai no ha canviat. El recinte continua tancat al públic a l'espera de que hi vagi l'arqueòloga tècnica a mirar els danys que les pluges hagin pogut causar, que des de la Diputació de Barcelona ja avisen que no han estat greus, ja que entre les pluges de dissabte i diumenge hi ha un registre de 131 litres i les d'avui dilluns no superen els 3. Ens ho explica Josep Canals i Palau, cap de secció d'ús públic i educació ambiental de la xarxa de parcs de la Diputació de Barcelona.
6: Però no ha passat res. O sigui, segurament podrem obrir de seguida, perquè no hi ha res que faci pensar que s'hagi de fer cap reparació ni per major seguretat. No? És més que res segur revisar que tot aguantat, que no hi ha res que s'hagi bellugat, que les quatre pedretes, perquè han sigut pedretes que han caigut, no ens forma part de la normalitat d'un episodi tan important.
0: El riu Tenes, precisament, és un dels punts on s'ha prestat més atenció aquest matí, perquè ha superat el llindar de perill a l'estació de Lliçà de Vall, amb 127 metres cúbics per segon. El cabal ha passat d'un metre cúbic per segon a superar els 120 en només una hora, és a dir, de gairebé no portar aigua a tenir més cabal que el riu Ebre. Els cabals poden continuar creixent a les properes hores, per això es demana que no s'accedeixi a lleres, guals, passos a nivell i ni punts baixos. Bigues i Riells del Fai ha tallat els accessos al camí fluvial, també algunes vies i accessos com el camí de Sant Bartomeu, el carrer Font de la Fusta, on només hi poden accedir veïns, el carrer Font de l'Ermita i el camí per a vianants entre Bigues i Riells. L'episodi de diumenge ja va posar en alerta el Vallès Oriental pel risc de desbordament dels rius. El Congost a Granollers va créixer molt de cabal. Diumenge no va arribar a desbordar, però dilluns sí. Diumenge també hi va haver desbordaments del Mugent a Cardedeu, La Roca i Vilanova del Vallès. No obstant això, la jornada d'avui dilluns ha estat de relativa tranquil·litat a Sant Feliu de Codines després del pas del darrer episodi de pluges. A diferència d'altres punts del Vallès Oriental, com Granollers o Canovelles, el municipi no ha patit grans acumulacions d'aigua. Tota la xarxa d'equipaments, el CAP i les escoles han funcionat amb aparent normalitat, tot i que des d'Educació s'ha demanat als alumnes que es quedessin a dinar als centres per evitar desplaçaments al migdia. La brigada municipal s'ha encarregat de resoldre petites esllavissades i de netejar canals per prevenir noves acumulacions d'aigua. L'alcalde Pol Cabotí destaca la baixa incidència al municipi.
7: Sí, són incidències menors que la brigada ha estat atenent, evidentment netejant doncs, els creus on hi ha hagut desprendiments. També doncs, amb suport extern hem netejat alguna canal doncs, que amb les pluges d'ahir amb arrossegament s'havia omplert, no s'havia arribat a saturar però s'havia omplert, però per prevenció de si venen més pluges doncs, també hem anat netejant. En aquest sentit, doncs temes menors i fàcils que ja et dic, en comparació amb el que han patit altres municipis, és res i...
0: Diumenge la tempesta va deixar algunes incidències puntuals, com la caiguda de dos arbres, una a la C-59 al punt quilomètric 25, que va ser retirat pels bombers amb la intervenció de la policia local, i l'altra al carrer Vilalta, que també es va retirar durant la matinada. Al carrer Romania es van desprendre pedres d'un mur que han estat retirades per la brigada municipal. A Bigas i Riell del FAI s'ha viscut amb intensitat des de primera hora del matí. Els serveis municipals han estat fent seguiment de la situació per aplicar el protocol de prevenció, que ha inclòs el tancament dels accessos a la llera del riu i la coordinació amb els equipaments del poble. Tot i això, des del consistori també expliquen la incertesa que s'ha viscut des de primera hora amb informacions contraposades, i és que moltes famílies no sabien si havien d'anar a buscar els seus infants a les escoles o què és el que havien de fer exactament. L'alcalde Joan Galiano destaca que el dispositiu ha funcionat correctament i que no s'ha hagut de lamentar cap afectació personal.
8: Fer un punt de situació des de primera hora per saber per on havien d'actuar i quines eren les mesures que havien d'implementar. I la veritat és que al final tot ha anat bé, tot ha funcionat bastant bé. No hem de lamentar cap incident ni cap afectació més enllà de les pròpies d'aquests episodis. Però, en definitiva, força contents de com ha anat tot el que ha sigut el protocol del dispositiu de prevenció que s'ha fet. Des del primer moment ja estaven tancats els accessos a la llera del riu. Hem estat en coordinació amb els centres educatius per veure quines eren les seves necessitats, ja que l'alarma havia arribat força tard, ja a les 8, i ja teníem alumnes dintre de l'institut, i ja teníem moltes famílies del municipi que ja estaven en camí del seu lloc de treball. Això ha complicat molt la situació, perquè hi havia gent que bé no arribava al lloc de treball o bé havia de tornar.
0: Diumenge el municipi va registrar durant la matinada la caiguda de diversos arbres. Durant la nit se n'ha retirat un a Can Barri i un altre al camí del cementiri durant el matí, i els serveis municipals n'estaven retirant més. Tot i això, els serveis municipals han estat revisant diverses caigudes de murs que s'han produït a conseqüència de les pluges, però que no han tingut afectacions personals. I pel que fa a Caldes de Montbui, al matí també ha estat incert, amb moltes complicacions a la mobilitat, especialment durant les primeres hores del matí per l'avís d'emergència. Malgrat la treva de la pluja, el consistori ha demanat no baixar la guàrdia davant el risc de crescudes als entorns fluvials i recorda que tant les escoles com la resta d'equipaments municipals han funcionat com a espais segurs. Escoltem Isidre Pineda, alcalde de la Vila Termal, que explica les incidències que s'han viscut a Caldes.
9: Des de dissabte, que es va originar el temporal, hem tingut algunes llevissades, direcció Sant Feliu, a la C-59, una també als Saulons, crec que també una altra petita llevissada que hem tingut en alguns barris exurbans, algun habitatge que també ha tingut doncs, afectacions per filtracions i evidentment, doncs, incidències en carrers on s'ha acumulat fang. Qüestions que, diguem, per valorar-ho d'alguna manera, que són importants, evidentment són importants, però podríem considerar que no són greus i que, mica en mica, entre la brigada, també Protecció Civil ens hi està ajudant i policia local doncs estem gestionant.
0: Paral·lelament amb el caos de les pluges del matí, un motorista ha patit un accident a la rotonda de Palau venint de Caldes, fet que també ha generat llargues retencions a la C-59 i que ha obligat a fer talls intermitents al llarg de les primeres hores del matí. A Caldes de Montbui, de fet, va ser un dels municipis de l'entorn que va registrar més acumulació de pluja, ja que es van superar els 150 litres per metre quadrat la matinada de dissabte. La tempesta tampoc ha deixat afectacions greus, però sí que es van registrar algunes incidències puntuals. La policia local i els serveis de manteniment han revisat durant el matí les intervencions prioritàries per afectacions als barris de Can Valls i els Saulons.
2: La situació d'aquest dissabte a la tarda va obligar l'agrupament Escolta Macalu a ajornar el pas de branques, que és la primera activitat del curs. En el moment d'emetre l'alerta per la tempesta, el cau es trobava a Vallfogona del Ripollès, on estava previst que hi passessin el cap de setmana fent diverses activitats. Finalment, però, els caps i els infants van retornar a Sant Feliu. Ens ho explicava així el mateix dissabte una de les caps, la Jana Galimany.
10: On havíem de dur a terme el pas de branques, que és la sortida que dona inici al nostre curs. El que ha passat és que ens ha començat a ploure i hem hagut de pujar al poliesportiu a refugiar-nos perquè el terreny d'acampada no hi podíem estar. Aquí ja no plou, ja no passa res, però donada a terme la situació i veient que s'estaven cancel·lant les activitats de lleure i els desplaçaments, hem decidit

0: que s'havia de representar diumenge al vespre a les golfes de l'Ajuntament de Gallifa, també es va suspendre.
1: El titular polític del dia és que el president espanyol Pedro Sánchez ha anunciat avui la dissolució de les Corts i la convocatòria d'eleccions pel 29 de novembre. Uns comicis que seran el preàmbul de les eleccions municipals del maig del 2027. En aquesta edició de l'Eix 59 tenim precisament dos titulars polítics en referència a les municipals del maig. Castell en positiu decideix no tornar a presentar-se a les eleccions municipals després de 12 anys al govern de Castellterçol. L'agrupació ho va fer públic aquest cap de setmana. En té més detalls en Jordi Givert.
2: Aquest cap de setmana la candidatura municipal independent ha explicat en un acte que el recader que no es presentaran a les properes eleccions municipals. Des de Castell en positiu creuen que és el moment que sorgeixin noves generacions amb noves mirades i energia que donin un altre impuls a Castellterçol. També han anunciat que treballaran fins al final de la legislatura per passar el relleu al proper govern. A l'acte es va presentar també un vídeo de comiat on també han volgut donar les gràcies als veïns que els van donar la confiança a les eleccions i a tots aquells que els han ajudat durant els 12 anys a l'Ajuntament. Castell en positiu va arribar al govern el 2015 amb Isaac Burgos com a alcalde. Van ser la força més votada amb 4 regidors i van governar en minoria. El 2019 Burgos va optar a la reelecció i va sumar 8 regidors que li van donar a Castell en positiu la majoria absoluta. Ara, fa 3 anys, Toni Massot va passar a ser el cap de llista en substitució de Burgos, tot i quedar en segona posició, amb un regidor menys que Connectem Castellterçol. Un acord amb Esquerra, el tercer partit amb nombre de regidors al consistori, va permetre a Castell en positiu mantenir l'alcaldia en minoria.
1: Gràcies, Jordi. Continuem amb tu perquè el PSC de Moià és el primer grup polític del Moianès a moure fitxa i a proposar Enric Terencio com a cap de llista per a les eleccions municipals del maig del 2027.
2: Terencio, nascut l'any 1979 i gerent de vendes en una companyia d'assegurances, va ser regidor de l'Ajuntament de Moià ja entre els anys 2007 i 2011. Actualment és el primer secretari de l'agrupació comarcal del Partit Socialista, el Moianès, i membre de l'executiva de la Federació del Vallès Oriental i de la comarca del Moianès. La formació relleva així a Susana Tàpia, regidora durant els dos últims darrers mandats. En la reunió del partit s'han definit també els eixos prioritaris de la proposta socialista per al poble. Entre els punts destacats hi ha la regularització del polígon industrial del Prat, la situació del nou sistema de recollida de residus i la millora de la mobilitat i la pacificació dels accessos urbans a la carretera de Manresa. Terencio, nascut l'any 1979 i gerent de vendes en una companyia d'assegurances, va ser regidor de l'Ajuntament de Moià ja entre els anys 2007 i 2011. Actualment és el primer secretari de l'agrupació comarcal del Partit Socialista, el Moianès, i membre de l'executiva de la Federació del Vallès Oriental i de la comarca del Moianès. La formació relleva així a Susana Tàpia, regidora durant els dos últims darrers mandats. En la reunió del partit s'han definit també els eixos prioritaris de la proposta socialista per al poble. Entre els punts destacats hi ha la regularització del polígon industrial del Prat, la situació del nou sistema de recollida de residus i la millora de la mobilitat i la pacificació dels accessos urbans a la carretera de Manresa.
1: Fins aquí l'Eix 59 d'avui dilluns 5 d'octubre. L'Eix 59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Mollà, Ràdio Castellterçol i Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i de l'Eix 59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltes gràcies i ens escoltem demà.

0: a les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Si us diem la paraula viking, segurament penseu en dràcars, destrals, neu i saquejos a monestirs anglesos. Però avui parlarem d'un home que fa saltar pels aires tots aquests clichés. Un personatge nascut a Noruega, que va fer la guerra al Pròxim Orient, va lluitar a Sicília, va treballar com a guardaespatlles de l'emperador de Bizanci i va tornar a casa tan carregat d'or que va poder comprar-se un regne sencer. Ell és Harald Hardrada, últim rei viking, traïdor sense escúpols, fundador de ciutats, mercenari implacable i aspirant al tron anglès. Avui viatgem des del fred escandinau als palaus de marbre de Constantinople per resseguir la vida i la mort de l'home que va tancar tota una era. Benvinguts al final de l'era vikinga, benvinguts a les portes de Troia. Benvinguts, benvingudes, una setmana més a les portes de Troia. Aquesta setmana, el programa de ràdio castellà per la xarxa de comunicació local. Aquesta setmana per parlar d'un personatge ben interessant, Harald Hardrada, i no només ell, sinó al final de l'era vikinga. I per fer-ho, ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Albert Abril. Bones.
2: Com anem, Alberto?
1: Jo, estupendo. I tu, què tal?
2: Bé, prou bé.
1: Molt bé. La primera pregunta és òbvia. Per què dediquem un programa a Harald Hardrada a banda del pel fet evident, que és que en el seu moment, no sé fa quantes temporades, van prometre que faríem o intentaríem fer un programa només fent servir una vocal.
2: Sí?
1: I crec que aquest, Harald Hardrada, és el nostre repte de fer un programa només amb la A.
2: Només amb la A.
1: És així?
2: Ahà.
1: Ahà.
2: Intentaràm.
1: Hòstia, no ho
2: entendis. Però per què li dediquem...
1: Ananàs.
2: Crec que no.
1: Vale.
2: A veure, per què li dediquem un programa? Perquè, com molt bé has avançat, és un personatge que és molt interessant i és una biografia espectacular, només de per si. I, a més, és molt simbòlic del final del que anomenem, no?, l'era dels vikings o l'era vikinga. Primer de tot... és això, no? Té una biografia espectacular, és un personatge que és molt viatjat, fa moltes coses, ja ho anirem resseguint al llarg del programa. Segon, perquè és la demostració clara de que el món viking del segle XI estava profundament connectat a una mena de, entre cometes, política global, no?, d'Occident, etc., que ens demostra que tu podies ser a Noruega i acabar perfectament a Sicília o a l'Imperi Bizantí o a Terra Santa, inclús. Tercer, perquè també és una persona que ens ajudarà a entendre al final d'una època, no? Una època sobretot al nord de l'Europa occidental, i finalment perquè és un personatge que apareix en moltes ficcions, entre elles una seqüela de la sèrie Vikings, no la sèrie original de Vikings, sinó una seqüela que es diu Vikings Valhalla.
1: Famosa per la lletra A, també?
2: També.
1: Harald Hardrada de Valhalla.
2: Valhalla. És un personatge que hi apareix, òbviament, amb moltíssimes llicències per fer la trama una mica més àgil, no? Barrejant molts personatges. De fet, el fa coincidir amb en Leif Erikson, amb qui en cap moment, en principi, coincideixen. Però, bueno, és una sèrie que és, si més no, entretinguda.
1: Molt bé.
0: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i BlueSky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast i YouTube.

0: Molt bé, doncs, Albert, què estem escoltant? Música tradicional noruega?
1: Evidentment, música típica del segle XI, feta just després de la fundació d'Oslo. No, a veure, és, òbviament és l'opening de Vinland Saga, que per mi és un dels... Bueno, és un anime espectacular. Crec, si no vaig errat, és una, també una producció de Netflix, ara no en tinc ni idea. Però si no, es pot trobar a les plataformes de streaming i jo el recomano moltíssim. Perquè és això, és un anime que parla precisament d'això, d'aquesta era vikinga, i a més és molt divertit, i a mi m'agrada especialment, em toca una mica la patata, perquè hi vinculen una miqueta un tal Lucius Artorius Castus, no? Que se suposa que és una mena de rei Artús, que està per Gales fent coses vestit de romà, i és molt interessant.
0: Molt bé, però si algú vol veure una sèrie japonesa que barreja vikings i el rei Artur, i a més se'n van a Amèrica, suposo, també.
1: Encara no hi han
0: encara
1: arribat.
0: No, els diuen Vinland Saga i encara no han arribat. Bueno, no volem fer spoilers. Si algú vol fer-se spoilers, l'Albert Avil va fer també un programa sobre Vinland.
1: Hey, el tinc apuntat per aquí. Sí? El 337.
0: El 337. Molt bé. En aquest programa especial per divorciats, que ja sabeu que és el tercer objectiu
1: dels vikings,
0: dels vikings. Jo crec que abans d'entrar en matèria és obligatòria, i especialment quan parlem de divorciats i cunyats, aturar-nos en la metodologia.
1: Una miqueta.
0: Perquè estem en un món, no?, que veu molt de les sagues, no?, que barreja història, literatura. Llavors, quan ens enfrontem a aquests personatges vikings, és important parar a reflexionar d'on traiem la informació, no? Perquè fins a quin punt podem creure en el que ens diuen les fonts o quines precaucions hem de tenir en aquest sentit.
1: Ja ho has avançat. És un personatge que el construïm sobretot a través de les sagues, que barregen moltíssim la història, la llegenda, vale? I aquest personatge veurem que és com una mena de superheroi mític que fa mil bestieses, i ja ho anirem desgranant. Però la nostra font principal és el Heimskringla, que és bàsicament la recopilació de sagues noruegues, escrita per Snorri Sturluson, que està escrita en 1230. Per tant, ja està escrita uns 150 anys després de la mort de Harald. Una tradició oral inflada durant generacions, plena de tòpics literaris, vale, en què plantegen això, un Harald, amb una estètica, uns arguments, unes maneres de fer una miqueta esbiaixades, però que és molt interessant. No és un personatge inventat, òbviament. Podem confirmar la seva existència, podem confirmar també la seva trajectòria geogràfica, perquè ho podem creuar amb fonts d'altres cultures. Com, per exemple, sí que tenim alguns poemes escàldics contemporanis, escrits pels qui se suposa que viatjaven amb ell. També tenim algunes cròniques bizantines que ens parlen d'un comandant, no?, d'aquesta guàrdia varega, ja en parlem després, anomenat Araltes, que s'ha associat amb en Harald. I, evidentment, que potser és la font més fiable, més històrica, per dir-ho d'alguna manera, tenim la crònica anglosaxona, que és la compilació aquesta dels annals, no?, que documenta molt bé la invasió o les invasions d'Anglaterra, que ja explicarem una miqueta al final del programa.
0: Sí, perquè si hi ha alguna cosa que demana Anglaterra és una bona invasió.
1: Invasió.
0: És un territori que al llarg de la història ha passat per allà tothom.
1: Fins que ell ho fa amb els altres.
0: Sí, clar, al final acaba un moment que bueno, omples la gerra i... I en qualsevol cas, estem davant d'un personatge molt interessant, aquest Harald Hardrada. Anirem desgranant la seva vida, les seves peripècies al llarg del programa, però fes-nos una mica de resum del personatge.
1: Així, per introduir-lo, clar, Harald, en realitat es deia Harald Sigurdsson, que va viure més o menys entre el 1015 i el 1066. Ell era fill d'un reiator de Noruega, Sigurd Sir, i era germanastre del rei Olaf II de Noruega, després en parlarem una miqueta més de tot això, que posteriorment serà canonitzat per algunes confessions cristianes i conegut com Sant Olaf, per la seva labor de cristianització del regne de Noruega, no gaire pacífica. Hardrada, o Hardrada també és un mal nom que se li associa, que prové del nòrdic antic, que significa alguna cosa com el qui governa amb duresa o el tirànic. Vale? Per tant, això també ens dirà bastant del personatge. Llavors, les sagues el descriuen com a gran de cos, no? Un cos gros,
0: un senyor viking,
1: vell de cara i de caràcter ferotge, un home que podia ser molt generós amb els seus guerrers i molt cruel, sense mesura, amb els seus enemics, no? D'aquí també una miqueta el mal nom. Però el que fa el Harald Hardrada a un personatge únic és tota la seva trajectòria vital, que el porta des de les batalles a Noruega, passant pels palaus de Constantinoble i tornant un altre cop cap al nord per fer-se amb el regne de Noruega i llavors acabant la seva vida mentre intentava conquerir Anglaterra. Llavors això també és bastant interessant. I jo penso que és això, no?, el que hem anat avançant a la introducció, que és un personatge que il·lustra molt bé al final d'aquesta era vikinga i ens trec una mica dels tòpics de que els vikings estaven fent les seves coses i estaven aïllats i eren uns salvatges, sinó que era un món profundament connectat.
0: I, clar, la pregunta és òbvia. Què és l'era vikinga? Més enllà del que tots sabem, que és l'era posterior als zombis. Va haver-hi com l'era dels zombis, sí. I quan això va passar de moda,
1: van arribar els vikings.
0: Després ja van arribar Marvel, els superherois...
1: I els samurais.
0: I els samurais. Els samurais sempre han estat allà, són una constant. Mm-hmm. Però què és l'era dels vikings?
1: És un període històric que dura gairebé uns 3 segles, en què l'expansió normanda és un, bueno, és un fet sense precedents. Llavors, tradicionalment es marca l'inici al 793, quan els vikings de cop es planten al monestir de Lindisfarne, a Anglaterra, i fan un saqueig bastant mític, no?, que saquegen i maten a tots els monjos i roben totes les riqueses, i s'allarga fins al segle XI, exactament fins al 1066, a la mort de Harald Hardrada a Stamford Bridge. Durant aquests 300 anys, els pobles del nord, els actuals noruecs, danesos, suecs, etc., es llencen a explorar i dominar gran part del món conegut i del no conegut, perquè, com bé sabeu, i com hem mencionat abans, i com vam explicar el programa de Vinland, els vikings arriben al continent americà. Ja ho hem fet en molts altres programes, no ens hi extendrem, però sempre cal trencar el tòpic, no? Els vikings, que no eren uns pirates amb destrals i cascos amb banyes.
0: Com que no?
1: Ah, em sap greu. Oh. Em sap greu.
0: I què faig amb aquest tatuatge que m'he fet?
1: Amb unes runes.
0: Amb una runa.
1: Que curiosament tenen forma de SS, no?
0: Que diu Toledo.
1: Wow. De fet, per això, l'Antonio Contreras va venir a fer un programa sobre el romanticisme dels vikings.
0: No el faig amb tatuatges, l'Antonio.
1: No, jo tampoc. Vale. Jo tampoc me l'imagino. Però molt interessant, no?, que parlava del romanticisme a Marvel, no?, alguna cosa així.
0: Sí, Thor. No? La imatge mítica de Thor.
1: Va estar molt interessant. En fi, que eren uns... O sigui, eren una civilització, que eren comerciants, mercenaris, exploradors, òbviament també saquejadors, per descomptat, però que havien navegat des d'Amèrica fins a Bizanci. Vull dir que és una època de certa globalització, amb un epicentre també una miqueta escandinau, i Hardrada és un clar exemple de tot això.
0: I tot això sense ni Instagram ni Bluetooth.
1: Exacte.
0: Sense Instagram ni TikTok. Bluetooth, sí.
1: Bluetooth, sí?
0: Sí.
1: Bueno, ja. Per les...
0: Bueno, ja ho explicarem.
1: Vale.
0: Bueno, saps que el
1: Bluetooth...
0: Ah, sí,
1: és veritat. Sí, és veritat.
0: En qualsevol cas, centrem-nos en Harald Hardrada. Com comença la seva història?
1: Ell neix, com hem avançat abans, més o menys el 1015, a Ringerik, a actual Noruega, i ell, ja ho hem dit, però per si de cas, és fill d'un reietor de la regió, i és germanastre, per part de mare, del rei Olaf II, ja ho hem dit, que serà el futur Sant Olaf, etc. Per situar-nos una miqueta, en aquell mateix moment és quan està passant, bueno, més o menys, quan el 1021-1020 es calcula que Leif Erikson arriba a Vinland. Sí, recordeu el programa 337. Llavors, el començament de l'Odissea de Harald no el trobem, òbviament, en el seu naixement, sinó que el trobem al 1030, quan ell té 15 anys. Amb 15 anys, ell participa a una batalla a Stiklestad, i en aquella batalla és perquè el seu germanastre, el rei Olaf, intenta recuperar el tron de Noruega, que li ha tret un personatge també molt interessant, que és Canut II el Gran. Canut II el Gran era el rei de Dinamarca, rei de Noruega, rei d'Anglaterra i, no menys important, marit d'Emma de Normandia, que també és un personatge molt interessant. El 1030, Olaf torna a l'exili per intentar recuperar el poder i el jove Harald s'apunta, no? Diu, home, jo t'ajudo, jo vinc aquí...
0: No esperàvem menys.
1: Del nostre estimat Harald. Jo vinc aquí amb els meus guerrers fidels i intentem vèncer en aquesta batalla per recuperar el tron de Noruega. Òbviament, la batalla, com tot bon començament de videojoc, és un desastre. Els destrossen, o sigui, les tropes de Canut destrossen a Olaf i a... I a Harald...
0: A Harald les va passar canutes.
1: Les va passar molt canutes. De fet, Canut les va passar canutes perquè Canut mor en aquesta batalla. Perdó, Canut. Olaf. Olaf mor en aquesta batalla. I el jove Harald queda greument ferit, òbviament exiliat, perseguit, etc.
0: No comença gaire bé la història per aquest personatge. Què farà aquest jove de 15 anys que ha perdut la batalla, que se li ha mort el germanastre ferit?
1: A veure, aquest jove, això no, s'ha quedat sense família, està ferit, és perseguit, derrotat. Clar, penseu-vos que saber que ha fugit aquest, que té pretensions al tron de Noruega, també és perillós. Per tant, també, relaten com per una persecució, bueno, no hi entrarem. Però, bàsicament, els seus companys el rescaten d'amagat i, després d'aquesta batalla, comença tot el seu exili, que és on, des d'on es vehicula tota la seva història vital. Ell fuig cap a les terres interiors de Suècia i navega pels rius, perquè ja sabeu que els vikings, si eren coneguts per alguna cosa, era per navegar i, sobretot, navegar per rius, arriben a la nostra estimadíssima Rus de Kiev. No entrarem en detalls, actual Ucraïna, algunes regions de Rússia, etc., on governava el gran príncep Yaroslav el Savi, que no és menys que el fill de Vladimir, el del dilema, el del programa 500.
0: Jo estic desitjant, portem ja 550 i pico programes, estic desitjant fer un programa només de referències a altres programes. Estem arribant a un punt que ens passem més part del programa. Yeah. Recomanant programes antics. Vull dir, jo crec que com a repte tenim passar-nos una hora dient, bueno, avui anem a parlar de... Bueno, d'això ja... No sé què, no. Podria estar superguai.
1: I acabar els 55 minuts només havent recomanat
0: programes. Clar, aquest és el repte, treballar poc.
1: Bueno, recomanar als oients el programa 500.
0: En qualsevol cas, recomanar el programa 500.
1: Perquè és el primer.
0: I els altres 499 d'abans.
1: També. Ei, com bé saps, volem portar el Portes de Troia al següent nivell i ens agradaria fer-ho amb tu.
0: Hem creat una comunitat a Patreon i a iVoox per a fans. Així, els que gaudiu del programa ens podeu donar un cop de mà per crear més i millors continguts.
1: Hi ha moltes opcions de subscripció diferents, totes amb recompenses exclusives. Si t'animes, tens tots els enllaços a la descripció del programa, al nostre lloc web i a les xarxes socials.
0: Gràcies per fer-ho possible i ara continuem amb el programa.

0: Molt bé, Albert, què estem escoltant?
1: Estem escoltant a Wardruna, que és un grup de... òbviament és un grup de música noruec, que es dediquen a fer música escandinava tradicional, amb un toc modern, com podeu observar. I és un grup que a mi, durant una època, em va agradar moltíssim.
0: Abans o després del cant
1: difònic? És el que anava a dir. Ah, mira. Va ser just abans.
0: Ens coneixem massa, eh?
1: Sí. Va ser just abans, perquè jo, com ja he explicat en altres programes, vaig tenir una època en què m'agradava estudiar i llegir.
0: Tenia un regal per tu i me l'he deixat a casa.
1: Home,
0: bueno,
1: té a veure amb música folklòrica mongola?
0: No, no, no, té a veure amb una altra de les seves aficions, que ja hem comentat al llarg d'aquesta temporada.
1: És un imant?
0: És un imant de nevera.
1: Va, perfecte.
0: Però bueno, ja haurà de ser un altre programa.
1: Ja tornarà. En fi, això, molt recomanable. A més, com que no s'entén la lletra, bueno, jo no entenc, òbviament jo no entenc la lletra, doncs va molt bé per concentrar-se, etc.
0: Bueno, és el 99% de la música del món, no?
1: Sí, correcte. Bueno, sí.
0: En qualsevol cas, tenim aquest jove Harald Hardrada, bueno, encara no Hardrada, només Harald.
1: Harald, sí.
0: Amb 15 anyets, que ha hagut de fugir després de perdre una batalla, que arriba a la Rus de Kiev, i com sobreviu un adolescent exiliat a una cort estrangera?
1: A veure, estrangera entre cometes, perquè Yaroslav el Savi és familiar seu, o sigui, és cunyat del difunt Olaf.
0: És cunyat del seu germanastre.
1: Correcte. I, o sigui, recordem que la Rus de Kiev és un principat també de cultura vikinga, perquè els vikings en aquesta expansió de l'era vikinga també, no, o sigui, sempre pensem, no?, en Anglaterra, Irlanda, Islàndia, Groenlàndia, etc., però també s'expandeixen moltíssim cap a l'est, a través dels rius, no?, que penetren, no?, fins a l'actual Ucraïna, etc. Llavors, què farà Harald? Doncs l'únic que sabia fer, que és la guerra. No, com a bon viking, el seu familiar, Yaroslav el Savi, s'adona que té un talent militar excepcional i el posa al capdavant de les seves tropes, i Harald es passa uns quants anys, doncs, suprimint revoltes de l'actual Polònia, lluitant contra tribus nòmades que amenaçaven les fronteres de la Rus, etc. Llavors ella es comença a fer un nom, guanya reputació, guanya prestigi... fixeu-vos que és la típica aventura, no?
0: Ha tirat pel camí que fem tots, que és pujar de nivell a través de missions secundàries.
1: Correcte. I no, arribes al boss final, no?, xataíssim.
0: I sense gastar pocions, li dius... no et passa això de... Vas jugant, reuneixes diners, arribes a una tenda, dius, quina espasa més bonica, me la compraria, però costa molts diners. Bueno, a veure, segur que em cau alguna cosa a mi. I acabes el joc amb
1: 10.000.
0: Amb 200.000 monedes, 200 pocions que no has gastat.
1: Estic rejugant al Baldur's Gate.
0: I estàs en aquest punt.
1: M'està passant,
0: no?,
1: més o menys, m'està passant més o menys això.
0: En qualsevol cas, què farà Yaroslav?
1: Harald es motiva. Guanya moltes batalles, no?, fa fora les tribus nòmades que estaven saquejant les fronteres, etc. I es motiva i li diu a Yaroslav, bueno, escolta, què et sembla si em dones la mà de la teva filla, la princesa Elisabet de Kiev?
0: No volia la filla sencera?
1: No, només la mà. Només la mà.
0: Bueno, cadascú amb els seus fetitxes.
1: Sí, sí, sí. Bueno, millor la mà que els peus.
0: Bueno, et sorprendria, eh?
1: Ah, sí? En fi, que Yaroslav li diu, no et casaràs amb la meva filla. No et casaràs amb la meva filla. Sí que és veritat que ets molt, molt bon guerrer, t'estàs guanyant una fama, ets un gran senyor de la guerra, però ets un príncep sense cap regne. No tens terres, no tens fortuna, només tens un nom. I no ets un partit adequat per a la filla del príncep de Kiev. I llavors aquesta negativa, expliquen les sagues, no, també serà una miqueta el motor que portarà a Harald a viure moltes de les seves aventures. Llavors, Harald entén que el que necessita és fer-se immensament ric i famós si volia aquell matrimoni, i sobretot si volia completar la seva missió principal, que és recuperar Noruega.
0: Joves que no poden relacionar-se amb dones, que intenten fer-se immensament rics de manera fàcil.
1: Sí. A veure per on baixo.
0: És que estem al segle XXI.
1: Sí.
0: En qualsevol cas, si tu vols fer-te ric al món nòrdic, o a la Rus de Kiev d'inicis del segle XI, on vas? On estan les riqueses en aquest moment?
1: Clar, les riqueses es podien agafar a molts llocs, però si tu les volies ràpid, si volies anar a passar un estiu a Suïssa a guanyar molts diners i tornar a Catalunya, te n'anaves a Constantinople. Te n'anaves a Constantinople, que recordem que era... O sigui, estava plenament connectat. Sabies perfectament que havies d'anar a Bizanci, recorrent també, és que les referències, eh? I no serà l'última.
0: Molt bé.
1: Que vam dedicar un programa, el 398, a l'aventura mediterrània dels vikings. Mm. Dels vikings, també un programa que, bueno, interessant, no? Total, que el nostre estimat Harald, l'any 1034, arriba a la capital bizantina. Ell no va sol. Les sagues ens expliquen que anava amb 500 guerrers escandinaus fidels que baixen pels rius de l'Europa de l'Est fins a plantar-se a la ciutat més rica, més poblada i més avançada del món cristià. I quan arriba, què fa? Doncs, òbviament, s'allista a la famosa, famosíssima, la Guàrdia Varega, no? Que ja n'hem parlat en algun altre programa, farem una petita explicació després. No explicarem quin era l'estat de l'Imperi Bizantí en aquell moment, no tenim temps. Està bastant allunyat a l'Imperi Bizantí de Justinià o d'Heracli o de molts altres que hem anat parlant, però continua sent gros. L'Imperi Bizantí controlava Anatòlia, els Balcans, una petita part del sud d'Itàlia, etc. Però bueno, Constantinople, en aquell moment i en tants d'altres moments de la seva història, era un niu d'intrigues palatines, com bé us deu sonar les corts bizantines, no? Lluites de successió, enverinaments, generals deslleials, guàrdies personals que assassinen l'emperador... Bueno, un ambient molt convuls.
0: El joc perfecte per un personatge com Harald.
1: Exacte, un ambient superconvuls.
0: Allà on tocava.
1: Exacte, per créixer, no?
0: Molt bé. Què és la Guàrdia Varega? Havies dit que ens faries 5 cèntims. I primer, què és? I per què un viking que arriba a Constantinople pot aspirar a formar-ne part, així com així?
1: Clar, la Guàrdia Varega no és res més que una guàrdia d'elit, del propi emperador bizantí. Formada exclusivament per estrangers del nord d'Europa. Estrangers sí podia ser, escandinaus. No només actuaven com a guàrdies, òbviament també eren una unitat militar d'elit. L'emperador, què li passava? Que no es fiava... Ja sabem que...
0: Per què serà?
1: Perquè serà. Per un historial, no? No es fiava gaire dels generals bizantins, ja que hi havia, això, un bon historial de complots constants, assassinats...
0: L'antic general bizantí que va matar a l'anterior emperador bizantí no es fia dels generals bizantins.
1: Clar. Ara bé, tenir uns bàrbars escandinaus que no parlen el teu idioma, que no tenen llaços polítics, que no tenen interessos i que només responen davant de l'or, eren uns guardaespatlles perfectes, a no ser que algú altre s'ho volés. Se'ns explica, no?, en aquestes llegendes sobre la Guàrdia Varega, que se'ls reconeix perquè són alts, són forts, són escandinaus que van armats amb unes destrals enormes. Llavors, per un guerrer escandinau, era un privilegi i una oportunitat formar part d'aquesta guàrdia, ja que cobraven uns salaris estratosfèrics en comparació a l'exèrcit regular i es quedaven en parts substancials dels botins de guerra. Però una cosa que és molt curiosa de les guàrdies varegues és que s'explica, no?, en aquestes cròniques bizantines, que tenien un privilegi que em sembla molt curiós. Quan ho estava llegint, a mi també em va semblar curiós, perquè això no és fidelitat. I és que quan gaudien del dret de saqueig legal quan moria l'emperador. És a dir, quan l'emperador que estàs defensant mor, tu tens dret a entrar als seus palaus i a portar-te tot l'or, totes les joies i tots els tresors que físicament poguessis carregar amb les teves mans. Llavors, és com... t'interessa que l'emperador mori?
0: Jo aquí veig una oportunitat de negoci.
1: Clar, és que clar... En fi, que és una posició privilegiada.
0: En noruec, crisi significa oportunitat, no?
1: Sí. Per entrar a la guàrdia sovint s'havia de pagar una quota, però la inversió es recuperava molt de pressa, i pel seu talent i pels seus contactes, Harald no va trigar gens en ascendir i convertir-se en el comandant d'aquesta guàrdia. Ell el que anirà fent és això, no? Anar acumulant riquesses, anar a tots els seus salaris, tots els botins, i els anirà enviant, no se'ls queda, sinó que els va enviant cap a la Rus de Kiev amb el nostre estimat Yaroslav, perquè li vagi guardant.
0: Pensava quin seria la Guàrdia Varega actualment i em venia al cap els de S'Ocupa, no?
1: Hòstia! Segur que més d'un porta un tatuatge nòrdic.
0: Sí, per això, perquè segurament també porten, pel que sigui, tatuatges nòrdics. Molt bé. Tenim a Harald a la Guàrdia Varega i ja té feina. Ha arribat a Constantinople jovenet i ha aconseguit feina. Mm-hmm. I a quins territoris els porta aquesta pertenència a la Guàrdia Varega? Perquè entenc que no es queden a la capital.
1: És el que dèiem, no? Que fan també d'una unitat de xoc, unitat militar d'elit, etc. Primer de tot el fan servir per apagar els incendis de l'imperi. L'imperi bizantí tenia com a bon bomber, no?
0: Com a l'home.
1: L'envien això, no? A pagar revoltes, a pagar aixecaments, etc. Però tenim documentats quatre grans zones d'actuació. La primera seria el mar Egeu i el Mediterrani Oriental, lluitant contra els pirates àrabs de les costes de Síria, del Líban, etc. Després, i aquesta potser també és de les històries més famoses, l'envien a l'illa de Sicília per anar a arrabassar l'illa en els sarraïns. I concretament aquí, en el Heimskringla, ens explica una de les anècdotes més interessants de la vida d'aquest personatge.
0: Molt bé, doncs, què explica aquesta història?
1: Bé, com que anem bé de temps, sí. Reparar-ho, jo penso que és un dels moments més enginyosos d'aquestes sagues i de la seva vida, que òbviament segurament és mentida, però és interessant.
0: Tingues fe, confia.
1: Tenim fe. Harald i els seus mercenaris estaven assetjant una fortalesa siciliana. No sabem quina. Una fortalesa inexpugnable. I els defensors tenien provisions de sobres per resistir durant mesos. Llavors, l'atac frontal era un suïcidi i el setge s'estava estancant.
0: Això em recorda la píndola sobre el setge del castell de... Com era?
1: Chateau Gaillard?
0: Gaillard.
1: Alguna cosa així,
0: Dic,
1: sí.
0: Posats a recomanar programes? Aprofitem per recomanar les píndoles per mecenes que teniu disponibles tant a iVox Plus com a Patreon.
1: Correcte.
0: Has vist que ben...
1: Sí, molt ben colat. No acabarà com aquell setge, sinó que tindrà una altra idea una mica més neta. Per dir-ho d'alguna manera.
0: Quin gran programa, eh?
1: Quin gran programa.
0: Podeu escoltar.
1: És veritat. La saga explica que Harald, com que era molt observador i molt intel·ligent, es va fixar que els ocells que niuaven sota les teulades de palla de les cases de dins la ciutat, el que feien era que durant el dia sortien de la ciutat per anar a buscar menjar als boscos del voltant.
0: Ai, que bonic.
1: I a la nit, què feien? Doncs tornaven al seu niu per alimentar les seves cries, etc. Què va fer? Doncs ordena als seus homes, la Guàrdia Varega, que atrapessin vius tants ocells com poguessin dels boscos propers. Què fan amb aquests ocells que han atrapat? Doncs els hi lliguen petites estelles de fusta de pi, untades amb cera o untades amb algun oli combustible, etc., a les potes o a l'esquena. De cop...
0: De cop i volta, Kentucky Fried Chicken, eh?
1: Sí, bueno, tal qual. Cal enfocar aquestes estelles i alliberen a tots els ocells de cop, que, espantats pel foc i amb ganes també de tornar als seus nius, tornen tots volant instintivament cap als seus nius. Clar, en qüestió de minuts, centenars d'ocells encesos es refugien en els seus nius, que estan just a sota, quina casualitat, de les teulades de palla de la ciutat siciliana. Per tant, es crea un incendi al mig de la ciutat i els defensors no tenen cap més remei que rendir-se quan estan immersos en aquestes flames que s'expandeixen per tota la ciutat.
0: Des d'aquí aplaudim la intel·ligència militar de Harald i no...
1: Fem un requiem.
0: Sí, fem un requiem per provar els ocellets, no? No compartim... O sigui, aplaudim l'ingeni, no aplaudim el mètode. Per tant, ara el tenim a l'Egeu, el tenim a Sicília, i on més el porten les seves aventures com a varec?
1: El porten als Balcans, a l'actual Bulgària, i si estarà entre el 1040 i el 1041, per reprimir brutalment, no? Un altre cop aquesta, el Hardrada, no? Reprimir brutalment una gran revolta contra l'imperi, fet que li va valdre un títol honorífic imperial. Finalment, una de les grans coses que també se'ns explica d'ell és que va anar a la zona de Terra Santa, no amb l'ideal de croada, sinó amb l'ideal més de protegir els pelegrins que van a fer un pelegrinatge cap a aquella zona. I és que acompanya una missió armada a Jerusalem per protegir aquests cristians i supervisar unes obres, quines, no sabem, que s'estan donant a terme en el Sant Sepulcre. I les sagues asseguren que aquest, el Harald, el despietat, no? Harald Hardrada, es banya al riu Jordà, també així com un acte molt cristià de banyar-se a les aigües del riu on havia estat batejat a Jesús.
0: Clar, tot depèn de com et banyis. Si et banyes en plan baptisme així bonic, vale, si et banyes per treure't la merda, al final. Molt bé, doncs jo porto molta estona pensant que mai es farà un Assassin's Creed Harald, perquè seria una bogeria. Vull dir, tu t'agafes a l'Odyssey i saps que has de recrear l'antiga Grècia. No? T'agafes a l'Origin i has de fer Egipte, o agafes el no sé què. Aquest tio, vull dir, hauries de fer un Assassin's Creed, no? De vikings, bizantins, sicilians, Terra Santa, tornar a Anglaterra... Vull dir, on més va aquest senyor?
1: Les quatre grans zones d'actuació fora la capital ja les hem explicat. Però, òbviament, formava part de les intrigues palatines de Constantinoble. Per tant, el clímax arriba una miqueta al 1042, quan a Constantinople esclata una gran revolta perquè l'emperador havia decidit exiliar a la popular emperadriu Zoe.
0: Parlant de revoltes a Constantinople...
1: Hòstia, no pot ser!
0: Podríem recomanar el programa sobre la revolta Nica de Justinià i l'hipòdrom, que també va fer l'Albert Abril. Sí. Wow. Veus com podem passar-nos del programa?
1: Podríem fer-ho. Podríem combatre rècords, a veure quants ens recordem.
0: Vinga, no, podríem, podríem tenir com un clic.
1: I anar fent, no?
0: Donar-li al Carlos una campaneta. Cling, cling.
1: L'últim que li vas dir a Carlos es va estirar tot el programa tirant els pets.
0: Bueno, pues escolta, tot poder comporta o hauria de comportar una gran responsabilitat, i bueno, això ja és cosa seva.
1: En fi, 1042, una revolta a Constantinople perquè l'emperador decideix exiliar a l'emperadriu Zoe, que s'explica que era molt popular entre el poble de Constantinople. Llavors, l'emperador esperava que la Guàrdia Varega l'ajudés a sufocar la revolta, que per això servien, no? Doncs precisament, la Guàrdia Varega de Harald es posiciona a favor de l'emperadriu Zoe i ells mateixos capturen l'emperador quan s'estava intentant escapar a través d'un monestir, etc. I és Harald qui, amb les seves pròpies mans, això també ens ho expliquen les sagues, Harald, amb les seves pròpies mans, executa la pena reservada als traïdors, que és el cegament.
0: I quan cegava de l'emperador, també tenies dret a entrar al tresor i portar les coses?
1: Doncs pues mira, no ho sé.
0: No sabem, no?
1: No sabem, no sabem. Espero que sí.
0: Molt bé.
1: Però perquè a les sagues, amb el seu humor macabre, expliquen que Harald es va guardar els ulls de l'emperador com a trofeu.
0: Home, sempre l'inventari l'has de tenir ple d'objectes.
1: El cap del griu...
0: Això mai saps quan el pots fer. Saps?
1: Això és veritat.
0: Com a mínim per una sopa, si ets fan de Harrison Ford. Jo entenc que a partir d'aquí acaba la seva etapa a Bizanci.
1: Més o menys. Tot semblaria que això l'ajudaria encara més a enriquir-se, ja que havia donat suport a l'emperadriu, que és qui s'acaba imposant, però les seves relacions amb Zoe es deterioren molt ràpidament. L'acusen d'apropiació indeguda, de fons imperials, i l'empresonen. Segurament és veritat, perquè se'ns explica a través de diverses cròniques, sobretot les bizantines, que aquest personatge s'estava embutxacant unes quantitats d'or i de plata bastant ingents i deia, les està enviant al nord. No, les va enviant cap a la Rus de Kiev. Òbviament, si tu empresones Harald Hardrada, no pot estar empresonat gaire temps. No pot estar retingut molt temps perquè és tan hiperactiu, ha de fer tantes coses que no pot parar. Llavors, les sagues expliquen que Harald, aprofitant una altra revolta, s'escapa de la cel·la, reuneix els seus homes fidels, roba dos vaixells de guerra imperials i amb la seva força trenca la cadena de ferro. Recordem-nos que el port del Corn d'Or està bloquejat per una gran cadena de ferro que bloquejava, o se suposa que bloquejava, l'accés dels vaixells de
0: l'enemic. Ara ja no. Port.
1: Ara ja no, perquè l'ha trencat en Harald Hardrada. Llavors, gràcies a això, gràcies als dos vaixells, a trencar aquesta cadena, etc., ell fuig de Bizanci per sempre, navega cap al nord, travessa el Mar Negre, cap a la...
0: Recordeu que hem dedicat també dos programes a la història dels colors. Si sabeu, si voleu saber més coses sobre el negre, podeu consultar aquests programes.
1: Uau. Travessa el Mar Negre, arriba a la Rus de Kiev. Espectacular. Arriba a la Rus de Kiev, on es retroba amb Yaroslav el Savi i, sobretot, es retroba amb l'or que li havia estat guardant durant tots aquells anys. I es converteix en l'home més ric i més famós del nord. Yaroslav, finalment, després de 15 anys, li diu, ara sí que et pots casar amb la meva filla Elisabet.
0: I continua volent, vull dir...
1: Ell diu que sí.
0: Diu que sí.
1: Ell diu que sí, perquè, a més, després de reunir l'or, després de casar-se amb Elisabet, ara ja Harald ja ha complert les seves missions secundàries, ja pot dirigir-se cap a la seva missió principal, que és recuperar un regne, segurament comprant-lo.
0: Molt bé, doncs tenim el nostre protagonista de nou a la Rus de Kiev, forrat, casat, carregat de... devia ser un xapes?
1: O sigui, molt pesat.
0: Anar a prendre una hidromiel amb ell devia ser una turra impressionant només de coses que jo he fet amb les meves mans. Mira quins ulls són els ulls d'un emperador.
1: Els porto aquí penjats al collaret.
0: T'imagines com dues... Molt bé. Unes boles bizantines. Doncs molt bé. I sobretot amb una maleta plena de somnis,
1: sí,
0: que és recuperar Noruega. I com s'ho farà?
1: L'any 1045, Quan ell ja ha tornat a la Rus de Kiev, ell es comença a preparar, no? I precisament en aquell moment, a 1045, el tron de Noruega i el tron de Dinamarca també, ara ja s'havien separat d'Anglaterra, l'ocupa el seu nebot, que és Magnus Olafsson, conegut com Magnus el Bo. Mm. Magnus el Bo contra Harald Hardrada.
0: Si, si ets, ets un viking i et diuen el Bo, no tens res a fer contra un viking que es diu el despietat.
1: Exacte. Llavors, què passa? La posició de Magnus, recorrem el rei de Noruega i de Dinamarca, és molt forta militarment. Però clar, Harald arriba amb un exèrcit de veterans de Bizanci i arriba amb unes quantitats absurdes d'or a les butxaques. Llavors, com que sap que anar de cara és bastant arriscat, Harald juga una miqueta la diplomàcia bruta. ¿Vale? Veurem que també és un traïdor.
0: És l'única forma de diplomàcia.
1: És l'única forma de diplomàcia. I el que fa és fer-se amic del principal rival de Magnus, que és Sven Stridsson, o Svein Stridsson. Al final és exactament
0: el mateix.
1: Dos noms
0: clarament inventats.
1: Exacte. Sven és un personatge que té sang reial i té unes reclamacions pel tron de Dinamarca i, òbviament, aprofita l'amistat amb Harald per intentar recuperar el tron de Dinamarca. Fixeu-vos, no? Harald vol Noruega, Sven vol Dinamarca, i qui té les dues coses, qui té les dues corones, és precisament Magnus el Bo. Llavors, entre Harald i Sven, comencen a fer unes ràtzies per les costes de Dinamarca i Noruega per demostrar precisament que Magnus no té la capacitat de defensar aquest territori.
0: Molt bé, li fan el sàndwich, no? Que és obrir-li dos fronts simultanis, no? Per asfixiar-lo. I com anirà això?
1: Com us podeu imaginar, va bé. Magnus es veu acorralat, té una rebel·lió al sud, no? Per als fidels que volen posar Sven al tro de Dinamarca, té l'oncle Rick que li està fent de les seves al nord, a les costes de Noruega, i finalment, una miqueta contra les cordes, s'asseu a negociar. I Harald, li posa les cartes sobre la taula i li diu: tens dues opcions. Opció A, continuem fent la guerra. Jo tinc molta pasta, tinc molts diners per anar contractant guerrers i mercenaris i mantenir això durant els anys que calgui. I a més, saps que les meves tropes són mercenàries d'anys d'aventures per Constantinople. Per tant, opció A, tu mateix. Opció B, podem compartir el tron.
0: Oh, que bonic.
1: O sigui, no li diu, vull el tron, no. Compartirem el tron. I a més, et donaré la meitat de les meves riqueses bizantines per reflotar tot el que serien les arques reials i governar junts. Òbviament, Magnus, bastant, ja ho hem dit, bastant forçat, bastant contra les cordes, accepta l'opció B i a partir del 1046 seran corregents de Noruega.
0: I què passa aquí amb Sven? Havien fet la guerra junts per repartir-se Noruega i Dinamarca i ara com queda això?
1: És molt interessant, un altre cop el nostre personatge demostra ser despietat, perquè el pacte estableix que només serien corregents de Noruega. Automàticament, després de firmar aquest pacte, Harald traeix a Sven, el seu amic que l'havia ajudat a recuperar el tron, i jura ajudar Magnus a esclafar Sven. Però l'any 1047, de manera bastant convenient, Magnus emmalalteix.
0: Bueno, coses que passen.
1: Coses que passen, no? Quan comparteixes la regència amb algú, emmalalteix, i el mateix 47 mor. Però la lia. Bueno, per Harald la lia. I és que en el llit de mort es diu que deixa escrit que Noruega serà per Harald i que Dinamarca, en un acte de buscar la pau, serà per Sven. Sí? Per tant, fixeu-vos que el mateix Magnus el Bo realment va demostrar ser bo.
0: De lo bo que era tonto.
1: Era massa tonto. Però hi ha un problema, que és que aquí podria acabar la història. O sigui, Harald a Noruega, Sven a Dinamarca...
0: Com havien quedat
1: en un inici. Però, evidentment, Harald, en la seva hiperactivitat de fer coses, diu, ni de conya, ara que estic aquí, vull els dos regnes. I això desencadena una guerra brutal entre Noruega i Dinamarca que durarà 15 anys.
0: Molt bé, i com serà Harald com a rei de Noruega?
1: Doncs ell va governar durant exactament dues dècades, entre el 1046, començant amb una corregència, fins al 1066, que és on acabarem el programa d'avui.
0: Que passen coses?
1: Se vienen cosites. I va ser un regnat molt marcat, sobretot per la guerra amb Dinamarca i també per els problemes que va tenir amb els senyors de la guerra locals noruecs, que estaven una mica acostumats a fer la vida vikinga. No estaven... Perquè veurem que Harald comença a intentar instaurar una administració molt més semblant als regnes medievals europeus, no? Amb una administració una mica més centralitzada, uns codis legals per al poble noruec, encunyant una moneda pròpia amb la seva cara, etc. I això en els reietons, en els senyors de la guerra, que estaven acostumats a no fer aquestes coses, doncs, òbviament, s'aixecaven, hi havia revoltes, etc. Amb les seves idees que havia pres a Bizanci, no? De centralització de poder, esclafar oposició, intentar tenir un govern mitjanament estable a Noruega. Ell també fa una cosa que fan bastant reis escandinaus en la transició aquesta, que és practicar la poligàmia, no? Ell continua casat amb Elisabet de Kiev, però també pren com a esposa una dona noble de Noruega per estabilitzar una miqueta la situació, però la idea és aquesta, és convertir Noruega en un regne més modern, més connectat, etc. I per això també funda Oslo, vale? És el gran fundador de la ciutat d'Oslo. Una capital amb un port internacional per fer la rivalitat amb Dinamarca.
0: Molt bé, i com acaba aquesta guerra amb Dinamarca? Perquè dura 15 anys.
1: Clar, molt ràpidament, aquesta guerra, com ja hem dit, és llarga. Hi ha moltes incursions, es cremen ports, segueixen ciutats. Bàsicament busca destruir el seu antic aliat, Svend Stridsson. I tot i guanyar grans batalles, com la batalla de Nissa el 1062, en cap moment aconsegueix acabar de conquerir el regne de Dinamarca. I és que el 1064, esgotats amb dos bàndols per una guerra de desgats que s'havia allargat durant anys, firmen la pau, i Harald renuncia formalment a les seves pretensions sobre el tron danès.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Bueno, de nou un altre... Deu ser l'ending de Vinland Saga, no? Perquè he reconegut el japonès.
1: Ok. És una cançó antiga noruega basada en un poema skàldic, no?, dedicat precisament a Harald Hardrada. No sé què collons diu, però és interessant. Buscant per YouTube m'ha sortit això.
0: Vale. Tenim a Harald com a rei de Noruega, ha firmat la pau amb Dinamarca, podríem acabar aquí la història, tothom a casa seva, apaguem el llum, el sortir, tot bé. Però sabem que Harald encara la liarà, perquè morirà intentant conquerir Anglaterra.
1: Correcte. Semblava que tot estava en calma, no?, el 1064. Ella estava tranquil·leta amb la seva ciutat fundada recentment, Oslo, governant Noruega, sense pretensions de Dinamarca, però, com que no pot estar-se quiet, just després la història li ofereix una de les seves grans oportunitats de la vida, que és que el 1066 se li presenta, bueno, i ell també força una miqueta, l'oportunitat d'ocupar el tron d'Anglaterra.
0: Vale, estem al famós 1066, l'Iniestazo, Stamford Bridge. I què porta un rei de Noruega ja entrevet en anys?
1: No? Una miqueta. 50 anys, més o menys.
0: Bueno, ja a l'època, però amb una vida molt... 50 anys molt viscuts.
1: Molt viscuts.
0: Harald devia ser d'aquella gent que té 50 però aparenta 70.
1: O 80.
0: Ha portat
1: 50.
0: Una vida...
1: Moguda.
0: Sí, rumbera. Per què decideix anar a un lloc on sembla que no pinta res, com és Anglaterra?
1: Doncs perquè veu una oportunitat, i ell és un pescador d'oportunitats.
0: Oh, que bonic.
1: Preciós. Però abans d'explicar-ho, m'agradaria recomanar dues coses.
0: Vinga.
1: La primera és un altre programa.
0: D'aquests, sí? Mira, veus?
1: El 197, Stamford Bridge i Hastings, la cara i la creu del darrer rei anglosaxó, que no recordo si l'havies fet tu o l'Oliver.
0: No, jo.
1: El vas fer tu.
0: Sobre Harold Godwinson.
1: Molt interessant, és un programa molt interessant que explica moltes de les coses que ens deixarem pel camí en aquest programa. I, per altra banda, també recomanar una sèrie d'HBO que es diu Rei i Conqueridor.
0: Que no va sobre Jaume I.
1: No va sobre Jaume I, va precisament sobre Guillem el Conqueridor, que és interpretat per en Jaime Lannister, que és en Jaime Lannister fent coses. La sèrie com a tal és una miqueta una merda, però bueno, està bé perquè
0: vale,
1: descriu molt bé aquest
0: moment. Me l'has venut completament.
1: No, però val la pena, jo és que m'ho foto tot. Llavors, tot això que està ambientat en aquestes èpoques i tal, doncs pues mira, jo me lo meto.
0: Vale. Bueno, pues...
1: Som-hi.
0: Posats a ficar-se coses.
1: Exacte.
0: Jaime Lannister.
1: Sí, pec.
0: Molt bé, doncs com arribem a Anglaterra?
1: El 5 de gener del 1066... El rei d'Anglaterra, Eduard el Confessor, mor sense deixar un hereu directe. I això crea un buit de poder que esclata en una crisi successòria. Ja, en aquesta crisi successòria es presentaran tres pretendents. El primer és Harold Godwinson, el que anomenàvem abans, que és l'home més poderós, per dir-ho d'alguna manera, de la noblesa anglosaxona i que immediatament és coronat rei per l'assemblea de nobles, pel Witan. El segon pretendent és el duc de Normandia, que és Guillem, que serà Guillem el Conqueridor, que afirma que Eduard li havia promès el tron i que el mateix Godwinson li havia jurat fidelitat. Són els dos protagonistes del tapís de Bayeux. I el tercer pretendent serà el nostre protagonista, Harald Hardrada.
0: A veure, si el programa d'avui, la vida de Harald Hardrada, és un Assassin's Creed, és un videojoc, això té una pinta a DLC total, no?
1: Força
0: com
1: de,
0: hem acabat la història, tot acabat, necessitem rentabilitzar la inversió, anem a inventar-nos una història que no té res a veure amb el personatge, perquè realment, què hi pinta aquí, Harald? Quins drets legals sobre el tron anglès té?
1: A veure, ell diu que té unes reclamacions fidels per uns juraments que havia fet el rei Harde Canut, que no explicarem, però que bàsicament ell, com a hereu de Magnus el Bo, té dret sobre el tron d'Anglaterra. Però, bueno, que els seus arguments principals eren...
0: És que té un atxa i té ganes d'utilitzar-lo.
1: 300 vaixells i 10.000 veterans. Vull dir, aquests són els seus arguments.
0: Molt bé. Molt bé, doncs... I té algun suport a Anglaterra? O ell es planta ja... Vinga...
1: De fet, sempre inclouen, no?, un personatge que és el traïdor, no? Apareix un tal Tossig Godwinson, que és el germà de Harold Godwinson, que l'ajudarà, perquè es vol venjar del seu germà per uns motius que no explicarem, i l'ajuda, no?, a anar per sobre el terreny, dir, has d'anar aquí, has de parlar amb aquest, has d'agafar aquest camí, etc. I gràcies a aquest suport, doncs, aconseguirà que la conquesta vagi bastant ràpid.
0: Doncs pues vinga, va, envaïm Anglaterra.
1: Som-hi, envaïm Anglaterra.
0: Envaïm Anglaterra.
1: A l'agost del 1066, la flota desembarca al nord d'Anglaterra a través dels...
0: El mode fàcil seria envair França.
1: Sí.
0: El tutorial.
1: El mitjà és Anglaterra. Conquereixen el nord d'Anglaterra, tot va molt bé, arriben a la ciutat de York, la utilitzen com a centre d'operacions, i en principi a Stamford Bridge hi havia d'haver un intercanvi d'hostatges, tributs, etc. Per tant, hi ha moltes victòries normandes, bueno, perdó, escandinaves, al nord d'Anglaterra, fins al moment de Stamford Bridge.
0: Molt bé, i tot això està anant molt ràpid, no? Però situem-nos. On és l'altre pretendent al tron? On és el Harold Godwinson en aquest moment?
1: Clar, mentre els escandinaus estan tenint victòries al nord, Harold Godwinson ha reunit tot l'exèrcit anglès al sud per aguantar a la invasió de Guillem de Normandia. I quan s'entera que els nòrdics estan fent de les seves al nord, fa una marxa forçada de 300 quilòmetres cap al nord que ningú s'espera. Llavors, el que passa és que es troben a Stamford Bridge amb

0: la seva espasa a dues mans, una fletxa li travessa el coll i el mata automàticament.
1: Li fan un Boromir.
0: Correcte, però Boromir n'aguanta més.
1: Bueno,
0: però... llavors, Tostig intenta prendre el control de la batalla, però és rodejat i l'exèrcit nòrdic és aniquilat. De fet, arriben, les sagues expliquen que arriben amb 300 vaixells i han de marxar amb 24. Amb 24 vaixells en tenen bueno. prou.
1: En fi, anirien més amples. Sí. Ja per acabar en aquests dos minutets que ens queden, has dit abans, a l'inici, que la mort de Harald Hardrada es considera el final de l'era de vikinga. Per què?
0: A veure, això donaria per molts programes, ja en parlarem, però és un personatge que és un personatge d'aquests que...
1: Fem-los, que sí podrem citar, podem recomanar aquest tots programa. Els programes que ja hem recomanat. Saps? Ja anem sumant, és un suma i sigue.
0: Uau, meta-recomanacions, no?
1: Clar, clar, clar, clar.
0: Escolteu els programes que van recomanar en aquell programa.
1: Clar, clar, clar. I molaria molt pujar el vídeo a YouTube amb hipervincles als vídeos dels programes anteriors, de manera que tu, saps, vagis clicant...
0: Que la nostra cara gairebé no apareixi. Tots seran els enllaços.
1: La nostra cara no té cap interès.
0: Per què és el final de l'era vikinga? A veure, per moltes coses, però com bé sabeu, els canvis històrics no es produeixen de la nit al dia, per tant, no serà la mort d'aquest personatge un dia i de cop Europa es despertarà com una Europa nova, etc. Però sí que Harald Hardrada serveix com a personatge frontisa per entendre aquesta transició. Llavors, canvien moltes coses, es feudalitzen els regnes escandinaus, s'emet moneda pròpia de cada regne, l'església cristiana hi arriba amb molta més força, i no en parlarem més, però Harald Hardrada és un personatge que pensa, no?, amb una mentalitat molt medieval, molt més del segle XI, XII, però té un cor viking, perquè mor fent la cosa més vikinga que pots fer.
1: La puti vuelta.
0: La puti vuelta cap a Anglaterra, intentar-la conquerir. Però també és una persona que feudalitza, no?, el regne de Noruega, i canvien moltíssimes coses després de la seva mort.
1: Molt bé, doncs amb aquesta reflexió final tanquem el programa d'avui. Moltes gràcies, Albert Abril, per aquesta excel·lent biografia de Harald Hardrada. Moltes gràcies també al Carlos Lecegui, al control tècnic, per aguantar-nos. Us esperem una setmana més en un nou Portes de Troia.
2: A les Portes de Troia, amb Alberto Reche i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Marina Antúnez.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Gràcies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Els passatgers de l'alta velocitat entre Figueres i Madrid continuen patint el desgavell causat per l'incendi d'un comboi ahir a la tarda, que obliga a circular per via única i provoca retards generalitzats i aglomeracions a les estacions, i els retards d'almenys 15 minuts que encara s'allargaran els propers dies. A l'estació de Sants han viscut avui moments de caos perquè molts passatgers amb via assignada no podien accedir a les andanes. En aquest sentit, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha avisat que la circulació de trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid seguirà patint endarreriments durant els propers dies, una informació que Renfe també ha confirmat. I preocupació de les cases de colònies catalanes pel boicot dels mestres d'escola, diuen publicar les sortides escolars. El sector mou prop de 50 milions a l'any, però després de 5 mesos sense colònies l'activitat s'ha desplomat un 80% i un futur es veu que és molt incert. Aquesta situació ha portat algunes famílies a plantejar-se organitzar pel seu compte les colònies dels seus fills. Pep Monte, gerent de l'Associació Catalana d'Empreses de Lleure, n'ha parlat en declaracions a la xarxa.
3: La realitat és que jurídicament és una mica ambigu. El Departament d'Educació estableix que les sortides durant el temps lectiu només es poden realitzar amb la participació de docents. Fer les activitats en temps lectiu sense els mestres implicaria que qui les promogui està promovent l'absentisme escolar, cosa que possiblement no està penada o no és sancionable, no hi ha cap regulació que ho faci, però efectivament entra en una situació d'una certa ambigüitat legal que pensem que no és ni bona ni necessària per al sector, per descomptat tampoc per les famílies i per als infants.
2: I un miler de botigues s'adhereixen a la campanya dels bons consums que promou l'Ajuntament de Barcelona. Avui ha arrencat i els comerciants qualifiquen d'èxit absolut de rebuda. Enguany també s'han sumat a aquesta campanya als mercats municipals i ja s'han descarregat més de 3.000 bons de descompte. La campanya compta amb 4 milions d'euros per incentivar les compres de proximitat i generar un impacte estimat de 12 milions. I Estopa ha anunciat la publicació de La Maqueta, un nou treball que veurà la llum el 20 de novembre. Es tracta d'un disc doble que inclou cançons inèdites dels inicis del grup. Aquest divendres es publicarà Bicho Raro, el primer avançament de la prevenda del disc, que començarà dos dies després, el 18 d'octubre. El projecte dels de Cornellà va acompanyat d'una gira que arrenca a l'Estadi Ciutat de València el 12 de juny i que passarà el 18 de juny per l'Estadi Olímpic. I parlant d'estadis, el Barça vol aconseguir la desena victòria consecutiva en la competició oficial. Els blaugranes juguen aquesta nit a les 9 al camp del Galatasaray a la segona jornada de la Lliga de Campions.
4: Hola, senyor López, com estem? Escolta'm una cosa, ahir al Rambla vam fer un mes ja, un mes de programa, hem fitxat no sé quants ramblers que ens expliquen coses i l'equip em deia, escolta'm, i el Sergi? Dic, bueno, doncs ja li enviarem un missatge, no sé, igual està rodant pel món aquest home, com que tant està a França com a Madrid, com aquí, com fent coses, o igual no, eh? Igual estàs tranquil·lament a Vilanova menjant tones gambes. Però en qualsevol cas volíem saber què és de la teva vida, què estàs fent i com et va. I a més, avui també sorties a la conversa perquè estem intentant localitzar algú que ens digui una mica que, quina cara ha de tenir un dolent, ha de tenir algú que fa por. I hem anat a petar l'estudi d'efectes especials que us va fer el Fauno, pel Laberinto del Fauno, per aquella pel·lícula que, ostres, avui he buscat a Wikipedia i fa 20 anys ja del papelón aquell del Capitán Vidal. En fi, bueno, tot aquest rotllo per dir-te que volem saber com estàs. Va, explica'ns com et va la vida. Una abraçada.
5: Iep, què dius, Morgades? Escolta'm una cosa, doncs mira, la vida, com va la vida? Doncs mira, ara precisament estic a Brussel·les, capital de Bèlgica. Estic aquí perquè estic fent promoció és en argot, promoció de... Estic fent algunes entrevistes i fent premsa, etcètera, perquè el 27 i el 28 de novembre vindré a actuar a Brussel·les, a fer el Non Solum. El 27 el farem en francès i el 28 en castellà. Sí, a Brussel·les, en francès i en castellà. I això, he vingut a fer promo. Després, diumenge, me'n vaig cap a París perquè actuo a l'Olimpia, a l'Olimpia, a l'Olimpià. aquesta sala de concert, aquest teatre, aquest lloc mític, emblemàtic, simbòlic de la cançó catalana, on la Marea del Mar Bonet doncs, celebra un cop més que persisteix, insisteix i resisteix, i fa un concert. I el Borja Peralba li fa de taloner, i jo sortiré amb el Borja Peralba a llegir un poema del Bukowski, bueno, una cosa d'aquestes. Després passo per París el dilluns i faig doblatge, post-sincronització, alguns ADRs, n'hi diuen, o sigui, veus de frases curtetes que falten a una pel·lícula que s'està muntant, que es diu La Balena, i baixo un cotxe cap a Vilanova. I això és la meva... Aquesta és la meva actualitat, ja ho veus, amunt i avall com els saltimbanquins. Salut, salut, salut, petons.
6: Sí, digui.
7: Amb la Conxita Català, si us plau.
6: Sí, servidora, amb qui parlo?
7: Hola, Conxita, mira, em dic Ana Morgades Valldosera, que el cognom de la mare s'ha de lluir. Que t'enxampo en un bon moment.
6: Ai, Anna Morgades, amunt com les vaques, eh? M'agrada que em truquis, però quina il·lusió, escolta'm, cada tarda us escolto, la Rambla 54, felicitats pel programa!
7: Ai, Conxita, moltes gràcies, jo t'anava a dir que et trucava des del Rambla 54 de la xarxa, perquè ja saps que la teva neboda, la Gisela Puntí, que és una de les companyes de producció del programa, doncs treballa amb nosaltres. I ella m'ha dit
6: sí,
7: que...
6: Sí, molt maca la Gisela, molt maca, em fa visites molt sovint, sí.
7: Molt maca i molt eficient. I ella m'ha dit que has escrit un llibre que està molt bé, sobretot amb aquests temps d'incertesa que ara estem vivint.
6: Sí, sí, bueno, he escrit un llibre, una mica de la meva experiència de vida. Vaig dir, escolta'm, jo he vingut aquí a la vida, tinc el llamado, sento que jo haig d'ajudar amb alguna cosa, i amb tota la meva experiència... Doncs pues he escrit un llibre, sí, per ajudar una mica la gent i pels despistats que hi han, que he pogut una mica seguir la vida o donar-los una mica de llum, saps?
7: Ja. I com es diu aquest llibre, Conxita? De què va?
6: Mira, es diu Ara sí, amb admiració, eh? Amb majúscula, allò. Ara sí!
7: Ara sí que sí.
6: Ara sí, perquè... Sí, ara sí que sí. Perquè és com un cant a la vida, de l'ara i aquí, eh? La vida s'ha de dir sí, sí a la vida, encara que passin coses. Perquè a la vida a mi m'han passat moltes coses, eh, Anna? Com a tu, com a tothom, com a l'Arnau, com a l'Ivan, el Francesc, que són els tècnics, com a l'Aia, a tothom li passen coses.
7: Veig que la Gisela et té ben informada, eh, de l'equip del Rambla 54.
6: Els que us escolto cada tarda, sí, cada tarda, ja com m'ho va dir. Diu, ara estaré al Rambla 54, i jo cada tarda a les 4, un punt, connecto. Us escolto, sou com de la família, com que ella està amb vosaltres. I tal, és com si forméssiu part, també. Un dia ja vindreu a berenar a casa, no patiu, ja us convidaré.
7: Ah,
6: eh?
7: Molt bé.
6: Que deia, el llibre és una mica això, experiència personal, mira, de coses que m'han passat i que m'han anat sortint, perquè a vegades tot se'n va anar al rit i dius, cap on tiro ara? Doncs pues mira, aquesta llum, el que he fet, és una mica ajudar la gent.
7: Doncs és prou necessari, eh, en el temps que estem vivint. Posa'm un exemple d'algun moment que hagis dit, ostres, ara no sé cap on te tiro.
6: Mira, doncs quan em va deixar l'Andreu. Ara ens posem tristos, però sempre hi era, sempre estava al meu costat, fent-me companyia, i ara cantava com els àngels, i de la nit al dia, caput, va deixar de piular. Sí, el canyet. I hi ha gent que deia, ai, em fas un gramatge, no? El canari... És que l'Andreu, escolta'm, és que no era només un canari, era part de la vida, saps? I la gent, ui, sí, quin cap d'avall. I a mi això em va anar molt bé. Vaig començar a meditar, vaig entrar al món del tantra, vaig fins i tot fer una cosa d'ayahuasca. Sí, obrir la finestra, obrir les mires, Anna. I em va anar bé. I tota aquesta experiència m'ha curtit, tu. I ara penso, saps què? Ho puc compartir amb la gent. Però no et pensis, jo no només he publicat un llibre, que això ja està bé, no? Ofereixo tallers individuals i grupals, perquè la gent pugui trobar el seu camí de vida, sí.
7: Molt bé, pugui trobar el seu Andreu, si l'ha perdut, no?
6: Clar, és això. Jo sempre ho mai l'Andreu, eh? I va marxar per sempre estar present.
7: Per tant, podríem dir que vas una mica a la recerca de l'espiritualitat, no? A veure si t'haurà acabat copiant la Rosalía.
6: Ah, bueno, jo això ho pensava, molt ben vist, Anna, jo això ho pensava l'altre dia, vaig pensar, mira, escolta'm, jo penso que, clar, alguna cosa li ha arribat segur, saps? O la seva àvia, o vés a saber. Perquè, clar, a la vida ens hem d'aferrar amb alguna cosa. I la Rosalía també s'hi ha aferrat. Molt bé, eh? Perquè la Rosalía, després del tra-tra, ho demana evolucionant, i la nena fa molt bé, eh? Jo l'escolto a casa, eh? La Rosalía m'agrada, eh? Les lletres.
7: Sí?
6: I els seus shows i els seus espectacles, i tant. Sí, sí. És molt bona.
7: I ara mateix, la Conxita Català, a què està aferrada? Després de totes aquestes proves que has fet de diferents meditacions, ayahuasques i coses diverses.
6: Doncs mira, primera, aferrada al vostre programa. Cada tarda a les 4, per mi és com qui fa el rosari. Cada tarda a les 4, Rambla 54, amunt i avall. Cada tarda, tu. No sé per què no treballeu dissabtes i diumenges, que també l'escoltaria.
7: No donis idees.
6: Això és un aferrament que tinc. I després l'altre és una mica l'ara i aquí. El viure, a mi m'agrada viure la natura. Observar. Jo què sé, hi havia la tórtora fa un moment. Pues mirar-la, com vola, com piula, eh? És tot això. Com cau la fulla del terra. Aquest punt que hi ha vegades em diuen «Ui, ets com un huracà». Sí. Però un huracà és de la calma, també, saps? Conxita... És de poder observar això, eh?
7: Conxita, i a banda del llibre, ens deies que fas tallers i expliques, de fet, el contingut, totes aquestes experiències teves, com has anat de superació, també les expliques en directe als escenaris, no?
6: Sí, vaig estar rodant per tot Catalunya amb l'espectacle Ara Sí, i el que feia era això, era un monòleg d'una hora, que al final també interactuava amb el públic, explicant tota la meva vida, tota aquesta recerca, perquè jo crec que ho haig de ser això. Això és com un servei a la humanitat. Jo vaig sentir el llamada, em va entrar a dins i vaig veure que jo estava per fer això. Com tu estàs per fer ràdio, doncs el mateix. Jo estic per fer això, per comunicar-me, per poder arribar a la gent. I l'espectacle era això, eh? Explicar una mica a la gent. Hi havia molta gent que a partir d'aleshores se'ls obria un món. Hi havia gent que s'apuntava als tallers, hi havia gent que se comprava el llibre i a cada nit abans de dormir feien un petó al llibre i jo els hi enviava l'energia.
7: Molt bé. Escolta'm, i si volem venir a escoltar-te, si l'oient diu, escolta'm, jo vull anar a veure què m'explica la Conxita Català, tens algun bolo d'aquests a la vista?
6: Ah, mira, bolo no és... El que vaig és que me'n aniré a veure al mercat, al Festival Internacional de Pallassos de Cornellà, aquest que té bastanta solera, em van dir, escolta'm, que vindries. I vaig dir, bueno, ja vindré, va, no patiu. On voleu que vingui? Em van dir, el 23 d'octubre al mercat de Marsans. I vaig dir, perfecte. Doncs pues estaré allà passejant a les 10:30 i fins em sembla a la 1 del migdia xerrant amb la gent dels mercats. Perquè a mi m'agrada això, eh? M'agrada la gent del mercat, la gent que parli de la seva vida. Aquests són els que m'agrada tocar de prop a prop, saps? Així que, bueno, estaré allà amb la peixatera, amb la carnicera, amb tots plegats.
7: Doncs escolta'm, ho deixem dit perquè l'oient no s'ho perdi. 23 d'octubre, Mercat Marsans, de 11:15 a les 12 a Cornellà. És això, eh?
6: Allà a Cornellà estaré. Sí, pot ser que allarguem més, eh? Ai, espera, tant, Anna, que arriba la nebudeta.
7: Ai,
6: nena.
7: La Gisela.
6: Has pensat que no venies avui? Mira, us la deixo a vosaltres, si voleu, eh?
7: Ah,
6: doncs... Us saluda.
7: Molt bé, moltes gràcies, eh, Conxita. Una abraçada molt forta.
6: De res, ja us aniré escoltant, que m'encanteu. Felicitats pel programa, m'encanta d'això.
7: Gràcies.
6: Escolta.
7: Sí.
6: Ara ja ho veig, eh? Que heu enredat una mica la Conxita, no?
7: Sí, l'hem trucada. Avui el que no sabia és que tu venies a veure-la.
6: Bueno, jo de tant en tant, avui que tenia festa, que dic, mira, avui no treballo, sempre vinc a veure-la una miqueta. Dos cops a la setmana així sempre ens trobem, comentem... Bueno, és fan, no sé si us ho ha dit.
7: Sí, ens ho ha dit.
6: Programa, eh?
7: Ens ho ha dit molt i ens ha deixat aquí estarrufats com a gallines, eh, a tots. Bueno, com va?
6: Fa un resum del que he escoltat. Bueno,
7: molt
6: xoc,
7: bé.
6: Sí.
7: Molt bé. I com va aquest dia de festa, Gisela? Trobem a faltar, eh?
6: Home, bé, tranquil·leta. Sí, organitzant una mica. Venen dies de més atabalamenta, però bé, no em queixo.
7: Escolta'm una cosa, nosaltres volíem parlar d'aquesta, no en diré afició, perquè gairebé és una segona professió teva, aquests espectacles d'humor i clown que fas. D'on va venir això, Gisela?
6: Mira, jo això de petita ja m'agradava molt el teatre, sempre he estat vinculada amb el teatre, de ben petiteta, sempre feia shows ja a casa, val? I mai, o sigui, sempre el meu cap no deixa, i ara en tinc 48, i no deixa de crear i imaginar, o sigui, com altres mons, altres personatges, mira. I vaig passar de fer teatre, després vaig passar a fer performances teatrals, bastant vinculades a la poesia, i d'aquí vaig anar a parar el clown, que em va agradar perquè, clar, des de l'humor pots arribar molt lluny, riure't de moltes coses realment molt profundes i treure una mica el drama, però tocar la gent. I va venir així, o sigui, una cosa va portar l'altra i vaig començar-me a formar amb diferent gent vinculada al món del clown i em va agradar molt, la veritat.
7: Amb sí, grans sí, noms, començar... eh? Amb grans noms, perquè jo he llegit una mica la teva biografia i déu-n'hi-do, jo no en sé gaire de clown, però algun em sonava, eh?
6: Sí, sí, vaig tenir la sort de treballar amb el Django Edwards, l'Eric Devon, que vaig anar a Menorca a fer un estàs, la Gardi Hooter, que ara la tindreu al Festival Internacional de Cornellà i també està al Festival de Pallasses, que també és molt bona, la Fanny Giró, la Virginia Mata, o sigui, realment m'he anat formant perquè no hi ha una formació establerta, o sigui, has d'anar tu ideant una mica, dir, mira, aquest fa un estàs d'una setmana, doncs vaig allà a aprendre aquesta tècnica i entre aquesta tècnica i l'altra, doncs, crearé el meu clown, saps? Però sí, sí, i ara, de fet, en res, també marxo al Festival de Pallasses a aprendre a caure, que això és important a la vida, no?
7: Sí, molt. Som...
6: Sí, ens ajuda a aprendre caigudes, però físiques, eh? Vull dir, realment, ja us diré com va la cosa, espero no arribar amb la cama trencada, saps?
7: Esperem que no, eh? Escolta'm una cosa, i enmig de tota aquesta formació de clown apareix la tieta, aquesta Conxita Català, que és un personatge, jo t'he de dir que a mi m'ha recordat molt a les Tresines, potser en un punt d'aquells personatges que feia la Llull Bertran, una mica sí, també sí. Aquell Angelines dels companys de RAC1, dels Oscars, no?
6: Totalment, sí, sí. Jo he begut i veia a casa i m'encantaven les Tresines, la Llull Bertran, i totes elles pues, m'han anat no, calant, m'ha anat calant. I la Conxita va sorgir jugant, o sigui, jugant, creant personatges, i vaig començar-lo a presentar en diferents cabarets, que es fan, que són espectacles de 5-10 minuts, i vaig començar a jugar amb la Conxita, que al principi ja va començar com molt elegant, però potser no era tan elegant com ara, no? I ha anat canviant. I després la vaig anar provant, després quan va haver-hi la pandèmia vaig fer com una secció també que em van demanar a la xarxa d'un programa que fes una secció diària. I després d'això vaig dir, mira, vull fer alguna cosa més. Vull dir, a banda de fer una secció de 10 minuts, vull fer un espectacle d'una hora, que dius, qui em demana a mi posar-me en això, que és una feinada. I després vaig dir, vale, necessito algú que em dirigeixi unes mirades externes, algú que em vegi des de fora, perquè si no és molt complicat poder-te dirigir. I aquí va venir la recerca de qui ho pot fer-ho, qui ho pot fer-ho, parlant amb pallasses, amigues, que he vist treballs que m'han agradat molt, i em van dir, el Pep Vila és ideal per treballar el personatge. I aquí va venir la direcció d'ell, va ser un any i mig treballant amb aquest espectacle d'una hora d'aquest monòleg, i vaig aprendre molt, moltíssim, i va ser una experiència. O sigui, cada dia que pujaves a l'escenari era diferent i va ser molt bonic tot el procés de la Conxita. Jo li tinc molt de carinyo, l'estimo, la Conxita.
7: La tieta, no?
6: Totalment, sí. Totalment.
7: I aquesta imatge de la Conxita, tu deies, clar, estem a la ràdio, la gent no et pot veure, però és una senyora així com les Dantes, que es diuen, vestit jaqueta, perles al coll, sí. No? Unes ulleres immenses, aquell pentinat crepat així tan característic. Aquesta imatge, com hi arribes aquí? És una cosa del Pep? És una cosa teva? Heu caminat conjuntament?
6: Jo crec que jo vaig arribar allà, tenia un traje però no ens encaixava. Jo sempre pensava en un traje fosc, però vam passar, em vaig trobar el traje clar i és graciós perquè el traje és clar, és cru, però té com és de cerc, com si diguéssim, o sigui, té un punt que el dibuix és de cerc, o sigui, no és un traje clàssic, té un punt ja trencador. I vaig dir, aquest és ideal, saps? I aquí vam anar treballant sobre el traje, de fet, tots els assajos m'he de posar el traje perquè el Pep no et deixa treballar sense traje.
7: Clar, o sigui, per posar-te en situació.
6: El traje vaig suar.
7: Clar, clar.
6: Sí, totalment. O sigui, havia d'anar totalment de Conxita, sempre, saps?
7: I el que té una història... Sempre... Ai, perdó, digues.
6: Digues, no. I sempre és el traje, perquè jo pensava, bueno, tindrà diferents vestuaris. I ella em va dir, no, el personatge va tenir el traje. Després potser va canviar els detalls i coses, però que la gent veurà i dirà la Conxita, saps? I realment va passar això. O sigui, ha passat això, la Conxita, la gent ja la veuen i la veuen amb el traje jaqueta de color cru, saps?
7: I he llegit que el que té una història curiosa és la perruca.
6: Ai, sí, la perruca, és que és molt graciós. O sigui, aquesta perruca, jo a casa sempre he comprat perruques, he tingut perruques, i un dia parlant a la meva mare, diu, ai, jo tinc una perruca i tal, me l'ensenya i dic, però si és perfecta aquesta perruca, que és la que porto amb la Conxita. I aquesta perruca és d'ella quan era jove, que estudiava a Barcelona, que es va tallar molt els cabells, i en aquella època era més fàcil comprar perruques, que eren a un altre preu, no com ara, i es va comprar la perruca perquè venien a veure els seus pares. I aquesta perruca, clar, té història i té molts anys, que jo després l'he utilitzat i l'he portat com a Conxita, saps?
7: Doncs és una història ben bonica, no? La perruca de la mare que ha acabat en el cap de la tieta.
6: En el cap de la tieta i a dalt dels escenaris, sí, sí, és boníssim.
7: Doncs...
6: Tot queda en família, ja ho veus, ara. Ja. També, bueno, els retocs, també s'ha de dir que els retocs del traje de la Conxita català també l'ha fet la meva mare, o sigui, que vull dir, tot queda en família, sí, sí.
7: Doncs molt bonica aquesta història. Gisela, escolta, moltíssimes gràcies. Dóna-li les gràcies a la tieta per haver parlat amb nosaltres. Que segueixi escoltant-nos.
6: Ara els hi donaré, que veig que està preparant el berenar, ara els hi donaré.
7: Doncs que segueixi sent un oient tan fidel i, escolta'm, el dia que ens digui, venim a berenar, eh?
6: Perfecte, convidats esteu.
7: Una abraçada a totes, dues.
6: Adéu.
7: Adéu.
6: Gràcies. Adéu, que vagi bé.
8: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.

0: podcast que el Tour Rambla 54 a Ràdio Sant Cugat.
1: Hang on, little tomato, resisteix, petit tomàquet. És una bona banda sonora per la història que avui ens porta la Carme Reverte. És, efectivament, la història d'un tomàquet resistent. És el tomàquet mandó, una varietat que semblava condemnada a desaparèixer, però que avui es torna a conrear als camps de Collserola. La Carme n'és una autèntica fan i avui ens porta doncs, un dels protagonistes d'aquesta història de tomàquets. Carme, ben tornada. Qui tens amb tu avui per ramblejar amb nosaltres?
2: Hola, Anna. Doncs, efectivament, sóc una fan i t'asseguro que el dia que els tastis, tu també ho seràs, eh?
1: Sí?
2: Ho asseguro.
1: Sí, a mi, jo sóc força fan dels tomàquets en general, si tenen gust de tomàquet.
2: Doncs diguem. Aquest és... està assegurat. Ja t'ho dic. Mira, m'acompanya a l'estudi el Pol Domènech, que és enginyer agrònom i un dels pagesos que conrea el tomàquet mandó a Collserola. Pol, com estàs?
3: Molt bé, bona tarda i gràcies per convidar-me.
2: Escolta, quina història hi ha darrere d'aquest tomàquet que ens hem de remuntar una llavor que algú va conservar en el seu moment, no?
3: Sí, exacte. És un tomàquet autòcton d'aquí Collserola que feia potser 100 anys o així que es cultivava i es cultivava a diverses masies, bastant per consum propi. I bueno, Damià Gimbernet, de Can Mandó, va ser qui va guardar en un pot les llavors i després de 60-70 anys les va treure altre cop i hem començat a recuperar-lo.
1: Pol, i aquestes llavors que es devien conservar molt bé, no? Realment, com estaven? Què us va fer pensar? Escolta, em val la pena intentar, a partir d'una llavor que està guardada dins un pot de fa 60 anys. És que em sembla una història fabulosa.
3: Sí, bueno, el Damià Gimbernet és molt friqui d'això, de guardar totes les llavors, i de fet en aquests últims anys s'ha perdut una mica la variabilitat genètica de totes aquestes llavors autòctones, que moltes vegades no són tan fàcilment conservables, diguéssim, o potser visualment no són tan maques, cosa que el tomàquet mandó sí que ho és, de maco i de conservable. Però s'ha tendit a que millori la producció i el postcollita en general, en totes les fruites i verdures. Llavors, tota aquesta variabilitat genètica, totes aquestes varietats antigues, doncs en algun lloc s'han de guardar i és un tresor, no? I al final aquests tresors de tant en tant surten. Anem provant moltes varietats i anem provant moltes coses que es feien, a veure si en aquests temps moderns i en aquests mons ràpids que tenim ara, doncs ja encaix, no? I la sorpresa ha sigut que amb el tomàquet mandó n'hi ha hagut.
1: I un cop preneu la decisió de, sí, aquesta llavor anem a provar-ho, quin procés se segueix amb aquestes llavors fins a aconseguir doncs, que el tomàquet torni a ser el mandó que coneixien els avantpassats? Es planta sí, i prou o com va això?
3: No, hi ha hagut molta feina al darrere, hi ha moltes persones implicades, hi ha hagut pues, confiança i generositat entre nosaltres i això ha sigut també una de les coses que ha donat l'èxit, no, de tomàquet. El punt inicial és que la varietat ja era bona, no? Llavors, el 2014, Damià Gimbernet les va proporcionar al Parc de Collserola perquè a veure si des del parc tenien capacitat de promocionar i de fer que els pagesos tornem a tenir una mica de sentit, no? Aquí a prop de Barcelona, ja que ens havíem quedat una mica fora de lloc, sense saber massa bé què fer o quin paper havíem de jugar, ja que tots els productes que fèiem o que hem fet pues es troben al supermercat d'una altra manera, més fàcil. Llavors era trobar algun producte de valor afegit i que el consumidor final pues, l'apreciés. I això és el que està passant amb el tomàquet. Com deia, el 2014 el Damià Gimbernet el va portar al Parc de Collserola. Des del Parc de Collserola ho van traspassar a la Fundació Miquel Agustí amb el Joan Casals, que ho comanda, i va ajudar a estabilitzar la llavor. Això vol dir que dintre del tomàquet hi ha molta variabilitat. Llavors el que es va fer és un procés de selecció natural, que senzillament és plantar totes les llavors que teníem i extreure pues, les 10 plantes millors, no? I d'aquí multiplicar-les per tenir com una varietat més estable, més homogènia.
2: Tinc entès, Pol, que és un tomàquet delicat, que dona més feina que altres varietats, que s'ha de cuidar, que s'ha de mimar. Què significa cultivar el mandó a Collserola? Quines condicions requereix?
3: Sí, és delicat. S'ha de ser molt bon pagès, diguéssim, per poder fer més d'un quilo i mig, dos quilos per planta de tomàquet mandó. Això vol dir que una varietat tradicional, convencional, avui en dia pots estar fent 10, 15 quilos per planta. Aquesta, al ser varietat antiga, produeix menys, tot i que el que m'agrada explicar és que un tomàquet té gust de 10 tomàquets, no? Perquè està
2: és
3: més
2: potent.
3: Concentrat. Exacte. Mm. Llavors, amb aquest clima una mica canviant, amb aquesta calor que hem tingut aquest estiu, doncs ens fa d'anar de bòlit, no? Ja que al matí és una cosa, al migdia és una altra, la nit és una altra, i hi ha com, pues que hi hem d'estar molt a sobre.
2: O sigui, és un tomàquet que dona menys rendiment, que la temporada més és curta, 3 mesos, una pell molt fina. Quina producció es pot arribar a fer a Collserola per temporada?
3: Sí, l'altre dia vam fer una estimació fins a unes 20 tonelades. El tema és que el rendiment, com deia, és un quilo i mig per planta, així que estem plantant això, 20-25 mil tomaqueres.
2: Per tant, és una aposta que feu perquè sou uns romàntics, no?
3: Sí, bueno,
2: en el fons.
3: Bueno, perquè veiem que la gent li agrada i és un miracle, no?, que tornem a fer un producte diferent del que puguis trobar a un supermercat i que tornem a ser una mica importants o que la gent apreci el que fem. Mm.
1: Carme, Pol, fa una estona que parlem d'aquest tomàquet, del tomàquet mandó. La Carme fa temps que me'n parla, Pol, t'ho he de dir. Però jo, que encara no l'he tastat, com m'explicaríeu en paraules la diferència que hi ha entre un tomàquet normal, bon tomàquet, no una cosa d'aquestes que a vegades mosseguem del súper, que és por expand i no te gusta res, entre un bon tomàquet de pagès i aquest tomàquet mandó?
3: Doncs té un gust com els d'abans, així és ràpid d'entendre, uh-huh. Té poques llavors i té unes característiques organolèptiques molt, molt completes, diguéssim, no? Per la boca passen tots els àcids, tots els sucres i és molt, com, molt complet, jo li diria. I sobretot es distingeix molt ràpid dels altres, no? Un cop el proves, jo el que veig amb els clients, no, que tenim és que es tornen una mica addictes. Ja després és com vull mandó. I de fet li diem mandó de Collserola, ¿vale? El cognom és important.
1: Pol, i com es consumeix més aquest tomàquet? Perquè tot el que m'estàs explicant, jo m'imagino una fantàstica amanida de tomàquet, no? M'imagino que se l'ha de tocar poc.
3: Sí, exacte. En fresc ja està, només tallat a rodanxes, una mica d'oli i sal, i n'hi ha prou. I, de fet, són molts que per sopar és el nostre sopar de l'estiu.
2: Està boníssim, Anna. És supercarnós, és saborós, és el que deia el Pol, és que té gust a tomàquets. No, a tomàquet no, a 10 tomàquets, no, perquè
3: exacte.
2: Té una potència que és molt bèstia. Pol, què heu hagut d'aprendre i què heu hagut de modificar al camp perquè aquesta varietat recuperada es converteixi en un cultiu estable? Ara portem uns anys, no? Però això ha d'anar creixent.
3: Sí, exacte. Ens anem fent amics, vale? Amb la tomaquera, amb la varietat de tomàquet mandó de Collserola, i al principi no aconseguíem tenir el rendiment que tenim ara. El repte és augmentar una mica el rendiment sense perdre el gust que té, perquè és com la vinya, no? Si produeix poc i està molt putejat el cultiu, llavors el gust és més bo. Si li dones les condicions òptimes, potser fas més quilos, però perds gust. Llavors, aquí és el repte que tenim, no? de conservar el gust, sobretot, que és la cosa bona que té aquest tomàquet, ja que sabem que mai farem molts quilos. El que hem hagut d'aprendre és tornar a fer de pagès, perquè sembla que no, però fa 30 o 40 anys que aquí a prop no tenim gaire referents de fer de pagès. Llavors, sempre és intuir el que passarà, i no que passi, perquè quan ja ha passat ja fas tard, així que és veure el que necessitarà la planta demà per començar-li a donar avui. Si no, quan t'ho demana ja fas tard, no? Jo, personalment, en el meu... a l'hort, no?, que tenim a Can Domènec, a casa, hem hagut de posar unes sondes a 20 centímetres i a 40 centímetres per tornar a aprendre a regar, no? Perquè és a l'estiu, és superexigent amb aigua, però no li pots donar massa ni massa poc, li has de donar la justa. I sembla fàcil, però no ho és. Gens.
2: Sembla fàcil, sí.
1: Escolta'm, i no sé si heu hagut també de reaprendre la distribució d'abans, la distribució de proximitat, perquè parlem, pel que m'esteu dient, d'un tomàquet molt delicat, per tant, molt enllà no se'n deu poder anar, no? O com va la distribució? On es consumeix més aquest tomàquet?
3: Sí, exacte. Els mercats, no?, d'aquí Sant Cugat, fins i tot Barcelona, no?, el mercat de Galvany, el mercat del Ninot, hem arribat. Després, aquest primer any sí que hem anat fins a la Costa Brava, hi ha hagut alguns restaurants allà que n'han consumit. Però sí, ha de ser collit al matí, de fet a les 6 del matí comencem a collir, s'encaixa i al migdia ja comencem a distribuir-lo i a l'endemà, com a molt, ja se'l comencen a menjar la gent.
2: Anna, ja no parlem només d'una llavor recuperada, d'aquesta història que ens explicava el Pol, sinó d'un projecte que implica la pagesia, els restaurants, els consumidors. Us convidem, si voleu, ho podeu aprofitar, a la Fira del Tomàquet Mandó, però encara falten uns mesos, Es fa cada primer cap de setmana de setembre des del 2022, aquí a Sant Cugat, i sou convidats.
1: M'ho apunto a l'agenda, perquè...
2: Sí, apunta't. Ja hem fet tard, perquè ara ja no queda Mandó, a no ser que sigui tomàquet fregit, perquè han fet uns potets, no?, em deia
3: exacte,
2: el Pol abans.
3: De conserva. Tomàquet triturat, natural, sofregit i marmelada.
1: Ostres, i això encara es pot trobar a les botigues?
3: Perquè sí,
1: em sembla
3: exacte.
1: Em sembla que agafaré els ferrocarrils i vindré fins a Sant Cugat,
2: Sí, sí, però jo crec que el primer que hauria de fer és tastar-lo
1: fresc.
2: Cru. Sí, clar. Pol, què creus que dirien els avantpassats de Can Mandó si veiessin què heu fet amb aquesta llavor?
3: Doncs, estarien superil·lusionats, no? Jo ara mateix, mira, quasi m'emociono també perquè... Després de molts anys de no tenir rumb, doncs ara almenys hi ha un rumb i sabem que fent aquest cultiu podem seguir vivint de pagès o intentar-ho i que es tanca el cercle, no? Que produïm, es venem i la gent s'alegra i donem felicitat, no? Que al final això és el que omple, no?, com a persona, veure que la gent aprecia el que fas i tornar a que la pagesia tingui un paper dintre de la societat, no? Sembla que comprar a l'altra punta del món i no tenir relació amb els veïns hagi sigut normal, però ens hem despistat. Ens hem despistat i hem de tornar a produir, a gestionar el territori, ja sigui per prevenció d'incendis, per biodiversitat, per paisatge. Cuidar l'entorn ens farà millor poble i millors persones.
2: Anna, t'he de dir que el Pol té altres projectes.
1: Ah,
2: i
1: sí?
2: Si vols, qualsevol altre dia podem parlar de burros. De burros a Collserola.
1: Ostres, i tant.
2: No?
3: Exacte, sí.
2: Sí?
1: Doncs
2: parlant
1: apuntat,
2: de paisatge.
1: Apuntat,
2: sí,
1: apuntat. Sí. Ja ens has venut el tema, ja estem buscant un dia. Arnau, apunta. Feia molt que no ho deia, Pol, m'encanta el teu missatge. Moltíssimes gràcies per venir fins al Rambla 54 a explicar-nos-el, a posar-nos en context aquest tomàquet Mandó que m'ha fet una salivera. Sort que no fa gaire que he dinat, perquè si no... Gràcies a la Carme també, vindré a tastar-lo, ja sé que m'he d'esperar al setembre, però m'ho apunto a l'agenda. Una abraçada a tots dos i fins molt aviat amb els burros,
2: A tu, gràcies. Gràcies, Anna.
3: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Som-hi, Marga, on vulguis.
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Pots dir meua, eh?
1: Vale. Jo escolto Rambla 54 a la meua ràdio local.
0: Perfecte. Molt bé.
2: La moto. A la Plana Ràdio també escoltem Rambla 54.
3: Amb moto, xupo, papapai, amb moto, xupo, papapai, amb moto, xupo, papapai, amb moto, xupo, papapai. Quan engegueu la moto, quin orgasme sideral. És com si d'un glob li fes tota...
0: A molta gent li agrada anar amb moto, com el nostre Ivan, que avui no la pot agafar per grip. Una abraçada, crac, cuida't molt i torna aviat. Però més enllà de transportar-se com fa ell o de fer-li una cançó com l'enyorat Pere Tàpies, hi ha gent a qui la moto els ha marcat tant que les ha acabat col·leccionant. I aquest seria el cas del veí de Santa Bàrbara que avui la Tere Giné porta a ramblejar amb nosaltres. Oi, Tere, ben tornada.
4: Gràcies, Anna. Per cert, m'han encantat aquests tomàquets mandó i ja tinc ganes d'anar al mercat a comprar-ne, eh?
0: Sí, eh? Haurem de fer una excursió l'any que ve, el mes de setembre, una excursió tots a Sant Cugat a tastar aquests tomàquets de Collserola.
4: Bueno, pues ara anem a parlar d'una altra afició, eh? Avui et porto un home, l'Àngel Fibla, que viu aquí a Santa Bàrbara i és un apassionat de les motos des de que va fer 16 anys i que son pare li va regalar una Derby Antorcha. Àngel, benvingut al programa. Això és així, no?
5: Sí, així mateix, així mateix. Gràcies per portar-me aquí al programa, a vosaltres.
4: Què tenia aquella moto, Àngel, per atrapar-te tant?
5: Bueno, aquella moto, als anys 60, l'època dels 60-65, va ser la moto de moda, que tots els joves volíem tindre. I jo vaig tindre la sort que el meu pare me la va comprar. Llavors jo la vaig ficar en marxa, vaig muntar pel carrer principal del poble, que hi estaven totes les xiques, perquè als tards, quan plegaven de treballar, ens reuníem tots els xics i les xiques a la plaça del poble. Jo vaig tindre una sensació tan gran, muntant en la moto aquella pel centre del poble, totes les xiques me miraven, xiques i xics, claro, me miraven, que això no ho he sentit mai en cap... Mira que he tingut molts cotxes, però mai aquella sensació, aquella... Encara puc sentir, a vegades, quan munto en una Iguala, me transporto als 16 anys i sento hasta l'olor que feia l'aire del carrer.
0: Àngel, veig que recordes cada detall, per petitet que fos, d'aquell primer dia amb la Derby Antorcha, eh?
5: Bona mare, sí, correcte.
0: I llavors, molts anys després, sí, un dia et jubiles, no?
5: Sí,
0: recordes
5: sí,
0: aquell
5: sí.
0: Regal del pare i tots aquests moments que ens descrius sí. amb tanta fruïció, i comences una col·lecció que em diu la Tere que és un autèntic temple del motor català.
5: Sí, bueno, jo sóc un col·leccionista nato, tinc moltes col·leccions, però vaig dir, bueno, jo vull tornar a ser jove i tornar a tindre la Derby que tenia, desgraciadament no és la mateixa que tenia, perquè, clar, han passat molts anys i es va perdre, però vaig aconseguir-ne una d'iguala, igualeta. Mm-hmm. La vaig restaurar, la vaig arreglar, i, bueno, la vaig tindre arreglada, que costa un temps arreglar-la, restaurar-la, no és una qüestió de dies, és qüestió de mesos. I el vaig acabar i vaig dir, ui, que bonica que ha quedat. Però ara resulta que és l'Antorcha, ara està la Gran Esport, ara està la F4, la Turbo, la no sé què, i en fi, he aconseguit tindre una 60 i pico i encara en tinc dur 3 més per restaurar.
4: Uh-huh. Imagina't, Anna, quina passió. Mira, per a tu i per a qui mos escolta, vos puc explicar que al taller exposició de l'Àngel hi ha una 60 de motos Derby meticulosament restaurades i que, a més, és una de les col·leccions, Àngel, més importants del país. No sigues modest, és així.
5: Sí, bueno, almenys a les comarques nostres no hi ha ningú que tingui una col·lecció. Hi ha molta gent que tenen motos, però tenen una Voltaco, una Montesa, una Ossa, no sé, però tots són Derbys, tots són Derbys.
0: I per què totes Derby?
5: Perquè és la moto de la meva joventut. Els joves no podíem accedir a Voltacos i motos d'aquesta categoria perquè eren matriculades i grans, no? La Derby era un ciclomotor que es podia aconseguir sense carnet, sense inclús ni seguro ni res, en un permís de l'Ajuntament podia circular. I llavors tots els joves volíem tindre una Derby. És que va ser el boom. Se van fer més de 500.000 unitats en tota Espanya. La Derby va ser el boom de lo progrés, lo canvi de Catalunya i del resto d'Espanya, clar, per supuesto.
0: I és que hi va haver un temps, els més joves no ho saben, però hi va haver un temps en què a Catalunya hi havia moltíssima indústria del motor i molt bona, molt puntera. Tu has apuntat abans les Voltaco, les Osses, les Derby, òbviament.
5: Sí, sí, claro. És que Derby era un senyor que li deien Simó Rabassa i Senglar, aquí a Mollet del Vallès, que era un senyor que restaurava bicicletes, un taller de bicicletes. I a aquest home se li va ocorrir ficar un motor a una bicicleta, perquè si tu lliges la paraula derby, vol dir derivado de bicicleta.
0: Ah, jo no ho sabia, això.
5: Sí, si escrius la paraula derby, veuràs que posa derby derivado de bicicleta. Llavors, aquest home va inventar la derby i li va posar el nom de Flama. Però en aquella època, era l'època del senyor Franco, en aquella època no va caure bé a certes persones, no va caure bé el sol de Flama, i el van fer canviar per Antorxa. I va ser
0: del senyor Franco, li direm senyor per dir-li alguna cosa, eh?
5: Sí, bueno, perdó, no sé.
0: No, bueno, tranquil, però ja no veus, passa res. No els agradava la paraula Flama.
5: Sí, no els agradava. Jo encara en vaig aconseguir-ne una que ara posava Flama.
4: Veus?
5: Sí.
4: Anna, és que l'Àngel és un llibre obert, no? Sí. I a mi m'agradaria també saber una mica, quan vas començar a acumular i a restaurar motos a casa, una mica què és el que et va dir la gent del teu voltant, Àngel? Què dient?
5: Bueno, ells ja saben que jo sóc un col·leccionista nato. Ells ja saben, bueno, me dient que no estava molt bé, que estava una mica malament, però ara se n'han donat compte que és una col·lecció molt bonica i venen i coneix tothom. Ahir mateix vaig anar a esmorzar al Delta amb uns amics i hi havia una gent al costat esmorzant, no sé d'on eren, però me se va quedar mirant, diu, tu ets el de les derbis.
0: Ostres!
5: I així, doncs, tothom me coneix. Per això, sí.
0: Àngel, i aquestes derbis, com les aconsegueixes? És fàcil de localitzar una moto antiga d'aquestes? On s'ha d'anar?
5: Al principi t'he comentat que se'n van fer 500.000 unitats en tot lo nacional, en tot això. Però, clar, han passat molts anys, la gent se n'ha desfet, s'han fet malbé, i llavors s'han de buscar molt. Per internet, per Wallapop, etc. Has d'anar buscant este model, a la millor este model, este senyor lo tenia, però ja no el té, inclús he fet de dos motos, n'he fet una. És una mica complicat, no és fàcil, eh?
0: Una història, ni alguna, deia, sí, que tingui una història curiosa o especial al darrere, o que t'hagi estat especialment complicada d'aconseguir.
5: Bueno, les complicades d'aconseguir, que eren les motos que el meu pare... Bueno, que els joves no podíem dormir per la nit. Les motos que no podíem dormir els joves per la nit se diuen 74 Gran Sport. Uh-huh. Això va ser un èxit total. El que passa que eren una miqueta més cares, s'havien de matricular, bueno, era una matrícula senzilla, però ells s'havien de matricular, llavors corrien molt. Eren motos que se passaven de 100 per hora. Llavors els pares no te la compraven. Primera, que valia una miqueta més diners, i segona, que els pares no te la volien comprar perquè devien dir això antes d'anar a treballar a la construcció, a treballar al camp, antes d'anar. I no te la compraven.
4: Àngel, i per cert, la teua preferida quina era de totes aquestes que tens guardades?
5: Bueno, la meva preferida sempre serà la Gran Sport, perquè era la que mon pare no me va voler comprar. Uh-huh. I me vaig conformar en l'Antorxa.
4: Clar.
5: En l'Antorxa. Vale, però les preferides són les primeres que van sortir a principis dels anys 60, finals dels anys 50, que es diuen Paleta. Però no es diuen Paleta. Paleta era un sobrenom que li va posar la gent. Quan la immigració del sud a Catalunya, del sud d'Espanya, va vindre a Catalunya, la gent normalment treballaven a la construcció. Llavors, el primer que feien, després de fer-se una casita, per poder muntar la família, comprar-se una motico per anar al treball. Uh-huh. Llavors, anaven a treballar i feien, me'n vaig a treballar d'albanyil. I els que estaven allí feien, no, albanyil aquí no, tienes que dir Paleta. Així t'has comprat una derbi per anar a fer de paleta. Sí, per anar a fer de paleta. I llavors ells mateixos, a Catalunya, esta moto se la coneix com la derbi paleta. Per aquest motiu, perquè albanyil i ells diuen paleta.
4: Sí.
0: Àngel,
5: Digues, perdó. Perdó. Esta història que molta gent no la sap, perquè hi ha molta gent que diuen, a totes les diuen paleta. Ui, paleta. No, paleta només són estes. Són les primeres que era derbi a seques. Ni derbi antorxa, ni derbi campiona, ni supercampiona, ni tricampiona. No, era derbi i ells hi van posar el sobrenom de paleta. I avui en dia, si vols aconseguir una moto com esta, encara que vagis a Madrid, Sevilla, el que sigui, no diràs derbi albanyil, perquè diran, quina és esta moto? Diran paleta.
0: Doncs apuntada aquesta història, estic descobrint coses fascinants de les derbi, eh?
5: Vale,
0: Àngel, una cosa, algun model que se't resisteixi, aprofitant que estem a la ràdio, a veure si fem la màgia, hi ha alguna moto que l'Àngel vulgui, que encara no l'hagi trobat, i que puguem fer una crida a veure si trobem algú que tingui aquesta moto?
5: Sí, n'hi ha un parell.
0: Doncs vinga.
5: N'hi ha un parell, que una es diu la Junior, que és en quadro, diguéssim, de dona. Pensa que en aquella època les dones no anaven en pantalons. En quadro de dona i en motor de marxes, la Junior. Uh-huh. I en acabat hi ha una que també esta és super, super difícil, que em suposo que estarà per aquí a Girona, algun museu o algo, que es diu la Derbi Pirineus. Uh-huh. Pirineus.
4: Àngel, jo no sé si això mos ho xerraràs o no, però amb tantes motos aquí, en el tema de comprar-les, restaurar-les, t'hi hauràs deixat un dineral, no?
5: Bueno, el cas és que jo no conto res. No conto. Compro, però no sumo, senyors. O sigui, me tornaria loco.
0: Però amb temps sí que ens pots dir què trigues a restaurar això.
5: Ara en tinc dos, que les començo a restaurar-les ara, s'ha de fer el motor, s'ha de mirar això, s'ha de mirar allò, i he dit que a vegades me toca comprar-ne una per de dos fer-ne una. Perquè és que recanvis és una mica complicat trobar recanvis. És més fàcil trobar una moto que està ja per a llançar, que està al desguàs, que a la millor en 100 euros te la donaran, i d'allí pots aprofitar peces, inclús pots guardar-ne per a pròximes motos.
4: Uh-huh. Anna, has de saber que la col·lecció d'Àngel, si vols venir aquí a Santa Bàrbara, és una col·lecció que es pot visitar, eh? Àngel, tu atens aquí a la gent.
5: Sí, pot vindre tothom.
4: És una exposició que està oberta al públic.
5: Gratuït, estic en col·laboració amb l'Ajuntament, vull dir que no hi ha cap problema.
0: Doncs escolta'm, a l'audiència, dos coses. Els amants de la derbi poden anar a Santa Bàrbara a visitar la col·lecció. I els que conservin alguna moto antiga en un racó, en un garatge, si és una Junior o una Derbi Pirineus, si us plau, truqueu a l'Àngel. Sí. Àngel Tere, molt, seriosament, interessant aquesta història de la col·lecció de derbis de Santa Bàrbara. Ivan, si ens escoltes, tu que ets motorista, doncs ja saps. Una abraçada a tots dos, Àngel i Tere, gràcies, moltes gràcies per obrir-nos la porta d'aquest taller tan especial i fins aviat a tots dos.
4: Moltes gràcies, Anna.
5: Vale, moltes gràcies.
6: Vale, Paola, primer el nom del programa, no?
7: Vale, Rambla 54.
6: Ara, potser una definició pel programa.
7: Rambla 54 és el millor programa.
6: I què escoltes?
7: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
6: Es nota, que et creus la ràdio local. Jo crec que això està superbé, no?
7: Genial.
8: Si hi ha una cosa en la que estan d'acord tots els veïns del barri de l'estació a Sallent és que la vida que hi havia allà no es trobava a cap altre lloc. De fet, això que sentíem ara de fons era el que se sentia al barri, el so de quan tots els veïns s'ajuntaven al carrer. Era un lloc de classe obrera amb unes 200 famílies i molta, molta vida al carrer. Ho explica un dels veïns, l'Àngel López.
9: Com el barri que hi havia aquí, no hi ha lloc. Ni ara ni abans, perquè a Sallent també hi havia barris, però no es vivia com aquí a l'estació, no? Que eren tots una pinya, es coneixíem tots, i bueno, aquí la canalla sortia al carrer sense cap pare ni res. El que teníem aquí, un cop ho hem perdut, ja no ho hem tingut enlloc.
8: Un lloc on no feia falta marxar del barri per trobar res, perquè hi havia de tot, com un poble petit. Ho explica la Yolanda López, que va viure la seva infantesa al barri.
10: sorties sol al carrer des de que tenies, no sé, 8 anys. Anaves a comprar aquí a Cal Ramon, a la botiga, anaves a buscar la teva amiga del costat a tocar-li el timbre i venies a la plaça a jugar i ja sabies que a l'hora de sopar havies d'anar a casa i ja està. I clar, això com a nen, una nena petita et dona molta llibertat i t'ho passes molt bé.
8: Les primeres alarmes van aparèixer en forma d'esquerdes. Al principi, però, els veïns no li van donar gaire importància. Pensaven que eren problemes en la construcció de les cases o en els seus fonaments, perquè en general eren cases que s'havien construït ells mateixos. Al cap d'un temps, però, el problema es va estenent i els veïns van començar a buscar respostes, tal com expliquen el mateix Àngel López i el José Carlos Rodríguez.
9: La gent, bueno, aquella casa és que se la va fent ells. No té fonaments, l'han fet d'aquella manera, li treien importància, no? Vull dir, només ha sigut allò. Bueno.
11: Sí, tenien com cases que tenien un evident

0: tot.
1: Per si passés algú que quedés identificat, dic jo.
2: A sota del barri hi havia una antiga mina de sal. Amb els anys, l'aigua del riu s'havia anat filtrant cap a sota terra i havia començat a fondre la sal. Això va fer que el subsol s'anés buidant i quedessin grans forats. Sense cap suport a sota, el terra de sobre va començar a cedir, que era on hi havia les cases, i enfonsar-se fent sortir les esquerdes, els edificis, i tot això va anar passant fins que, llavors, al cap d'uns anys, els hi va arribar l'ordre de marxar de manera directa. A la família López Silvestre els van avisar que havien d'abandonar casa seva un dia de desembre a les portes de Nadal i només tenien un mes per fer les maletes.
1: Ens ho van dir allà i jo quan vaig arribar a casa li vaig dir en un mes hem de ser fora. Això sí que va ser dur, perquè aquell Nadal va ser una merda.
3: Nosotros hasta vimos caer la casa nuestra. Vinimos al entierro de un vecino y cuando pasamos, nos íbamos por allí y pensamos, uy, cuánto humo sale de ahí. No era humo, era el polvo de la casa que la estaban tirando.
2: Així doncs van haver d'empaquetar tota una vida a només 30 dies, sent una família de 6 persones i sense saber on anirien a parar ni si els mobles els cabrien en lloc. Moltes coses van anar a parar a un contenidor de la Generalitat on s'hi van passar un any sencer. Per molts, tal com ens explica la família, aquella mudança a contrarrellotge va ser dura.
3: El día de la mudanza hubo que hacer repartición, esto que vaya al suyo, esto que vaya al nuestro, esto no sabemos, que al trasero, a mí me volvieron loca. Y dice, señora, ¿esto dónde va? Bueno, yo acabé con un ataque de nervios. Aquella noche nos acostamos, vamos, pero llorando, ¿eh?
1: La gente que vivía allá grande, que vivía con 86 años, de pena, pues a mí que a mí que se le iban a...
3: Mi padre porque... tuvo muchos problemas de estómago, sí. Había llevado a 1000 médicos y no tenía nada, solo tenía, los nervios se le habían cogido, pero bueno, no podía comer nada, todo lo sentaba mal.
2: Fins i tot després de marxar, tornar a entrar al barri per recollir les últimes pertinences requeria un control estricte. Però davant de la pèrdua de la casa on havíem viscut sempre, hi havia qui s'aferrava a l'únic que es podia guardar, que era la memòria i les fotografies de tota la vida.
3: A mí me gustan mucho las fotografías. En mi casa había muchas fotos de aquellas blanco y negro, antiguas, y yo, para mí eso era... Y yo me entretuve en escanearlas todas y las puse en CDs, que no ocupan nada.
4: Y a la mochila de sortir corrents teníamos un mundo de CDs amb las fotos.
3: Si pierdo un mueble, si puedo me compraré uno, y si no puedo no me compraré ninguno. Si pierdo otra cosa material, no sé cómo decirte, pero esos recuerdos, para mí, si los pierdes, no te queda nada.

0: Amb els anys, les cases es van enderrocar i avui el barri de l'estació són carrers buits amb herba que creix per l'asfalt i diverses persones que hi passegen el gos. El que era la plaça del barri només hi queden els bancs i alguns fanals que ara ja fa anys que no fan llum.
1: Però tu passes pel barri i dius, i això? I aquests carrers, vull dir, clar, dius, bueno, aquí hi hauria, però no li dones cap, no li donaries cap, però dius, això no és normal, no és normal.
0: Tot i que molts veïns van reallotjar-se prop del barri, tant a Sallent com a Manresa, el vincle comunitari es va anar trencant. Tot i això, alguns veïns del barri, els més joves, s'han encarregat de fer fotos, documentals i guardar testimonis per mantenir viu el record de l'estació.
1: I el que queda és la feina que hem pogut fer i ja dic, i ara sento molt egoista, eh? Jo ho vaig fer per poder tornar, al final és un regal i un record, perquè si no és això, és que no... Però el dia que no hi hagi res d'això, doncs pues bueno, pues ja està, és la història, pura història.

0: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Rambla 53 a la meva ràdio local.
0: 54.
1: Ah, 54, has dit 54. Crec que has dit 53.
0: No sé que m'hagi equivocat.
1: Rambla 53 a la meva ràdio local.
0: 54.
1: Crec que ho hem de tornar a fer.
0: Vale, va, un altre cop.
1: Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Perfecte.
2: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El govern ha aprovat el Pla de Pobles, un nou instrument de suport als municipis de menys de 5.000 habitants i a les entitats municipals descentralitzades amb un impacte econòmic previst de 400 milions d'euros entre 2027 i 2030. El pla vol impulsar el reequilibri territorial i demogràfic i donar resposta a reptes com l'envelliment de la població, la pèrdua o estancament demogràfic, les dificultats d'accés a l'habitatge i la necessitat de reforçar serveis i oportunitats econòmiques. Sílvia Paneque és la consellera de Territori i també portaveu del govern.
3: Aquest és un nou instrument de suport precisament al món local, als municipis, específicament aquells municipis més petits, d'entorns més rurals. L'import global del Pla de Pobles és de 400 milions d'euros en quatre convocatòries, per tant 100 milions d'euros anuals, i té com a objectiu final treballar en l'àmbit del reequilibri territorial i demogràfic a Catalunya, és a dir, dit d'una altra manera, la lluita contra el despoblament o la generació d'oportunitats en entorns més allunyats dels entorns més urbans.
2: Els darrers temporals de pluges han fet rebaixar les reserves de sang i el banc de sang i teixits. Fa una crida per recuperar aquesta davallada. La situació no és crítica, ho volen aclarir. La cap de centres del banc de sang, Àgueda Encoetxea, ha titllat la situació de reserves ajustades i ha fet una crida per augmentar el nombre de donacions. Són declaracions a la xarxa.
4: Necessitem 1.000 donacions al dia per donar servei a tots els hospitals de Catalunya, però a dia d'avui el que ens passa és que no tenim un problema de subministrament, però sí que tenim un problema de la conseqüència d'aquests dies amb aquestes pluges i amb aquests aiguats importants, no? El que hem de fer, el que necessitem, i la crida és per això, és per recuperar una mica les reserves perquè han davallat en comparació a com estàvem, no?
2: L'Hospital Universitari Vall d'Hebron ha aconseguit desobstruir la vena que transporta la sang de l'intestí i la melsa cap al fetge en 12 de 24 infants tractats des de 2018 mitjançant una tècnica pionera que evita haver de practicar una cirurgia oberta. El procediment, que es fa en dues petites punxades i amb l'ajuda de catèters, permet restablir la circulació sanguínia i prevenir complicacions greus com hemorràgies digestives, a diferència de la cirurgia tradicional que pot requerir una setmana d'ingrés hospitalari. Amb aquesta tècnica la recuperació és de menys de 24 hores. I a Tarragona s'ha presentat avui una nova edició de la Tardor Literària, amb més de 120 activitats repartides per diferents espais. Entre les propostes destacades, la presentació de En una gota a l'oceà, d'Andreu Carranza.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6. Us parla Mercè Roura. El Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a Ceuta. Es tracta de dues subvencions per cobrir despeses extraordinàries relacionades amb l'entrada massiva de migrants a finals de juliol. La mesura coincideix amb la visita del rei d'Espanya a la ciutat autònoma avui. Elma Saiz és la ministra portaveu.
3: El viaje de sus majestades los reyes es muy importante, es un viaje histórico. Pero este gobierno va a seguir acompañando a Ceuta. Y hay una parte muy importante en la resolución de todas las crisis, que es el relanzamiento de una ciudad que estaba, como se ha referido muchas veces el ministro de Economía, que estaba en un buen momento económico. Y por eso, efectivamente, vamos a seguir acompañando, no solamente en esa parte migratoria, sino también con una apuesta muy importante en fondos para que Ceuta siga siendo una tierra próspera.
2: 4 de cada 10 noies ha tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida, una proporció molt superior a la dels nois. Segons un estudi de més de 4.000 participants, liderat pel Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, els professionals alerten que molts problemes de salut mental de les dones continuen sent invisibilitzats perquè la recerca i els models diagnòstics s'han construït històricament a partir de patrons masculins. Maria Ribas és adjunta a la Direcció de Salut Mental de Sant Joan de Déu.
4: Quan tu desagregues la informació per sexe, te'n dones compte que és molt més freqüent amb les dones. Això ens permet, no, establir mecanismes de detecció, d'exploració, que tenen que ser molt més adequats a la població femenina, perquè té unes vivències i unes dificultats diferents. En aquest estudi també, per exemple, es va trobar, no, que hi ha símptomes i malestars que són diferents entre els nois i les noies. Les noies presenten més ansietat, més depressió, tenen la sensació de més estrès percebut, no? I tenen també més impulsivitat.
2: L'eurodiputat electe de Junts, Toni Comín, anuncia que tornarà a Catalunya el 24 d'octubre després de 9 anys d'exili a Bèlgica. En una carta enviada al seu entorn, l'exconseller diu que vol travessar la frontera des de França a peu cap a les 12 del matí d'aquell dia. L'anunci arriba després que aquest dimarts el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha dit que preveu posposar el sobreseïment de la causa contra Comín i l'expresident Carles Puigdemont i l'exconseller Lluís Puig, i que això passarà entre divendres d'aquesta setmana i el dimarts vinent. Per cert, que Catalunya serà el territori més beneficiat per la nova ampliació de planta judicial i fiscal de l'Estat, amb 94 noves places de jutge i 47 de fiscal de cara al 2027.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: El president Salvador Illa busca una resposta europea a la crisi de l'habitatge i fons específics per a Catalunya. Jordi Fortià.
3: Illa és a Brussel·les amb la voluntat de liderar aquest debat, segons ha explicat la portaveu del govern, Sílvia Paniqué.
4: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
2: Els Reis d'Espanya visiten Ceuta enmig d'aplaudiments del president autònom Juan José Vivas i escridassada el ministre de Política Territorial Ángel Víctor Torres.
3: Coincident amb la visita, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma. Ho ha detallat la ministra de Migracions, Elma Saiz.
5: El viaje de sus majestades los reyes es muy importante, es un viaje histórico. Pero este gobierno va a seguir acompañando a Ceuta. Y hay una parte muy importante en la resolución de todas las crisis, que es el relanzamiento de una ciudad que estaba en un buen momento económico. Y por eso, efectivamente, vamos a seguir acompañando, no solamente en esa parte migratoria, sino también con una apuesta muy importante en fondos, pues para que Ceuta siga siendo una tierra próspera.
2: Toni Comín ha anunciat que tornarà a Catalunya a peu el 24 d'octubre després de 9 anys d'exili a Bèlgica.
3: L'eurodiputat electe de Junts ha convidat familiars i amics perquè l'acompanyin en el seu retorn. L'anunci ha arribat després que aquest dimarts el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, hagi dit que preveu proposar el sobreseïment de la causa contra Comín, l'expresident Carles Puigdemont i l'exconseller Lluís Puig entre divendres d'aquesta setmana i dimarts vinent.
2: El govern avisa que l'alta velocitat seguirà amb endarreriments de 15 minuts de mitjana durant els pròxims dies a causa de l'incendi d'un comboi ahir a la tarda.
3: Els trens encara circulen per via única i això provoca retards generalitzats d'entre 15 minuts i 2 hores. Són diversos els usuaris que s'acosten a les estacions esperant rebre més informació.
6: Nos enviaron un mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos.
7: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9.
2: La dibuixant Pilarín Vallès i el cineasta Pere Portabella rebran la medalla d'or del Parlament.
3: Ho ha decidit la mesa de la cambra, que també ha aprovat guardonar dues entitats, Promemòria Democràtica i el Centre Excursionista de Catalunya.
2: I en esports, Toni Castro, el Barça s'enfronta a partir de les 9 al Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions.
8: Després de l'estrena golejadora contra el Feyenoord, els blaugrana confien en mantenir la dinàmica guanyadora que també estan exhibint a la Lliga. Ho hauran de fer, però, sobreposant-se a la pressió ambiental d'un dels estadis més complicats del continent.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: A continuació, obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mipérez, bona tarda.
9: Bona tarda. Aquest dimarts està sent variable perquè hi ha hagut alguns moments de núvols gruixuts, fins i tot algun ruixat molt puntual a la costa i prelitoral de Barcelona, en alguns indrets del Camp de Tarragona, però també d'altres comarques completament assolellades. I sempre amb aquest ambient que encara a hores d'ara és molt tebi, és molt suau, és molt dolç. Puja la temperatura per sobre dels 25 graus a moltes comarques. Gran part dels núvols que hi havia aquest matí s'han anat trencant i, de fet, al llarg d'aquestes immediates hores fins a aquesta mitjanit, el cel quedarà una mica més destapat. Ara bé, aquesta matinada i demà d'hora tornarem a despertar amb molts núvols baixos i boires, sobretot a les fondalades de l'interior del país, la Catalunya central, les comarques de Ponent, les del Prepirineu, tindran aquestes boirades i un ambient una mica més fresquet. Però, en canvi, la tarda del dimecres una altra vegada acabarà sent molt càlida, més del que toca per les dates, i els núvols en gran mesura es trencaran. Per tant, en general, el dimecres serà un dia força tranquil. N'estem pendents a la xarxa.
2: I ara és moment de connectar amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
10: Bona tarda, Maria. Doncs aquesta hora parlem d'aturades més o menys habituals, en plena hora punta, aquesta hora de la tarda, bàsicament àrea metropolitana de Barcelona i les seves rondes. Una jornada més, per exemple, tant la Ronda de Dalt com la Ronda Litoral van molt plenes, sobretot amb aturades destacades en sentit Besòs, és a dir, anant cap al nus de la Trinitat. Com a incidències, destaquem un vehicle avariat a l'autovia A2, el tram de Cornellà de Llobregat. Hi ha aturades d'un parell de quilòmetres en sentit Martorell, sentit Lleida. Més endavant, també a l'autovia A2, també hi ha un vehicle avariat a la zona de Castellbisbal, que també provoca aturades de 2-3 quilòmetres en sentit Lleida. I a la mateixa autovia A2, molt més endavant, ja a Bell-lloc d'Urgell, aquí parlem d'un accident que ara mateix està provocant aturades d'un parell de quilòmetres també en sentit Lleida. En fi, alguns problemes en aquests tres punts de l'autovia A2, Cornellà, Castellbisbal i Bell-lloc d'Urgell. Acabem recordant que un accident talla l'accés cap a la B20 des de la Nacional 2 a la zona de Montgat i en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Notícies en xarxa, edició vespre.
2: Ho dèiem en portada, el president del govern, Salvador Illa, reclama a la Unió Europea una resposta global a la crisi de l'habitatge, a més de fons específics per a Catalunya. Jordi Fortià.
3: Aquest és el motiu principal del viatge que està fent Illa a Brussel·les. El president també reclamarà a la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Teresa Ribera, que Europa tingui en compte les particularitats del sector primari català, just en la vigília d'una nova jornada de proposta dels pagesos.
2: Ho detalla Maite Polo.
11: És el tercer viatge institucional de Salvador Illa a Brussel·les i va reclamar a la Unió Europea un seguit d'actuacions en matèria d'habitatge, que posi límits als fons especulatius i que les institucions europees impulsin de manera decidida l'habitatge social. Demanarà recursos econòmics per a Catalunya per acompanyar la construcció d'aquest nou parc. Ha explicat totes les demandes la portaveu del govern, Sílvia Paniquer, després de la reunió d'avui del Consell Executiu.
4: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
11: En paral·lel, Salvador Illa reunirà amb la vicepresidenta executiva de la Comissió, Teresa Ribera, i li reclamarà que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català.
2: De fet, Illa no és l'únic càrrec públic català que és aquests dies a Brussel·les. La Diputació de Barcelona participa a la capital comunitària en una taula sobre envelliment actiu i per combatre l'edatisme.
3: Dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. L'habitatge per a la gent gran serà també qüestió de debat.
2: Enviada especial a Brussel·les, Mont Carvajal.
12: Milers d'experts i representants polítics fan debats, tallers i seminaris i és una oportunitat per descobrir projectes innovadors impulsats a escala local. La Diputació de Barcelona participa d'una taula sobre l'envelliment actiu i per combatre l'edatisme, dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. El diputat de Cicle de Vida i alcalde de Polinyà, Javier Silva, ha explicat a la xarxa com enfoca la trobada.
13: Un repte diferent a altres etapes, però és un repte perquè, d'una banda, ens trobarem cada vegada més generacions noves que no són propietàries i, per tant, això té un impacte concret en les polítiques públiques que hem de fer d'habitatge, i també ens trobarem amb, molt relacionat amb la soledat no desitjada. Hi ha un moment que les persones grans comencen a tenir aquesta soledat i l'habitatge pot estar molt relacionat amb positiu per evitar aquesta soledat.
12: El president Salvador Illa arriba avui a Brussel·les i demà participarà a la sessió plenària del Comitè de les Regions. A més, es reunirà amb representants de les comissions d'Agricultura i d'Habitatge del Parlament Europeu.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.
2: Els Reis han arribat aquest migdia a Ceuta en una visita que els durà també a Melilla i en la qual viatgen acompanyats del ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
3: A la rebuda de les autoritats als monarques, el públic ha aplaudit el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, i ha escridassat el ministre Torres. L'entrada dels Reis al Palau de l'Assemblea ha estat corejada pel crit «Ceuta no es ven».
2: En paral·lel a la visita dels Reis d'Espanya a Ceuta, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma. Es tracta de dues subvencions per cobrir despeses extraordinàries relacionades amb l'entrada massiva de migrants de finals de juliol. Carina Bellver.
14: L'objectiu del Reial Decret és, segons el govern espanyol, garantir l'estabilitat financera de Ceuta per mitigar la crisi migratòria de l'estiu. Una xifra, la de 45 milions, pactada amb el govern saudí, que li han de servir a la ciutat autònoma per sufragar despeses relacionades amb la salut pública, protecció civil o educació, entre d'altres. Irma Saiz és el ministre portaveu.
5: El viaje de sus majestades los reyes es muy importante, es un viaje histórico, pero este gobierno va a seguir acompañando a Ceuta. Y hay una parte muy importante en la resolución de todas las crisis, que es el relanzamiento de una ciudad ciudad que estaba, como se ha referido muchas veces el ministro de Economía, que estaba en un buen momento económico. Y por eso, efectivamente, vamos a seguir acompañando no solamente en esa parte migratoria, sino también con una apuesta muy importante en fondos para, para que Ceuta siga siendo una tierra próspera.
14: La ministra portaveu també ha qualificat d'extraordinària gravetat que el Suprem mantingui la suspensió de vot dels descendents d'exiliats nacionalitzats per l'anomenada llei de nets. Segons la ministra, en una democràcia, el dret a vot s'ha de garantir i no restringir.
2: Toni Comín ha anunciat que tornarà a Catalunya a peu el 24 d'octubre després de 9 anys d'exili a Bèlgica. L'eurodiputat electe de Junts ha convidat al seu entorn perquè l'acompanyin en el seu retorn.
3: En una carta enviada a familiars i amics que ha avançat recull al periòdico, l'exconseller diu que vol travessar la frontera des de França a peu el dissabte 24 d'octubre entorn a les 12 del migdia. L'anunci ha arribat després que aquest dimarts el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, hagi dit que preveu proposar el sobreseïment de la causa contra Comín, l'expresident Carles Puigdemont i l'exconseller Lluís Puig entre divendres d'aquesta setmana i dimarts vinent.
2: I en el marc de les eleccions generals, Ada Colau ha recordat que encara hi ha temps per a configurar una candidatura única de les esquerres. L'exalcaldessa de Barcelona, que ha estat proposada per encapçalar el Front Ampli, ha estès la mà a Esquerra Republicana i a Podem per assolir un acord.
3: No obstant això, Esquerra Republicana es manté enrocat en desmarcar-se del Front Ampli perquè considera que podria diluir les sigles al partit. Ho ha assegurat el portaveu d'Esquerra, Isaac Albert, en roda de premsa després que el seu portaveu a Madrid, Gabriel Rufián, hagi reclamat fons amplis per a Catalunya i que s'asseguin a parlar.
2: De fet, Isaac Albert ha defensat l'acord de col·laboració amb Podem perquè, precisament, diu, es mantenen les sigles d'Esquerra Republicana i respon a l'objectiu de ser un mur de contenció a l'extrema dreta. David Navarro.
15: Des del Congrés dels Diputats, la portaveu de Podem, Ione Belarra, ha celebrat l'acord amb Esquerra Republicana. Pensa que el tàndem Gabriel Rufián-Irene Montero és el que tothom estava esperant i que així es dona resposta a les demandes dels acampats a moltes places d'Espanya.
16: Hemos hecho una cosa histórica que no se veía desde la Segunda República ni desde la transición. Nuestra mano está abierta para que podamos seguir sumando esfuerzos a ese equipo que yo creo que es el que puede, es el equipo titular, es el equipo que puede salir a ganar este partido.
15: Al seu torn, al Parlament, el portaveu dels Comuns, David Cid, ha evitat tornar a parlar de l'acord entre Esquerra i Podem. Per a Cid, l'objectiu de les eleccions del 29N és clar.
17: Jo crec que, insisteixo, al final, òbviament, tenim competidors electorals, però nosaltres no confonem mai l'enemic. Nosaltres tenim molt clar qui és l'adversari de cara al 29N. L'adversari es diu en Feijó i Abascal, es diu en PP i Vox.
15: Per a David Cid, la candidatura d'Ada Colau, amb el seu passat d'activista per l'habitatge, dona resposta a les demandes del carrer.
0: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: Els passatgers de l'alta velocitat entre Figueres i Madrid continuen patint el desgavell causat per l'incendi d'un comboi ahir a la tarda que els obliga a circular per via única i provoca retards generalitzats.
3: Segons el govern, els retards d'entre 15 minuts i 2 hores encara s'allargaran els pròxims dies. Aquesta tarda a l'estació de Sants s'han seguit registrant endarreriments i són diversos els usuaris que s'hi acosten amb més antelació de l'habitual per agafar el tren.
2: En Pau Pasqual, d'Esplugues Televisió, ens explica quina és l'última hora des de l'estació de Sants. Bona tarda, Pau.
18: Bona tarda, ara mateix a l'estació de Sants. La situació bastant estabilitzada i normalitzada aquí a les portes de l'alta velocitat, però amb un cartell que és el moment de restabliment parcial de la circulació de la línia Madrid-Barcelona. Però aquest matí, aquí mateix, hi havia aglomeracions i cues llargues. Al pitjor moment, cap a 9:15, quan els trens que havien de sortir aquella hora van trigar més de 2 hores.
6: Nos enviaron un mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos.
7: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se me retardarà fins a les 9.
18: Si tot ve de l'incendi d'ahir en un tren a Ricla d'Aragó que va aturar l'alta velocitat unes 5 hores i va afectar 33 trens i gairebé 13.000 viatges. Avui només els viatgers en via assignada podien entrar a la sala d'espera i per no cancel·lar serveis Renfe ha enganxat trens de 2 en 2. També ofereix canvis i devolucions i per tant doncs, tota la gent que acostuma a esperar darrere de la seguretat durant aquest matí ho feia al vestíbul principal.
2: La paciència també ha estat capdalt entre els usuaris de l'alta velocitat del Camp de Tarragona que tenien previst agafar un tren fins a Saragossa o Madrid. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
19: Els usuaris que anaven aquest dimarts a agafar l'alta velocitat a l'estació del Camp de Tarragona confiaven en no trobar excessius problemes. Així ho espera Diego, que viatja a Madrid i confia que tot s'hagi normalitzat. I també Mila, que s'havia carregat avui de paciència abans d'agafar el tren.
20: Sí, me enteré por la noticia y esa cosa que se quemó un ave y esa cosa. Uy, no sé, me espero todo menos eso, porque quiero viajar y esa cosa, pero con el Dios siempre adelante y bueno, que sea lo que Dios quiera. Sí. Espero que encontrarme cosas buenas y que esté todo bien para no tener problemas al viajar.
21: Pues habrá que estar prevenidos para lo que sea, porque ya sé que ayer hubo un problema, o sea que a ver si es la cosa suave.
19: Els usuaris asseguren que els problemes a l'alta velocitat han sovintejat des de fa un any. Asseguren que es plantegen tornar a l'avió si han de fer nous desplaçaments fins a Madrid o al sud de la península.
2: I encara en transport públic, Barcelona reforça el servei de metro de les línies L1 i L5 per reduir el temps d'espera. A partir d'aquest dijous s'incorporarà un tren a les tardes dels dies feiners a la línia blava i els dissabtes, tant la vermella com la blava, tindran dos combois més. Esther Minguell.
22: A partir de dijous, de les 5 de la tarda a les 9 del vespre, la línia 5 del metro, que va de Cornellà a la Vall d'Hebron, tindrà un tren més i reduirà el temps d'espera a 2 minuts 45 segons. Els dissabtes, aquesta línia i també la vermella, la línia 1, que va de Bellvitge a Fondo, tindran dos combois més entre les 10 del matí i les 9 del vespre, deixant el temps d'espera en 5 minuts. Laia Bonet és la presidenta de TMB.
23: Poder garantir el bon servei que requereix un servei com el de metro, que està funcionant molt bé, però que justament això fa créixer la demanda i, per tant, necessitem anar ajustant de forma permanent la demanda al servei que oferim. Creix la demanda, doncs hem de créixer en servei.
22: Aquestes dues línies concentren el 60% del passatge i en els darrers 3 anys, els dissabtes, hi ha crescut entre un 10 i un 15% el nombre d'usuaris.
2: En territori Manresa pujarà un 2,5% les ordenances fiscals de cara a l'any que ve i crearà una nova taxa per sancionar els veïns que no reciclin correctament. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
24: El govern municipal, format per Esquerra, PSC i Impulsem, asseguren que volen evitar que el rebut de les famílies creixi molt més. De cara al 2027, la majoria de taxes i preus públics s'encariran un 2,5% més, ho explica l'alcalde de Manresa, Marc Eloi.
25: El preu del consum està pujant moltíssim, els salaris no han pujat en el mateix percentatge que l'IPC, i per tant, com a Ajuntament de Manresa, el que proposem és unes ordenances fiscals que pugin un 2,5%. Apliquem una mesura de contenció per no carregar més la despesa a les famílies.
24: L'equip de govern justifica que ha hagut de fer malabars amb els números. L'increment del 2,5% és pràcticament la meitat del que es preveu que creixi l'IPC interanual. Ara bé, el cas de la brossa és singular perquè han decidit limitar l'augment de preu i collar els que no reciclen bé. A partir de l'any vinent, qui recicli menys o pitjor podrà arribar a pagar 90 euros més pels residus. Si no hi ha sorpreses d'última hora, aquesta proposta s'aprovarà dijous al ple.
2: Encara en territori, Sant Feliu de Guíxols ha aprovat la cessió de 4 solars municipals a l'Agència de l'Habitatge. L'objectiu és construir-hi fins a 90 habitatges públics de lloguer assequible. Ràdio Sant Feliu, Joana Valent, bona tarda.
26: Bona tarda. 76 dels habitatges serien de protecció oficial i 18 més d'ús temporal. Les obres podrien començar l'any vinent i allargar-se un o dos anys. Josep Savalls és el regidor d'Urbanisme.
27: Aquest és el pas previ a poder ja tenir la redacció del projecte bàsic en un període no superior a 3 mesos. Ha d'estar informat per l'Ajuntament per tal que aquesta llicència pugui ser ja adjudicada i posteriorment doncs, ja procedir a la part constructiva d'aquests habitatges que es pot produir al seu inici durant l'exercici 2027.
26: El gruix dels habitatges se situaria en els terrenys on hi ha ubicada l'antiga fàbrica Trashler a la carretera de Girona. També es disposa de solars als carrers Huguet i Antoni Ferrer.
2: I a Badia del Vallès ha arrencat avui una actuació històrica i llargament reivindicada, la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat.
3: Aquesta és una de les prioritats de les ordenances fiscals de l'any vinent que es portaran al ple extraordinari de la Paeria el 20 d'octubre, tot i que la mesura no ha rebut suport en la comissió.
2: Televisió de Sabadell, Josep Collell.
28: L'inici de les obres tindrà un impacte directe en la circulació i l'estacionament de la zona. A partir d'ara quedarà prohibit aparcar al principi del carrer Algarve. Aquesta restricció es mantindrà activa fins que finalitzi l'ús de la maquinària pesant a la part posterior dels blocs de Porto. La zona afectada ja es troba senyalitzada i el consistori anirà actualitzant la informació sobre noves afectacions segons l'evolució dels treballs. De fet, l'alcalde Josep Martínez explicava que, amb l'inici de la retirada d'amiant, compleixen un deute històric que es tenia amb la ciutat de Badia.
29: D'alguna forma, el que fem és canviar
1: canviar tot el passat, no un passat que hem heredat amb Amiens i encara amb el futur, amb una ciutat molt més saludable i sobretot amb l'orgull de poder dir doncs, que comencem a ser la primera ciutat d'Europa lliure d'Amiens.
28: La durada prevista de les obres és d'una jornada per comunitat sempre que no es produeixin incidències. No obstant això, s'ha establert un termini màxim de 3 dies per bloc en cas de condicions meteorològiques adverses o dificultats tècniques. Cal recalcar que totes les tasques es duran a terme íntegrament des de l'exterior dels edificis.
2: En cultura, la dibuixant Pilarín Vallès i el cineasta Pere Portabella rebran la medalla d'or del Parlament. Ho ha decidit la mesa de la cambra, que també ha aprovat guardonar dues entitats, Promemòria Democràtica i el Centre Excursionista de Catalunya.
3: La ninotaire Pilarín Vallès rebrà la medalla d'or per ser una de les figures més reconegudes de la il·lustració catalana contemporània, amb més de 60 anys de trajectòria. El director de cinema Pere Portabella se li reconeix haver estat una figura clau en la recuperació de les llibertats. Justament, una altra de les guardonades és l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques al Franquisme, pels seus 50 anys de treball per la recuperació de la memòria democràtica. En el mateix sentit, també rebrà la medalla d'or l'Associació Promemòria als Immolats per la Llibertat de Catalunya, amb un paper destacat en la dignificació del fossar de la Pedrera i en el record dels executats per la dictadura. Finalment, el Centre Excursionista de Catalunya se li reconeix els seus 150 anys d'història com una de les entitats més representatives de la societat civil catalana.
2: L'Amor venia en taxi de la Cubana lidera les nominacions als 32ens Premis Butaca, seguit de L'Amor i la Primavera i El Barquer. Avui s'han donat a conèixer els nominats en un acte al Teatre La Fàbrica de Barcelona, tot i que la gala de lliurament dels guardons es celebrarà el 23 de novembre a Premià de Mar. Álvaro Morcillo, d'Esplugues Televisió, des de Teatre La Fàbrica. Bona tarda.
4: Molt bona tarda. Doncs des del Teatre La Fàbrica de Barcelona, tanqueu els ulls, sentireu el que sentim nosaltres. Tot el sector teatral català treu el gas aquí aquesta tarda. Actors, directors, gent de la dansa i molta conversa de passatgers. Acaben de fer-se públics els nominats de la 32a edició dels Premis Butaca. I com deies, hi ha un nom que ressona per tota la sala. L'Amor venia amb taxi de la Cubana. 9 nominacions, la primera de la llista, millor musical, direcció, escenografia, llums, vestuari, so, composició, i els segueixen amb 8 cadascuna L'Amor i la Primavera de la Baronal i El Barquer del Teatre Lliure, una dansa que competeix en categories que no són només la dansa. Això sí, aquests premis tenen una peculiaritat i és que els decideix només el públic. La votació és oberta fins al 16 de novembre a premisbutaca.cat i la gala serà el 23 de novembre a Premià de Mar.
2: Doncs moltíssimes gràcies, Álvaro, i després, nosaltres continuem en cultura, i després d'una pausa de 2 anys, Estopa torna amb un nou disc titulat La Maqueta i una gira per grans recintes que inclourà l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
3: La Maqueta és un disc doble. En el primer volum inclou 7 temes inèdits dels seus inicis i 3 cançons noves. En el segon es podran escoltar les gravacions originals d'aquestes maquetes. A més del disc, Estopa farà una gira per grans recintes com l'Estadi Ciutat de València, el de la Cartuja, Sevilla o el Metropolitano a Madrid. A Barcelona actuaran el 18 de juny a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Les entrades dels concerts es posaran a la venda el 17 de novembre.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: I ara és moments de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Maria. El Barça s'enfronta a partir de les 9 de la nit al Galatasaray a la segona jornada de la Lliga de Campions. Després de l'estrena golejadora contra el Feyenoord, els blaugrana confien en mantenir la dinàmica guanyadora que també estan exhibint a la Lliga. Ho hauran de fer, però, sobreposant-se a la pressió ambiental d'un dels estadis més complicats del continent. El president del Barça, això sí, té clar que ara per ara són el millor equip d'Europa.
3: El Barça és el que... Ho dic amb tota la humilitat, però penso que estem practicant el millor futbol d'Europa i, per tant, el millor futbol del món. I altres equips que jo crec que també estan molt bé, com el PSG, com el Bayern de Múnich, doncs són equips que també són candidats a guanyar les competicions en les que participem i després sempre salta algun equip que és una sorpresa i has d'estar atent a tot això. Però a nivell de qualitat del futbol, penso que en aquests moments som els que estem jugant millor.
2: Pendents de la Champions, pendents del futbol i en bàsquet, també jornada europea. A l'Eurolliga masculina, el Barça rep el Maccabi, serà a 8:45 del vespre, i a l'Eurocup masculina, el Kitsanas Manresa està jugant des de les 6 de Turquia a la pista del Başak Şehir. Ara mateix està perdent el bàsquet Manresa 62-54, quan queden 5 minuts per acabar el tercer quart. I més bàsquet a la FIBA Eurocup, el bàsquet Girona juga a la pista de l'Ostende belga, un partit que arrencarà a 8:45. Escoltem l'entrenador del bàsquet Girona, Moncho Fernández.
4: Jugadors que ja coneixen la lliga, a saber, com el Costadino, o el Gileta, sempre fitxa molt bons joves dels Estats Units, doncs penso que a la seva casa serà un rival molt complicat que demanarà molt d'esforç, no sóc físic, sinó mental.
2: El Fràquim Balomano Granollers defensa a partir de 8:45 al segon lloc del grup E a la Lliga Europea d'Handbol. El conjunt ballesà juga a la pista de l'Aguas Santas de Portugal després de perdre amb el Flensburg i de guanyar el Buzău romanès. Els d'Antonio Rama buscaran un triomf que els ajudi a passar pàgina de la primera derrota a la Lliga contra Ciudad Real. Escoltem l'entrenador Antonio Rama.
5: Penso que ara l'equip té un repte majúscul, que és guanyar aquest primer partit contra Aguas Santas. Sí que és veritat que després ens queda un mes fins al següent partit de competició europea, però si ens mirem la competició europea, diguéssim, única i exclusivament, tenim els dos partits seguits d'Aguas Santas, que si els traiem estaríem classificats. Penso que això és un repte que la gent ho té claríssim, que la competició europea és diferent, que tenim ganes de tornar a fer-ho bé.
2: I debut en victòria de la selecció espanyola masculina al Mundial d'Hockey Patins, que es disputa en el marc dels World Skate Games d'Asunción, al Paraguai. L'equip espanyol s'ha imposat a Itàlia per 3-2. Pau Bargalló, autor d'un hat-trick, ha estat el gran protagonista. Aquesta nit l'equip tornarà a jugar contra Portugal, Maria, un dels rivals més exigents d'aquesta primera fase.
1: Doncs moltes gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a la coordinació i qui us parla, Maria Pagès. Gràcies per escoltar-nos.

0: Notícies en xarxa. Edició vespre.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
3: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
2: La tradició es mou si la mous tu.
3: Tota la informació a firamediterrania.cat.
4: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
5: El mes. Un mes és una unitat de temps basada en els cicles de la Lluna i el seu moviment orbital al voltant de la Terra. Astronòmicament parlant, el concepte de mes té les seves arrels en l'observació dels canvis regulars de les fases de la Lluna, un patró evident que ha influït profundament en les cultures i en els calendaris que els humans hem creat al llarg de la història. Tot i així, hi ha diferents tipus de mesos definits segons diferents paràmetres astronòmics. Hi ha el mes sinòdic, el mes sideri, el mes dracònic, el mes anomalístic i el mes tropical. No us explicaré exactament com són cada un d'ells, perquè és massa complicat, massa rotllo, no? Però, per exemple, el mes sinòdic és el temps que triga la Lluna a passar per totes les seves fases, des que és Lluna nova fins a que torna a ser Lluna nova. Té una durada aproximada de 29,53 dies. Aquest és el tipus de mes més directament relacionat amb els calendaris lunars o lunisolars, que es diuen, com el calendari islàmic o el xinès. La durada varia lleugerament a causa de les petites variacions en l'òrbita de la Lluna i la influència del Sol. Així doncs, històricament, els mesos es van basar inicialment en cicles lunars visibles, donant lloc a calendaris lunars, que ajusten els mesos lunars al cicle solar afegint mesos intercalars, és a dir, l'any comptat amb llunes i l'any comptat amb el sol no ajusten exactament i cada any havien d'afegir dies sueltos perquè quadressin. En conclusió, un mes, astronòmicament parlant, és una expressió dels diferents cicles orbitals de la Lluna en relació amb la Terra, el Sol i les estrelles. Aquestes variacions en la definició de mes reflecteixen la complexitat del sistema Terra-Lluna-Sol i la rica herència cultural dels calendaris humans, que han adaptat aquests cicles per organitzar el temps i la vida diària.
1: La xarxa de comunicació local.
6: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'Eix 59 d'avui, dilluns 13 d'octubre del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Moià, Castellterçol, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i els municipis del Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que Sant Feliu engega una campanya per fomentar el consum d'aigua de l'aixeta també a bars i restaurants. 150 pilots participen als renovats dos dies dels singles. La selecció espanyola de trial, amb el codinenc Toni Guillén, ha decidit no anar al Mundial de Riad.
1: El butlletí dels municipis de la C-59.
0: Comencem l'edició d'avui dilluns 13 d'octubre parlant d'aigua, perquè l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines ha engegat una campanya per fomentar el consum d'aigua de l'aixeta a nivell domèstic, però també en bars i restaurants. Aquest dissabte el Mercat Municipal ha acollit un punt d'aigua per explicar la campanya. En té més detalls la Gemma Permanyer.
2: Aigua de Sant Feliu, naturalment de casa, és el lema d'aquesta campanya que pretén fomentar el consum de l'aigua de l'aixeta als domicilis de Sant Feliu de Codines, però també als bars i restaurants que, per llei, poden servir aigua de l'aixeta gratuïtament. Un dels objectius que té l'Ajuntament amb aquesta campanya és posar en valor la qualitat de l'aigua i explicar que tota l'aigua que arriba a Sant Feliu prové de fonts pròpies, com són els pous de Llobateres, el Fitó, el Bògit i el Flaquer, i que és bona per beure ja que arriba als domicilis després de passar diversos controls de qualitat. La iniciativa, però, té altres objectius associats, com la sostenibilitat, ja que, entre d'altres, es redueix el consum de plàstic. Ho explica l'alcalde Pol Cabotí.
3: Per sostenibilitat, per reduir els envasos que generem i evitar transportar litres i litres d'ampolles plenes per les carreteres, quan en realitat ja en surt aigua de l'aixeta de cada casa.
2: Només a Catalunya, el 2024, es van consumir 463 milions d'ampolles d'un litre i mig, generant 13.900 tones de residus evitables. La campanya fomenta el consum de l'aigua de l'aixeta a nivell domèstic, però també, com dèiem, als bars i restaurants que, per llei, quan es demana l'aigua de l'aixeta, l'han de servir gratuïtament. La campanya Aigua de Sant Feliu, naturalment de casa, compta amb la instal·lació d'un punt d'aigua al mercat setmanal. El primer es va instal·lar aquest cap de setmana i se n'instal·laran dos més els dissabtes 14 de novembre i 10 de desembre. Des d'aquesta carpa s'explica a la ciutadania els avantatges de consumir aigua de l'aixeta i es trenquen mites com que l'aigua de Sant Feliu provoca pedres al ronyó. A la parada s'hi poden fer activitats per conèixer més l'aigua i els brolladors locals i es poden aconseguir o comprar els gots i ampolles amb la marca Aigua de Sant Feliu de Codines.
0: Ens movem de Sant Feliu perquè la 41a edició dels dos dies dels singles ha tancat el cap de setmana amb rècord de participació. La prova de trial celebrada dissabte i diumenge a Sant Feliu ha reunit 150 pilots, el límit de places previst per l'organització. Una de les novetats d'enguany ha estat la incorporació del nivell groc, més accessible pels pilots que fins ara no havien participat de la prova. La proposta ha tingut una bona acollida, com també l'impuls a la participació femenina, amb 7 pilots, entre les quals la campiona del món Berta Bellan i la italiana Sara Trentini. Bàrbara Sagí, secretària del Motoclub Singles de Bertí, en fa una valoració molt positiva de l'edició d'enguany.
4: La veritat és que la valoració d'aquest cap de setmana és molt positiva, tant pel que fa a la participació com al desenvolupament de la prova. Per primera vegada hem aconseguit arribar als 150 pilots i a més estem molt orgullosos d'haver potenciat la participació femenina, que era un dels nostres objectius primordials per aquesta edició.
0: En l'àmbit esportiu, els pilots han completat un recorregut de 50 zones, 25 per cada dia, distribuïdes en dos nivells, en groc i el blau. La competició s'ha desenvolupat sense accidents i algunes zones d'alta dificultat han afegit exigència al recorregut. A més, també s'ha estrenat l'aplicació TEDA Trial, que ha permès consultar els resultats en directe.
4: És cert que algunes d'aquestes zones presentaven un alt grau de dificultat, fet que va aportar un punt extra d'emoció a la cursa. A més, els pilots van poder gaudir d'un recorregut molt, molt atractiu, envoltat d'unes vistes espectaculars que van fer encara més especial l'experiència.
0: De cara a l'any que ve, el Motoclub Singles de Bertí vol mantenir els dos nivells de participació, després de la bona resposta d'aquesta primera edició amb el nivell groc. A més, l'organització es fixa l'objectiu de continuar polint aspectes de la prova per millorar-ne l'experiència.
4: De cara a l'any vinent, la nostra intenció és mantenir els dos nivells, groc i blau, ja que ha estat un encert i han tingut molt bona acceptació. Aquesta proposta ha permès que els pilots que fins ara no havien tingut oportunitat de participar els dos dies dels singles s'hi hagin pogut estrenar. Pel que fa a les millores, sempre hi ha coses a polir. De fet, durant la mateixa prova ja vaig anar notant alguns aspectes que podien millorar de cara a les properes edicions, perquè l'objectiu és continuar creixent i oferir una experiència cada vegada millor.
0: Els dos dies de singles arriben així a la 41a edició, consolidats com una cita destacada i renovada en el calendari de trial. La selecció espanyola de trial amb el codinenc Toni Guillén ha decidit no anar al Mundial de Riad, a l'Aràbia Saudí. El pilot codinenc, en un comunicat a les seves xarxes socials, ha denunciat públicament la falta de resposta per part de la Unió Ciclista Internacional, la UCI, a qui acusa de no tenir comunicació amb els esportistes. Així ho explicava el mateix pilot.
5: I, bàsicament, o sigui, la falta de comunicació ha sigut amb la UCI. No? Jo amb la nostra federació, amb la Federació Espanyola, no he tingut cap mena de problema. El problema ha sigut amb la UCI. Jo vaig enviar un correu pues, dient si hi havia algun tipus de mesura de seguretat pels pilots, pels familiars, si passava alguna cosa, quina responsabilitat assumien ells, i no és que ni m'han contestat. O sigui, bàsicament el problema ha sigut amb la UCI, que bueno, s'han desentès. No. Ells han anat emetent comunicats conforme Riad estava bé fins ara, fins que ja no poden dir que Riad està bé. Perquè...
0: A més, aquesta cancel·lació suposa un cop dur pels esportistes de trial, que portaven tot l'any preparant-se per la cita més important del seu calendari, en un esport amb molt poques proves de primer nivell.
5: En el trial en bici tenim poques proves importants perquè tenim aquesta temporada, per exemple, hem fet 3 Copes del Món i el Mundial seria la quarta prova important, que el Mundial és prova única. I és com, bueno, és com on tanques la temporada, on està com ara des de, jo què sé, des del setembre fins ara al novembre només estaves focalitzat en aquesta prova. Entrenaves pues, per fer-ho bé en aquell dia. I que no es tingui en compte tot això, pues, és que desmotiva, desil·lusiona, perquè al final nosaltres hi posem tot l'empeny que podem, saps? Sí. Però, bueno.
0: Més enllà del cas de Riad, el pilot de Sant Feliu ha aprofitat per obrir un debat profund sobre el futur del trial. Guillén assegura que l'esport està involucionant i que l'intent de professionalitzar-ho a través de la UCI ha acabat allunyant els patrocinadors i la visibilitat que tenia l'esport. Malgrat ser actualment el 6è millor pilot del món, remarca les dificultats econòmiques per poder competir. El pilot codinenc conclou en el seu comunicat a Instagram reclamant un canvi de rumb en el trial per convertir-lo en un esport que generi oportunitats reals pels esportistes i no depengui únicament dels interessos de les grans institucions. Aquesta setmana la Comissió d'Investigació d'Accidents d'Aviació Civil ha conclòs que l'accident d'ultralleuger d'ara fa 2 anys a Mollà va ser causat per una errada mecànica a la palanca de potència, Jordi Givert.
6: Una notícia que arriba just quan fa 2 anys exactes del sinistre. Va ser el 13 d'octubre del 2024. L'informe oficial que ara ha publicat el Ministeri de Transports confirma que l'aeronau va patir una alarma de gasos a la cabina a 3.000 peus d'alçada, el que seria equivalent a uns 900 metres. Tot plegat va passar pocs minuts després de l'enlairament del camp de vol de Mollà. Quan el pilot intentava retornar a la pista, el motor no va respondre per una fallada a la palanca dels gasos i el tren d'aterratge es va enganxar amb un dels arbres a 300 metres de la capçalera, provocant la caiguda de l'aparell. L'accident va causar ferides greus al pilot, que va haver de ser operat d'urgència. Aquest succés del passat 13 d'octubre del 2024 va ser el tercer accident d'aviació de gravetat registrat al camp de vol del Moianès en un període de 2 anys després d'un xoc amb mort l'any 2023 amb 4 víctimes i un altre accident el 2022 on va morir un aviador.
0: El projecte d'habitatge jove participatiu de Caldes de Montbui ha estat distingit com a model de bona pràctica municipal per la Federació de Municipis de Catalunya i la Fundació Carles Pi i Sunyer. El reconeixement es va donar el divendres al Palau Firal de Tarragona, en el marc de la celebració dels 45 anys de l'entitat municipalista, que ha premiat les polítiques locals més innovadores impulsades durant la darrera dècada. L'edifici públic reconegut amb el premi pel seu model cooperatiu i participatiu està situat a Caldes, a l'Avinguda Josep Fontcoberta, i va ser inaugurat l'any 2022. De fet, com a tret singular, tot el procés d'implicació amb els joves per dissenyar el projecte es va posar en marxa de manera telemàtica l'any 2020, en ple esclat de la pandèmia. Caldes de Montbui rep per segon any consecutiu una delegació de representants municipals d'Ucraïna interessats a conèixer de primera mà les polítiques locals en àmbits com la joventut, el desenvolupament econòmic i la projecció internacional. Una desena de representants de 3 municipis de la regió de Vinnytsia han viatjat a la vila termal per conèixer de primera mà les iniciatives locals en matèria de desenvolupament econòmic, polítiques de joventut i cohesió social. La trobada s'enmarca en un programa d'intercanvi organitzat per la Diputació de Barcelona per ajudar a enfortir les capacitats de gestió dels ajuntaments ucraïnesos. Més enllà de la teoria, la jornada ha inclòs visites a espais com les Termes Romanes, l'Espai Juvenil al Toc o la Piqueta. La regidora de Projecció Exterior, Núria Carné, destaca la voluntat dels representants ucraïnesos d'agafar idees pel futur del seu país, tot i el context de guerra actual.
7: M'ha sorprès, no?, dintre de les dificultats que estan tenint enormes, perquè estan tenint una guerra, no?, com encara doncs, tenen aquestes ganes de seguir fent reformes, d'ajudar la seva població, d'ajudar les famílies que internament estan en moviment, però també de poder venir aquí a agafar idees i aplicar-ho al seu país, no? És una actitud admirable i estan molt agraïts, no?, amb el suport, doncs, de la benvinguda que se'ls està donant des de Caldes, des de Catalunya.
0: Per la seva banda, els integrants de la delegació han valorat molt positivament el model de gestió de la vila termal, especialment l'aposta del municipi per la projecció internacional i la dinamització juvenil. Així ho explicava la representant de la delegació ucraïnesa, Volodymyr Sabolina, amb traducció de Mariana Kolomiyets.
8: Nos impone y nos gusta muchísimo lo que hemos visto. De momento vemos que es un municipio histórico y también hemos conocido a los representantes del gobierno local que nos han transmitido su afán de presentar el pueblo a nivel internacional, que tiene muchas actividades tanto de juventud, de proyectos europeos y de cambio de experiencias.
0: Aquesta trobada es consolida com un espai de treball bidireccional, on a més d'oferir eines de gestió locals als municipis d'Ucraïna, també es reforcen els vincles de cooperació internacional des del poble.
1: El temps.
0: I per acabar l'informatiu d'avui anem a saber quin temps tindrem aquesta setmana. I per fer-ho, saludem el nostre home del temps. Bona tarda, Pep Acosta.
9: Hola, què tal? Com esteu? Va avançant la setmana ja molt de pressa. No ens donem compte i ja haurà passat aquesta setmana. I pel que fa al temps, ambient molt tranquil. Hem passat uns 3 dies de festa, això, amb un ambient molt i molt tranquil, molt de sol. Alguns núvols baixos, alguna nuvolositat, però poca cosa, cap precipitació. I aquesta nuvolositat és fruit d'aquest vent de llevant, una mica de vent de llevant que tenim i és responsable d'aquesta nuvolositat, sobretot a la zona prelitoral. Però que mica en mica es va desfent, torna a produir-se. Bueno, són núvols de vent, núvols de vent marítim, però de poca importància. No tenen l'energia per poder créixer. I de moment, no ens aportaran precipitacions. Demà dimecres tampoc, dia molt semblant d'avui, amb aquests núvols baixos, amb aquesta humitat al prelitoral, i amb unes temperatures màximes al voltant dels 24-25 graus, de dia molt suaus, jo diria que no fa calor, no fa calor ni a bon tros, però sí que són màximes molt suaus, algunes mànigues curtes encara es veuen, i és que la temperatura, les hores centrals del dia, com deia, s'està molt i molt bé. Les nits una mica fredes, valors pròxims dels 13-14 graus, 12 les zones més fredes, però els costarà baixar aquesta setmana dels 10 graus les mínimes. Jo crec que ja tocaria baixar aquests 10 graus, però aquesta setmana no hi baixaran pas, serà una setmana de temperatures bastant suaus també a la nit. No farà fred ni molt menys a cap de les nostres poblacions. I aquest temps aguantarà ben bé, aquest temps així de núvols baixos, de sol, ara amb núvols, l'humitat variable aguantarà ben bé fins al divendres. A partir de divendres es preveu algun canvi més, però de moment, dimecres, dijous, divendres, un temps molt semblant, un temps amb unes temperatures força suaus al migdia i una mica baixes de nit només, una mica, mica, mica. Per tant, aprofitar aquests dies de temps tranquil, de sol i de temperatures molt i molt agradables. Molt bona setmana, adeu!
0: I fins aquí l'E59 d'avui dilluns 13 de setembre. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Mollà, Ràdio Castellterçol i Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i de l'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltes gràcies i ens escoltem demà.

0: Parada i Fonda, amb Joan Moreno, David Capell i Ferran Dax. El programa amb rerefons gastronòmic d'Ona Codinenca.
1: Com molts sabeu, al Parada i Fonda no solem parlar de política. Parlem de fogons, de producte, de la gent que s'asseu a taula. Però a vegades aquesta gent asseguda a la taula sí que en parla, i sobretot de dues dates que ens marquen en aquesta primera quinzena d'octubre. La primera, l'1 d'octubre, que per molts no és una data qualsevol, és una cicatriu, un recordatori. És el dia que vam aprendre que posar una urna a una escola podia ser considerat un delicte i que defensar-la era un acte de dignitat col·lectiva. Pot agradar més o menys com es va gestionar, però ningú pot negar que aquell dia la gent va sortir a defensar pacíficament el dret a decidir què vol ser. I això, en un programa que parla de territori, de pagesia i de producte local, ens importa. Perquè decidir què mengem, com ho cultivem i qui ho cuina també és sobirania. La segona, el 16 d'octubre, que en canvi no ens representa. Al Parada i Fonda no podem celebrar una fiesta nacional que s'aixeca sobre la desfilada militar i el mite d'una conquesta que va ser, sobretot, un saqueig i un genocidi. No hi ha res a celebrar en l'imperialisme i no ens cal. El que sí que és veritat és que aquesta data per a nosaltres és paradoxal. La història que rebutgem com a gesta patriòtica és la mateixa que ens va omplir el rebost. Sense aquesta data no tindríem tomàquet per sucar un bon pa, ni pebrot per poder fer escalivada, ni mongeta del ganxet, ni les grans i versàtils patates. Per això, en aquest programa no celebrem el dia 12, celebrem el producte, no la conquesta. Celebrem qui decideix, no qui imposa. Un dimarts més us donem la benvinguda al Parada i Fonda.
2: Cada ingredient té el seu moment i el seu lloc. El secret és saber quan i com utilitzar-lo. Pedro Subijana, reconegut xef del restaurant Aquelarre, actualment amb 3 estrelles Michelin.
0: L'entrevista.
3: Si parlem de com ha canviat Sant Feliu de Codines en les darreres dècades, també hem de parlar de com ha canviat la seva gent i amb ella la seva manera de viure, de cuinar i de compartir la taula. No tenim encara dades massa fiables, perquè no ens les hem estudiat massa ni les hem buscat massa, per fer una comparació exacta de quantes persones d'origen estranger vivien al poble fa 40 anys i quantes hi viuen avui. Abans una miqueta els comptàvem els dits de la mà, no? De fet, potser hauríem de començar per demanar aquestes dades, que ja ens ho explicarà algú altre. Però hi ha una cosa que sí que podem veure cada dia. Sant Feliu és avui un poble amb una diversitat cultural molt més visible, amb persones que han arribat d'arreu i que a poc també han fet seu aquest municipi. I aquesta diversitat es nota especialment a la cuina, perquè darrere de cada plat hi ha una història, una família, uns records i una manera d'entendre el món. Els sabors d'aquí conviuen amb receptes d'altres indrets, amb ingredients nous i amb tradicions que es transmeten de generació en generació. Al capdavall, la gastronomia és molt més que alimentar-nos. És una manera de conèixer-nos, d'apropar-nos i de descobrir que, tot i venir de llocs diferents, tenim moltes coses en comú. Per això, iniciatives com les jornades interculturals, impulsades gràcies a la regidoria de Nova Ciutadania, són tan interessants perquè ens conviden a seure a la mateixa taula, compartir allò que som i descobrir que la diversitat no ens separa, sinó que pot enriquir profundament la vida del nostre poble. Perquè de vegades, per entendre una cultura, no calen grans discursos. Només cal compartir un bon plat i tenir ganes de descobrir qui tenim a davant. Santa Tomasa. Tot i que no hagi explicat massa més i això, tu ens faràs 5 cèntims de què anirà tot això.
4: Bona tarda a tots.
5: Bona tarda.
4: I gràcies per convidar-me a aquest espai tan xulo.
3: Tot s'ha de dir que ha sigut una miqueta...
5: Ha sigut un fàstic.
6: L'hem atracat.
4: Bueno, però jo encantada de vindre.
3: Moltes gràcies.
4: A veure, l'intro que has fet, l'has fet estupenda, Ferran. Jo us faré 5 cèntims. Aquesta activitat es farà el dia 24 d'octubre, de 10 a 2, i l'activitat consisteix en reunir persones de diferents nacionalitats que viuen aquí a Sant Feliu i i que ens preparin doncs, un petit tast d'un plat típic o una beguda i la comparteixin amb tots nosaltres a Can Xifreda, perquè es farà Can Xifreda. Llavors, també explicar que tots els assistents que vinguin a Can Xifreda tindran que comprar un passaport i aquest passaport els permetrà tastar tots els platillos o les begudes que hi haguin a cada parada i al finalitzar, un cop estigui el passaport ple, entraran en un sorteig d'una panera de productes de les diferents nacionalitats que han participat en aquesta activitat.
3: Hi haurà plats d'aquí? Els catalans?
4: Sí. Sí, us hi espero. Ah, us hi espero. Jo compto amb vosaltres.
3: Molt bé.
1: El Paradi Fonda hi serà, no pateixis.
3: Alguns o altres.
1: Alguns o altres.
5: I per muntar totes aquestes jornades, com heu contactat amb la gent o la comunitat? O com...
4: Vam fer una crida amb uns cartells, amb uns QRs, perquè la gent, doncs... s'hi apuntés, i llavors també fa molt, doncs, el boca a boca, vull dir, si algú coneix algú i diu, ja, fan això, t'interessaria? També hem anat així, hem anat activant una miqueta dels contactes.
5: I la gent s'ha implicat i...
4: Bueno, a veure, potser aquest any ens hagués agradat tindre més països, però jo crec que serà com una crida i de cara a l'any que ve hi haurà més.
1: Perquè més o menys quants països
4: jo
1: això ho saps?
4: Jo compto uns set. Set països. Set. Hi ha, per exemple, Suïssa, Brasil, Marroc, Senegal, Mali, Guinea Conakry, que no m'equivoqui, em sembla que es diu així, bueno. I Catalunya, vosaltres.
5: Bueno, Déu-n'hi-do, no? Una representació és tan àmplia, no?
1: Sí. Molt menjar africà, veurem, no?
3: Sí. Molt africà, sí.
4: Sí, sí, sí, sí.
3: Però, bueno, africà, no? Marroc, una cosa, no? Senegal, tot això serà totalment diferent.
5: Doncs com funciona? Ells proposen un plat que ells consideren que és representatiu del seu país... Sí. I el presenten.
4: Això mateix. O una beguda, perquè també hi ha els, no sé si era Mali o Guinea, que feien una beguda típica que és superbona. La vam provar a les jornades que vam fer a la Festa d'Àfrica i... Vull dir, i el menjar també és boníssim, eh?
3: Amb alcohol o sense?
4: Sense. Sense.
5: Malament, ja. Ja no
1: anem bé, això. La prova.
3: No, sí, és així. Sempre pots portar una ampolleta d'alcohol i fotre quatre gotes a dins.
5: Portar unes cervesetes. No, i per tant, des de l'Ajuntament, com valoreu aquestes jornades gastronòmiques per la integració de la gent aquí a Sant Feliu i en general, vaja?
4: Home, jo trobo que és una manera de germanar nacionalitats i de conèixer, o sigui... De saber la realitat de lo que hi ha a Codines, no? I molt positivament.
5: Sí, trencar tabús, no?
4: Ara.
5: Una mica, i que la gent s'integri una mica. I
4: conegui.
5: Digues.
3: És curiós que no hi hagin, per exemple, alguna nacional... Bueno, hi ha Brasil.
1: Hi ha Brasil.
3: Però
5: asiàtics,
3: sí. Una mica més de Centroamèrica.
1: Sí, Centroamèrica,
3: tipus,
1: no? O sigui,
3: punto latino, clar, no?
1: O argentí, o algun uruguaio que sabem que aquí fan panades.
4: Bueno,
1: des d'aquí podem fer la crida, encara?
4: Ara.
1: Des d'aquí podem fer la crida.
3: Tenim aquest restaurant de fa, què, aproximadament mig any, a Sant Feliu, que
1: sí.
3: Està, el Punto Latino, que encara no sabem de ningú que hi hagi anat.
5: No, perdona,
3: explicar...
5: jo he anat.
3: Atenció.
4: A fer el cafè?
5: Però no m'han servit.
4: Fer el cafè, potser?
3: Bueno, llavors això...
5: No, no m'han servit. Ah. Això ja ho explicarem un altre dia.
3: Però poder seria un bon punt, també, perquè aquests es posessin allà i es donessin a conèixer una miqueta, no?
1: Sí, hi ha molta... Bueno, jo sé també de gent d'aquí, que és argentina i uruguaya, que fa empanades i...
4: A veure, jo animo, vull dir que ja poden apuntar-se encara. Si entren a la web de l'Ajuntament...
3: Encara està disponible,
4: vull dir que...
3: Hi ha algun... O sigui, l'Ajuntament financia aquests plats d'alguna manera o hi ha un pressupost per cada... Com funciona això?
4: No hem fet un pressupost, però perquè com que tampoc sabíem els països que es presentarien, però un cop ens presentin els tíquets de compra, doncs els hi pagarem, vull dir, perquè serà això. Volem que sigui una cosa altruista, vull dir, sí, altruista, però... Que no els hi suposi...
5: No sé, un cost addicional que seguir...
4: Bueno.
5: Nosaltres què farem?
1: No sé, ens pensarem en alguna
6: Mar i muntanya, segur, no? Algú català que ens arreli bé. Ja pensarem. Perquè la quantitat que demaneu, això...
4: És que ha de ser un tastet. No anem a...
6: Però per molta gent.
3: No anem a fer un cana farta pobra.
4: No és
3: anar a omplir el bolso i tot això,
4: És fer el platillo.
3: Fer un platillo.
4: Res.
3: Pensava que m'ha semblat sentir que a la sortida del recinte, perquè has dit que es feia
4: a Can Xifreda.
3: A la sortida del recinte hi ha un vigilant que obrirà bosses i bolsos perquè ningú s'emporti.
5: Tàpers, no?
3: I coses d'aquestes, Crec que està muntat així una miqueta. Estic veient que a Sant Feliu hi ha una diversitat de nacionalitats considerable. Segons l'informe demogràfic de l'INE del 2025, hi consten 26 nacionalitats estrangeres identificades. Déu-n'hi-do, no?
6: No, pots acabar fart, eh?
3: T'imagines?
6: 26.
3: Molt bé, està molt bé. Què més? Què més tenim? N'heu provat algun d'aquests plats?
4: Els de l'Àfrica, els hem provat.
3: En aquell altre vent que es va fer?
4: Sí.
3: I què?
4: Superbons.
3: Sí?
4: És que espectaculars. Guisen superbé.
3: Més bé que la teva truita de patates?
4: Sí, bueno. No, sí, super.
3: Perquè...
6: És bona cuinera?
3: David?
4: Bueno.
3: Jo crec que el David l'ha provat. Una de les millors truites de patates que he provat... la meva vida, és la de la Sandra.
5: Correcte.
3: I no només perquè ho dic jo.
5: Don't fe.
3: Els meus fills i gent que... i el capell.
5: Don't fe.
3: Bueno. Més bona que la de l'Adrià, aquella de la bossa de patates. Sí.
4: Ai, per favor.
3: No? Hòstia, ni punt de comparació.
6: Li tindríem que haver demanat amb temps i avui sopar amb truita.
4: Doncs sí.
5: Bueno, suposo que això amb l'intenció de, no?, de cada any anar augmentant, anar ampliant...
4: Que hi ha una continuïtat.
3: I una cosa, de totes aquestes nacionalitats, per exemple, sobretot les africanes, cuinen les dones o homes i dones? Com...
4: A veure, quan van fer-ho aquí baix al Xifret, al Cívic, la brasa la feien els homes. I el que era més guisat ho feien les dones. Sí, aquí hi ha molt...
5: Bueno, culturalment, aviam. Sí.
3: Bueno, és interessant.
5: Sí.
3: Molt bé.
5: Però bueno, la meva àvia cuinava i el meu avi no, eh? Bueno, t'he de dir cara, eh?
3: Estem parlant, amb això ens ficaríem a parlar d'altres èpoques, una miqueta és avui en dia, no? A veure...
5: Ja anem avançant.
3: I Brasil, qui hi ha a Brasil? De Brasil, aquí a Sant Feliu, qui són?
4: La una... Priscila.
3: Ah, la Priscila?
4: Sí.
3: Ah, molt bé. L'havíem entrevistat.
5: No, aquesta és la que vam entrevistar, que exportava i importava els
3: productes. Sí, és que el dia Brasil també he pensat, que no siguin aquella parella, no recordo com es diuen, que fan mojitos de vegades, que us recordeu la festa del Pep Vila, van fer una paradeta de mojitos espectaculars.
5: No recordo.
3: Complicat recordar, oi?
5: Va ser maca.
3: Molt bé. Doncs
5: bueno, i música, i això hi haurà? Grups de música?
4: No.
5: Això hi haurà el Xavi. Ens fotràs tu música, Xavi?
7: Em posaré a cantar, jo.
4: Podem posar un altaveu i posar música de cada país, això sí.
5: Va, espera.
3: Molt bé. A quina hora engeguen, més o menys?
4: A les 10.
3: A les 10.
4: Sí.
3: Vale, a les 10 del matí, dia 24.
4: A Can Xifreda.
3: Que és un dissabte. Uh-huh. Tothom a Can Xifreda.
6: De 10 a 2.
3: De 10 a 2.
6: A fer tastets,
3: tastets
6: del món.
3: I a gaudir d'aquests tastets
5: d'una part. I obrir la ment, perquè hi haurà productes estranys per nosaltres, hi haurà... Ja podré fer preguntes. Aviam quins donen de menjar.
6: És que estrany, cuinars diferents.
5: Bueno, exòtics.
6: Cuinars diferents.
3: Molta espècie.
6: Perquè, sí, això, o sigui, ells cuinaran l'arròs i la carn i tot igual, però amb això, amb molta més espècie, amb més suc. Bueno, i també... M'agrada saber on ho cuinen, no? Com ho couen.
4: Però ja no ho veureu
6: allà. Ja, bueno, ja ho portaran,
4: allà,
6: ja
4: ho fet, portaran fet, eh? Perquè això sí que els hi hem dit que tot fet.
5: Ah, ho portaran fet, ja.
6: Ja preguntarem.
5: Uh-huh. Ja indagarem.
3: Només per escalfar, això sí, no? M'imagino que es podrà d'allò allà o no? Bueno. Ho dic també una miqueta de cara...
6: Sí, el que fem nosaltres.
3: El que es pugui fer, o sigui, seria cuinar-lo allà i ja portar-ho fet també.
4: Portar-ho fet.
6: Bueno, que no sé si cuinarem nosaltres o ja seria un bon dia per endur-nos també la Berta i que ens cuini allà. Tenim fitxada una cuinera i encara no hem pogut cuinar.
7: Jo obligaria el capell a cuinar.
6: Si volem que tastin...
5: Com t'agrada el risc, eh?
7: Exacte.
3: Podríem...
5: L'objectiu d'aquesta temporada la seria fer un arròs o alguna
3: les
5: cosa. Les
3: mítiques braves del
6: les braves del capell.
3: Tothom parla i...
6: I no les provem.
4: I ningú les...
5: Ningú les ha tastat mai.
7: No poder parar algú serà, no?
5: El dia que les faci... Bueno, no desviem el tema, que estem aquí parlant de coses de Sant Feliu i no de mi.
3: Bueno, no, bàsicament és això, que tothom ho sàpiga i...
4: Sí,
6: sí, fem més difusió. Tornem a dir que si algú
3: sí,
6: està...
3: Fem una crida a les diferents cultures i nacionalitats de Sant Feliu, a les més de 25...
6: 25 són moltes, eh?
3: Moltes, que s'animin i pot ser una festa gastronòmica i de cultures super ben parida.
7: Jo tinc alguna pregunta. A part de menjar, beure i això, hi ha balls, vestits, robes, tradicions generals?
4: De Marroc i d'Àfrica m'han dit que aniran vestits de... Bueno, vestits del seu país, sí.
7: Bueno, crec que nosaltres també, no?
5: Sí, jo veig el Moreno disfressat de casteller, per exemple.
3: I el David de Pubilla.
5: Sou burros, però burros, eh?
6: Tot es pot fer.
5: Va, això ja ho tenen. Vull dir, jo me'n recordo que també d'aquests, quan feu allò de l'Àfrica, allà sortia, bueno...
4: Van tots ben engalanats, molt bé. Sí, fa goig, eh?
5: No. Impressiona.
4: I llavors cada parada tindrà la seva bandera del seu país, així es podrem veure... Bueno,
3: Moreno, fotràs l'espanyola.
5: Aquí l'estelada, no, suposo?
3: Home. L'espanyola amb l'ocell o no?
6: Sí.
3: Vale.
5: L'ocell a la cassola, deixa'l. Bueno, doncs...
3: Molt bé, doncs, Sandra.
6: Gràcies.
3: Un plaer.
4: Gràcies a vosaltres.
3: Gràcies per haver passat per aquí.
4: Molt bé.
3: I gràcies per haver-nos aportat la truita de patates.
7: I abans de que marxi, Sandra, ens podries dir alguna cançó que t'agradi o això per despedir?
4: Per despedir,
6: sí,
4: quina cançó?
6: Ja no fem allò de les preguntes ràndoms.
7: Exacte.
3: Va, quatre preguntes ràndoms.
6: Vinga, va, quatre preguntes ràndoms.
5: Hòstia, així, pim-pam.
6: Un vi que t'agradi.
4: Un vi. Un merlot del Pla de Bages.
3: O Maré.
4: Com es diu? Ai, ara no et sabré dir. És del Coll Baix. No em surt.
3: De l'Abadal, no?
4: No, Abadal no. És del Coll Baix, és el... Ara no em sortirà, espera't.
3: Bueno,
4: si no, busco.
3: No t'amoïnis.
4: Ja... És que no soc molt entesa, de vins, però sé que és...
5: I seguint amb el tema...
3: Sabíem que tiraries cap allà.
5: I seguint amb el tema. Truita de patata amb ceba o sense?
4: Sense.
5: I el secret de la teva truita de patates,
4: molt
5: pot
4: oli,
5: dir o no?
4: Molt oli.
5: Mm-hmm.
4: Això no és de l'estil del Dax, però jo molt oli.
3: He fot una gota d'oli perquè va car, saps?
4: Bueno, però després es reprofita.
3: Sí, home, i tant.
5: Molt bé.
6: I ara sí, una cançó que t'agradi.
4: Aviam, del Joan Dausà, jo què sé, la Judit.
5: Oído, cocina.
7: Oído.
6: El Segal, pot ser? O ho és? La Llobeta? No, el rector?
4: Espera.
3: Collons, ha dit la Judit.
4: No, que ara parla de vins.
7: Parla del vi.
4: Espera't.
6: Déu-n'hi-do, els que tenen també aquesta gent. Rau, puresa. Tenen picapoll, també. Molt bé.
4: Vi negre. Espera, eh? Aviam si m'ho he equivocat.
5: D'on són aquests vins?
3: Ho és de Coll Baix, potser?
6: Coll Baix, Celler Molí.
7: Quina entrevista més dinàmica, eh?
3: La Llobeta...
7: Que dinàmic, no?
6: Pim-pam, pim-pam.
5: Això d'on són? De quina terra?
3: Pla de Bages.
4: Pla de Bages. Vi. Bueno.
7: I si no, ja el direm al final del programa, si el trobem. Si no,
3: un merlot.
4: Jo t'ho dic.
6: Molt bé, Sandra, doncs moltes gràcies per aquesta visita fast.
5: I iniciativa.
6: I això, i endavant.
3: I molta sort.
4: Gràcies.
5: Adéu.
4: Adéu.
8: Passem la tarda explicant-nos mil batalles i entre birres em dius d'anar a sopar. Jo només penso...

0: En Capell va al mercat.
1: El mercat és el dilluns. El dilluns se compra llums. Llums! Oh, lai, lai, la masovera, la masovera. Oh, lai, lai.
2: Com diu el Capell, bueno, va, fot-li. Què, Capell? Què vam fer aquest cap de setmana?
3: Bueno, recuperant una mica de totes les festes majors de Caldes.
2: Bueno, jo només vaig baixar dissabte, però això amb tu... No, diumenge, ja m'has tindrà prou. Se'n recordarà tothom.
3: Menys mal que només vam baixar diumenge.
2: No, tu vas baixar dissabte.
3: Jo dissabte. Jo vaig fitxar tots els dies.
2: Que ja que vas baixar dissabte, crec que vas aprofitar, no?
3: Ja que estava per Caldes i aprofitant que fèiem el... Les patates guisades amb costella de porc.
2: Estufades. Patates estufades.
3: I què he dit? Esqueixades?
2: No ho sé què has dit.
3: Estufades. Vaig anar a comprar, doncs això, la ceba, el tomàquet, tota la... per fer el sofregit, allà a Can Fruitós.
2: Molt bé.
3: Que ja i després tu em vas concertar l'entrevista amb aquesta gent de, que són Agrovitae de Caldes.
2: Agrovitae.
3: Que són, que es dedica al cultiu de productes d'horta i de fruita, ecològic, quilòmetre zero, que tenen parada al mercat local de Caldes, els dimarts i dissabtes.
2: No, els dissabtes,
3: no, els dissabtes estan a Castellterçol, oi?
2: Castellterçol, sí.
3: I tu, Ferran, has dit que estaven a Lliçà, també?
4: El diumenge.
2: Diumenge a Lliçà. Val.
3: Bueno, és un...
4: Ara també. No em facis dir si... El... si... Em sembla que és Lliçà damunt,
3: bueno,
4: crec.
3: Bueno, on sigui. Però, bueno, que ja van tenint anomenada...
2: Bueno. Ja,
3: i res, ja. I els vaig fer baixar, bueno, els vam demanar si ens podíem baixar unes patates així per cuinar, i ens van recomanar les Red Pontiac.
2: Molt bé.
3: Està ben pronunciat, no?
2: Sí, Red Pontiac.
3: I res, bueno, són, segons em van explicar, és una patata originària dels Estats Units, de pell com vermell molt fosca i carn de color molt blanca, que és una varietat de les primeres de la temporada, i destaca per tenir una textura farinosa i suau. I doncs, per guisar i per fer el forn o per fer puré, doncs són molt recomanables.
2: Sí, perquè es couen molt ràpid.
3: Correcte.
2: Són de cocció ràpida.
3: Després em faltava la carn, que vaig dir, va, anem a canviar una mica, i vaig anar a petar, recomanació teva, la parada de la carn.
2: Sí, a vegades baixo a comprar. Aquests tenien parada dins del súper del
3: dia. El supermercat del dia, sí.
2: I fa uns anys que van fer botiga allà... a l'avinguda Josep Fontcoberta, 118.
3: Al costat de l'estanc,
2: sí, al costat de... l'estanc el coneix. No havia vist mai la carnisseria, l'estanc el coneix.
4: Al ladito de la caixa.
2: Al ladito de la caixa.
3: Ho estic deixant, ho estic deixant, ja ho sabeu.
2: I, bueno, el producte que li compro no està malament, és producte de qualitat i tenen molta elaboració pròpia. Ja els hi compro.
3: Doncs res, doncs vaig preguntar i vaig comprar una costella de porc, que, bueno, que em van explicar que és, bueno, que és una peça molt gustosa perquè està sota de l'escar magre. I està sota el costellam, i doncs és molt tendre quan es cou.
2: Molt bé. Per cert, el Ferran no va baixar per la Festa Major de Caldes.
3: El Ferran ens va fallar perquè se'n va anar... On vas anar, Ferran? Vas anar allà pel nord, no? A...
4: Vaig anar a Stuttgart.
2: Hòstia.
3: Cartofen.
4: Cartofen.
2: Vas marxar a
3: Cartofen. I què tal? Què ens pots dir?
4: Bé, bé.
3: Culinàriament parlant, tenim algun vejat?
4: No. Gens. Gens.
5: I... jo t'he vist que has tornat més prim, eh? Sí, no t'han donat de menjar, sí. Eh?
3: Mala cara i tot.
4: Mala cara la foto sempre. No es menja malament. Tens la sort de que estàs en una ciutat, suposo, i de que allà doncs, tens els recursos de, com a tota ciutat, no?
2: Això sí.
3: Internacional.
4: Però... a tota ciutat on veus un Zara també hi ha un McDonald's, doncs aquí és el mateix, no? Perquè els centres purs de les ciutats és una miqueta... si aixeques el cap i pots dir, hòstia, estic al Passeig de Gràcia, estic a Stuttgart, estic a Londres, i tot és igual.
3: Però algun restaurantet d'aquests, no?
4: Hi ha restaurants, i sé que hi ha molt bons restaurants, molt cars... I llavors hi ha la cuina típica de la regió, de Baden-Württemberg, o no sé com es diu exactament, tota aquella regió d'allà, que pues és, la cuina és bastant apreciada, representa.
2: El Sauerbraten aquell, no ho vas provar allò del Sauerbraten.
4: El que ells, sempre és aquest típic plat, no?, on hi ha col...
2: Tot estufat allà.
4: Com en diuen, d'aquest tipus de col... té un nom, això, diu.
2: Sí, no, el goulash, no, l'altre.
4: Sí, sí, tipus
2: goulash. Però, sí, no, a Brussel·les.
3: Col de Brussel·les, però bueno, és Alemanya, però pot ser Bèlgica també, no?
4: Col de...
2: Sí, és com un goulash, no
4: una
2: sé.
4: Una col, una videocol. Sí. I és això, no? I foten la col aquesta. El, un parell de...
2: Sauerkraut. Sauerkraut.
4: Xucrut.
3: El xucrut.
2: El xucrut, però ells li diuen Sauerkraut.
4: Xucrut. Total, que foten això en un plat, un parell de patates com bullides amb sí, una mica de farcita dins, com una carn, com una patata d'Olot, que no li arriba ni a la sola de les sabates, però bullida, més o
2: menys. I el, no? Les plats en aquell no el vas provar.
4: I llavors el típic garró, no? el codillo, que diuen, per aquí, no? el baraó, o
2: sí, això és el tros de... Ens bien.
4: Collons, el Joan. Sí, això és
3: com, la toca,
4: és com el Herr Flick, ja, tio. Herr Joan Flick.
2: És el que has d'aprendre primer.
4: I això sí.
3: El és... blanc, com es diu aquell?
4: El Riesling.
3: Aquest també és... Vas provar o no?
4: Però el Riesling és...
2: Sí, és més aust...
4: no, jo diria més que és baix, més sí. Tocant cap a... És França, potser? França, bon, tocant a tot aquest, Suïssa, aquell, sí. Aquell tros d'allà.
3: Com la clau és.
4: No ho sé.
2: No sé.
4: Bueno, total que pots menjar més o menys.
2: Bueno, però, i allò, la cosa aquella crec... que es diu Sprasle, que és... Jo ho vaig provar i és que és la cosa aquella que és la pasta, saps? No. Pasta feta... Bueno.
4: No puc dir, vaig menjar amb un...
3: Hi vas anar d'aquests...
2: És un plat de pasta i porta ceba...
4: O sigui, menjar coreà.
2: Hòstia.
4: Vietnamita. Vam estar als pavellons, coincidia que era l'últim cap de setmana de l'Oktoberfest.
2: Ah, bueno, així vas anar a l'Oktoberfest.
4: Vam anar...
2: A menjar, a veure cervesa i a menjar bretxels.
4: Hi ha les cases de cervesa amb uns pavellons que són immensos de fusta dins, que tot el dia canten, ballen i mengen i beuen.
2: Codillo, bretxel i Hoegaarden.
4: Bueno, ja està. I després a veure cotxes, sobretot, i museus de cotxes. I un poble molt bonic que està a prop de... Que s'ha de dir que Stuttgart és molt bonic perquè és una ciutat molt moderna. Manté alguna cosa tradicional, però com conviu lo modern amb lo tradicional, i això és espectacular, molt verd, molta natura, amb transport públic brutal, pots anar a tot arreu amb aquests trens, que és acollonant, la gent molt tranquil·la, molt educada, i vam anar a visitar un poblet que es diu Slingen, que allà hi ha unes vinyes que toquen en el riu Neckar, que és el riu que travessa Stuttgart. I és curiós, perquè no ho diries mai que allà hi ha vinyes i et trobes uns turonets amb unes vinyes precioses, amb uns castellets i uns palaus molt xulos.
3: L'entorn bucòlic.
4: I amb unes bodegues que la gent a les tardes, a partir de les 3, ja van allà a fer copetes d'un vi espumós que fan, que amb això també els n'hi podríem ensenyar una estona.
2: Sí, perquè aquest l'he trobat. Winzerhof Schindlen Seco.
3: És el que t'he dit abans, tio.
4: Aquell que et vas veure aquell dia.
3: Bueno, en general que bé.
2: En el Vivino no tiene ni valoraciones.
3: Has anat a comprar el Porsche en el final.
4: Sí, ja el tinc, ja.
3: Te l'han de portar, no?
4: De baixar, sí.
2: Bueno, doncs ara farem una recepta típica catalana, el Corpus, que també porta... No porta codillo, però porta costella i sí que porta la cartòfen, perquè són cartòfens estufades amb costella de porc. Patates estufades amb costella de porc. Va, som-hi.
6: La recepta del Corpus. Dam, dam, darararam, dam, darararam,
4: dam, darararam. Dam, dam, darararam. Doncs aquell quilet de patates esbocinades que ens ha portat el David, de la raça... Quina raça?
3: USA. USA.
2: La farem servir per fer unes patates estufades.
4: Tota la patata deu venir de USA, no?
2: Tota. Bueno, quasi tota. És que aquestes així són tot híbrids.
3: Pontiac. Es deia Pontiac.
2: Híbrids de patates d'Estats Units, però que sí que ja fan plantacions aquí.
4: Doncs
2: són híbrids que van sortint d'allà.
4: Un quilet d'aquestes patates per esbocinar.
2: Espera, que no hem dit on trobem la recepta, no? És la recepta 805 del Corpus, que és a la pàgina 488, sí. I en el llibre antic del Ferran és a la pàgina 316.
4: Som-hi. a sota de les patates emmascarades.
2: Que algú tenen que veure.
4: Doncs això, un quilet de patates esbocinades, 400 grams de costella de porc, sempre que puguem fotre doncs, un duroc o un ral de vinyó, doncs, collonut, una ceba que trinxarem, dos tomàquets també per trinxar, dos alls també per trinxar, oli, una miqueta de llard, sal, pebre i aigua. Per fer la picada farem una picada d'alls i julivert. I l'elaboració, en una cassola amb oli i llard, fregiu la costella fins que estigui ben rossa. Tot seguit, feu un sofregit ben concentrat amb la ceba, l'all i els tomàquets. Afegiu-hi aigua, deixeu-ho bullir i afegiu-hi les patates. Salpebreu i en l'últim moment afegiu-hi la picada. En quant a les variacions, es podria fer també amb costella de vedella, es podria substituir la patata pel moniato blanc. Hòstia, Joan, n'havies sentit parlar mai del moniato blanc?
2: No.
4: Jo tampoc. S'hi poden afegir bolets, s'hi pot afegir conill a més de la costella, i altres noms, o com alguns poder recordaran o això, doncs les típiques patates amb suc.
7: El fast food.
3: Bona tarda, senyors. Avui hem fet un petit atracament a la ràdio, però hem trobat un mític de Sant Feliu, àrbit de bàsquet, alma mater de la ràdio, col·laborador d'un Codines, etc, etc, el senyor Pau Ibars.
8: Bona tarda, feliç, i feliç atracament que m'heu fet aquí fora.
3: Com estàs?
8: Molt bé, molt bé.
3: Perfecte.
8: Encantat d'estar al Parall Fonda per segona vegada. O...
3: I espera't.
8: Espera't.
3: Ets no, com bueno. El comodí.
8: Sí, quan... exacte. Passa un ple. Digues, va, dispara.
3: Comencem? Va, ets cuinetes o prefereixes que et cuinin?
8: Prefereixo més aviat que em cuinin.
3: Què mai falta a la teva nevera?
8: Per dir alguna cosa. Formatge blau.
4: Ara és quan hauries de dir...
3: Ara de dir, no? Pel formatge no blanc...
4: No és blanc el formatge.
3: Un dia ja us explicarem...
8: La intrahistòria.
3: Correcte.
8: D'aquesta pregunta.
3: Quin serà el teu plat estrella?
8: Llagostins al forn.
3: Per tant, mar o muntanya, ens quedem...
8: Més en mar, sí.
3: Lloc i restaurant on et trobaríem quan volguessis desconnectar.
8: Quan volgués desconnectar.
3: Allò que dius... aquí m'oblido dels problemes.
8: Buah, perdó, m'he quedat super en blanc. Això Xavi tallarà i ho escurçarà una mica.
4: Bé, jo un dia t'he trobat el castanyer, pot ser?
8: No.
3: A la Leila...
8: Clar, és que diria Cantalet, però per desconnectar no Cantalet, però m'hi trobaríeu a Cantalet.
3: Bueno, va.
8: Però tira. Si m'il·lumino ja d'allò. No, sí, ja està.
3: Ara.
8: No és un restaurant, però és un lloc molt xulo d'anar, que és a l'Observatori Fabra. Sopars amb estrelles a l'Observatori Fabra. Ah. Hi he anat dues vegades a la vida i no em faria res tornar-hi. Segurament hi tornaré.
3: Recomanable.
8: Sopars amb estrelles.
3: I un plat memorable que hagis menjat?
8: Un plat memorable... les galtes del Paco.
3: Correcte. Que per sèrie diem novetats d'aquest sentit.
8: Diuen.
3: Un plat per oblidar.
8: Per oblidar. No. És que jo soc molt omnívor, vull dir, m'agrada bastant tot.
3: Ets fàcil.
8: Però sí, amb poca cosa m'acontento, diguem-ne.
3: Doncs quin és el plat o ingredient que detestes i no pots amb ell? Algun hi haurà, no?
8: Sí, no soc molt fan... No sé què, no sé, de les endívies, per dir alguna cosa.
3: Aliment més estrany o exòtic que t'hagis posat a la boca?
8: Estrany o exòtic? A veure...
3: O llafiscós o escarós?
8: Bueno, algun, com es diu, algun grill, algunes coses d'aquestes.
3: Hòsties.
8: Està por ahí que...
3: Ja t'ho regalo.
8: Sí, també.
3: Ets més de cervesa, vi o cava?
8: Vi.
3: A favor o en contra de les estovalles?
8: A favor, per guarnir la taula. Vull dir, per vestir la taula vesteixen molt bé les tovalles.
3: Correcte. Què valores més del servei d'un restaurant?
8: Què valoro més? El tracte i la rapidesa, diguem-ne. O sigui,
3: correcte.
8: Que estiguin pendents i que no t'hagis d'esperar molt.
3: Molt bé. I per acabar, la truita amb ceba o sense ceba?
8: Amb ceba, i tant.
3: Doncs, senyor Pau, moltíssimes gràcies. I fins aquí el fast food d'avui. Bon profit i, com deia el capitán Siam, els petits àpats són poderosos.
8: Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
7: This is the Rocksteady Beat on a Ritmo Style.
9: L'agenda quinzenal.
4: Doncs sí.
2: Tornem a estar amb caps de setmana plens de coses, perquè va fer uns dies de mal temps, però bueno, ha sortit el sol i tothom vol sortir al carrer. Sé que aquest divendres 16 d'octubre, no, David? Tornaràs a baixar per Caldes.
3: Tornarem a... Però ja no ho sé, ja el meu cos no sé si pot més. Però bueno, hi ha l'Octoberfest, que es fa a Caldes, que de fet, Ferran, tu podries anar com a ambaixador, quasi, perquè és la festa alemana.
4: Per què?
3: Ui, doncs...
2: Ara que
3: ja saps. I res, doncs, allà al Parc de Cat Rius, doncs, tot de tipus de cervesa alemana... Però va amenitzat amb menjar típic també de...
2: Suposo que hi haurà això, uns bretzels i uns sucros.
3: Suposo que tot el que has dit, però... Això que... I música i...
4: Però això, o sigui, la cervesa que posen aquí baix serà cervesa alemanya?
2: Sí, no sé quina cervesa és, però...
3: Tot tipus de cervesa. Home, suposo que ja depèn de la zona que hi hagi, hi haurà un tipus d'altres.
2: Sembla que hi havia Estrella o així, però hi havia també... l'any passat hi havia alguna lager.
4: Alguna cosa d'allà?
2: Sí. Sí que n'hi havia. No, hi havia... És veritat, si l'any passat vam baixar amb el Xavi Serrats, hi havia tres tipus, una lager, una fosca i una altra torradeta. Sí, l'any passat hi havia... No sé si és Hoegaarden Garden o que ho busqui, que toma, però li he dit que ho tingués preparat, però com sempre no té res preparat.
3: Ja comencem.
2: Però bueno, això és el divendres 16 d'octubre.
3: Sí, aneu a beure cervesa i el que
2: a
3: us posin,
2: partir
3: us
2: de les 7, l'Octoberfest al Parc de Can Rius, a Caldes de Montbui. Molt bé, què més trobem aquest cap de setmana? Crec que el 17 i 18 fan algú de coques, potser?
4: Sí, fotem molta propaganda de Caldes, eh?
3: Massa, sí. Bueno, potser massa.
2: Vam dir que retallaríem una mica l'expansió d'anar a fer fires a fora. Clar, el que ens queda més a prop és el que hem de dir, no?
3: Sí.
2: Ara, a veure, d'aquí, ja.
3: Algú fan bé també aquesta gent, no masses coses, però...
4: Bueno, però...
3: I també recordo que també tenen la cap buitada, no?
2: Clar, és Cap Vuitada, sí.
4: Cap Vuitada.
2: No sé si hi ha més...
3: Això és pel matí, que fan una torrada. No he anat mai.
4: A on?
3: La Cap Vuitada.
4: Bueno,
3: ni fa falta, oi? Ni fa falta.
2: Però va. Què és això de les coca? Què és?
4: Doncs mira, la 27a Festa Gastronòmica de la Coca de Llavaneres. 17 i 18 d'octubre, al Parc de Cal Alfaro, de Llavaneres. Que, a més, coincideix, que això no ens havíem fixat, amb la 12a festa de la sembra del pèsol garrofat.
2: Mm.
4: Llavors, aquesta fira està allà de Sant Andreu, comença el dissabte, dia 17, es fan diferents activitats per la canalla, com activitats gastronòmiques, també es fan coses, la gincama del pèsol, i diumenge... també es fan cosetes interessants, que és una visita guiada al modernisme a Sant Andreu de Llavaneres, plafons creatius, bueno, i no sé si parlen aquí alguna cosa de la coca, collons, no...
3: Bueno, perquè... Si has parlat molt del pèsol,
4: bueno, suposo
3: però...
4: que tot i que el pèsol... Allò és que com que fan coses, vas a Llavaneres i te'n vas a comprar la coca als típics.
2: Però deu haver més d'un
4: forn... Les pastisseries aquestes...
2: Clar, a més d'una pastisseria que deu fer
4: que
2: coques, no?
4: La coca famosa de Llavaneres, que realment és bona. És molt bona. I, bueno, anar fent propaganda de coses del Maresme, també, eh? Ja veieu que...
3: Home, el pèsol, vosaltres que sou entesos, és molt apreciat, no?
4: Sí, però... Compte que, o sigui, que diuen aquí és el sembra del pèsol, eh?
2: Clar,
4: el sembra.
2: Clar, ara.
3: Ah, que ho preparen per...
2: Ara el planten, sí.
3: Per després.
2: També no ens queda tan a la vora, però el 24 i 25 d'octubre hi ha la Fira de la Castanya de Viladrau, que això és molt maca, també.
5: Bueno, que aquesta fira només s'hi pot anar el 25.
2: Només s'hi pot anar el 25,
4: perquè
5: el 24 a Sant Feliu.
4: Clar,
2: va, clar.
4: Sort del Xavi, que està al veritat, cas.
2: Molt bé, Xavi, que ja ho, bueno, tal com hem dit a l'entrevista, no? Hi ha les jornades interculturals, com hem parlat amb la Sandra, que això són el 24, ja hem dit.
4: 24.
2: Ho recordem, fem una crida un altre cop, per si algú es vol apuntar. a fer algun plat típic del seu país, sigui...
4: Si algú se quiere apuntar...
2: A fer un plato típico de su país.
5: Algun plato típico de Castilla.
4: També.
2: No, això no, és el 24, hem dit.
4: Hòstia, hi ha, clar, unes migues, coses d'aquestes. Que...
2: Sí, això també.
4: I després... I
2: el que dèiem, bueno, la castanya, això ja degustació de tàpats i plats de proximitat amb castanya i productes de tardor. I...
4: Ja visitar la residència dels Urdangarín, no?
2: Sí, hi ha l'espai, Montseny, que parla de...
4: I Aigues.
2: Sí, per això hi ha una exposició visual sobre les dones d'aigua, bandoleres i bruixes, bueno, coses d'aquestes així. I ara comencen moltes fires de bolets, ¿vale? Però bueno, com tenim preparat...
4: Ens reservem cosetes... reservem pel programa dels programes.
2: Ja parlarem d'aquestes coses.
3: Com ho tens, tu, això, anar a buscar bolets?
2: Aquesta setmana començarem ja a buscar per aquí la zona, aviam què trobem. Ja,
5: jo tinc dubtes, eh?
2: Bueno, jo ja sé de... que per aquí hi ha nous de Reig i algun soreny per aquí.
5: No, jo consells per a la Cerdanya. Què ets a buscar, com buscar i...
3: Tu sempre vas a per allà, eh?
5: No, aquest cap de setmana pugem.
2: Jo et diré que has de buscar el bosc.
5: Ah, gràcies. Sí, és que sou molt, molt tancats, eh? Sou massa tancats.
2: Jo tinc dos llocs a la Cerdanya que ara ja també deuen estar...
4: No fotis com els de Sant Feliu. Que busquem rovellons a sota de les alzines. Estàs al cas?
5: Molt al cas.
4: Vale.
2: Doncs aquí les recomanacions.
5: No.
2: No?
5: Fins aquí l'agenda.
2: Fins aquí l'agenda, molt bé. Xavi, avui estàs a tope, eh?
3: Hòstia.
4: Si no fos pel Xavi, el barco...
3: Avui s'enfonsa.
4: Ui, per cert, estem a les recomanacions o a l'agenda? Què has dit tu?
2: L'agenda.
3: Estem a l'agenda.
4: Doncs va.
9: Les recomanacions top.
2: Avui de recomanacions, fa uns 15 dies o així, nosaltres teníem un grup que ens dèiem els esmorzars del dissabte i el vaig voler tornar a recuperar. Aquests dos poca vergonya, anava a dir, però no el passaré tampoc. Aquests senyors Paradifonda no estaven en aquest grup i els he posat i vam voler activar un altre cop. I ara hem decidit que us recomanarem cada 15 dies un lloc que provem nosaltres per esmorzar. I just aquesta setmana, dona la coincidència, que ha nascut l'Associació Catalana de l'Esmorzar de Forquilla, que vol preservar i divulgar aquesta tradició.
5: Mort al branch.
2: Tan nostrada, mort al branch, molt bé. Jo amb aquest grup li volia dir mort al branch, però no em deixen. Seguirem dient-li esmorzar del dissabte. Per cert, Xavi, que si et vols apuntar, t'hi fico, també.
5: Jo els caps de setmana, els matins, ja, estic dormint.
4: Els té hipotecats, que se'n va la setmana.
2: Jo som un grupet que ja érem dos o tres, quatre segons al dia, cinc. Hi ha un altre grup per aquí, Sant Feliu, que sé que també fan esmorzars, però aquests són més d'anar diumenge, les eren més el dissabte. I això. I per començar, vam començar per aquí la vora, el més típic que puguem anar, que és carn a la brasa i això, perquè vam dir no farem que fa algun plat arabolat, que justament és la borda, que el nostre amic David Capell el coneix molt, però no ens va acompanyar. Perquè David Capell... El David Capell estava dormint o encara no havia arribat de festa, no, de que el dissabte, sí. Divendres es va fotre un bon àpat a algun lloc.
3: Ah, molt recomanable, correcte.
2: Però bueno, ja parlarem després, si vols, d'aquest. Doncs vam anar a la Borda a esmorzar, que és un bar d'esmorzar típic, d'esmorzar de Forquilla, fa esmorzars i dinars, de dilluns a dissabte. Dissabte fa dinar, també? No, dissabte no fa dinar.
3: Dissabte no.
2: A més, fa esmorzar.
3: A les 12 tanca i...
2: Bueno, ja pot tancar, ja, perquè t'he de dir...
3: Però obre molt d'hora, eh?
2: T'he de dir que el dissabte que vam baixar estava a rebentar, aquest dissabte.
3: El senyor Òscar Roc ja s'hi deixa la suor i les ganes i la feina i els crits que et fot.
2: Sí,
4: abans es feia allò que en deien fent espectacle, que es feia molt.
2: I fa esmorzar espectacle.
3: Esmorzar brasa espectacle.
2: Hem de dir que dissabte es va comportar bastant, però el tio se'n recordava del que havia menjat cada un, el tio.
4: Sí, totalment.
3: Ja és bo, ja és bo.
2: I l'únic que vam voler fer brasa, però bueno, aquí l'amic Dac sí que es va demanar algun plat més, algun platillo més elaborat. Jo ho vaig fer... un mig i mig de botifarra blanca, botifarra negra. Els nostres companys En Sergi del Valle va fer... No, en Sergi xai. Va fer xai.
3: I cap i pot, i callos no vau menjar, perquè...
2: Sí, el Jordi Vilardell va menjar... Què va menjar? Cansalada. Cansalada aviada. I aquí l'amic d'Axi, que va fer mitja de galta.
4: Vaig demanar una galta guisada, i un cap i pota.
2: Un cap i pota. Què és de dir del cap i pota?
4: Cap i pota, direm, correcte. I...
3: Doncs correcte.
4: I aprovat. I ja està, aprovat. La galta...
2: Estava bé.
4: Està bastant bona, la veritat.
3: Tot molt light, no, per això?
2: Sí, els plats, estan, no, els plats estaven correctes, sí. Pel preu. La veritat que pel preu m'ha sortit molt bé, amb vi i cafès. No vam arribar... Bueno, Dax va voler pagar una mica més, però sembla que no eren ni 12 per cap, quasi. I això, i cada 15 dies intentarem recomanar...
3: Al final, la qüestió és passar una bona estona.
2: Sí. A més, nosaltres érem els esmorzars de dissabte, la C5917, li dèiem. Perquè volíem fer tot el que són restaurants de la C59 i sortir una mica cap a la C17. Mm. I per aquest dissabte ja en tenim un altre preparat, que aviam com quedem. I ara un restaurant així top que tenim aquesta setmana, ens el recomana el nostre amic Capell. On vas anar, Capell?
3: És que no me'n recordo.
2: Hòstia, no,
4: quina gresca, tio.
3: No, era el Compartir.
2: El Compartir.
3: Correcte, el germà petit del Disfrutar.
2: Del Disfrutar, molt bé.
3: Vam fer un menú de migdia, però un menú degustació molt complet, tot s'ha dit, molt bo. També t'haig de dir que em vaig quedar amb gana.
2: Amb set no, oi?
3: Set no. Set va haver un maridatge fins a... Mai s'acabaven aquelles ampolles. Blanc i negre, i anar fent...
4: Però vas quedar amb gana, per què? Perquè els plats eren justos, perquè abans de que...
3: Perquè anar... és molt petit, és pitiquini d'aquest, molt així, molt pijet i tal, però noi, que sí. El més gran eren les espumes de meló i espumes de no sé què.
4: El barat, sí, però... gros, però... No,
3: no aviam, bo, com a experiència bona, vull dir... bona, però una mica escàs. El local és xulo, tot s'ha dit que els cambrers molt simpàtics i joves, i, bueno, recomanable, què vols que et digui?
2: Collons, tio.
3: No, vull dir, sí.
2: Explica però... algun plat o alguna cosa, macho, sembles ja...
3: I ja està. Però, bueno, mira, ja puc dir la pijada que vaig anar i ja està.
4: Molt bé. I preu aproximat?
3: És que, la veritat...
4: M'han convidat, no?
3: M'han convidat, correcte. I això...
4: I no direm qui.
3: Això és el més bo... No, això no es pot dir. No es pot dir el pecador.
5: Hòstia, jo
3: no.
5: Vull saber.
3: El pecador no es pot dir.
2: Ja t'ho diuen fora d'antena.
5: I... Si voleu, tanco el micro al Capell i que ens ho digui.
3: No. Sóc un tio important, eh?
5: Ja et veig, ojo, ja. Ja et veig, ja. Aquí, no. Aquí serà això el palco del Bernabéu, tu, el Capell.
3: Però, bueno... No serà el Disfrutar si és més... Encara és més pijimini o no. Però, bueno, correcte. Però, no però clar, allà al final, amb la tonteria de 180, 250 per cobert, segur que no va baixar, jo.
2: Opa, sí, estava buscant, aviam, restaurante, ojo, calendario, quines somos...
3: Crec, però... aviam.
2: No està ni el menú.
5: Pròxim dia que també portes més bus, saps? Allà dius, no, vaig amb més...
3: Aquest és el convidat. No, ja va estar bé, mira, ja puc dir que he anat allà. Però, bueno, tampoc no creieu que... Hagués disfrutat més a la borda, quasi, que no aquí, eh? Ah, no. És diferent, però és així.
2: No està de xalar miel per la boca de l'asma.
4: Molt bé.
2: Tenim temps encara, no?
5: Sí,
2: podem tenim... parlar, no és recomanació, però podem parlar...
5: Jo en tinc,
3: Novetats, no?
2: No és recomanació.
5: Jo en tinc.
4: Paraula de Déu.
5: En tinc sobre dos.
4: Ostres.
5: Una, que hi repeteixo aquest dissabte, restaurant de la Cerdana, Cerdanya Calxena, restaurant típic, antic, de famílies i,
2: sí, una borda.
5: I l'hòstia, però més ben fet. Molt i que bé. Pagues una mica més, també.
2: Bueno,
5: i...
2: és que allà t'arrissen, sí. Allà dalt.
5: Sí, però
2: és igual
5: bueno.
2: El que facis, però t'arrissen una mica.
5: I l'altra recomanació més cultural, que també es va menjar, sobretot si ets menor de 35 anys. Crec que el Capell ja no hi passa, però...
2: Ho intentem fer, però...
4: El Capell no, però el Joan i el Ferran sí, no?
5: Exacte. Al Liceu fan descomptes per menors de 35, que totes les entrades valen 35 euros. I està molt bé. I vam anar a veure una òpera, Aida, per 35 euros a les localitats que valen 350 euros.
3: Collons.
5: I allà hi ha catering a la mitja part, que hi ha diferents menús, i estava prou bé. Una truita de patates amb dos croquetes de ceps i un pa amb tomàquet, i estava bo.
2: El menú entra?
5: No, llavors pagues 15 euros a part. Dic, pel menú aquest.
2: Em deixes el carnet i em vaig passar per tu, eh?
5: Que això són recomanacions. Una és més per joves, perquè no sé si us voleu gastar ara 200 euros cada una en una entrada per anar a veure òpera, però...
3: No, però vols dir que no passaríem per 35 anys?
5: Jo crec que si et poses aquí una mica de cabell, si te'l deixes llarg...
2: Si et fas passar de pubilla, com hem dit abans... Doncs això no és una recomanació, però tenim notícies, oi?
3: Espera, exclusiva.
2: Bueno, exclusiva, que ja ho sap tot el poble, però sabem que en Paco torna a cuinar a les cuines d'aquí al poble, i per lo que ens
3: ben
2: han
3: tornat.
2: Dit...
3: Ben tornat.
2: Torna i se'n va al Vidal. El vam anar a parlar l'altre dia amb ell, el Ferran i jo, i el tio sí, està tot convençut de que va amb el Xau. Tu vas dir el Xau, que aquest home té una entrevista,
4: gran,
2: també.
4: El gran emperador Xau.
2: Sí.
4: Ho ha fitxat.
2: I bueno, aviam com li
3: va. Xau primer de Sant Feliu, no? L'anomenarem.
2: Sí, sí.
4: No, ens fa molta il·lusió, també. Sí. I és el que
3: bueno,
4: diem sempre,
3: obrirà,
4: no?
3: Que obrirà una mica...
4: Que s'obrin coses amb cara i ulls, en principi, és el que té que
3: Molt
4: ser.
3: La seva idea seria una mica la cuina...
4: Que feia,
3: tradicional, ben feta, amb productes frescos.
4: Ara haurem de veure si hi ha un punt de trobada,
2: sí, de trobada perquè,
4: entre l'emperador i ell, i
2: clar,
4: que tothom se senti còmode.
2: A l'emperador i al lloc on està, clar, també dona peu a que es cuini per més gent, també, clar.
4: Sí.
2: Ell era més
4: també,
2: de...
4: També una cosa que pensàvem l'altre dia, no? De dir, tot això ha d'engegar quan la plaça ja estigui acabada, activa i
2: sabem
4: tal.
2: Sabem que aquesta setmana i... estava per allà el Paco i tal, però pel que va dir començaria a principis de novembre, que més o menys la plaça entenem... Mira, podríem...
5: Però ja tenen terrassa, no?
2: Tenen terrassa, però...
5: Ara ja, vull dir, els bars ja comencen a tenir terrassa.
4: Jo crec que és provisional, allò.
3: I el dissabte també s'ho cobren.
4: I la configuració de la terrassa no sé exactament com serà, però l'altre dia ho comentàvem una miqueta.
2: Clar, no sabem si els cotxes passen per allà, no passen...
5: En principi sí, però ja es veurà.
4: També esperem que hi hagi un cert ordre i una mica de... No? D'harmonia.
2: Que tothom ho faci bé, eh?
4: Exacte. Més val poc i bé, no? Que molt i de qualsevol manera una miqueta...
3: Tot ordenat, ordenat i net.
4: Era com el que hi havia fins ara, potser, no? O sigui, estaria bé que no tot s'hi volgués. Aleshores, aquí tothom pugui tenir les mateixes oportunitats.
3: Seria bo també que hi hagués una harmonia del mobiliari... Clar. Entre totes les terrasses
2: bueno,
3: i una mica de...
2: Aviam, en aquest cas crec que sí, perquè és... Del
4: però
2: mateix,
4: no ho sabem.
2: Del mateix amo. Però bueno, clar, no ho sabem. Tampoc no sabem si la panaderia que obren allà també tindrà terrassa, si serà forn degustació.
4: També haurien de... Si són degustació, també haurien de poder tenir...
5: O no obren un forn de pa?
2: Al mig, entre la plaça i el...
5: Al costat del Peliplomes.
3: L'obrador de Can Brianes.
5: Molt bé.
4: El forn de Can Brianes.
5: Molt bé.
2: No, Can Brianes, no. Cabrianes, tio.
4: Forn de Can Brians és una presó. El forn de Can Brians està dins una presó,
3: pesats,
4: a la cuina d'una presó. Sí.
2: I també dir que, pel que estigui interessat, el bar de futbol també hem vist que està...
4: Ostres, és veritat.
2: En visitació, qui estigui interessat a fer...
4: No tenia entès que l'actual... que el portava...
5: L'Alberto.

0: pensant quin plat podem fer per la jornada gastronòmica.
1: Ja està pensant que jo de jornada gastronòmica no hi seré.
0: Tu tampoc?
1: Jo aniré... Me'n vaig a Bilbao.
0: Ah, és veritat, si estàs a Bilbao.
1: Vaig al País Basc a fer jornades gastronòmiques.
0: Un monogràfic, no?, allà a Bilbao.
1: Allà m'emportaré hasta el micro.
0: Ahí va l'hòstia.
1: Ahí va l'hòstia, Pachi.
0: Llévatelo, que anda, que no lo vas a perder, tu.
1: El que passa que menjar menjaré, però sortir també sortiré, llavors...
2: No, no saps on estarà el punt, no?
1: No sé on estarà el límit o el...
0: El casco velo d'allà a Bilbao, te vas poner fino.
1: No, però ja tenim encarregat uns bons patracots de carn. Collons. I ja passa el cap de setmana.
0: Molt bé. Què feu, casa rural?
1: Però la veritat, no ho sé.
0: No tens ni idea, no?
1: Tu vas, penso que fem un Airbnb d'aquests. Com
0: tu vas, tu vas d'allà...
3: Molt local, eh? Un Airbnb.
1: Bueno, és, no sé...
3: Turisme responsable.
1: Casa d'aquest, no sé. A mi em diuen, has d'anar allà, vaig. Jo vaig a l'aeroport.
3: Fas el bízum a qui toca i cap allà.
1: Vaig el divendres a l'aeroport i... Ja. I algun lloc em portaran.
0: Molt bé, no et deixis el passaport. No, ja. Que va, creus dos països, eh? Creus Espanya i te vas cap al País Basc.
1: No, ja estarà bé. Ja cuinen bé, també, aquella gent.
0: Aquella gent, sí. I si aneu a fer...
2: Ja ens fotrem algun encàrrec, no?
0: Sí. Bueno, sí, ja ens podríem deixar.
1: No, no m'encargueu gaires coses, que ja sé on anirà a parar.
2: Amb alguna coseta, ens hauries de baixar. Jo us he portat carquinyolis...
0: Sí, el que passa que jo...
3: Molt alemany, no?
2: D'Alemany. Home, Xavi, no es diu això.
0: Jo avui no podia arrossegar, perquè just avui...
2: Carquinyolen de Stuttgart i xocolata.
0: Just avui m'han tret un
1: del
0: queixal.
1: Turtonov.
0: Suposo que es nota una mica que parla més papizot. No, m'han tret un queixal no i no puc arrossegar fins d'aquí 24 hores.
1: No, però això sí, que hauríem d'instaurar una mica aquí, fer un pica-pica.
0: Home, clar, si aquesta, és idea, aquesta és la idea, tio, però no, perquè, no acabem fent...
1: No, és que no me'n recordo mai. Per això...
2: Avui m'explicaven que antigament es havia fet, bueno, antigament, fa uns anys es havia fet un programa de ràdio aquí a una codinenca que es deia Endívies.
0: Doncs ho farem. Va, que ens diu a fora ja aquest home.
3: Eh? Bueno, pots acabar d'explicar la història.
2: Ah, que em tallava, ara, aquest.
3: Més o menys.
2: Que feien un programa que es deia Endívies, i el feia el Josep Casart i el David Baret. I a totes les, a tots els programes que van fer sempre hi havia whisky. Un gotet per cada un i un gotet pel convidat. Que ho sapigueu.
3: Quan fèiem el sac de gemecs, sempre portava cerveses jo. Allà, va haver-hi un dia que vam fer un debat municipal de les eleccions, que feia jo de tècnic, i allà vaig venir tot de cerveses. A repartir tothom, i tothom va mirar amb una mala cara.
1: A
3: em tallant les ales.
1: Però aquí no et mirarem amb mala cara.
3: Em van deixar traumat, jo.
1: Dic, no, no, t'ho dic jo.
2: Aquí si portes aigua et miraran amb mala cara. Si portes cerveses, no.
1: Això doncs també. Queda apuntant, no?, per anar amenitzant el programa, també.
2: Clar,
0: sí. Sí, sí, no, la idea és aquesta. Sí, i ara sí...
2: I el dels 20 euros, i el del... No? 20 euros,
1: moltes
2: no?
1: Idees,
0: no,
1: però...
0: No, 20
1: poca...
0: euros, sí. Eh? Però els 20 euros.
1: Encara... Hòstia, aquest dinet puta setmana me'ls demana, tio.
2: Ah, home, és que...
3: Doncs pues què? Ens veiem la setmana que ve, ja?
0: La setmana que ve, no?
1: 15 dies. D'aquí
3: dos.
0: Avui ja... D'aquí 15 dies...
1: Va, alguna sorpresa o altra, no?
0: Vinga, i recordeu, el dia 12, res a celebrar.
1: Mai.
2: El dia 12?
3: Ahir. Ja ha passat.
0: Ahir. Bona nit i que vagi de gust.
2: Salut.
4: Parada i Fonda, amb Joan Moreno, David Capell i Ferran Dax. El programa amb rerefons gastronòmic d'Ona Codinenca.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Xoc d'Estics, el programa de l'hoquei català. Amb Artur Ávila, Nani Gil i Jordi Benavent.
2: Benvinguts, benvingudes, una setmana més a Xoc d'Estics. Aquí estem, als estudis centrals de la nova ràdio de Reus, en David Fernández, a control tècnic, Nani Gil, Jordi Benavent, i qui us parla, Artur Ávila, per apropar-vos les darreres informacions hoqueístiques del darrer cap de setmana. Un cap de setmana que ha estat marcat per l'ajornament de molts partits com a conseqüència del temporal de mal temps. Les lligues catalanes, l'hoquei plata i les nacionals catalanes van estar afectades totes elles per aquests temporals i posteriors suspensions. Us ho explicarem tot a partir d'ara. La Lliga Catalana Masculina us l'aproparan als companys Nani i Jordi Benavent. Bona tarda, companys.
3: Hola, bona tarda, Artur.
4: Hola, bona tarda, Artur. Bona tarda, Jordi.
2: La Lliga Catalana Femenina sí que ja coneix els quatre participants a la final fort. També en parlarem. Mentre que l'hoquei plata disputava una segona jornada amb només tres partits al grup nord i un al sud. Les nacionals catalanes també es van veure afectades amb només 3 partits a la femenina i 5 a la masculina, que és la que menys afectada es va veure. Què us podem avançar dels partits disputats? Doncs potser el més destacat serien els 6 gols que anotava Arnau Llanes pel Bell-lloc en el derbi lleidatà davant el Joneda. No ens entretinguem més i anem a aprofundir en aquest menú. Senyor de control tècnic, endavant màquines.

0: Lliga Catalana Masculina.
1: L'alerta meteorològica per pluges intenses decretada aquest cap de setmana a Catalunya ha obligat a suspendre diversos esdeveniments esportius, territorials i estatals, incloent-hi els partits de la segona jornada de la fase prèvia de la 22a edició de la Fried Ràbica Lliga Catalana d'Hockey Patins. Només el partit que jugaven el Club Patí Voltegà i l'Alcoi es va poder disputar quan estava previst. La resta de partits es van haver d'ajornar per precaució i només dos es van jugar el dia següent, ahir diumenge. Els altres duels que es van suspendre s'han ajornat per jugar-se durant aquesta setmana. Amb tot això, però, repassem els marcadors que s'han produït en aquesta reduïda segona jornada de la Lliga Catalana, Nani.
2: Voltregà 6, Alcoi 1.
1: Un contundent Voltregà no dona opció als alcoians amb un hat-trick de Ferran Font.
2: Reus 6, Xum 4.
1: El Xum maquilla el marcador al final d'un partit on el Reus va remuntar el gol inicial.
2: I Noia 5, Lleida 0.
1: Maneta de la Noia al Lleida en el retorn de Carlos Cortijo a l'Ateneu. La resta de partits que s'havien de jugar es van ajornar i es disputaran, com dèiem, durant aquesta setmana. El Lloret-Barça es jugarà aquest dimarts, dia 6, a 8:45 del vespre. El partit entre el Caldes i el Calafell, que s'ha de jugar a la Torre Roja, es disputarà també demà dimarts, dia 6 d'octubre, a les 9:10 de la nit. L'estrena de l'Igualada a la competició serà el dimecres 7 a les Comes contra el Lleida, a 9:45 del vespre, mentre que el partit ajornat que s'havia de jugar a la pista del Vilafranca passa al dimecres 14. Nova exhibició dels de Jefa Rovira en aquesta Lliga Catalana. El Voltregà no va tenir cap mirament davant un Alcoi que es va veure superat a Sant Hipòlit, sobretot gràcies a l'encert de Ferran Font. Només 7 minuts va necessitar Font per inaugurar el marcador amb l'1-0. No va ser fins als últims instants de la primera part quan es va tornar a moure l'electrònic, quan Arnau Canal, per partida doble, establia el 3-0, resultat amb el qual els dos equips van marxar cap als vestidors. Només començar la segona part, Xavi Burguillos retallava les diferències al marcador, però només a treure del centre de la pista, novament Ferran Font es veia a qualsevol intent de reacció dels alcoians fent el 4-1. Dani Rodríguez posava el 5-1 al marcador al minut 35, mentre que el protagonista del partit, Ferran Font, es va encarregar d'obrir i de tancar també el marcador amb el definitiu 6-1 a 2:30 pel final. Amb aquest triomf, el Voltregà es jugarà la classificació per la final Four en l'última jornada d'aquesta fase prèvia, en el partit que hauran de jugar el dissabte al migdia contra el Barça al Palau Blaugrana. Després de la victòria contra el Caldes en la primera jornada, el Reus Deportiu tornava a jugar al Palau d'Esports. Els roig-i-negres van rebre a un Xum que es va avançar en el marcador amb un gol de Pepe Hernández. La reacció dels del Baix Camp, tot i que eren superiors a la pista, no va arribar fins a que quedaven 10 minuts per arribar al descans, gràcies a un gol de Guillem Jansà. No va ser fins a la segona meitat quan es va tornar a moure el marcador i als 30 segons de la represa, Carles Casas, amb un potent xut, tornava a posava per davant els roig i negres amb el 2-1. Els problemes per al Xum van arribar poc després, quan una blava a Lluc Sitjà deixava en inferioritat els marcenatencs durant 2 minuts. Això ho van aprofitar els reusencs amb 2 gols, un de Roc Pujades i un altre del capità reusenc Joan Salvat, que sentenciaven el partit. Novament, Carles Casas va tornar a veure porteria i posava el 5-1 a l'electrònic, mentre que Joan Picard feia el 5-2. Només 10 segons més tard, una altra vegada Guillem Jansà faria el 6è del Reus, mentre que 2 gols a l'últim minut, d'un d'Eloi Rodríguez i el segon de Joan Picard, maquillarien el marcador amb el 6-4 definitiu en un partit on el tècnic reusenc no marxava content. Jordi García.
3: Bueno, avui no hem crescut massa. Hem crescut en algun aspecte que ho hem fet molt bé, en algun aspecte sí que l'hem fet molt bé, però en algun aspecte avui hem fet algun passet enrere, que ja està bé que passi ara, perquè ens ha de servir per veure què és el que hem fet malament avui i rectificar-ho per tirar endavant. Evidentment, guanyar no és fàcil, a dia d'avui és molt difícil, però penso que avui no ha sigut un bon partit, no ha sigut un partit rodó. I, evidentment que estem encara a 4 setmanes de l'inici de l'Hockey Lliga i tenim temps, i evidentment quan portes tant de temps treballant, hi ha hagut moments de la pretemporada que ho han fet molt bé i estem treballant bé, però avui no ha sigut un bon dia també. Havíem de jugar ahir, hem jugat avui, no era fàcil, però bueno, no marxo massa satisfet avui, tot i el resultat, i que hi ha hagut moments que anàvem 6-2 i que hem tingut pilota parada per marxar encara amb un resultat molt més apuntat. Hem de treballar.
1: Per la seva banda, l'entrenador del Xum, l'altre Jordi García Altarriba, reconeixia que jugar a la pista del Reus és molt complicat i que la targeta blava que va veure Lluxitjar els va penalitzar en excés.
0: Sí, al final sabíem que era una pista molt complicada, que havíem de fer les coses molt ben fetes. També tenim un equip que tenim tres incorporacions noves, també ens estem adaptant uns amb els altres, i al final la part que nosaltres som un equip molt menys inexpert que el que són ells, i al final doncs, ens han penalitzat aquests punts de dir la blava amb 2 gols que se'ns han anat al resultat, perquè la primera part crec que ho estàvem, sí que ens portaven ells el pes del partit, però crec que estàvem ben situats en defensa, per suposat saps que t'arribaran, però estàvem bé en defensa, traiem les nostres contres, i quan teníem la bola doncs, podíem arribar a fer mal a la porteria, però per la segona part amb la blava, que ens l'han treballat molt bé, ja ho feien l'any passat, i això ens ha matat una mica. Però bueno, al final és el que diem, és Lliga Catalana, sabem que estàvem a casa d'un dels millors equips de l'Hockey Lliga, i al final, doncs mira, hem pogut maquillar el marcador, tot i que la primera part em dona més bones sensacions que la segona.
1: Un dels equips que s'està mostrant intractable en aquest inici de temporada és el Noia de l'Eix Esteller. Amb 11 gols a favor en 2 partits i cap en contra, està demostrant en aquesta Lliga Catalana que és un ferm candidat a tot. Aquest diumenge a l'Ateneu rebia la visita d'un Lleida que en la primera jornada no va tenir problemes per desfer-se del Vilafranca. A més, l'entrenador dels llistats és l'entrenador que els de Sant Sadurní han tingut les últimes 2 campanyes i la primera vegada que trepitjava novament l'Ateneu. Els cavistes només van necessitar 5 minuts per obrir el camí de la victòria, de quan David Gelmà va fer l'1-0. Pau Andreu es va encarregar de fer el 2-0 a 5 minuts del descans, mentre que abans de marxar cap als vestidors, el partit va quedar sentenciat amb 2 gols més, de Marc Zanon i una altra vegada de David Gelmà. El definitiu 5-0 el va fer un Pau Andreu que destacava que aquest joc que està exhibint el Noia és fruit de la bona feina que s'està realitzant.
4: Sí, bé, sabíem que era un partit complicat i vam estar conscienciats doncs, tota la setmana, i el mateix vam fer la setmana passada. Doncs, estem entrenant molt bé i crec que s'està veient reflexat tant en els partits com en el resultat. Sí, és això, estem produint molts atacs i bons, i és això, potser és el que ens va faltar una mica durant la pretemporada, amb els amistosos que vam fer, que jugàvem bé i arribàvem però no ho acabàvem de materialitzar. I no sé si dir-li sort o l'encert que hem tingut aquests 2 partits, doncs, que ens estan anant bé i que podem veure porteria doncs, fàcilment. Sí, no, era un rival doncs, molt dur i ho sabíem, però és això que et dic. Durant tota la pretemporada doncs, hem anat jugant bé i hem anat arribant. Que no ho poguéssim materialitzar doncs, era un altre tema, però sí que ho podem fer a la Lliga Catalana i que segueixi així.
1: Com dèiem, aquesta era la primera vegada que Carlos Cortijo s'enfrontava a l'equip que ha dirigit les últimes 2 campanyes. Un Cortijo que destacava el joc del seu ex-equip en un duel on el Lleida no va tenir cap opció.
5: Yo creo que el Noia ha hecho un partido muy bueno, han sido superiores de principio a fin. Pero bueno, hemos intentado ahí controlar, pero bueno, ellos han tenido un inicio muy, muy, muy bueno. Y en ningún momento hemos tenido, la verdad que no hemos tenido opciones de poder engancharnos al partido. La segunda parte creo que ha estado un poquito más nivelada, pero bueno, ellos han marcado nada más empezar. Y bueno, no ha podido ser. Bueno, está bien, felicidades al Noia, tiene un equipazo, seguramente consigáis cosas importantes. Para mí a nivel personal, muy emocionado de venir aquí, de volver al Ateneu. Ya comentaba que me ha pillado un poco pronto este partido a nivel emocional, Pero bueno, es así el deporte y nada, me ha hecho mucha ilusión veros a todos y nada, y nosotros por nuestra parte. Poco se puede decir cuando te ganan con tanta superioridad, por lo tanto, felicitar al Noia y nosotros a seguir trabajando.
1: La resta de la jornada, com dèiem, que ha estat suspesa, es definirà aquesta setmana, mentre que els quatre equips que es classificaran per la Final Four es jugarà el dia 17 i 18, aquesta Final Four, a Santa Perpètua de la Mogoda, es coneixeran a la tercera i última jornada d'aquesta fase prèvia de la Lliga Catalana, que tindrà aquests enfrontaments.
2: Lloret-Alcoi.
1: Barça-Voltregà.
2: Calafell-Reus.
1: Xum-Caldes.
2: I Igualada-Noia.
1: Tot el que depari aquesta Lliga Catalana us ho explicarem aquí, a Xoc d'Estics.
6: Lliga Catalana Femenina.
7: En quant a la Lliga Catalana Femenina, l'edició 26-27 l'estan disputant 8 equips dividits en dos grups de 4. Tres jornades, doncs, de les quals dos ja s'han disputat, mentre que la darrera només ho ha fet en part. Anem a clarificar com queden els dos grups. En el grup A, Palau, amb encara un partit pendent, i Sarda, ja amb els tres partits jugats, ja estan classificats per disputar la final a 4. Queden eliminats Sant Cugat i Mataró. En el grup B, ahir va disputar-se el partit de la tercera jornada entre Vigues i Alpicat, que finalitzava amb un espectacular empat a 5 i que donava la classificació per la final a 4 al Vigues, que, a més, serà l'anfitrió d'aquesta edició, que es celebrarà els propers dies 10 i 11 d'aquest mes d'octubre. L'altre partit del grup, el derbi osonenc entre Manlleu i Voltregà, es disputarà avui dilluns a les 9 del vespre, tot i que ja no té cap incidència d'efectes classificatoris, a no ser saber si el Voltregà serà primer o segon de grup. El Manlleu ja no té opcions de classificar-se, mentre que les de Sant Hipòlit, com dèiem, cas de vèncer o empatar, quedarien primeres de grup i es veurien les cares a semis amb el Sarda.
8: Un d'aquests equips classificats per aquesta final a 4 de la Lliga Catalana Femenina, com us dèiem, és el Cerdanyola, i teníem doncs, el seu entrenador, el Sergi Coll, bé primer. Doncs felicitats i una mica doncs, quin gust te queda després d'aquests partits en què s'ha donat positivament la cosa.
9: Molt content perquè tenim el premi que volíem i realment era una cosa que volíem passar, no ens era igual aquesta Lliga Catalana. L'equip està en fase de creació perquè ha canviat molt respecte a la temporada anterior i ens hem trobat amb l'inconvenient que encara no he tingut totes les jugadores a cap partit perquè ahir la Dana era a la banqueta però no va jugar perquè està lesionada també. I llavors l'equip està evolucionant, encara ens queda molt per evolucionar, però tenim un premi a mig camí que ens satisfà bastant.
8: També et volia preguntar doncs, com veus els equips, no? Perquè això doncs, és com una petita pretemporada, com un assaig, pel que s'ha acabat doncs, ja la potent, no? Aquella Lliga Femenina, que cada vegada és més potent.
9: Com sempre, el nivell va pujant, el nivell mig va pujant. Es podria dir que a la Lliga Catalana estem participant els equips de nivell mig, pràcticament, perquè els de dalt no la juguen, i tothom va molt fort, i tothom va... Està molt ben rodat, nosaltres també estem al seu nivell, i així ho hem demostrat classificant-nos. El Palau ens va passar per sobre el primer dia, el Mataró va costar obrir la llauna, el Sant Cugat va ser superajustat, no vam aconseguir la classificació amb un empat fins al final del partit i, per tant, això demostra que el nivell de la Lliga va pujant cada vegada més i això és molt bo.
8: I ja, doncs, per finalitzar, com ho veus aquesta final a 4? Hi ha algun favorit? S'acaba de classificar el Vigues ara, que ha empatat a 5.
9: El Vigues que juga a casa per dir-te algun, però ja et dic que estaran molt igualats els tres partits que hi hagi. Esperem nosaltres jugar-ne dos d'ells i realment és un premi poder ser aquí i segur que hi haurà gent perquè a Vigues ho fan molt bé, omplen el pavelló, si més s'ha classificat. A mi m'agradaria que em toqués el Vigues, no sé en quin ordre s'han classificat i per tant a mi m'agradaria jugar amb un molt bon ambient que la competició s'ho mereix.
8: Moltes gràcies, Sergi, sort perquè és de final a 4.
9: Gràcies a vosaltres.
6: Hockey Plata.
7: L'Hockey Plata va disputar la jornada 2 amb aquests resultats. Comencem pel grup nord, Nani.
2: Un grup nord on només van disputar-se 3 partits. Són aquests. Dominicos 1, Congrés 2.
7: El Congrés suma la seva primera victòria de la temporada.
2: Escola Lubians 2, Olot 2.
7: Primer punt de la temporada pels garrotxins.
2: Jolaseta 1, Companyia de Maria 4.
7: Els gallecs es treuen l'espineta de la darrera derrota davant el Dominicos en el derbi coruñés. El partit entre Vilaseca i Barça l'Atlètic es jugarà el divendres 23 d'octubre.
2: El Tordera Ordes no es disputarà fins al 7 de novembre.
7: L'Oviedo Roller i el Reus no disputaran el seu partit fins al 8, també de novembre.
2: I el partit entre el Sant Cugat i el Jake, que quedava suspès a darrera hora per les inclemències del temps i de moment no té data de recuperació.
7: La classificació després de dues jornades i a manca de forces partits per disputar queda així. Líder, Congrés, amb 4 punts. Segona, tercera i quarta posició per Dominicos, Oviedo Roller i Companyia de Maria, amb 3. Segueix l'Escola Lubians amb 2, Olot, Jaic i Vilaseca amb 1 i tanquen amb 0, Ordes, Jolaceta, Reus, Sant Cugat, Tordera i Barceleti. Només 3 partits s'han disputat en aquest grup nord. Dos en presència catalana, que analitzarem a continuació. Comencem per l'anàlisi del partit del líder Dominicos, que queia davant el Congrés per 1-2 i aquest li prenia el liderat. Un Congrés que guanyava al pavelló Monte Alto de Corunya davant un Dominicos que arribava eufòric després de vèncer a la primera jornada 2-5 al Companyia en el derbi corunyès. Els de la Sagrera, però, van plantejar un partit molt seriós i amb una gran organització defensiva i un gran Eloi Mejino sota pals, no només van resistir la primera meitat sense encaixar, amb penal inclòs, sinó que va entrar a vestidors amb 0-1 gràcies al gol d'Àlex Mainé a manca de 4 minuts pel descans. A la segona part va repetir-se part de la història. Els gallecs tenien una nova bola aturada, no la materialitzaven i després eren els catalans qui marcaven el segon de l'estic de Xavi Alonso, aprofitant 2 minuts de power play per Blava. Quedaven per a 8 minuts i els barcelonins ja van deixar escapar 2 gols d'avantatge l'anterior jornada. Aquesta vegada, tot i que el Dominicos retallava distàncies només 2 minuts després del 0-2, l'equip de Sergi Ponset va apretar les dents en defensa i va poder mantenir aquesta mínima avantatge 2-2 i sumar la seva primera victòria de la temporada. Un dels golejadors barcelonins, Xavi Alonso, ens feia aquesta valoració de l'important victòria.
10: Preveiem un partit molt dur, a casa d'un rival supercomplicat, a més després d'un trajecte. I res, el partit ha començat bastant bé, ha començat de cara ficant-nos per davant el marcador i hem marxat 0-1 a la mitja part i en aquestes categories anar per davant sempre és un factor que et fiqui les coses a favor. A la segona part hem pogut ampliar el 2-0 en una superioritat que ens ficava les coses molt de cara, però el Dominicos és un equip molt fort a casa, que ens ha ficat el 2-1 i ens ha ficat les coses molt complicades fins al final. Però per sort sumem 3 punts, ens els portem a Barcelona i molt content amb l'inici de temporada que estem fent i amb com estem treballant.
7: I no massa lluny de Corunya, a la localitat també corunyesa de Carballo, l'Olot arrencava un punt de pista de l'Escola Lubians. Empat a 2 del que ens informa el nostre company de ràdio Olot, Roger Gern. Bona tarda, Roger.
11: Primer punt de la temporada per a l'hoquei Olot. Aquest dissabte al vespre ha començat el camí dels olotins, el grup nord de l'hoquei Plata 26-27 amb un duel igualat i amb ocasions pels dos conjunts. El Carballo Calero, els garrotxins, van començar millor que l'Escola Lubians i ho van demostrar amb un gol matiner. Va ser el minut 4 i mig, obra de Marc Prat, aprofitant una passada a zona interior de Joel Pagès, un gol que feia justícia al que s'havia vist fins al moment a la pista. L'alegria, però, va durar 3 minuts perquè Trigo marcaria l'empat en un accés dins l'àrea. Un gol que donava aire als gallecs, que van aprofitar un penal al minut 15 que va transformar David Sánchez per posar-se per davant del marcador. A partir de llavors, l'hoquei Olot no va trobar la tecla en atac i va marxar a vestidors perdent per la mínima. L'entrenador de l'hoquei Olot és Miqui Ràfols.
12: Un punt a fora no és dolent, sempre que el transformis, tal com hem comentat ara al vestuari, aquest punt el transformis en un bon punt, doncs mirant de guanyar casa la setmana que ve.
11: Repartiment de punts. Hi ha el primer per un hoquei Olot que ja pensa en el retorn a la Josep Jou. Serà dissabte a partir de la 1 del migdia rebent el Dominicos.
7: I al final del partit, el nostre company de ràdio, la Roger Gerca, parlava amb un dels protagonistes, en Joel Pagès.
13: Joel Pagès, què tal? Bona nit.
14: Hola, bona nit.
13: Quina valoració en fas a nivell general d'aquest empat?
14: Bueno, és això, sumem un punt. Sí que és veritat que el que ha dit en Miqui, que si haguéssim aprofitat les dues pilotes aturades que hem tingut, podria haver sigut un 2-4 perfectament i ens podíem haver endut els 3 punts. Però bueno, el primer partit de Lliga i un putet.
13: Explica'ns una mica com has vist la jugada del 2-2, perquè des de dalt s'ha vist molt bé la passada de l'Aniol. No sé si l'has vist tan bé com l'hem vist des de dalt, com l'expliques al gol.
14: Sí, bé, com tu dius, l'Aniol recupera la bola, intentem sortir la contra, jo espero el passe per aquí a la valla, però me la posa cap a dins i sí, em deixa sol davant del porter i per sort puc fer el 2-2.
13: I em dic que jugar amb jugadors com Aniol Mangas és fàcil, no? Perquè ara estàs explicant que t'esperaves la bola per aquí, te la col·loca a un altre lloc que encara et deixa en bones condicions. Ho posa una mica més fàcil jugar amb jugadors com l'Aniol?
14: Sí, totalment, com tu dius. O sigui, com aquestes, n'ha fet un parell o tres més durant tot el partit, que és això, que són oportunitats clares de gol, i sí, tenir jugadors així a l'equip suma molt.
13: A nivell personal, sumes un gol ja aquesta temporada, una altra temporada al primer equip. Joel, et vas fent gran, podríem dir que el nen es va fent gran. Com t'està sentint a nivell d'importància a l'equip? Estàs notant que mica en mica estàs agafant pes, ja podríem dir que ja ets un fix al primer equip. A nivell personal, com et trobes?
14: Bé, jo sempre que m'ho has preguntat, jo ho he dit, jo m'agrada i vull intentar ajudar al màxim a l'equip. Faci el que faci, vull fent un golet, d'altres dies poder no, però sí, molt content d'estar aquí, d'estar al club d'aquí a casa meu i intentar ajudar i aportar el màxim que pugui.
13: Doncs a veure si la setmana que ve ho acabem de fer, bo aquest empat amb una victòria. Gràcies, Joel.
14: Moltes gràcies.
7: I en l'únic partit sense presència catalana, el company de Maria Coruñés s'emportava els punts de vista del Holaceta, imposant-se per 1-4 i traient-se l'espina de la darrera derrota en el derbi coruñés davant el Dominicos. L'encontre va ser força plàcid per l'equip d'Àlex Canosa. Almenys això és el que reflexa un marcador que en tot moment va ser favorable als gallecs des que al minut 14 de joc Álvaro Barral posava el 0-1. Amb aquesta mínima avantatge s'arribava al descans, mentre que a la segona, primer Curro García de penal, després Mirko Toknaka i després Ignacio Burbaga posaven un contundent 0-4 pels coruñesos que ja només podien maquillar els bascos amb un gol de Manu Martín Muñillo. D'aquesta primera victòria del Compañía ens en parla el seu capità Ignacio Burbaga.
15: La verdad que contentos con el resultado. Para nosotros es importante ya empezar a sumar puntos después del primer partido y sobre todo en una pista complicada como Holaceta, que siempre es difícil porque hay mucho ambiente, saben que ahí son fuertes ellos y supimos sufrir, supimos controlar el partido, supimos también dejar la portería ahí con pocos goles, que era un tema que era importante para nosotros y sobre todo contentos con el trabajo del equipo y del grupo y que se empiece ya a notar el trabajo de pretemporada y estas semanas. Y con ganas de seguir y aprovechar ahora el buen momento.
2: Acabem aquesta informació del grup nord amb la classificació de Pichichis. Classificació que encapçalen Tomás Villares del Dominicos i Ignacio Buruaga del Compañía amb 3 gols.
7: La propera jornada veurà aquests afrontaments.
2: Olot Dominicos.
7: Ordes Escola Lubians.
2: Vilaseca Sant Cugat.
7: Jake Oviedo Roller.
2: Congrés Holaceta.
7: Barça Atlètic Compañía de Maria.
2: I Reus Tordera.
7: Passem al grup sud, on només va poder disputar-se un partit.
2: Sporting Alcoi 1, Palafrugell 2.
7: Els empordanesos acaben patint, però s'emporten els punts del Coi. El partit entre el Covent Desigualada es jugarà el 12 d'octubre. Mentre que es van ajornar pel temporal, Mollerussa Vilanova, Vic Sant Just, Cerdanyola Vendrell, Mataró Noia i Espanyol Manlleu. La classificació en aquest grup queda així, a manca de quasi bé tota la jornada 2 sencera. Líder per la Frugilla amb 4 punts, amb 3 trobem fins a 6 equips, Manlleu, Sant Just, Alcobendes, Vendrell, Noia i Igualada, amb 1 trobem el Mataró i amb 0 Vic, Cerdanyola, Sporting, Alcoi, Vilanova, Espanyol i Mollerussa. L'únic partit que es va jugar va ser l'Sporting Alcoi per la Frugilla i que guanyaven els empordanesos per 1-2, convertint-se aquesta en la primera victòria de la temporada per l'equip de Fran González, després que la primera jornada empatessin a 2 davant el Mataró. Els 3 gols arribaven a la primera meitat, una primera meitat de domini palafrugellenc, que en defensa va tenir molt controlats els atacs alcoians i que en atac va gaudir de diferents arribades perilloses, especialment dels estics de Gerard Pujol, de Cochi i de Pol Sala. Totes les rematades acabaven a l'estic o cos del porter local Manu Monge, que va mantenir viu el seu equip fins al minut 18, quan Jan Ometell podia perforar per fi el bon porter Monge. Poc després, l'Sporting rebia la primera blava del duel, amb directe inclosa, que transformava el capità Gerard Pujol, posant el 0-2 a l'electrònic del pavelló Francisco Laporta del Coi. L'equip local va apretar en els darrers minuts de la part, obtenint el premi del gol a la darrera jugada, gol que feia Vicente Martí, que deixava un marcador de 1-2 al descans i tot obert per la que es preveia apassionant segona meitat. Una segona part que començava de forma elèctrica amb uns locals buscant el gol de l'empat que van tenir a prop tant amb una penetració de Martí Portela abans del primer minut com amb una rematada centrada del capità Vicente Martí que anava fora. Amb el pas dels minuts, els visitants van tornar a equilibrar el domini i les ocasions, destacant una canonada creuada esquerra-dreta de Pol Sala i un llançament de banda contrària d'Àlex Torres, que rebutjava el porter Manu Monge. El marcador per on es va moure i el duel entrava en uns darrers minuts de força patiment per l'equip català, que treia aigua com podia i que va haver de resistir un darrer minut i escaig amb inferioritat quan els locals van jugar sense porter. Ens ho explica tot plegat l'entrenador palafrugellenc Frank González.
16: Ahir vam visitar la pista d'esport amb el COI i la veritat que va ser un partit molt complicat, un reflex del marcador 1-2 fins al final. Valorem que no portem els 3 punts, però és cert que marxem amb la sensació que podíem haver deixat finiquitat el partit de la primera part amb les constants arribades i el ritme que vam posar nosaltres. I anant 0-2, desconnectem els últims 20 segons en la jugada en la qual ens marquen a l'últim segon, un gol totalment legal dintre del temps, o sigui, res a dir. I marxem al vestuari amb 1-2 i parlem de dificultat que això comportava perquè sortirien enxufats i no seria pas fàcil. I tot i això ens trobem que els 7 primers minuts de la primera part, de la segona part, perdó, ens matxacen a contres, en arribades, tenim la sort que entre la defensa i el porter ho tenim endavant, i mica en mica ens anem trobant millor en la segona part dintre la pista, i disposem de nombroses ocasions l'altra vegada, però no aconseguim finalitzar dintre la porteria. Arribat a l'últim minut i mig o així, demanen que és mort, i parlem que sortim amb 5 jugadors, que avancem el 5 contra 4 amb calma, que recuperem la bola i aguantem, que no hem d'anar a fer gol. Però bueno, tinc aquest moment de possessions altes, voler finir el partit, i regalem dues boles que ens costen 2 atacs més. L'últim inclús, els donem una falta, faltant 0,07 segons, en el qual, si la bola hagués entrat, hauria tingut un problema, perquè tècnicament un segon no dona temps a passar bola, a rematar i gol. Però no em volia trobar en aquesta situació i efectivament no la vam tenir. Per tant, contents pels 3 punts, un desplaçament molt complicat, la pista del Coll és molt difícil i ens tenim ganes de trobar-nos amb la victòria, que ens vam deixar escapar 2 punts a casa. La setmana que ve el Noia i ens haurem de fer fort, perquè és un rival molt.
7: I acabarem les informacions d'aquest grossur amb la classificació de Pichichis i propera jornada, Nani.
2: La classificació de màxims golejadors l'encapçala Jordi Ferretti del Vendrell i Nacho Garrido del Noia amb 3 gols.
7: I la propera jornada, que veurà aquests enfrontaments.
2: Sporting Alcoi, Cerdanyola.
7: Vendrell, Alcobendes.
2: Vilanova, Espanyol.
7: Manlleu, Vic.
2: Sant Just, Mataró.
7: Igualada, Mollerussa.
2: I Palafrugell, Noia.

0: Nacional Catalana Masculina.
1: La Nacional Catalana Masculina va disputar la segona jornada amb 3 partits ajornats. La resta de marcadors van ser aquests, Nani.
2: Cadí, 6, el Picat, 2.
1: Els de la Seu capgiren l'1-2 del descans.
2: Barça, 0, Barberà, 4.
1: Primers punts i primera porteria, 0 pel Barberà.
2: Sant Ramon, 3, Arenys, 6.
1: Els arenyencs s'imposen en un darrer minut on anoten 3 gols.
2: Bell-lloc, 9, Juneda, 2.
1: Arnau Llana sentencia el derbi amb els seus 6 gols.
2: I Caldes, 3, Girona, 1.
1: Els calderins fan el 2-2 en victòries. Van quedar ajornats per les incidències del temporal el Capellà d'Igualada, el Sant Cugat Ripoll i el Voltregà Castellà. La classificació després d'aquestes 2 primeres jornades i a manca dels partits ajornats queda així. Líder Bell-lloc amb 6 punts, co-líder Caldes també amb 6, Cadí i Arenys amb 4, Ripoll, El Picat, Sant Ramon i Barberà en tenen 3, Castellà, Sant Cugat, Igualada i Voltregà en tenen 1 i tanquen sense puntuar Girona, Capellades, Barça i Juneda. Aquesta segona jornada es deparava 2 derbis de la demarcació de Lleida. Els 4 equips de Ponent que militen a Nacional Catalana s'enfrontaven entre ells. A la Seu d'Urgell eren els de l'Alt Urgell qui s'emportaven aquest derbi lleidatà, tot i que la primera part finalitzava amb victòria mínima al Picatina per 1-2. El duel començava amb gol de Fede Bocci pels locals. No obstant, després d'uns minuts inicials de domini local, l'Alt Picat reaccionava i Albert Tornos aconseguia l'empat als vols del primer quart d'hora, mentre que Guillem Jiménez capgirava del tot el marcador per l'Alt Picat a manca de 14 segons pel descans. Seria la segona meitat quan els alt urgellesos s'inspirarien en atac i anotarien els 5 gols restants, deixant el definitiu Cadí 6, Alt Picat 2. Gols de Benja Olivares, que feia l'empat a 2, Fede Bocci, al 3-2, Lucas Valero, al 4-2 i Fabri Torres, al 5è i 6è, ja dins els darrers 90 segons. Un dels golejadors urgellesos, Fede Bocci, ens feia aquesta valoració de la victòria.
3: Crec que l'inici del partit ha estat molt igualat. Els dos equips arribaven a porteria i abans d'acabar el primer temps, el Picat va fer un pas endavant del marcador per una pèrdua de bola que nosaltres hem fet. I així s'imposaven davant del marcador amb un resultat de 1-2, acabant així la primera part. Després, ja en la segona part, crec que va ser un partit completament distint, diferent. Vam ser superior en tot moment, crec que vam poder dominar tant tàcticament, tècnicament com físicament i així hem pogut revertir aquest resultat, acabant amb un 6-2 i deixant els 3 punts de casa. Ara només resta continuar treballant i la veritat és que tenim molta motivació i moltes ganes de continuar sumant.
1: A Bell-lloc d'Urgell, amb un pavelló ple de gom a gom, l'equip local donava una alegria als seus fidels aficionats derrotant el Juneda per 9-2 en un derbi que tenia com a nom propi el d'Arnau Llanes, que marcava 6 dels 9 gols del seu equip. Els minuts inicials eren ja un preludi de la història del partit. Gran intensitat, un bell lloc elèctric i els 2 primers gols que arribaven ja dins els primers 4 minuts. Obria la llauna pel Mestres als 56 segons i Arnau Llanes, que començava el seu xou particular, fent el 2-0 ja al minut 4, aprofitant una pèrdua de bola de l'equip garriguenc a mitja pista. 2 gols que podrien haver estat més si no hagués estat per les bones intervencions del porter Carles Fillat. Tot i el vendaval local i gràcies al porter del Juneda que mantenia viu el seu equip, els visitants retornaven al partit als vols del minut 9 amb gol d'Andreu Pinyol. Cosa que tornarien a fer uns minuts després quan, ja amb el 3-1, gol com no de Llanes, aquest cop de penal, Santi Maure tornava a ajustar lluminós amb el 3-2. No obstant, en els darrers 10 minuts de la part, el Bell-lloc va tornar a demostrar que és un dels favorits a estar al play-off i amb 2 gols més, obra d'Iker Bosch amb una xega i pica i del pitxitxe Llanes de canonada llunyana, marxava al descans amb un 5-2 i molt bones sensacions. Unes sensacions que van continuar sent favorables en una segona meitat on l'equip del Pla d'Urgell anotaria 4 gols més i no n'encaixaria cap. Arnau Llanes feia el 6-2 al minut 6 aprofitant una situació de power play, mentre que seria arrel d'una altra blava pels garriguencs quan els locals anotarien 2 gols més aprofitant la superioritat. Més una altra, de molt seguit, que deixava el definitiu 9-2 al marcador. Escoltem ara quines reflexions feien els dos entrenadors, David Carrasco per part del Bell-lloc i Matías Escudero per part del Juneda.
4: Sí, exacte, ho he dit molt poc, no sé si han sigut 7 minuts, em sembla, que ens han tret la segona groga a la banqueta i m'ha tocat. No res, molt content tant pel resultat com per l'equip, la maduresa que ha demostrat i tots junts, imagino que ho han gestionat com ho havien de gestionar, així que molt orgullós. Bueno, no, al final no hem fet res que no estiguem acostumats, al final hem fet el nostre joc i, bueno, crec que l'important ha sigut la gestió de les emocions una miqueta, no? Que al final és un derbi, molta gent a casa. Ja et dic, content per la gestió de les emocions i, com tu dius, doncs sí, des del principi ens ha sortit molt bé, molta pressió, molt, bueno, potser poc encert per part del Juneda, així que, bueno, ho hem sabut aprofitar. Ja sabíem que a part d'una molt bona pala, que tenia gols, jugador molt ofensiu, i bueno, doncs s'està començant a trobar còmode amb l'equip, entenc, i sí, correcte. Bueno, com et dic, només he pogut gaudir-ho 7 minutets, però sí, el pavelló estava a petar, estava molt ple, i són partits, bueno, emocionants, i sempre ens agrada jugar.
5: Bueno, enfrentábamos a un Belljoc que seguro va a ser uno de los favoritos de la liga, que va a estar peleando arriba. Tiene un plantel ya con experiencia en esta categoría y eso se nota en la pista. Creo que aparte de la esencia de lo que es el derbi, nosotros entramos en desajuste y bueno, eso nos costó los dos primeros goles, que creo que sin duda que es virtud de la efectividad del rival, pero también facilitamos esas llegadas. Estamos un poco desconectados a lo que tocaba hacer y todavía en esta media versión de transición que estamos buscando para posicionarnos en Nacional Catalana, lo sufrimos. Pero así todo, creo que pudimos reponernos, marcamos un gol que nos anulan, luego marcamos el 2-1 y ahí nos metimos al partido y era un muy buen momento para empezar a competir. Y lo sabíamos. Y bueno, nuevamente marcan diferencia, después quedamos 3-2 y luego el 4-2, que creo que también es un momento que ellos respiren.
1: A les Llars Mundet de la ciutat comtal, el filial blaugrana rebia el Barberà. Duel entre dos equips que no havien pogut sumar a la primera jornada i que acabava amb contundent victòria vallesana per 0-4 amb gols repartits d'Àlex Olmo, Roger Amores, Arnau Gangonells i Ignasi López. L'equip entrenat per Marc Soleil arribava al descans amb dos gols d'avantatge després que Àlex Olmo al minut 8 i Roger Amores al 17 batissin Carles Sala. Els culers van tenir l'oportunitat d'ajustar aquesta diferència en disposar d'un penal a manca de 12 segons per la mitja part que Mario Saldes no va poder transformar. I si la primera meitat acabava amb un penal, la primera incidència de la segona, corria encara no al minut 2, arribava també en forma de penal, aquest cop favorable al Barberà, que llançava Albert Hernández i tampoc obtenia premi. El Barça en aquests primers minuts de la represa va sortir més ofensiu, imposant la seva velocitat i gaudint de diverses ocasions per ajustar el partit, que eren resoltes pel porter vallesà, que tancava així la primera porteria 0 de la temporada. Una vegada passats aquests minuts de més domini blaugrana, el Barberà va tornar a imposar-se i a redonir la golejada amb dos gols més, obra d'Arnau Gangonells i d'Ignasi López. És un dels golejadors, Arnau Gangonells, qui fa una valoració de la victòria del seu equip.
6: Va ser una victòria molt treballada. Vam fer un partit molt seriós, vam sortir molt seriós des de l'inici. Vam tenir la sort aquesta setmana que ens vam posar per davant, al contrari de la setmana passada, i vam saber gestionar molt bé el resultat. I la veritat que els inicis amb el Barberà era molt bé, està sent un grup molt maco, hi ha gent molt maca i tenim molt bon equip, jo crec, i podem lluitar per tot. Bueno, doncs això seria tot, ja parlem quan vagi passant més la Lliga i així veurem per on estem.
1: A la Torre Roja, el filial calderí tornava a demostrar el seu potencial, derrotant per 3-1 un Girona que es trobava amb un Caldes molt elèctric d'inici, que ja en els primers 8 minuts es col·locava amb 2-0 amb els gols d'Andreu Puigdueta i d'Arnau Serra, dos dels joves jugadors que aquesta temporada passaran molts minuts amb l'equip d'Hockey Lliga. Tot i el domini calderí i passats aquests primers minuts davant davant local, els gironins van apretar més en defensa i fins i tot podien haver ajustat el marcador en disposar de 2 minuts de power play per blava a manca de 5 minuts pel descans. A la segona meitat, un gol per bàndol segellava el resultat final de 3-1. Noel Oliana posava el 3-0 pels de la Torre Roja, mentre que Javi González feia el gol de l'honor dels gironins a les darreries del partit. El capità i un dels golejadors calderins, Arnau Serra, ens feia aquesta valoració de la victòria.
7: Doncs sí, molt contents per aquesta nova victòria, d'haver sumat 6 punts de 6 possibles. I bueno, penso que l'equip està bé, que l'altre dia vam fer un bon partit allà a Barberà, i avui també. El partit se'ns ha ficat de cara a l'inici, hem sortit bastant bé, hem fet un primer gol i al cap de poc hem fet un segon gol. Però a partir d'allà hem seguit tenint ocasions, el Girona també ha tingut algun contraatac, però no hem sabut ampliar el marcador Llavors sí que al final del partit hem aconseguit fer 3-0 i faltant 40 segons, així crec, ens han fet el 3-1. I bueno, molt contents per seguir amb una bona dinàmica i a seguir treballant per guanyar.
1: A Vilafranca, el recent ascendit Sant Ramon feia història debutant a casa en un partit de Nacional Catalana i a més ho feia després que la primera jornada golejés a domicili el Juneda per 0-4. Aquesta vegada les coses no li sortien tan bé a l'equip de Carles Freixedes, que veia com un arenys amb un Jordi Pérez inspirat en atac s'emportava els punts vencent per 3-6 amb un hat-trick del citat Pérez, amb un doblet de Biel Martínez i un gol del capità Gerard Gallardo. El duel va travessar moltes alternatives i no es va decantar pels visitants fins al darrer minut. La primera meitat va veure ja 5 dels gols d'aquest apassionant duel. L'Arenys avançava 0-2 al minut 6 amb doblet de Jordi Pérez. Els penedesencs reaccionaven i primer Joan Gil escurçava distàncies i després Guillem Martí retornava a la igualtat. Igualtat, però, que els locals no van poder mantenir fins al descans, donat que Gerard Gallardo avançava novament als maresmencs fent el 2-3 amb el cronòmetre a menys 3-22 per la mitja part. Començava la segona amb gol d'Arnau Güell pels vilafranquins, que deixava un empat a 3 que perduraria durant molts minuts a l'electrònic. Concretament, fins al darrer minut de partit, que seria quan els aranyencs aconseguissin els seus 3 darrers gols i el marcador passés d'un incert empat a 3 a un contundent 3-6. Gols aquests darrers de Jordi Pérez, que marxava amb un hat-trick, i doblet de Biel Martínez. És el tribulejor de visitant Jordi Pérez qui ens ho comenta tot plegat.
8: Ha estat un partit molt complicat. El Sant Ramon ha proposat molt, és un equip molt sòlid i crec que el resultat no reflexa el que va ser el partit. Ens vam trobar faltant un minut amb un resultat a favor de 3-4. El Sant Ramon va provar de fer l'empat amb 5 jugadors i va ser quan vam poder marcar 2 gols sense el porter del Sant Ramon. Esperem continuar amb la mateixa dinàmica i intentar arribar al més lluny possible a la classificació.
2: Acabarem el repàs de la Nacional Catalana amb la classificació de Pichichis i la propera jornada. Classificació de Pichichis que encapçala el jugador Arnau Llanes del Belllloc amb 8 gols. Segon és Guillem Jiménez de l'Alpicat amb 6. Mentre que tot seguit trobem fins a 6 jugadors amb 3 gols. Fede Bocci del Cadí, Noel Oliana del Caldes, Jordi Pérez de l'Arenys, Biel Martínez també de l'Arenys, Arnau Güell del Sant Ramon i Fabri Torres del Cadí.
1: La propera jornada d'aquesta Nacional Catalana masculina serà aquesta.
2: Barberà Sant Cugat,
1: Arenys Belllloc,
2: Capellades Cadí,
1: Castellà Sant Ramon,
2: Girona Barça,
1: Alpicat Voltregà,
2: Juneda Caldes
1: i Igualada Ripoll.

0: Nacional Catalana Femenina.
1: La Nacional Catalana Femenina va disputar també la jornada segona, tot i que només van poder disputar-se 3 partits. Els resultats van ser aquests, Nani.
2: Caldes 7, Vilassana 4.
1: Amb hat-trick de Carmen Cabezas.
2: Salt 1, Vic 3.
1: El partit no es decideix fins al darrer mig minut.
2: I Cerdanyola 2, Manlleu 1.
1: Un doblet d'Ariana Carrión doblega al Manlleu. El partit entre el Vilanova i el Voltregà no es jugarà fins al 13 d'octubre i els partits ajornats per les inclemències del temps van ser l'Olot Igualada, el Vilafranca Palau i l'Olesa Vigues, que encara no tenen data fixada. La classificació d'aquesta Nacional Catalana Femenina després de les dues primeres jornades queda així. Líder Caldes amb 6 punts, co-líder Vic també amb 6. En 3 trobem fins a 7 equips, Vilafranca, Manlleu, Palau, Salt, Olot, Vigues i Cerdanyola. I encara sense puntuar, Sant Cugat, Voltregà, Torrelles, Vilanova, Igualada Femení i Olesa. A la Torre Roja, el Caldes es feia amb la segona victòria de la temporada, imposant-se per 7-4 a un jove filial del Vilassana que no va poder sumar cap punt en els seus 2 desplaçaments seguits. Les calderines van deixar sentenciat el partit en una moguda primera part que finalitzava 3-1 i que, a banda dels 4 gols, veia 3 penals i 3 blaves. Un equip vallassà a qui se li posava de cara l'encontre en uns primers 7 minuts, on gràcies al doblet de Carmen Cabezas agafava 2 gols d'avantatge que poc després podien haver estat 3 en disposar Ariana Vilés del primer penal del maig. Amb el 2-0, als vols al minut 10, cada equip va veure una blava que va suposar que durant un minut amb 2 equips juguessin un 3 contra 3. Tot i això, el marcador ja no es va moure fins al minut 14, quan Joana López batia per tercera vegada Marta Ferrada, deixant un 3-0 que no es mouria fins al minut 21, quan Aitana Escudero escurçava distàncies pel Vilassana en transformar un penal. Era el 3-1 en què s'arribava al descans, tot i que les visitants van jugar els 2 darrers minuts en powerplay per blava a Sofia Puentes. La segona meitat va tenir diferents fases totalment diferenciades. La primera era el doblet d'Aina Leonard, que deixava un 5-1 molt còmode per les calderines. La segona veuria la reacció de les lleidatanes, que amb un doblet d'Aitana Escudero i un gol de Maria Parrot posaven la polcosa als aficionats locals, deixant un ajustat 5-4. I la tercera de les microfases arribaven als darrers 8 minuts, quan les locals tornaven a assumir el control del duel i s'escapaven definitivament en el marcador amb gols de Carmen Cabezas, que feia hat-trick, i Joana López, que feia doblet. Aquests 2 gols deixaven el definitiu 7-4 per l'equip d'Oriol Sapinya, que ha començat molt fort la Lliga. La tribulejadora calderina Carmen Cabezas valorava així la victòria del seu equip.
3: Molt contentes per la victòria d'aquest cap de setmana, on vam començar molt enxufades, fent 2 gols a l'inici, però sí, és veritat que el partit es va tornar una mica boig, amb moltes boles aturades i targetes, i no vam tenir el partit tot el controlat que haguéssim volgut, però al final vam aconseguir els 3 punts.
1: I també li demanàvem a Carmen Cabezas una valoració d'aquests inicis de temporada.
3: Portem ja 2 victòries en 2 jornades i estem molt motivades per seguir treballant i poder aconseguir els nostres objectius a final de temporada, però de moment ja estem pensant en el pròxim cap de setmana, en el pròxim partit i poder seguir amb la bona dinàmica que portem d'aquestes 2 primeres jornades.
1: Al pavelló de Salt, l'equip local i les visitants del Vic oferien un duel igualat que arribava al darrer minut amb empat a 1 i que acabava en victòria visitant per 1-3 gràcies als 2 darrers gols usonencs anotats per Júlia Teixidor a manca de 27 segons i d'Isona Serra a manca de 5. El partit començava de tu a tu amb arribades d'unes i d'altres i amb les primeres intervencions de les porteres Judit Casals per part local i Bruna Casals per part visitant. Dinàmica que trencava Margot Juglà, obrint la llauna al minut 20, posant un 0-1 que igualaria Míriam Rodríguez al 3 de la represa. Amb aquest empat a 1, la pitxitxa local, Aina Vila, que a la primera jornada va fer un pòquer de gols, disposava d'un penal per posar per davant el seu equip per primera vegada. No obstant, la portera visitant de la segona part, Ali Iglesias, ho impedia i els minuts anaven caient sense novetats en el marcador i amb 2 equips molt carregats de faltes. El duel entrava en el darrer minut, els 2 equips amb 9 faltes, i era l'equip local qui cometia la seva desena. El llançament de la directa, Júlia Teixidor, que en el primer llançament no podia batre Judit Casals, però recollia el rebuig de la portera i ara sí, en una segona intentona, posava per davant el seu equip. L'entrenador gironí, Quim Rubio, posava 5 jugadores de pista per crear superioritat en els 37 segons que restaven, i això ho aprofitava Isona Serra per posar, a manca de només 5 segons, al definitiu 1-3. Una de les jugadores visitants, Júlia Cabré, ens feia aquesta valoració.
4: Era un partit que sabíem que seria molt complicat, que ens costaria molt tirar-lo endavant i que el mínim error que féssim ens podria passar factura i sabíem que el Sal sap a lo que juga i a lo que juga ho sap jugar molt bé. Llavors, això, minimitzar els màxims errors perquè no es poguessin beneficiar, no? I això era un partit molt intens des del primer moment. Els dos equips volíem guanyar. Veníem d'haver guanyat el primer partit de Lliga, llavors encara teníem més ganes de sumar tant un equip com l'altre. I bé, el partit en tot moment va ser d'infart, no? Moltes ocasions pels dos equips, molta intensitat. I això ens va anar molt bé, bueno, l'últim minut final que es va decidir cap a nosaltres, no? A través de la desena falta. I jo crec que això, bueno, ens va donar una mica més d'adrenalina. Elles treuen la portera, no? Recuperem bola i podem fer gol. Llavors, i això ja va ser com un punt de dir, bueno, ara ja amb l'1-3, calma, quedaven 8 segons només. Així que molt bé. Molt contentes pel resultat, no? Sabem que hem de treballar molt, que ens queda molt per treballar. Però, bueno, mira, dos partits, dues victòries i esperem poder seguir-ne sumant.
1: A Can Xarau, duel de dos joves filials que no van estalviar ni una gota d'energia, tot i la calor que feia el pavelló cerdanyolenc. La primera part va ser jugada de tu a tu, amb dos equips decidits a anar a l'atac, i on les ocasions van anar succeint-se, i on les porteres Caral Ferrer i Aurora Sapena, de la primera part, van intervenir en infinitat d'ocasions. Les ocasions de gol a una i altra porteria es van anar fent importants amb el pas dels minuts. Les primeres van ser més tímides, però a partir de l'equador de la part arribaven les millors. La primera d'elles tenia color cerdanyolenc. Ariana Carrion recuperava una bola, encarava decididament la portera contrària, rematava i feia que Caral Ferrer hagués de treure un guà miraculós per evitar el que hagués estat 1-0. Dos minuts després arribava una nova oportunitat per les locals. Millor dit, triple oportunitat amb rematades de Sigrid Aparicio, la primera, i de Maria Birbe, la segona i tercera. A les 3 responia Caral Ferrer amb grans reflexes. Les mallorquines també havien rematat força porteria abans d'aquest vendaval local, però serien les vallesanes qui, com a continuació de les dues ocasions citades, s'avançaven en el marcador amb gol d'Ariana Carrion, un dels fitxatges d'enguany del Sarda. El gol va despertar encara més si cap les ganes d'ambdós equips de generar ocasions. I així, els 10 minuts que restaven de primera part van ser del tot d'anades i tornades, d'atacs i contraatacs. En 20 segons es podia passar d'una ocasió usonenca a una vallesana. El marcador, però, no es mouria i els equips entraven a vestidors amb aquest 1-0 per les locals, que tenien, però, el hàndicap de les 9 faltes d'equip. Aquest factor seria clau, donat que ja el Sarda arribaria a la segona part a les 20 faltes, la qual cosa significava la penalització amb 3 directes. Dos d'elles eren aturades per la portera de la segona part, Marlin Fierens, mentre que la segona, minut 5 i mig, era transformada per Tània Pedrosa amb l'empat a 1. El gol donava ales a les deixebles de Nil Baucells, que per moments van dominar més el joc, tot i que també és cert que les ocasions continuaven repartint-se força per igual. Les porteres no tenien temps d'avorrir-se, i menys amb la directa per equip que arribava als vols del minut 18-19. Ni Tània Pedrosa per les mallorquines ni Sigrid Aparicio per les del Vallès les podien transformar, i l'empat seguia lluint a l'electrònic de Can Xarau en una segona meitat on van poder veure també un preciós duel entre la davantera local Maria Birbe i la portera visitant de la segona part, Judit Serra. La jove cerdanyolenca va fer-se un fart de provar llançaments i rematades des de diferents posicions, i a totes elles responia la també jove Judit Serra amb grans aturades. El partit va entrar en els seus darrers 5 minuts, cap equip es conformava amb l'empat i seguien buscant amb insistència unes i altres la porteria contrària. Sigrid Aparicio i Victoria Cordero visaven de les intencions locals just abans que Ariadna Carrion aconseguís el gol de la victòria, rematant amb ràbia una assistència de la seva companya Maria Birbe després d'una excel·lent jugada individual. El Malleu va intentar en els 3 minuts que restaven, però l'equip de Sergi Coll va poder resistir i emportar-se aquests 3 punts, que són els primers de la temporada pel filial cerdanyolenc.
0: Doncs després d'aquest 2-1 pel Cerdanyola teníem la gran protagonista, la primera que felicitàvem, doncs l'Ariana Carrion. Bé, un doblet, 2-1, primer partit a casa, què més?
5: Doncs res, molt contentes, la veritat és que ha sigut un partit superintens. Bueno, ja s'ha vist que al final elles ho lluiten tot, són joves que pugen, però tot i així ho lluiten tot, és el que he dit, ha sigut un partit molt intens, molt disputat, hem arribat bastant les dues a porteria. Sí que és veritat que cal destacar que hi ha hagut moltíssimes faltes i això ens ha provocat que tinguéssim moltes directes en contra. I res, la nostra portera se les ha parat. Nosaltres tampoc hem ficat una, però bueno, estem molt contentes. Al final la victòria ha sigut la constància nostra de lluitar fins al final. I res, al final l'hem ficat. L'hem ficat, però podria haver-se decantat per qualsevol dels dos costats. I res, avui hem tingut la victòria nosaltres.
0: I com veus aquesta nacional catalana d'enguany? Potser no hi ha així grans favorits, no? A tothom per guanyar, a tothom, potser.
5: Totalment. Aquest any és el que parlem sempre, que tots els equips són molt complicats, tots els partits s'han de lluitar fins al final i seran el marcador serà superajustat. I res, són partits que hem d'estar molt concentrades a tots, començar ja des del minut 1 concentrades, ficades en el partit, perquè si no, en 5 minuts, un minut, es pot decantar per qualsevol dels dos equips, en qualsevol equip.
0: Escolta, avui amb això d'aquests dos gols, no sé si ets d'aquelles persones que avui quan aniràs al llit t'acostarà a dormir perquè pensaràs en allò, no, aquells nervis de la felicitat.
5: Bueno, sí, estic molt contenta per això, perquè bueno, al final he tornat a casa i marcar els dos gols avui en un partit pues, important, ha sigut molt, molt, content per, molt contenta. Però bueno, és el que dic, és de tot l'equip. Al final jo l'he ficat, però el passe de darrere me l'ha fet una companya i estic molt contenta per això, i sí, me'n portaré al llit i on sigui.
0: Pues moltes gràcies, Adriana, i sol pel que resta.
5: Gràcies a tu.
0: Per part del Manlleu, doncs, teníem la Martina Baucells. Aquí el primer que li dèiem doncs, és bueno, que ens expliqui aquest canvi, no? Ha passat del Vic al Manlleu. Doncs, com t'estan anant aquests primers partits aquí a Manlleu?
6: Bé, de moment estic molt contenta. Al final crec que necessitava un canvi i a Manlleu m'estan donant tot el que necessito i tot el que potser em faltava. I això, estic molt contenta, amb les noies de l'equip estic molt bé, estem treballant molt bé. Els dos partits que portem crec que hem donat molt la cara, estem treballant molt bé i portem un molt bon ritme.
0: Escolta, el partit d'avui doncs, heu perdut 2-1, però heu estat allà, podíeu haver empatat, podíeu haver guanyat. Jo crec que el positiu, segurament el que us dirà l'entrenador és, escolta, noies, que si jugueu així tots els partits, no guanyarem molts.
6: Sí, sí, i tant, aviam si podem mantenir aquest ritme. I, bueno, era un partit que podia caure cap a les dues bandes i els ha caigut en elles, però segur que n'hi hauran molts altres que ens cauran cap a nosaltres.
0: Moltes gràcies, Martina, i sort pel que resta.
6: Merci.
2: La classificació de pitxitxis d'aquesta nacional catalana femenina queda així. Primera posició per Mar Vila del Salt amb 4 gols. Segona, compartida amb 2 gols per Tània Pedrosa del Manlleu, Carme Cabezas del Caldes, Aina Leonard també del Caldes, Aitana Escudero del Vilassana i Martina Cobo del Manlleu.
1: I la propera jornada que veurà aquests afrontaments?
2: Vilafranca-Caldes,
1: Vic-Olot,
2: Voltregà-Salt,
1: Vigues-Cerdanyola,
2: Palau-Manlleu,
1: Igualada-Sant Cugat,
2: Torroelles, Olesa
1: i Vilassana, Vilanova. Acabem aquí aquest segon programa de Xoc d'Estics de la recent estrenada temporada 26-27, recordant-vos que podeu tornar a escoltar el programa en el podcast que trobareu penjat a la pàgina web de la nova Ràdio de Reus. També us recordem que dilluns vinent no hi haurà programa degut a la festivitat del 12 d'octubre. Així que ens acomiadem fins d'aquí 15 dies. Passeu tots, totes, una bona setmana i ens retrobem aviat.

Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. Aixcat, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Sentiu de nou per fi les nostres tres veus juntes, que és una cosa que molts al xat estàveu aclamant.
2: Sí.
3: Fem, no sé, com un acord entre les tres, no?
1: A la de tres. Fem un fa major, un fa major.
4: Sí, clar.
1: Una, dos.
4: No.
1: Sí, sí, una, dos, tres i... Fa! Veieu com sí que l'hem clavada?
5: Una puta mela!
6: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: són al·lèrgiques al pol·len. Qui contesta?
1: Són sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies no tenim classe els agrada massa i la de grup jove sí, perquè són joves. Això ho tenen.
3: Fas de mi que sembleu més joves del que
4: sou. Sí, jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
1: Sis noies, eh?
5: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
6: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No teniu pas la llengua, que això segurament us ho dic més d'una vegada.
7: Teniu la bandera de Girl Band?
0: Digues, Maria, oi?
8: Creu com una de Girl Band?
9: Que mola.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
10: Hi ha un no, no i no.
9: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al cony?
9: Hi ha moltes boy bands, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
11: Han venit a escoltar el discurrito.
10: A Catalunya tenim la sort que tenim una boy band i també tenim una girl band, que en aquest cas són les al·lèrgiques al cony.
12: Escoltes i cap.

Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.

Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes, la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Futimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de Generació Digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.